0: el Joventut de Badalona, que s'ha desfet del Baskonia en el tercer partit per 88-96, i el Barça, la Penya, s'enfrontarà al València i el Barça al Tenerife. Florentino Pérez guanya les eleccions a Enrique Riquelme i seguirà presidint el Real Madrid. El Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol, s'ha imposat a la final al Bidasoa per 17-37. L'Europa ha estat eliminat del play-off descens a segona divisió. Els graciencs han perdut per 3-2 a Balaïdos contra el filial del Celta. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100 pel pilot de Cervera. I l'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros, s'ha imposat a la final a Flavio Cobolli en 5 sets.
1: Pel que fa al temps, dia calorós, força estiuenc i assolellat, amb alguns núvols baixos o boirina a les Terres de l'Ebre. A la tarda el temps canviarà amb nuvolades i xàfecs al Pirineu, especialment al Ripollès, la Cerdanya i la Catalunya Nord. Màximes de 30 a 33 graus a l'interior i fins a 35 graus al Pla de Lleida.
2: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. L'Iran ha atacat Israel aquest diumenge per primera vegada des de la treva del 8 d'abril. El règim persa ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats contra una base aèria situada al nord-oest del país i ho ha justificat com a represàlia per l'escalada d'Israel al Líban. Hores abans, l'exèrcit israelià havia bombardejat el sud de Beirut, al barri de Dayeh, considerat un feu de Hezbollah. Hi ha hagut almenys 2 morts i 20 ferits, entre els quals nens. Israel ha promès represàlies contra l'Iran per aquest atac. Efie Defrin, portaveu de l'exèrcit.
0: En aquest moment, el cap de l'Estat Major està duent a terme una avaluació de la situació amb el fòrum de l'alt comandament i aprova plans per a la continuació. El règim terrorista iranià ha comès un error greu en escollir una vegada més el terrorisme. El règim intenta establir una nova equació portant a terme foc directe cap al nostre territori com a resposta a les accions de les forces de defensa a Daesh.
1: El portaveu ha afegit que continuaran les operacions al Líban, però l'Iran ha amenaçat Israel amb una resposta devastadora si continua l'escalada. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha intervingut a diversos mitjans per demanar moderació a les parts. Admès que no ha estat content amb l'atac d'Israel a Beirut, ha valorat que l'ofensiva de l'Iran no ha fet víctimes i ha demanat al règim que torni a seure's a la taula de negociacions. Hores abans, en una entrevista a la cadena NBC, havia exigit a Netanyahu contenció amb els atacs al Líban.
3: M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això, o podem recomanar Síria.
1: Trump ha insistit que està a punt de tancar un acord amb l'Iran i que no vol que tot se'n vagi en orris per aquest atac. Precisament aquest dilluns es compleixen 100 dies de l'inici de la guerra. L'OPEP+, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juliol, el mateix increment que el mes anterior. Això malgrat que el tancament de l'estret d'Hormuz continuï dificultant les exportacions de cru. De fet, mentre això passi, aquest augment de petroli al mercat és en gran mesura teòric. L'economista Josep Soler fa aquesta lectura en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Un augment no gaire més enllà d'un augment simbòlic, però en tot cas indicatiu de que si calgués podrien decidir posteriors augments.
1: Un dels grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per la situació geopolítica actual són precisament els Estats Units. I encara sobre les conseqüències de la guerra al Pròxim Orient, les aerolínies alerten que els seus beneficis cauran gairebé a la meitat aquest any. Serà pel gran encariment dels preus del combustible. És el pronòstic de la IATA, l'Associació Internacional del Transport Aeri, que calcula que el benefici net del sector es reduirà dels 45 milions de dòlars al 2025 fins als 23.000 milions aquest any. En un comunicat, la IATA destaca que els resultats de les companyies aèries estan patint l'encariment d'un 70% de mitjana del preu del querosè respecte de l'any passat. Tot i això, l'organització destaca que la demanda de transport aeri continua mostrant resiliència, fins i tot en un context d'augment de tarifes. La IATA calcula que el trànsit de passatgers creixerà un 2% aquest any.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: El papa Lleó XIV condemna l'egoisme i fa una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci. Són els missatges que ha deixat el pontífex als actes públics d'aquest diumenge a Madrid. Una missa multitudinària que ha aplegat més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia. Ho ha seguit des de Madrid Cristian Roldán.
5: Si a la missa del matí Lleó XIV feia una crida davant 1.200.000 persones per modernitzar l'Església des de la solidaritat...
6: Que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar. Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
5: A la tarda, el papa reprenia les crítiques cap als interessos empresarials i els gegants tecnològics.
7: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
5: Ho feia en un acte al Movistar Arena de Madrid davant 20.000 persones, on també han participat representants dels sectors esportiu, econòmic i cultural. L'actor i director Antonio Banderas reivindicava l'art com a alternativa a la violència.
8: Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. El arte debe ser una alternativa a la violencia.
5: Lleó XIV ha arribat a tots dos actes amb el seu papa mòbil, que ha recorregut els carrers de Madrid i ha saludat i beneït milers de persones.
1: L'agenda del papa Lleó XIV continua aquest dilluns a Madrid amb dos dels plats forts de la visita. Al matí serà rebut al Congrés i es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de l'hemicicle. Ho farà com a cap d'estat del Vaticà i en un context de forta crispació política. A la tarda està previst que es reuneixi amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat sobre la qual no ha volgut donar per ara més detalls. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
9: Després del bany de masses d'aquest cap de setmana a Madrid, dilluns serà un dia de forta càrrega política. A primera hora es reuniran Pedro Sánchez de l'Anunciatura Apostòlica i en acabar es dirigirà cap al Congrés, on serà rebut pels presidents de les Corts i dels màxims òrgans judicials. Saludarà també els membres de les meses del Congrés i del Senat, el cap de l'oposició i els portaveus dels grups parlamentaris. I seran tots a excepció de Podem i del BNG. Tot seguit, la comitiva anirà cap a l'hemicicle, on Lleó XIV es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de la tribuna, una intervenció inèdita en la història parlamentària. Les seves paraules podrien ser especialment incòmodes per a l'extrema dreta, amb al·legats sobre la immigració i la dignitat de les persones i en la línia de dissabte, quan va fer una crida contra la polarització. En l'actual clima de màxima tensió política, les paraules de Robert Prevost tenen tots els números de convertir-se en nova arma llancívola. El missatge que deixi podria ser un baló d'oxigen per a la Moncloa, però també munició per a l'oposició, que acusa Sánchez de fer servir aquesta visita per intentar blanquejar els seus suposats casos de corrupció. Si el matí estarà farcit de pes simbòlic, la tarda no serà menys. El papa es reunirà finalment amb víctimes d'abusos de l'Església. Serà a l'Anunciatura després de dinar amb bisbes i abans de l'acte que té a la catedral de l'Almudena. La trobada serà de caràcter privat i l'ha organitzat l'Església Espanyola, que no ha volgut donar més detalls per preservar, diuen, la confidencialitat. Les principals associacions de supervivents d'abusos, però, han denunciat que se'ls ha exclòs i temen que el papa només es reuneixi amb els participants del projecte Repara, que va posar en marxa l'arxidiòcesi de Madrid.
1: El papa arribarà a Barcelona dimarts, però aquest dilluns ja entren en vigor restriccions importants a la mobilitat. A partir de les 7 del matí quedaran tancats els voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Una part del Raval també quedarà encapsulada dimarts i dimecres. Hi haurà talls totals de circulació a diversos carrers que envolten l'església de Sant Agustí, sumats a controls d'accés, regulació de vianants i la prohibició, de la mateixa manera, d'aparcar-hi qualsevol mena de vehicle. La incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família. El temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que engloba 9 illes. El tram d'un quilòmetre del carrer Rosselló, per on circularà el papa mòbil, estarà totalment tallat al trànsit durant dos dies. Des de dimarts a la matinada, fins i tot els accessos als pàrquings estaran afectats i no es podrà utilitzar el vehicle privat per entrar o sortir de la zona, excepte en cas d'emergència.
2: 3CAT Info.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home assassinat a trets aquest diumenge al vespre a la zona franca de Barcelona. Els fets han passat cap a les 9 del vespre al carrer de la Mineria. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, han localitzat la víctima amb una ferida d'arma de foc. Tot i els intents de reanimació, l'home ha acabat morint. És la mateixa zona on fa 3 setmanes un altre home de 44 anys va morir per un tiroteig a plena llum del dia. Els fets han passat concretament al mateix carrer del barri de Marina del Port, al districte de Sants-Montjuïc. Els Mossos intenten localitzar ara l'autor dels trets, que ha fugit del lloc dels fets i se'n desconeix la identitat. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i treballa per aclarir les circumstàncies d'aquesta mort violenta. Segons fonts properes a la investigació, una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups del crim organitzat de l'Europa de l'Est. Coincidint amb l'arribada del Papa a Barcelona, aquest dimarts els sindicats d'educació han convocat una manifestació que començarà a Plaça d'Espanya a les 11 del matí i està previst que acabi al Parlament. És també el primer dia de les proves d'accés a la universitat. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
10: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de l'ESPAU a les seus on es realitzen les proves. I diumenge, 14 de juny, també farem una gran manifestació de país que començarà a les 11:30 a Jardinets de Gràcia de Barcelona.
1: La mobilització d'aquest dimarts, que té el lema "Demanem fets, no miracles", començarà abans de l'arribada de Lleó 14 a Barcelona, que a la 1 del migdia té programat un acte litúrgic a la catedral. Els sindicats tenen clar que cal aprofitar la visibilitat que la situació genera. Jordi Gil és el secretari de Comunicació d'Ensenyament de la CGT.
11: El fet que hem escollit el dia 9 i no un altre dia d'aquesta setmana és per fer-nos visibles en un moment en què molta gent estarà mirant a Barcelona i el voldrà vendre una imatge de la ciutat i de Catalunya que creiem que no es correspon amb la realitat que tenim en aquest moment.
1: A més, també s'hi afegiran els treballadors dels serveis socials, les escoles Bressol i les biblioteques, entre altres col·lectius de l'Ajuntament de Barcelona, que fan vaga des de fa uns mesos per protestar contra el nou conveni laboral. Els pediatres avisen que les altes temperatures a les aules d'escoles i instituts són un problema de salut pública infantil i reclamen mesures urgents per adaptar els centres al canvi climàtic. Aquests metges recorden que a partir dels 26 o 27 graus, la memòria i la capacitat de concentració empitjora i també augmenta la somnolència i la irritabilitat. Ho ha explicat aquesta emissora el doctor Ferran Campillo, membre del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria.
12: Ja no és només una qüestió de molèstia o d'incomoditat, sinó que quan superem aquest llindar, doncs ja tenim problemes a l'aprenentatge, ja tenim problemes en el rendiment acadèmic i arriba un moment fins i tot que tenim uns impactes en salut.
1: Per això reivindiquen la necessitat urgent de climatitzar els equipaments educatius i recomanen posar més vegetació i elements naturals als patis per fer-los més saludables. En clau internacional us expliquem que els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França, reunits a Londres amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, criden el president rus Vladimir Putin a un alto el foc complet immediat. Alhora, els tres aliats occidentals d'Ucraïna han discutit com enfortir la cooperació amb Kiev a través del grup dels 7 i fer una cimera de l'OTAN que doni suport extra a Ucraïna després de 4 anys de guerra amb Rússia. Segons un comunicat d'aquesta cimera, a la capital britànica es fa una crida a augmentar la capacitat militar contra els míssils balístics que han malmès instal·lacions i ciutats ucraïneses. La trobada s'ha fet 2 dies després que Putin rebutgés l'últim oferta de diàleg de Zelensky, que consistia en un cara a cara entre tots dos. Sobre el terreny, Ucraïna ha denunciat que aquestes últimes hores hi ha hagut un atac rus contra un dipòsit de combustible nuclear prop de la central de Txernòbil. L'agressió no ha causat ferits, però sí un incendi. Els nivells de radiació de la zona es mantenen estables. Zelensky ha qualificat el bombardeig de cop vil de Rússia.
2: El temps.
1: Dani Ramírez.
13: El temps avui podria canviar la tarda a algunes zones del nord del país amb tempestes, bàsicament Pirineu o Catalunya Nord, però destaquem que el dia començarà amb molta calma, amb poc vent, amb bona mar, dia de sol. algun nuvolet baix cap a les Terres de l'Ebre, puntualment aquí, Delta de l'Ebre, amb boirina o algun banc de boira, i també en punts aïllats del Pirineu, algun núvol baix despistat. Això al matí, sol, temperatura d'hora a d'hora, encara agradable o fresca a l'interior, suau i una mica de xafogor cap a la costa, mínimes de 19, 20, 21 en aquest sector, però per sota de 16, 17 a l'interior, o fins i tot baixant cap a 14 o 15. S'estarà bé primera hora, aprofitem-ho, perquè després a la tarda doncs tindrem calor, calor intensa de 30, 35 a l'interior, 35 al sector de Lleida, l'àrea de Fraga, el Baix Cinca, també cap a punts de la Noguera, de l'Urgell, del Pla d'Urgell, es pot arribar a aquests 34-35 graus, però serà una punta de calor només avui. Demà ja comença a baixar la temperatura. I després d'aquesta forta calor, creixeran nuvolades al Pirineu, ruixats, tronades, bàsicament Cerdanya, Ripollès i sobretot a la Catalunya Nord, al Conflent, al Vallespí, aquestes tempestes podran agafar una mica de potència i a última hora de la tarda o al vespre baixar cap a l'Alta Garrotxa i cap al nord de l'Alt Empordà, cap a la capçalera de la Muga o al sector de la Jonquera, localment aquí amb intensitat.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Terrabastall a França per la desaparició i assassinat d'una nena d'11 anys, suposadament a mans d'un pederasta que ja havia estat denunciat. Davant les acusacions de negligència, el govern ordena la revisió immediata dels 70.000 casos pendents que afecten menors. Anem cap a París. Isabel Galí.
14: El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades amb menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. Mesures d'urgència per rebaixar l'alarma generada per l'assassinat d'una nena d'11 anys, Liana, just el dia que el seu poble, Florença, en occità, l'ha acomiadat. Va ser assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies que nega tenir-hi res a veure, tot i que el cos es va trobar en una sitja on ell havia treballat. Sobre aquest home, de 41 anys, hi havia hagut almenys dues denúncies prèvies i entre 5 i 7 senyalaments o alertes per agressió sexual. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o els jutjats regionals. La percepció, doncs, és que el crim hauria estat evitable si el sistema funcionés. I arriba pocs dies després de l'escàndol dels monitors i educadors denunciats en diferents guarderies i escoles infantils de París per agressions sexuals contra menors.
1: Després de les votacions d'aquest diumenge a les presidencials del Perú, ha començat un escrutini amb tensió màxima a l'espera dels resultats. El guanyador serà la conservadora populista Keiko Fujimori o bé el reformista de l'esquerra Roberto Sánchez. Anem a Lima, enviat especial Joan Biosca.
15: La gran incògnita d'aquestes presidencials peruanes acabada la jornada electoral està en saber si els resultats seran ajustats o no i, en cas de ser-ho, si el perdedor reconeixerà ràpidament o no el veredicte de les urnes. La tensió política aquí al Perú és màxima, d'altíssim voltatge. Quatre presidents, per exemple, només en aquesta legislatura, i ara es tria el novè president en aquests darrers 10 anys. O bé la conservadora Keiko Fujimori, o bé el progressista Roberto Sánchez. Els escoltem a tots dos durant aquesta jornada electoral d'aquestes presidencials peruanes.
16: Nuestro compromiso para trabajar siempre por la unidad y tener esta mirada de fe, de esperanza en todos nosotros.
17: Donde exhortamos a todos los peruanos y peruanas, a su compromiso con la democracia, con el país, un voto democrático, un voto de amor a nuestra patria, con cero pobreza y con mucha democracia y justicia.
15: Keiko Fujimori opta per quarta vegada a la presidència del país andí i busca recuperar l'esperit i les polítiques del seu pare Alberto Fujimori, qui va governar el Perú entre els anys 1990 i 2000. Aquí, per molts peruans, Alberto Fujimori és un heroi, però per a d'altres és un dimoni. Va acabar condemnat a la presó, ja mort, per delictes contra els drets humans, però se'l recorda també per la seva lluita contra la inflació i també contra el grup terrorista Sendero Luminoso. Per la seva banda, Roberto Sánchez és el fill polític de l'expresident progressista Pedro Castillo, que hauria ara d'acabar mandat, però està a la presó acusat d'un intent de cop d'estat en voler tancar el Congrés peruà.
1: A Armènia, les primeres estimacions de l'escrutini de les eleccions d'aquest diumenge donen la victòria a l'actual primer ministre Nikol Pashinyan per davant del principal líder de l'oposició, l'empresari russo-armeni Sambel Karapetyan. Si es confirmen aquests primers resultats, els ciutadans hauran avalat l'estratègia de Pashinyan d'apropar-se a la Unió Europea i fer la pau amb l'Azerbaidjan. Anem a Moscou. Cristina Solias.
18: Les eleccions armènies han tingut una participació del 59%, 10 punts superior a la de fa 5 anys. Nikol Pashinyan ha apostat per una estratègia pragmàtica que passa per no dependre tant de Rússia i diversificar els seus socis. Això ha provocat que el Kremlin hagi prohibit les importacions de productes armenis com ara l'alcohol, la fruita i la verdura i que amenaci també Yerevan amb tallar-li el gas i el petroli o, si més no, deixar-li de vendre amb grans descomptes com fins ara. Pashinyan, just després de votar, ha anunciat que viatjarà a Moscou, Brussel·les i Washington, perquè el seu objectiu és enfortir la sobirania del país.
19: El futur d'Armènia serà una estratègia d'enfortiment de la independència, l'Estat, la democràcia i l'Estat de dret. I continuarem el camí de la reforma democràtica, és clar, amb el suport dels nostres socis europeus.
18: Un altre dels objectius de Pashinyan és firmar la pau amb l'Azerbaidjan després de 40 anys de conflicte, però per això necessita canviar la Constitució. Per aconseguir-ho, ha abandonat la reivindicació de l'Alt-Karabakh, l'enclavament que l'exèrcit àzeri va envair i d'on va expulsar més de 100.000 armenis ara fa 3 anys. Molts ciutadans no li perdonen, però d'altres també veuen l'oportunitat de fer projectes conjunts de transport amb Bakú que han despertat l'interès tant de la Unió Europea com dels Estats Units.
1: Esports. Amb Alfons Gurí, no?
0: El Joventut de Badalona s'ha classificat per les semifinals de la Lliga CB després de guanyar a domicili al Baskonia en el tercer i definitiu partit per 88-96. Sentim l'entrenador de la penya, Dani Miret.
20: Sí, nosaltres des de l'inici hi hem cregut molt fort. Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar el nivell de l'equip com hem vist en aquesta eliminatòria i ens han sortit moltes coses bé.
0: Ara la penya s'enfrontarà al València en semifinals a partir de dimecres. Enrique Rubio ha parlat del València.
21: Ara semifinals, no? Crec que mentalment hem d'estar preparats també, perquè el València és un gran equip, ho ha demostrat durant tota la temporada. No sé si diria el favorit, però bàsicament per guanyar crec que l'ACB. Però bueno, nosaltres hem de fer el nostre joc, hem de recuperar les lesions o el cansament físic que hem pogut tenir aquesta setmana i ja per la que ve.
0: L'altra semifinal arrenca dimarts i la jugaran el Barça i el Tenerife. Florentino Pérez ha guanyat amb claredat les eleccions al Real Madrid contra el candidat Enrique Riquelme i seguirà presidint el Club Blanc.
22: 3CAT Info.
0: I el Barça s'ha proclamat campió de la Copa del Rei d'handbol. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidasoa amb una diferència de 20 gols, 17-37. Amb aquesta, el Barça ja ha sumat 30 Copes del Rei i és la 13a que aconsegueixen de manera consecutiva. Els de Carlos Ortega, que també han guanyat la Lliga i la Copa de Sobal, arriben amb molt bona forma a la Final Four de la Lliga de Campions que es disputa el cap de setmana que ve a Colònia, a Alemanya. El tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha parlat de bones sensacions de cara a les Champions.
23: Bones. Jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bones sensacions, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica fins ara, no? Tenim encara 3-4 entrenaments més per preparar els petits detalls. Jo crec que arribarem bé. Però això en Colònia estic segur que els 4 equips pot guanyar.
0: L'Europa ha perdut per 3-2 al camp del Celta B i diu adeu a les opcions de pujar a la segona divisió de futbol. Els graciencs havien de guanyar el partit i durant una bona estona ho han fet. Els 90 minuts, però, han acabat amb empat a 2 i a la pròrroga els gallecs han fet el definitiu tercer gol. Parla l'autor dels dos gols de l'Europa, Jordi Cano.
24: Doncs molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion. Però, per altra banda, orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica. Som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
0: Ara el Celta B s'enfrontarà a la Pontferradina, mentre que l'altra final la jugaran el Sabadell i el Zamora. I el Badalona jugarà la segona federació després de remuntar el Cornellà al 4-1 de l'anada. Els badalonins s'han imposat per 3-0 i s'han classificat després d'una pròrroga per la seva millor classificació durant la Lliga regular.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera, que sortia des de la pole després de guanyar amb autoritat aquest dissabte la cursa sprint, ha aconseguit la primera victòria en cursa llarga de la temporada i la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho aconsegueix. Agustini n'ha guanyat 122 i Valentino Rossi 115. N'ha parlat als micròfons de DAZN.
3: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
0: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta segon i Pecco Bagnaia tercer.
2: 3CAT Info.
0: Encara en motor, Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. L'italià de 19 anys ha aconseguit la seva cinquena victòria a la Fórmula 1 per davant de Lewis Hamilton i d'Isaac Hadjar. Amb el triomf d'avui, Antonelli augmenta el seu avantatge com a líder del Mundial abans del Gran Premi de Catalunya del cap de setmana que ve.
2: 3CAT Info.
0: L'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets. Zverev, de 29 anys, aconsegueix el seu primer Grand Slam i trenca per fi la seva maledicció amb els Grand Slams després d'haver perdut les 3 finals que havia jugat fins ara.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: A l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que en el quart partit l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu es disputarà dimecres al Palau Blaugrana. N'ha parlat un dels golejadors de l'Igualada, Biel Llanes.
4: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
0: A l'altra semifinal, el Calafell ha perdut 3-4 contra el Liceu i ha quedat eliminat.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril. El règim dels ayatollahs ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats i no han fet víctimes. Hores després d'una ofensiva israeliana a Beirut que ha provocat 2 morts. Donald Trump fa una crida a la calma i demana a les parts contenció per no posar en perill un possible acord amb l'Iran. També destaca que Lleó 14 fa una defensa del diàleg social i crida les empreses tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Ho ha fet a Madrid davant de 12.000 persones en un acte amb el món econòmic, cultural i esportiu. A partir d'ara us explicarem que la patronal de les benzineres ha demanat mantenir la rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar al juliol aquesta mesura que es va aprovar per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà en el preu del petroli. I us parlarem de la Patum de Berga, que arriba al seu punt final amb la Patum completa. És l'acte més multitudinari i emblemàtic de la festa que se celebra a la plaça de Sant Pere. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que hi haurà 2 catalans a les semifinals de la Lliga CB, el Joventut de Badalona i el Barça. La penya s'enfrontarà al València i el Barça al Tenerife. Florentino Pérez guanya les eleccions d'Enrique Riquelme i seguirà presidint el Real Madrid. El Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol. S'han imposat a la final el Bidasoa per 17-37. L'Europa ha estat eliminat del play-off d'ascens a segona divisió. Han perdut per 3-2 a Balaïdos contra el filial del Celta. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100. Pel Tro de Cervera i l'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros.
0: Pel que fa al temps, aquest dilluns tindrem un dia calorós, força estiuenc i assolellat, amb alguns núvols baixos o boirina a les Terres de l'Ebre. A la tarda el temps canviarà amb nuvolades i xàfecs al Pirineu, especialment al Ripollès, la Cerdanya i Catalunya Nord. Màximes de 30 a 33 graus a l'interior i fins a 35 graus al Pla de Lleida. L'Iran ha atacat Israel aquest diumenge per primera vegada des de la treva del 8 d'abril. El règim persa ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats contra una base aèria situada al nord-oest del país i ho ha justificat com a represàlia per l'escalada d'Israel al Líban. Hores abans, l'exèrcit israelià havia bombardejat al sud de Beirut, al barri de Danier, considerat un feu de Hezbollah. Hi ha hagut almenys 2 morts i 20 ferits, entre els quals nens. Israel ha promès represàlies contra l'Iran per aquest atac. Efie Defrin, portaveu de l'exèrcit.
1: En aquest moment, el cap de l'Estat Major està duent a terme una avaluació de la situació amb el fòrum de l'alt comandament i aprova plans per a la continuació. El règim terrorista iranià ha comès un error greu en escollir una vegada més el terrorisme. El règim intenta establir una nova equació portant a terme foc directe cap al nostre territori com a resposta a les accions de les forces de defensa a Daer.
0: El portaveu ha afegit que continuaran les operacions al Líban, però l'Iran ha amenaçat Israel amb una resposta devastadora si continua l'escalada. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha intervingut a diversos mitjans per demanar moderació a les parts. Ha admès que no ha estat content amb l'atac d'Israel a Beirut, ha valorat que l'ofensiva de l'Iran no ha fet víctimes i ha demanat al règim que torni a seure's a la taula de negociacions. Hores abans, en una entrevista a la cadena NBC, havia exigit a Netanyahu contenció amb els atacs al Líban.
2: M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això o podem recomanar Síria.
0: Trump ha insistit que està a punt de tancar un acord amb l'Iran i que no vol que tot se'n vagi en orris per aquest atac. Precisament aquest dilluns es compleixen 100 dies de l'inici de la guerra. La patronal de les benzineres ha demanat mantenir la rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar el juliol aquesta mesura que es va aprovar per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà en el preu del petroli. La vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Carme Esteve, ha calculat l'impacte en el preu de l'eliminació de la rebaixa.
3: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre. I el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: Una pujada de preus que també repercutiria en la inflació, segons el president de l'associació, Albert Campabadal.
4: La immensa majoria del transport es fa amb gasoil i el gasoil és el 70% del cost d'un camió quan es mou i transporta coses. I al final el transport també incideix en el que consumim. O sigui que un combustible més econòmic ens fa la vida més econòmica de forma directa i de forma indirecta.
0: La patronal de les benzineres considera que la rebaixa fiscal ha estat eficaç i proposen que, si s'ha de tornar a pujar l'IVA, es faci de forma progressiva. El Papa Lleu XIV condemna l'egoisme i fa una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci. Són els missatges que ha deixat el pontífex als actes públics d'aquest diumenge a Madrid, una missa multitudinària que ha aplegat més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia. Madrid, Cristian Roldán.
5: Si a la missa del matí Lleó XIV feia una crida davant 1.200.000 persones per modernitzar l'Església des de la solidaritat...
6: Que la religiositat que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar. Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
5: A la tarda, el Papa reprenia les crítiques cap als interessos empresarials i els gegants tecnològics.
7: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
5: Ho feia en un acte al Movistar Arena de Madrid davant 20.000 persones, on també han participat representants dels sectors esportiu, econòmic i cultural. L'actor i director Antonio Banderas reivindicava l'art com a alternativa a la violència.
8: Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. El arte debe ser una alternativa a la violència.
5: Lleó XIV ha arribat a tots dos actes amb el seu papa mòbil, que ha recorregut els carrers de Madrid i ha saludat i beneït milers de persones.
0: La visita del papa coincidirà amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquest diumenge ha fet just 100 anys que l'arquitecte va ser atropellat per un tramvia a la vorera central de la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona. Davant del número 665 s'ha col·locat una placa per reconèixer la dimensió internacional de la seva obra i el seu arrelament a la ciutat de Barcelona. En l'acte, que ha plegat unes 150 persones, també s'ha reclamat crear una festa al voltant de la figura del genial arquitecte i fins i tot fer-ne una pel·lícula. Galdric Santana és el comissari de l'any Gaudí.
9: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
0: La descoberta de la placa arriba en un moment especialment simbòlic, només 3 dies abans de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, prevista per el dia 10 de juny, data en què va morir l'arquitecte. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, revela detalls de les proves falses contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que es van filtrar en mitjans afins al PP. Martínez apunta que l'exministre de l'Interior era al darrere de la informació que acusava l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, de tenir un compte bancari a Suïssa. Martínez assegura que a Fernández Díaz li encantava filtrar. Ho revela l'àudio que aquest diumenge ha publicat el diario.es amb Leire Díez, exmilitant socialista implicada en una suposada trama per obstaculitzar investigacions judicials que afectaven el partit. L'àudio no se sent bé, però Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació és Fernández Díaz. Recordem que el 2014 el diari El Mundo va publicar que Trias tenia 13 milions d'euros en un banc suís. Ell ho va desmentir de seguida. La Fiscalia Anticorrupció, de fet, va arxivar aquest cas. Tant Jordi Martí, president del grup municipal de Junts per Barcelona, com la diputada al Congrés, Pilar Calvo, ja tenen tots els avals necessaris per presentar-se a les primàries per ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona. Martí ha agraït a través de la xarxa X que li hagin fet confiança.
10: Us vull agrair la confiança que heu dipositat en nosaltres a l'hora de donar-nos els vostres avals. Hem estat els primers en aconseguir els avals necessaris per tirar endavant la nostra candidatura. Tenim equip, tenim futur, et tenim a tu. De nou, moltes gràcies i endavant. Visca Barcelona!
0: Recordem que, a banda de Jordi Martí i Pilar Calvo, també es presenten per ser candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona la diputada i secretària primera de la mesa del Parlament, Glòria Freixa, i l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas. I ara un apunt de servei. Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'aquest dilluns el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 sud entre Sant Vicenç de Calders, Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 Móra la Nova, Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. Una dona ucraïnesa de 67 anys ha mort ofegada aquest diumenge a la platja de la Pineda, a Vilaseca. Els fets han passat cap a les 7 de la tarda quan diversos banyistes han alertat els serveis d'emergència de la presència d'una dona inconscient dins de l'aigua, a l'extrem de la platja més proper al límit amb Salou. Un cop a la zona, efectius del sistema d'emergències mèdiques han practicat maniobres de reanimació a la mateixa sorra, però finalment no han pogut salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat patrulles de la policia local de Vilaseca, Mossos d'Esquadra, bombers i diverses unitats del SEM. Amb aquesta defunció ja són dues les víctimes mortals registrades a les platges de la demarcació de Tarragona en menys de dues setmanes, després de la mort d'un home de 65 anys a Salou el 27 de maig. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de l'incident. 13 persones han quedat ferides, 4 en estat greu i 9 més de caràcter lleu per una intoxicació de monòxid de carboni en un habitatge de Palma que suposadament es destinava al lloguer turístic il·legal. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest diumenge poc després de les 6 del matí al carrer Pisa. En arribar al lloc dels fets, 3 persones es trobaven inconscients. Les 4 víctimes greus, d'entre 23 i 34 anys, han estat traslladades a l'hospital Son Espases i els 9 ferits lleus han estat donats d'alta in situ. Les primeres investigacions apunten a una mala combustió de la caldera de gas. Segons els bombers, el tancament amb vidres de la terrassa podria haver afavorit l'acumulació dels gasos. Tot l'edifici ha estat evacuat de manera preventiva i després de diverses comprovacions, els veïns ja han pogut tornar a casa. Ara la Policia Nacional i els bombers de Palma investiguen les circumstàncies d'aquest incident. Els agents rurals asseguren que no segar els cereals dels camps situats en zones d'especial protecció per a les aus no és preocupant en matèria de prevenció d'incendis. Aquesta és la resposta als agricultors del Sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, que reclamen poder avançar la collita en aquests espais protegits per reduir la càrrega de combustible en cas d'incendi forestal. Ens ho explica Alba Mor.
11: Reduir el risc d'incendi és una de les raons per les quals des del sindicat reclamen avançar la collita en les zones ZEPA, on fins als dies 15 o 22 de juny, depenent de la zona, està prohibit segar per respectar el període de la cria d'aus. Tot i això, el cap dels agents rurals a Lleida, Llorenç Ricou, ha tret ferro a l'assumpte.
12: Les zones ZEPA estan promocionades pel Departament de Territori per la salvaguarda de les aus. Però no crec que sigui el problema d'unes 3.000 hectàrees que hi hagi tota la, que hi ha unes 3.500 hectàrees a tota la zona, al mig de tota la plana cerealística, no crec que sigui un dels problemes. I, a més, si me diguessis que són 100.000 hectàrees, te diria, bueno, per tant, aquesta polèmica penso que no té, de moment no és preocupant a nivell de prevenció, no mos preocupem més.
11: El fet de no poder segar provoca pèrdues directes als agricultors, ja que el gra s'asseca abans d'hora i acaba tenint menys pes. Això es tradueix en menys quilos i, per tant, en menys ingressos per al pagès. A tot això se li suma l'encariment dels costos de producció i els danys per la plaga de conills.
13: El temps.
0: Dani Ramírez.
14: El temps avui podria canviar la tarda a algunes zones del nord del país amb tempestes, bàsicament Pirineu o Catalunya Nord, però destaquem que el dia començarà amb molta calma, amb poc vent, amb bona mar, dia de sol, algun nuvolet baix cap a les Terres de l'Ebre, puntualment aquí, Delta de l'Ebre, amb boirina o algun banc de boira, i també en punts aïllats del Pirineu, algun núvol baix despistat. Això al matí, sol, temperatura d'hora a d'hora, encara agradable o fresca a l'interior, suau i una mica de xafogó cap a la costa, mínimes de 19, 20, 21 en aquest sector, però per sota de 16, 17 a l'interior o fins i tot baixant cap a 14 o 15. S'estarà bé primera hora, aprofitem-ho perquè després a la tarda doncs tindrem calor, calor intensa de 30, 35 a l'interior, 35 al sector de Lleida, l'àrea de Fraga, el Baix Cinca, també cap a punts de la Noguera, de l'Urgell, del Pla d'Urgell, es pot arribar a aquests 34-35 graus, però serà una punta de calor només avui. Demà ja comença a baixar la temperatura. I després d'aquesta forta calor, creixeran nuvolades al Pirineu, ruixats, tronades, bàsicament Cerdanya, Ripollès i sobretot a la Catalunya Nord, el Conflent, el Vallespí, aquestes tempestes podran agafar una mica de potència i a última hora de la tarda o al vespre baixar cap a l'Alta Garrotxa i cap al nord de l'Alt Empordà, cap a la capçalera de la Muga o al sector de la Jonquera, localment aquí amb intensitat.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: La Patum de Berga d'aquest Corpus arriba al seu final amb la Patum completa. És l'acte més multitudinari i emblemàtic de la festa que se celebra a la plaça Sant Pere. Les comparses han desfilat i ballat al centre de la plaça en quatre salts amb la participació destacada dels plens. La celebració acaba amb els tradicionals tirabols acompanyats de les guites, els gegants i centenars de patumaires del ritme de la música. Un cop acabada la Patum completa, la festa remata amb sardanes a la plaça de Viladomat, que posen el punt final a la Patum d'aquest any.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La trentena de submarinistes que han participat en la neteja del fons marí de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, alerten de la gran quantitat de residus acumulats sota l'aigua. Aquest diumenge han participat en una acció per sensibilitzar sobre l'impacte de les tovalloletes humides. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
2: Els participants han netejat la zona de la desembocadura de la Riera de Sant Feliu, que és un dels punts on més s'acumulen residus. Tot i que la jornada d'aquest diumenge estava centrada en recollir tovalloletes humides, durant la immersió els voluntaris s'han trobat tot tipus de deixalles. La jornada l'ha organitzat el Centre de Busseig Sublímits. La seva directora, Lola Cervantes, alerta de l'impacte d'aquests residus.

0: rieres, desembocadures i demés, que hi ha una acumulació de brutícia brutal.
1: L'any passat, en una activitat similar, ja van retirar 300 quilos de tovalloletes humides en un matí. Enguany, després de comptabilitzar-ho, esperen arribar a una xifra similar.
2: Mont-roig del Camp, Horta de Sant Joan, Riudoms i el Vendrell han viscut un cap de setmana cultural amb activitats vinculades a Joan Miró, Pablo Picasso, Antoni Gaudí i Pau Casals. A través del paisatge dels genis, els participants han conegut de prop els indrets que van deixar empremta en aquests artistes. Mont-roig del Camp, Ariadna Escoda.
3: El robatori del quadre de la Masia de Joan Miró ha estat el punt de partida de l'escape room a l'aire lliure a Mont-roig del Camp, una de les últimes activitats del que s'ha anomenat cap de setmana genial. A partir d'un joc de pistes mironianes, l'operació Mont-roig ha convidat els participants a resseguir el paisatge rogenc fins a arribar a l'ermita de Mare de Déu de la Roca. És en aquest punt on han culminat la missió per recuperar el quadre robat, després de posar en comú totes les pistes i resoldre els diferents enigmes que han nodrit la passejada. Una desena de persones s'han engrescat amb la proposta, pensada per a un públic familiar i de proximitat. L'Assat Ferrer, de Riudoms, és una d'aquestes participants.
4: Doncs perquè a Riudoms ja el coneixem més, tot el que són els espais de Gaudí, i llavors tenim més possibilitats de visitar-los, i en canvi els de Miró no el tenim tan a prop, tot i que sí que està bastant proper, i avui ens hem decidit per conèixer Miró.
3: Tot plegat pretén donar a conèixer l'entorn cultural i patrimonial de les comarques tarragonines i ebrenques que van deixar marca en artistes il·lustres, com detalla Eva Martínez, responsable del paisatge dels genis.
5: La nostra proposta és que vagin a descobrir, a través de les rutes emocionals, aquells espais que han estat font d'inspiració per Gaudí, Miró, Casals i Picasso.
3: L'organització calcula que en aquesta primera edició més de 400 persones s'han engrescat amb aquesta iniciativa, que preveuen convertir en una cita anual.
2: Us parlem ara d'una iniciativa que està feta a Sitges per combatre la soledat no desitjada a través de l'art. Una iniciativa conjunta dels departaments de Cultura i de Salut que posa en contacte persones grans que viuen soles o se senten soles. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba. Jo mai no em trobo
6: sol. L'Emi, la Glòria i la Menxo fa 2 mesos no es coneixien. Ara són amigues. S'han conegut al Museu de Sitges i ara planifiquen dinars i trobades. Aquí, als Museus de Sitges, i gràcies a la col·laboració amb el CAP, han treballat les emocions a través d'unes experiències guiades que han permès l'observació d'obres d'art com El Desconsol, de Josep Llimona, o La nena de la clavellina, de Santiago Rossinyol. Una quinzena de dones, casualment tot dones, han fet creacions col·lectives amb flors, han fet tallers amb els 5 sentits, han fet mindfulness amb paraules que cal, audicions sonores i més coses durant 7 dilluns. Estan encantades amb aquesta experiència pilot.
7: Ha sigut un regal meravellós, ens ho hem passat molt bé. Tornaríem cada dia. El meu problema és que estic cuidant el meu marit, que té Alzheimer, però ha anat bé per tot, pel cos, per l'ànima, perquè venir aquí ha sigut una festa.
8: Jo vinc amb una gata, però la gata és muda, així que no parla. Així que quan vinc aquí, després tinc que descansar la llenga. No estàs
6: sol. Avui ha estat l'últim dia d'aquest projecte anomenat Lligams, art que crea vincles. És el dia de celebrar aquestes noves connexions que prevenen els efectes adversos de l'aïllament social.
9: Amb les fitxes, sí, que hem anat col·leccionant durant cada sessió, ara la idea és que les puguem unir totes juntes.
6: I entre elles parlen i s'ajuden.
8: Com ho haveu fet, això? Més o menys. Així? Perquè així li podem fer una llaçada.
9: A l'ull.
6: L'art ha permès identificar i expressar els sentiments i combatre el risc de patir ansietat, depressió i deteriorament cognitiu. El director dels Museus de Sitges, Xema Romero, està convençut del poder de les obres d'art.
10: A partir de detectar aquesta problemàtica, doncs activa els espais de qualitat, espais que t'acullen, que t'abracen, i també doncs les obres d'art que representen miralls on podem trobar empàticament que el que ens ha passat els ha passat a altres persones abans, on podem despertar sensacions, emocions.
6: El que ha quedat clar, segons el psicòleg comunitari referent del CAP de Sitges, Jesús Fleta, és l'èxit de la proposta.
11: Hem vist que els vincles han anat enfortint i és veritat que fins i tot ha sortit la idea de fer-se un dinar, no?, entre elles, que això és una idea que, vulguis que no, reforça moltíssim.

30.000 persones han passat aquest cap de setmana pels diferents escenaris i seus del Festivalot de Girona, que ha arribat a l'onzena edició. Els Catarres, The Tallets, Miqui Núñez, Alfred García, Ginesta i els Atrapa Somnis han estat els artistes que hi han actuat. Tampoc han faltat

0: La cita als Amics de les Arts, impulsors d'aquest festival de música per famílies. Tallers música, per nadons, activitats creatives, cultura popular, propostes esportives, espais de joc i actuacions de diferents escoles de música han completat la programació del Festivalot.
1: Les tardes i només hi faltes tu, hi haurà història.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
2: El Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar a domicili al Baskonia en el tercer i definitiu partit per 88-96. Sentim l'entrenador de la penya, Dani Miret.
3: Sí, nosaltres des de l'inici hi hem cregut molt fort. Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar el nivell de l'equip com hem vist en aquesta eliminatòria i ens han sortit moltes coses bé.
2: Ara la penya s'enfrontarà al València en semifinals a partir de dimecres. Ricky Rubio ha parlat del rival de la penya.
4: Ara semifinals, no? Crec que mentalment hem d'estar preparats també, perquè el València és un gran equip, ho ha demostrat durant tota la temporada. No sé si diria el favorit, però bàsicament per guanyar crec que l'ACB. Però bueno, nosaltres hem de fer el nostre joc, hem de recuperar les lesions o el cansament físic que hem pogut tenir aquesta setmana i ja per la que ve.
2: L'altra semifinal arrenca dimarts i la jugaran el Barça i el Tenerife. Florentino Pérez ha guanyat amb claredat les eleccions al Real Madrid contra el candidat Enrique Riquelme i seguirà presidint el Club Blanc.
5: 3CAT Info.
2: I el Barça s'ha proclamat campió de la Copa del Rei d'handbol. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidasoa amb una diferència de 20 gols, 17-37. Amb aquesta el Barça ja suma 30 Copes del Rei i és la 13a que aconsegueixen de manera consecutiva. Els de Carlos Ortega, que també han guanyat la Lliga i la Copa Sobal, arriben amb molt bona forma a la Final Four de la Lliga de Campions que es disputa el cap de setmana que ve a Colònia, Alemanya. El tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha parlat de bones sensacions de cara a les Champions.
6: Bones, jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bones sensacions, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica, fins ara, no? Tenim encara 3-4 entrenaments més per preparar els petits detalls. Jo crec que arribarem bé. Però això en Colònia estic segur que els quatre equips pot guanyar.
2: L'Europa ha perdut per 3-2 al camp del Celta B i diu adeu a les opcions de pujar a la segona divisió de futbol. Els graciencs havien de guanyar el partit i durant bona estona ho han fet. Els 90 minuts, però, han acabat amb empat a 2 i a la pròrroga els gallecs han fet el definitiu tercer gol. Parla l'autor dels dos gols de l'Europa, Jordi Cano.
7: Doncs, molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion. Però, per altra banda, orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica. Som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
2: Ara el Celta B s'enfrontarà a la Ponferradina, mentre que a l'altra final la jugaran el Sabadell i el Zamora. I el Badalona jugarà la segona federació després de remuntar el Cornellà al 4-1 de l'anada. Els badalonins s'han imposat per 3-0 i s'han classificat després d'una pròrroga gràcies a la seva millor classificació durant la Lliga regular.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera, que sortia des de la pole després de guanyar amb autoritat aquest dissabte la cursa sprint, ha aconseguit la primera victòria en cursa llarga de la temporada i la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho ha aconseguit després de les 122 victòries d'Agostini i les 115 de Valentino Rossi. N'ha parlat als micròfons de DAZN.
8: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues... No me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
2: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta segon i a Peco Bagnaia tercer.
5: 3CAT Info.
2: I en gran motor, Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. L'italià de 19 anys ha aconseguit la seva cinquena victòria a la Fórmula 1 per davant de Lewis Hamilton i d'Isaac Hadjar. Amb el triomf d'avui, Antonelli augmenta el seu avantatge com a líder del Mundial abans del Gran Premi de Catalunya del cap de setmana que ve. L'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets. Zverev, de 29 anys, aconsegueix el seu primer gran slam i trenca per fi la seva maledicció amb els grans slams després d'haver perdut les 3 finals que havia jugat fins ara.
5: Trescat Info.
2: A l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que en el quart partit l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu es disputarà dimecres al Palau Blaugrana. N'ha parlat un dels golejadors de l'Igualada, Biel Llanes.
9: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
2: A l'altra semifinal, el Calafell ha perdut 3-4 contra el Liceu i ha quedat eliminat.
5: Trescat Info. Trescat Info. Trescat Info.

0: L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril. El règim dels ayatolars ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats i no han fet víctimes hores després d'una ofensiva israeliana a Beirut que ha provocat 2 morts. Donald Trump fa una crida a la calma i demana a les parts contenció per no posar en perill un possible acord amb l'Iran. Lleó 14 fa una defensa del diàleg social i crida a les empreses tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Ho ha fet a Madrid davant de 12.000 persones en un acte amb el món econòmic, cultural i esportiu. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home a trets en ple carrer a la Marina de Port, a Barcelona. Fa 3 setmanes una altra persona va morir en un tiroteig a la mateixa zona. La policia intenta localitzar ara l'autor dels trets, que ha fugit i se'n desconeix la identitat. Amb el lema "Demanem fets, no miracles", els docents tornaran a manifestar-se aquest dimarts a Barcelona, coincidint amb l'arribada del Papa. La mobilització començarà a les 11 a la plaça Espanya i la voluntat del professorat és que no afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat, que també es faran aquest dia. El Regne Unit, Alemanya i França, reunits amb Zelensky a Londres, reclamen a Rússia un alto el foc complet i immediat. Els aliats plantegen una cimera especial de l'OTAN per enfortir el suport a Kiev. Al Perú, tens escrutini després de les presidencials d'aquest diumenge, que es pot allargar dies. El guanyador serà la conservadora populista Keiko Fujimori o bé el reformista de l'esquerra Roberto Sánchez. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz revela detalls de les proves falses que fa 12 anys va difondre l'aleshores ministre de l'Interior i que acusaven Xavier Trias de tenir comptes a Suïssa. En un àudio amb Leire Díez que publica el diario.es, Francisco Martínez afirma que Fernández Díaz el motivava a filtrar coses. Berga ha viscut aquest diumenge al vespre l'última Patum completa d'aquest Corpus. Els assistents han gaudit un cop més dels salts a la plaça de Sant Pere.
1: Esports.
2: Hi haurà 2 catalans a les semifinals de la Lliga CB. El Joventut de Badalona, que s'ha desfet del Baskonia en el tercer partit per 88-96, i el Barça, la Penya, s'enfrontarà al València i el Barça al Tenerife. Florentino Pérez guanya les eleccions a Enrique Riquelme i seguirà presidint el Real Madrid. El Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol, s'ha imposat a la final al Bidasoa per 17-37. L'Europa ha estat eliminat del play-off descens a segona divisió. Els graciencs han perdut per 3-2 a Balaïdos contra el filial del Celta. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100 pel pilot de Cervera. I l'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros, s'ha imposat a la final a Flavio Cobolli en 5 sets.
0: Pel que fa al temps, dia calorós, força estiuenc i assolellat, amb alguns núvols baixos o boirina a les Terres de l'Ebre. A la tarda el temps canviarà amb nuvolades i xàfecs al Pirineu, especialment al Ripollès, la Cerdanya i la Catalunya Nord. Màximes de 30 a 33 graus a l'interior i fins a 35 graus al Pla de Lleida.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'Iran ha atacat Israel aquest diumenge per primera vegada des de la treva del 8 d'abril. El règim persa ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats contra una base aèria situada al nord-oest del país i ho ha justificat com a represàlia per l'escalada d'Israel al Líban. Hores abans, l'exèrcit israelià havia bombardejat el sud de Beirut, al barri de Dayeh, considerat un feu de Hezbollah. Hi ha hagut almenys 2 morts i 20 ferits, entre els quals nens. Israel ha promès represàlies contra l'Iran per aquest atac. Efie Defrin, portaveu de l'exèrcit.
3: En aquest moment, el cap de l'Estat Major està duent a terme una avaluació de la situació amb el fòrum de l'alt comandament i aprova plans per a la continuació. El règim terrorista iranià ha comès un error greu en escollir una vegada més el terrorisme. El règim intenta establir una nova equació portant a terme foc directe cap al nostre territori com a resposta a les accions de les forces de defensa a Daesh.
0: El portaveu ha afegit que continuaran les operacions al Líban, però l'Iran ha amenaçat Israel amb una resposta devastadora si continua l'escalada. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha intervingut a diversos mitjans per demanar moderació a les parts. Ha admès que no ha estat content amb l'atac d'Israel a Beirut, ha valorat que l'ofensiva de l'Iran no ha fet víctimes i ha demanat al règim que torni a seure's a la taula de negociacions. Hores abans, en una entrevista a la cadena NBC, havia exigit a Netanyahu contenció amb els atacs al Líban.
1: M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això o podem recomanar Síria.
0: Trump ha insistit que està a punt de tancar un acord amb l'Iran i que no vol que tot se'n vagi en orris per aquest atac. Precisament aquest dilluns es compleixen 100 dies de l'inici de la guerra. L'OPEP+, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juliol, el mateix increment que el mes anterior. Això malgrat que el tancament de l'estret d'Hormuz continuï dificultant les exportacions de cru. De fet, mentre això passi, aquest augment de petroli al mercat és en gran mesura teòric. L'economista Josep Soler fa aquesta lectura en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Un augment no gaire més enllà d'un augment simbòlic, però en tot cas indicatiu de que si calgués podrien decidir posteriors augments.
0: Un dels grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per la situació geopolítica actual són precisament els Estats Units. I encara sobre les conseqüències de la guerra al Pròxim Orient, les aerolínies alerten que els seus beneficis cauran gairebé a la meitat aquest any. Serà pel gran encariment dels preus del combustible. És el pronòstic de la IATA, l'Associació Internacional del Transport Aeri, que calcula que el benefici net del sector es reduirà dels 45 milions de dòlars al 2025 fins als 23.000 milions aquest any. En un comunicat, la IATA destaca que els resultats de les companyies aèries estan patint l'encariment d'un 70% de mitjana del preu del querosè respecte de l'any passat. Tot i això, l'organització destaca que la demanda de transport aeri continua mostrant resiliència, fins i tot en un context d'augment de tarifes. La IATA calcula que el trànsit de passatgers creixerà un 2% aquest any.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El papa Lleó XIV condemna l'egoisme i fa una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci. Són els missatges que ha deixat el pontífex als actes públics d'aquest diumenge a Madrid. Una missa multitudinària que ha aplegat més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia. Ho ha seguit des de Madrid Cristian Roldán.
6: Si a la missa del matí Lleó XIV feia una crida davant 1.200.000 persones per modernitzar l'Església des de la solidaritat,
7: que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar. Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
6: A la tarda, el papa reprenia les crítiques cap als interessos empresarials i els gegants tecnològics.
8: Que la activitat empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
6: Ho feia en un acte al Movistar Arena de Madrid davant 20.000 persones, on també han participat representants dels sectors esportiu, econòmic i cultural. L'actor i director Antonio Banderas reivindicava l'art com a alternativa a la violència.
9: Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. El arte debe ser una alternativa a la violència.
6: Lleó XIV ha arribat a tots dos actes amb el seu papa mòbil, que ha recorregut els carrers de Madrid i ha saludat i beneït milers de persones.
0: L'agenda del papa Lleó XIV continua aquest dilluns a Madrid amb dos dels plats forts de la visita. Al matí serà rebut al Congrés i es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de l'hemicicle. Ho farà com a cap d'estat del Vaticà i en un context de forta crispació política. A la tarda està previst que es reuneixi amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat sobre la qual no ha volgut donar per ara més detalls. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
10: Després del bany de masses d'aquest cap de setmana a Madrid, dilluns serà un dia de forta càrrega política. A primera hora es reunirà amb Pedro Sánchez de la Nunciatura Apostòlica i en acabar es dirigirà cap al Congrés, on serà rebut pels presidents de les Corts i dels màxims òrgans judicials. Saludarà també els membres de les meses del Congrés i del Senat, el cap de l'oposició i els portaveus dels grups parlamentaris. I seran tots a excepció de Podem i del BNG. Tot seguit, la comitiva anirà cap a l'hemicicle, on Lleó XIV es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de la tribuna, una intervenció inèdita en la història parlamentària. Les seves paraules podrien ser especialment incòmodes per a l'extrema dreta, amb al·legats sobre la immigració i la dignitat de les persones i en la línia de dissabte, quan va fer una crida contra la polarització. En l'actual clima de màxima tensió política, les paraules de Robert Prevost tenen tots els números de convertir-se en nova arma llancívola. El missatge que deixi podria ser un baló d'oxigen per a la Moncloa, però també munició per a l'oposició, que acusa Sánchez de fer servir aquesta visita per intentar blanquejar els seus suposats casos de corrupció. Si el matí estarà farcit de pes simbòlic, la tarda no serà menys. El papa es reunirà finalment amb víctimes d'abusos de l'Església. Serà a l'Anunciatura després de dinar amb bisbes i abans de l'acte que té a la catedral de l'Almudena. La trobada serà de caràcter privat i l'ha organitzat l'Església Espanyola, que no ha volgut donar més detalls per preservar, diuen, la confidencialitat. Les principals associacions de supervivents d'abusos, però, han denunciat que se'ls ha exclòs i temen que el papa només es reuneixi amb els participants del projecte Repara, que va posar en marxa l'arxidiòcesi de Madrid.
0: El papa arribarà a Barcelona dimarts, però aquest dilluns ja entren en vigor restriccions importants a la mobilitat. A partir de les 7 del matí quedaran tancats els voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Una part del Raval també quedarà encapsulada dimarts i dimecres. Hi haurà talls totals de circulació a diversos carrers que envolten l'església de Sant Agustí, sumats a controls d'accés, regulació de vianants i la prohibició, de la mateixa manera, d'aparcar-hi qualsevol mena de vehicle. La incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família. El temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que engloba 9 illes. El tram d'un quilòmetre del carrer Rosselló, per on circularà el papa mòbil, estarà totalment tallat al trànsit durant 2 dies. Des de dimarts a la matinada, fins i tot els accessos als pàrquings estaran afectats i no es podrà utilitzar el vehicle privat per entrar o sortir de la zona, excepte en cas d'emergència.
5: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home assassinat a trets aquest diumenge al vespre a la zona franca de Barcelona. Els fets han passat cap a les 9 del vespre al carrer de la Mineria. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, han localitzat la víctima amb una ferida d'arma de foc. Tot i els intents de reanimació, l'home ha acabat morint. És la mateixa zona on fa 3 setmanes un altre home de 44 anys va morir per un tiroteig a plena llum del dia. Els fets han passat concretament al mateix carrer del barri de Marina del Port, al districte de Sants-Montjuïc. Els Mossos intenten localitzar ara l'autor dels trets, que ha fugit del lloc dels fets i se'n desconeix la identitat. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i treballa per aclarir les circumstàncies d'aquesta mort violenta. Segons fonts properes a la investigació, una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups del crim organitzat de l'Europa de l'Est. Coincidint amb l'arribada del papa a Barcelona, aquest dimarts els sindicats d'educació han convocat una manifestació que començarà a plaça d'Espanya a les 11 del matí i està previst que acabi al Parlament. És també el primer dia de les proves d'accés a la universitat. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
11: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves. I diumenge, 14 de juny, també farem una gran manifestació de país que començarà a les 11:30 a Jardinets de Gràcia de Barcelona.
0: La mobilització d'aquest dimarts, que té el lema Demanem fets, no miracles, començarà abans de l'arribada de Lleó XIV a Barcelona, que a la 1 del migdia té programat un acte litúrgic a la catedral. Els sindicats tenen clar que cal aprofitar la visibilitat que la situació genera. Jordi Gil és el secretari de Comunicació d'Ensenyament de la CGT.
12: El fet que l'hem escollit el dia 9 i no un altre dia d'aquesta setmana és per fer-ho visible en un moment en què molta gent estarà mirant a Barcelona i el voldrà vendre una imatge de la ciutat i de Catalunya que creiem que no es correspon amb la realitat que tenim en aquest moment.
0: A més, també s'hi afegiran els treballadors dels serveis socials, les escoles Bressol i les biblioteques, entre altres col·lectius de l'Ajuntament de Barcelona, que fan vaga des de fa uns mesos per protestar contra el nou conveni laboral. Els pediatres avisen que les altes temperatures a les aules d'escoles i instituts són un problema de salut pública infantil i reclamen mesures urgents per adaptar els centres al canvi climàtic. Aquests metges recorden que a partir dels 26 o 27 graus la memòria i la capacitat de concentració empitjora i també augmenta la somnolència i la irritabilitat. Ho ha explicat aquesta emissora el doctor Ferran Campillo, membre del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria.
13: Ja no és només una qüestió de molèstia o d'incomoditat, sinó que quan superem aquest llindar, doncs ja tenim problemes a l'aprenentatge, ja tenim problemes en el rendiment acadèmic i arriba un moment fins i tot que tenim uns impactes en salut.
0: Per això reivindiquen la necessitat urgent de climatitzar els equipaments educatius i recomanen posar més vegetació i elements naturals als patis per fer-los més saludables. En clau internacional us expliquem que els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França, reunits a Londres amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, criden al president rus Vladimir Putin a un alto el foc complet immediat. Alhora, els tres aliats occidentals d'Ucraïna han discutit com enfortir la cooperació amb Kiev a través del grup dels 7 i fer una cimera de l'OTAN que doni suport extra a Ucraïna després de 4 anys de guerra amb Rússia. Segons un comunicat d'aquesta cimera, a la capital britànica es fa una crida a augmentar la capacitat militar contra els míssils balístics que han malmès instal·lacions i ciutats ucraïneses. La trobada s'ha fet 2 dies després que Putin rebutgés l'última oferta de diàleg de Zelensky, que consistia en un cara a cara entre tots dos. Sobre el terreny, Ucraïna ha denunciat que aquestes últimes hores hi ha hagut un atac rus contra un dipòsit de combustible nuclear prop de la central de Txernòbil. L'agressió no ha causat ferits, però sí un incendi. Els nivells de radiació de la zona es mantenen estables. Zelensky ha qualificat el bombardeig de cop vil de Rússia.
5: El temps.
0: Dani Ramírez.
14: El temps avui podria canviar la tarda. Algunes zones del nord del país amb tempestes, bàsicament Pirineu o Catalunya Nord. Però destaquem que el dia començarà amb molta calma, amb poc vent, amb bona mar. Dia de sol, algun nuvolet baix cap a les Terres de l'Ebre, puntualment aquí, Delta de l'Ebre, amb boirina o algun banc de boira, i també en punts aïllats del Pirineu, algun núvol baix despistat. Això al matí, sol, temperatura d'hora a d'hora, encara agradable o fresca a l'interior, suau i una mica de xafogó cap a la costa, mínimes de 19, 20, 21 en aquest sector, però per sota de 16, 17 a l'interior o fins i tot baixant cap a 14 o 15. S'estarà bé primera hora, aprofitem-ho, perquè després a la tarda doncs tindrem calor, calor intensa de 30, 35 a l'interior, 35 al sector de Lleida, l'àrea de Fraga, el Baix Cinca, també cap a punts de la Noguera, de l'Urgell, del Pla d'Urgell, es pot arribar a aquests 34-35 graus, però serà una punta de calor només avui. Demà ja comença a baixar la temperatura. I després d'aquesta forta calor, creixeran nuvolades al Pirineu, ruixats, tronades, bàsicament Cerdanya, Ripollès i sobretot a la Catalunya Nord, el Conflent, el Vallespí, aquestes tempestes podran agafar una mica de potència i a última hora de la tarda o al vespre baixar cap a l'Alta Garrotxa i cap al nord de l'Alt Empordà, cap a la capçalera de la Muga o al sector de la Jonquera, localment aquí amb intensitat.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Terrabastall a França per la desaparició i assassinat d'una nena d'11 anys, suposadament a mans d'un pederasta que ja havia estat denunciat. Davant les acusacions de negligència, el govern ordena la revisió immediata dels 70.000 casos pendents que afecten menors. Anem cap a París. Isabel Galí.
15: El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades amb menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. Mesures d'urgència per rebaixar l'alarma generada per l'assassinat d'una nena d'11 anys, Liana. just el dia que el seu poble, Florença, en occità, l'ha acomiadat. Va ser assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies que nega tenir-hi res a veure, tot i que el cos es va trobar en una sitja on ell havia treballat. Sobre aquest home, de 41 anys, hi havia hagut almenys dues denúncies prèvies i entre 5 i 7 senyalaments o alertes per agressió sexual. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o els jutjats regionals. La percepció, doncs, és que el crim hauria estat evitable si el sistema funcionés. I arriba pocs dies després de l'escàndol dels monitors i educadors denunciats en diferents guarderies i escoles infantils de París per agressions sexuals contra menors.
0: Després de les votacions d'aquest diumenge a les presidencials del Perú, ha començat un escrutini amb tensió màxima a l'espera dels resultats. El guanyador serà la conservadora populista Keiko Fujimori o bé el reformista de l'esquerra Roberto Sánchez. Anem a Lima, enviat especial Joan Biosca.
16: La gran incògnita d'aquestes presidencials peruanes acabada la jornada electoral està en saber si els resultats seran ajustats o no i, en cas de ser-ho, si el perdedor reconeixerà ràpidament o no el veredicte de les urnes. La tensió política aquí al Perú és màxima, d'altíssim voltatge. 4 presidents, per exemple, només en aquesta legislatura, i ara es tria el novè president en aquests darrers 10 anys. O bé la conservadora Keiko Fujimori, o bé el progressista Roberto Sánchez. Els escoltem a tots dos durant aquesta jornada electoral d'aquestes presidencials peruanes.
17: Nuestro compromiso para trabajar siempre por la unidad y tener esta mirada de fe, de esperanza en todos nosotros.
18: Donde exhortamos a todos los peruanos y peruanas, a su compromiso con la democracia, con el país, un voto democrático, un voto de amor a nuestra patria, con cero pobreza y con mucha democracia y justicia.
16: Keiko Fujimori opta per quarta vegada a la presidència del país andí i busca recuperar l'esperit i les polítiques del seu pare Alberto Fujimori, qui va governar el Perú entre els anys 1990 i 2000. Aquí, per molts peruans, Alberto Fujimori és un heroi, però per a d'altres és un dimoni. Va acabar condemnat a la presó, ja mort, per delictes contra els drets humans, però se'l recorda també per la seva lluita contra la inflació i també contra el grup terrorista Sendero Luminoso. Per la seva banda, Roberto Sánchez és el fill polític de l'expresident progressista Pedro Castillo, que hauria ara d'acabar mandat, però està a la presó acusat d'un intent de cop d'estat en voler tancar el Congrés peruà.
0: Armènia, les primeres estimacions de l'escrutini de les eleccions d'aquest diumenge donen la victòria a l'actual primer ministre Nikol Pashinyan per davant del principal líder de l'oposició, l'empresari russo-armeni Sambel Karapetyan. Si es confirmen aquests primers resultats, els ciutadans hauran avalat l'estratègia de Pashinyan d'apropar-se a la Unió Europea i fer la pau amb l'Azerbaidjan. Anem a Moscou. Cristina Solias.
19: Les eleccions armènies han tingut una participació del 59%, 10 punts superior a la de fa 5 anys. Nikol Pashinyan ha apostat per una estratègia pragmàtica que passa per no dependre tant de Rússia i diversificar els seus socis. Això ha provocat que el Kremlin hagi prohibit les importacions de productes armenis com ara l'alcohol, la fruita i la verdura i que amenaci també Yerevan amb tallar-li el gas i el petroli o, si més no, deixar-li de vendre amb grans descomptes com fins ara. Pashinyan, just després de votar, ha anunciat que viatjarà a Moscou, Brussel·les i Washington, perquè el seu objectiu és enfortir la sobirania del país.
20: El futur d'Armènia serà una estratègia d'enfortiment de la independència, l'Estat, la democràcia i l'Estat de dret. I continuarem el camí de la reforma democràtica, és clar, amb el suport dels nostres socis europeus.
19: Un altre dels objectius de Pashinyan és fer-me la pau amb l'Azerbaidjan després de 40 anys de conflicte, però per això necessita canviar la Constitució. Per aconseguir-ho, ha abandonat la reivindicació de l'Alt-Karabakh, l'enclavament que l'exèrcit àzeri va envair i d'on va expulsar més de 100.000 armenis ara fa 3 anys. Molts ciutadans no li perdonen, però d'altres també veuen l'oportunitat de fer projectes conjunts de transport amb Bakú que han despertat l'interès tant de la Unió Europea com dels Estats Units.
0: Esports. Amb Alfons Gurí, no?
3: El Joventut de Badalona s'ha classificat per les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar a domicili al Baskonia en el tercer i definitiu partit per 88-96. Sentim l'entrenador de la penya, Dani Miret.
21: Sí, nosaltres des de l'inici hi hem cregut molt fort. Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar el nivell de l'equip com hem vist en aquesta eliminatòria, i ens han sortit moltes coses bé.
3: Ara la penya s'enfrontarà al València en semifinals a partir de dimecres. Enrique Rubio ha parlat del València.
1: Ara semifinals, no? Crec que mentalment hem d'estar preparats també, perquè el València és un gran equip, ho ha demostrat durant tota la temporada. No sé si diria el favorit, però bàsicament per guanyar crec que l'ACB. Però bueno, nosaltres hem de fer el nostre joc, hem de recuperar les lesions o el cansament físic que hem pogut tenir aquesta setmana i ja per la que ve.
3: L'altra semifinal arrenca dimarts i la jugaran el Barça i el Tenerife. Florentino Pérez ha guanyat amb claredat les eleccions al Real Madrid contra el candidat Enrique Riquelme i seguirà presidint el Club Blanc.
5: 3CAT Info.
3: I el Barça s'ha proclamat campió de la Copa del Rei d'handbol. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidasoa amb una diferència de 20 gols, 17-37. Amb aquesta, el Barça ja suma 30 Copes del Rei i és la 13a que aconsegueixen de manera consecutiva. Els de Carlos Ortega, que també han guanyat la Lliga i la Copa Asobal, arriben en molt bona forma a la Final Four de la Lliga de Campions que es disputa el cap de setmana que ve a Colònia, a Alemanya. El tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha parlat de bones sensacions de cara a les Champions.
2: Bones. Jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bones sensacions, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica fins ara, no? Tenim encara 3-4 entrenaments més per preparar els petits detalls. Jo crec que arribarem bé. Però això en Colònia, estic segur que els quatre equips pot guanyar.
3: L'Europa ha perdut per 3-2 al camp del Celta B i diu adeu a les opcions de pujar a la segona divisió de futbol. Els graciencs havien de guanyar el partit i durant una bona estona ho han fet. Els 90 minuts, però, han acabat amb empat a 2 i a la pròrroga els gallecs han fet el definitiu tercer gol. Parla l'autor dels dos gols de l'Europa, Jordi Cano.
22: Doncs molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion, però per altra banda orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica, som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
3: Ara el Celta B s'enfrontarà a la Pontferradina, mentre que l'altra final la jugaran el Sabadell i el Zamora. I el Badalona jugarà la segona federació després de remuntar el Cornellà al 4-1 de l'anada. Els badalonins s'han imposat per 3-0 i s'han classificat després d'una pròrroga per la seva millor classificació durant la Lliga regular.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera, que sortia des de la pole després de guanyar amb autoritat aquest dissabte la cursa sprint, ha aconseguit la primera victòria en cursa llarga de la temporada i la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho aconsegueix. Agostini n'ha guanyat 122 i Valentino Rossi 115. N'ha parlat als micròfons de DAZN.
23: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
3: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta segon i Pecco Bagnaia tercer.
5: 3CAT Info.
3: Encara en motor, Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. L'italià de 19 anys ha aconseguit la seva cinquena victòria a la Fórmula 1 per davant de Lewis Hamilton i d'Isaac Hadjar. Amb el triomf d'avui, Antonelli augmenta el seu avantatge com a líder del Mundial abans del Gran Premi de Catalunya del cap de setmana que ve.
5: 3CAT Info.
3: L'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets. Zverev, de 29 anys, aconsegueix el seu primer Grand Slam i trenca per fi la seva maledicció amb els Grand Slams després d'haver perdut les tres finals que havia jugat fins ara.
5: L'actualitat esportiva a fons.
3: A l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que en el quart partit l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu es disputarà dimecres al Palau Blaugrana. N'ha parlat un dels golejadors de l'Igualada, Biel Llanes.
24: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat pels 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
3: A l'altra semifinal, el Calafell ha perdut 3-4 contra el Liceu i ha quedat eliminat.
5: Són dos quarts de quatre.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril. El règim dels ayatolars ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats i no han fet víctimes. Hores després d'una ofensiva israeliana a Beirut que ha provocat 2 morts. Donald Trump fa una crida a la calma i demana a les parts contenció per no posar en perill un possible acord amb l'Iran. També destaca que Lleó 14 fa una defensa del diàleg social i crida les empreses tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Ho ha fet a Madrid davant de 12.000 persones en un acte amb el món econòmic, cultural i esportiu. A partir d'ara us explicarem que la patronal de les benzineres ha demanat mantenir la rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar al juliol aquesta mesura que es va aprovar per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà en el preu del petroli. I us parlarem de la Patum de Berga, que arriba al seu punt final amb la Patum completa. És l'acte més multitudinari i emblemàtic de la festa que se celebra a la plaça de Sant Pere. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que hi haurà 2 catalans a les semifinals de la Lliga CB, el Joventut de Badalona i el Barça. La penya s'enfrontarà al València i el Barça al Tenerife. Florentino Pérez guanya les eleccions a Enrique Riquelme i seguirà presidint el Real Madrid. El Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol, s'han imposat a la final el Bidasoa per 17-37. L'Europa ha estat eliminat del play-off d'ascens a segona divisió, han perdut per 3-2 a Balaïdos contra el filial del Celta. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100. Pel Tro de Cervera i l'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros.
0: Pel que fa al temps, aquest dilluns tindrem un dia calorós, força estiuenc i assolellat, amb alguns núvols baixos o boirina a les Terres de l'Ebre. A la tarda el temps canviarà amb nuvolades i xàfecs al Pirineu, especialment al Ripollès, la Cerdanya i Catalunya Nord. Màximes de 30 a 33 graus a l'interior i fins a 35 graus al Pla de Lleida. L'Iran ha atacat Israel aquest diumenge per primera vegada des de la treva del 8 d'abril. El règim persa ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats contra una base aèria situada al nord-oest del país i ho ha justificat com a represàlia per l'escalada d'Israel al Líban. Hores abans, l'exèrcit israelià havia bombardejat el sud de Beirut, al barri de Danieh, considerat un feu de Hezbollah. Hi ha hagut almenys 2 morts i 20 ferits, entre els quals nens. Israel ha promès represàlies contra l'Iran per aquest atac. Efie Defrin, portaveu de l'exèrcit.
2: En aquest moment, el cap de l'Estat Major està duent a terme una avaluació de la situació amb el fòrum de l'alt comandament i aprova plans per a la continuació. El règim terrorista iranià ha comès un error greu en escollir una vegada més el terrorisme. El règim intenta establir una nova equació portant a terme foc directe cap al nostre territori com a resposta a les accions de les forces de defensa a Daesh.
0: El portaveu ha afegit que continuaran les operacions al Líban, però l'Iran ha amenaçat Israel amb una resposta devastadora si continua l'escalada. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha intervingut a diversos mitjans per demanar moderació a les parts. Ha admès que no ha estat content amb l'atac d'Israel a Beirut, ha valorat que l'ofensiva de l'Iran no ha fet víctimes i ha demanat al règim que torni a seure's a la taula de negociacions. Hores abans, en una entrevista a la cadena NBC, havia exigit a Netanyahu contenció amb els atacs al Líban.
3: M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això o podem recomanar Síria.
0: Trump ha insistit que està a punt de tancar un acord amb l'Iran i que no vol que tot se'n vagi en orris per aquest atac. Precisament aquest dilluns es compleixen 100 dies de l'inici de la guerra. La patronal de les benzineres ha demanat mantenir la rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar el juliol aquesta mesura que es va aprovar per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà en el preu del petroli. La vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Carme Esteve, ha calculat l'impacte en el preu de l'eliminació de la rebaixa.
4: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre. I el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: Una pujada de preus que també repercutiria en la inflació, segons el president de l'associació, Albert Campabadal.
5: La immensa majoria del transport es fa amb gasoil i el gasoil és el 70% del cost d'un camió quan es mou i transporta coses. I al final el transport també incideix en el que consumim. O sigui que un combustible més econòmic ens fa la vida més econòmica de forma directa i de forma indirecta.
0: La patronal de les benzineres considera que la rebaixa fiscal ha estat eficaç i proposen que, si s'ha de tornar a pujar l'IVA, es faci de forma progressiva. El Papa Lleu XIV condemna l'egoisme i fa una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci. Són els missatges que ha deixat el pontífex als actes públics d'aquest diumenge a Madrid, una missa multitudinària que ha plegat més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia. Madrid, Cristian Roldán.
6: Si a la missa del matí Lleó XIV feia una crida davant 1.200.000 persones per modernitzar l'Església des de la solidaritat...
7: Que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar. Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
6: A la tarda, el Papa reprenia les crítiques cap als interessos empresarials i els gegants tecnològics.
8: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
6: Ho feien un acte al Movistar Arena de Madrid davant 20.000 persones, on també han participat representants dels sectors esportiu, econòmic i cultural. L'actor i director Antonio Banderas reivindicava l'art com a alternativa a la violència.
9: Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. El arte debe ser una alternativa a la violencia.
6: Lleó XIV ha arribat a tots dos actes amb el seu papa mòbil, que ha recorregut els carrers de Madrid i ha saludat i beneït milers de persones.
0: La visita del papa coincidirà amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquest diumenge ha fet just 100 anys que l'arquitecte va ser atropellat per un tramvia a la vorera central de la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona. Davant del número 665 s'ha col·locat una placa per reconèixer la dimensió internacional de la seva obra i el seu arrelament a la ciutat de Barcelona. En l'acte, que ha plegat unes 150 persones, també s'ha reclamat crear una festa al voltant de la figura del genial arquitecte i fins i tot fer-ne una pel·lícula. Galdric Santana és el comissari de l'any Gaudí.
10: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
0: La descoberta de la placa arriba en un moment especialment simbòlic, només 3 dies abans de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, prevista per el dia 10 de juny, data en què va morir l'arquitecte. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, revela detalls de les proves falses contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que es van filtrar en mitjans afins al PP. Martínez apunta que l'exministre de l'Interior era al darrere de la informació que acusava l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, de tenir un compte bancari a Suïssa. Martínez assegura que a Fernández Díaz li encantava filtrar. Ho revela l'àudio que aquest diumenge ha publicat el diario.org és amb Leire Díez, exmilitant socialista implicada en una suposada trama per obstaculitzar investigacions judicials que afectaven el partit. L'àudio no se sent bé, però Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació és Fernández Díaz. Recordem que el 2014 el diari El Mundo va publicar que Trias tenia 13 milions d'euros en un banc suís. Ell ho va desmentir de seguida. La Fiscalia Anticorrupció, de fet, va arxivar aquest cas. Tant Jordi Martí, president del grup municipal de Junts per Barcelona, com la diputada al Congrés, Pilar Calvo, ja tenen tots els avals necessaris per presentar-se a les primàries per ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona. Martí ha agraït a través de la xarxa X que li hagin fet confiança.
11: Us vull agrair la confiança que heu dipositat en nosaltres a l'hora de donar-nos els vostres avals. Hem estat els primers en aconseguir els avals necessaris per tirar endavant la nostra candidatura. Tenim equip, tenim futur, et tenim a tu. De nou, moltes gràcies i endavant. Visca Barcelona!
0: Recordem que, a banda de Jordi Martí i Pilar Calvo, també es presenten per ser candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona la diputada i secretària primera de la mesa del Parlament, Glòria Freixa, i l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas. I ara un apunt de servei. Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'aquest dilluns el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 sud entre Sant Vicenç de Calders, Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 Móra la Nova, Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. Una dona ucraïnesa de 67 anys ha mort ofegada aquest diumenge a la platja de la Pineda, a Vilaseca. Els fets han passat cap a les 7 de la tarda, quan diversos banyistes han alertat els serveis d'emergència de la presència d'una dona inconscient dins de l'aigua, a l'extrem de la platja més proper al límit amb Salou. Un cop a la zona, efectius del sistema d'emergències mèdiques han practicat maniobres de reanimació a la mateixa sorra, però finalment no han pogut salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat patrulles de la policia local de Vilaseca, Mossos d'Esquadra, bombers i diverses unitats del SEM. Amb aquesta defunció ja són dues les víctimes mortals registrades a les platges de la demarcació de Tarragona en menys de dues setmanes, després de la mort d'un home de 65 anys a Salou el 27 de maig. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de l'incident. 13 persones han quedat ferides, 4 han estat greu i 9 més de caràcter lleu per una intoxicació de monòxid de carboni en un habitatge de Palma que suposadament es destinava al lloguer turístic il·legal. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest diumenge, poc després de les 6 del matí, al carrer Pisa. En arribar al lloc dels fets, 3 persones es trobaven inconscients. Les 4 víctimes greus, d'entre 23 i 34 anys, han estat traslladades a l'Hospital Son Espases i els 9 ferits lleus han estat donats d'alta in situ. Les primeres investigacions apunten a una mala combustió de la caldera de gas. Segons els bombers, el tancament en vidres de la terrassa podria haver afavorit l'acumulació dels gasos. Tot l'edifici ha estat evacuat de manera preventiva i després de diverses comprovacions, els veïns ja han pogut tornar a casa. Ara la Policia Nacional i els bombers de Palma investiguen les circumstàncies d'aquest incident. Els agents rurals asseguren que no segar els cereals dels camps situats en zones d'especial protecció per a les aus no és preocupant en matèria de prevenció d'incendis. Aquesta és la resposta als agricultors del Sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, que reclamen poder avançar la collita en aquests espais protegits per reduir la càrrega de combustible en cas d'incendi forestal. Ens ho explica Alba Mor.
12: Reduir el risc d'incendis és una de les raons per les quals des del sindicat reclamen avançar la collita en les zones ZEPA, on fins als dies 15 o 22 de juny, depenent de la zona, està prohibit segar per respectar el període de la cria d'aus. Tot i això, el cap dels agents rurals a Lleida, Llorenç Ricou, ha tret ferro a l'assumpte.
13: Les zones ZEPA estan promocionades pel Departament de Territori per la salvaguarda de les aus. Però no crec que sigui el problema d'unes 3.000 hectàrees que hi ha, que hi ha unes 3.500 hectàrees a tota la zona, al mig de tota la plana cerealística, no crec que sigui un dels problemes. Si, a més, si me diguessis que són 100.000 hectàrees, te diria, bueno. Per tant, aquesta polèmica penso que no té... De moment no és preocupant a nivell de prevenció, no mos preocupem més.
12: El fet de no poder segar provoca pèrdues directes als agricultors, ja que el gra s'asseca abans d'hora i acaba tenint menys pes. Això es tradueix en menys quilos i, per tant, en menys ingressos per al pagès. A tot això se li suma l'encariment dels costos de producció i els danys per la plaga de conills.
0: El temps. Dani Ramírez.
14: El temps avui podria canviar la tarda a algunes zones del nord del país amb tempestes, bàsicament Pirineu o Catalunya Nord, però destaquem que el dia començarà amb molta calma, amb poc vent, amb bona mar, dia de sol, algun nuvolet baix cap a les Terres de l'Ebre, puntualment aquí, Delta de l'Ebre, amb boirina o algun banc de boira, i també en punts aïllats del Pirineu, algun núvol baix despistat. Això al matí, sol, temperatura d'hora a d'hora, encara agradable o fresca a l'interior, suau i una mica d'aixafogor cap a la costa, mínimes de 19, 20, 21 en aquest sector, però per sota de 16, 17 a l'interior o fins i tot baixant cap a 14 o 15. S'estarà bé primera hora, aprofitem-ho perquè després a la tarda doncs tindrem calor, calor intensa de 30, 35 a l'interior, 35 al sector de Lleida, l'àrea de Fraga, el Baix Cinca, també cap a punts de la Noguera, de l'Urgell, del Pla d'Urgell, es pot arribar a aquests 34-35 graus, però serà una punta de calor només avui. Demà ja comença a baixar la temperatura. I després d'aquesta forta calor, creixeran nuvolades al Pirineu, ruixats, tronades, bàsicament Cerdanya, Ripollès i sobretot a la Catalunya Nord, el Conflent, el Vallespí, aquestes tempestes podran agafar una mica de potència i a última hora de la tarda o al vespre baixar cap a l'Alta Garrotxa i cap al nord de l'Alt Empordà, cap a la capçalera de la Muga o al sector de la Jonquera, localment aquí amb intensitat.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: La Patum de Berga d'aquest Corpus arriba al seu final amb la Patum completa. És l'acte més multitudinari i emblemàtic de la festa que se celebra a la plaça Sant Pere. Les comparses han desfilat i ballat al centre de la plaça en quatre salts amb la participació destacada dels plens. La celebració acaba amb els tradicionals tirabols acompanyats de les guites, els gegants i centenars de patumaires del ritme de la música. Un cop acabada la Patum completa, la festa remata amb sardanes a la plaça de Viladomat, que posen el punt final a la Patum d'aquest any.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La trentena de submarinistes que han participat en la neteja del fons marí de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà alerten de la gran quantitat de residus acumulats sota l'aigua. Aquest diumenge han participat en una acció per sensibilitzar sobre l'impacte de les tovalloletes humides. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
2: Els participants han netejat la zona de la desembocadura de la Riera de Sant Feliu, que és un dels punts on més s'acumulen residus. Tot i que la jornada d'aquest diumenge estava centrada en recollir tovalloletes humides, durant la immersió els voluntaris s'han trobat tot tipus de deixalles. La jornada l'ha organitzat el Centre de Busseig Sublímits. La seva directora, Lola Cervantes, alerta de l'impacte d'aquests residus.
3: Pues una tovalloleta pot estar 50 anys fins que es degrada del tot, però és que el problema no és que es degrada, és que no es degrada del tot i ja queda el plàstic, que després és microplàstic, que després el mengen els peixos, o sigui, és que mai arribarà a degradar-se, mai.
2: Entre els participants, en Víctor Almoalla, que ha explicat que el que han trobat sota l'aigua dista molt de la imatge idíl·lica que es té de la Costa Brava.
4: És a dir, tenim punts d'immersió meravellosos que estan nets, per suposat, però després hi ha moltes zones que són aquestes parts que surts de port, bocanes de port, rieres de port, rieres, desembocadures i de més, que hi ha una acumulació de brutícia brutal.

0: Roig del Camp, una de les últimes activitats del que s'ha anomenat Cap de Setmana Genial. A partir d'un joc de pistes mironianes, l'Operació Montroig ha convidat els participants a resseguir el paisatge rogenc fins a arribar a l'ermita de Mare de Déu de la Roca. És en aquest punt on han culminat la missió per recuperar el quadre robat, després de posar en comú totes les pistes i resoldre els diferents enigmes que han nodrit la passejada. Una desena de persones s'han engrescat amb la proposta, pensada per a un públic familiar i de proximitat. L'Assat Ferrer, de Riudoms, és una d'aquestes participants.
1: Doncs perquè a Riudoms ja el coneixem més, tot el que són els espais de Gaudí, i llavors tenim més possibilitats de visitar-los, i en canvi els de Miró no el tenim tan a prop, tot i que sí que està bastant proper, i avui ens hem decidit per conèixer Miró.
0: Tot plegat pretén donar a conèixer l'entorn cultural i patrimonial de les comarques tarragonines i ebrenques que van deixar marca en artistes il·lustres, com detalla Eva Martínez, responsable del paisatge dels genis.
2: La nostra proposta és que vagin a descobrir a través de les rutes emocionals aquells espais que han estat font d'inspiració per Gaudí, Miró, Casals i Picasso.
0: L'organització calcula que en aquesta primera edició més de 400 persones s'han engrescat amb aquesta iniciativa, que preveuen convertir en una cita anual.
3: Us parlem ara d'una iniciativa que està feta a Sitges per combatre la soledat no desitjada a través de l'art. Una iniciativa conjunta dels departaments de Cultura i de Salut que posa en contacte persones grans que viuen soles o se senten soles. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba. Jo mai no em trobo
4: sol. L'Emi, la Glòria i la Menxo fa 2 mesos no es coneixien. Ara són amigues. S'han conegut al Museu de Sitges i ara planifiquen dinars i trobades. Aquí, als Museus de Sitges, i gràcies a la col·laboració amb el CAP, han treballat les emocions a través d'unes experiències guiades que han permès l'observació d'obres d'art com El Desconsol, de Josep Llimona, o La nena de la clavellina, de Santiago Rusiñol. Una quinzena de dones, casualment tot dones, han fet creacions col·lectives amb flors, han fet tallers amb els 5 sentits, han fet mindfulness amb paraules que cal, audicions sonores i més coses durant 7 dilluns. Estan encantades amb aquesta experiència pilot.
5: Ha sigut un regal meravellós, ens ho hem passat molt bé. Tornaríem cada dia. El meu problema és que estic cuidant el meu marit, que té Alzheimer. Però ha anat bé per tot, pel cos, per l'ànima, perquè venir aquí ha sigut una festa.
6: Jo vinc amb una gata, però la gata és muda, així que no parla. Així que quan vinc aquí, després tinc que descansar la llenga. No estàs
4: sol. Avui ha estat l'últim dia d'aquest projecte anomenat Lligams Art que crea vincles. És el dia de celebrar aquestes noves connexions que prevenen els efectes adversos de l'aïllament social.
7: Amb les fitxes, sí, que hem anat col·leccionant durant cada sessió, ara la idea és que les puguem unir totes juntes.
4: I entre elles parlen i s'ajuden.
6: Com ho haveu fet, això? Més o menys. Així? Perquè així li podem fer una llaçada.
7: A l'ull.
4: L'art ha permès identificar i expressar els sentiments i combatre el risc de patir ansietat, depressió i deteriorament cognitiu. El director dels Museus de Sitges, Xema Romero, està convençut del poder de les obres d'art.
8: A partir de detectar aquesta problemàtica, doncs activa els espais de qualitat, espais que t'acullen, que t'abracen, i també doncs les obres d'art que representen miralls on podem trobar empàticament que el que ens ha passat els ha passat a altres persones abans, on podem despertar sensacions, emocions.
4: El que ha quedat clar, segons el psicòleg comunitari referent del CAP de Sitges, Jesús Fleta, és l'èxit de la proposta.
9: Hem vist que els vincles han anat enfortint i és veritat que fins i tot ha sortit la idea de fer-se un dinar, no?, entre elles, que això és una idea que, vulguis que no, reforça moltíssim.

0: 30.000 persones han passat aquest cap de setmana pels diferents escenaris i seus del Festivalot de Girona, que ha arribat a l'onzena edició. Els Catarres, The Tallets, Miqui Núñez, Alfred García, Ginesta i els Atrapa Somnis han estat els artistes que hi han actuat. Tampoc han faltat a la cita els Amics de les Arts, impulsors d'aquest festival de música per famílies. Tallers música, per nadons, activitats creatives, cultura popular, propostes esportives, espais de joc i actuacions de diferents escoles de música han completat la programació del Festivalot. Les tardes i només hi faltes tu, hi haurà història. Esports. Amb Alfons Gorina.
1: El Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar a domicili al Baskonia en el tercer i definitiu partit per 88-96.

0: sentim l'entrenador de la penya, Dani Miret.
1: Sí, nosaltres des de l'inici hi hem cregut molt fort. Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar el nivell de l'equip, com hem vist en aquesta eliminatòria, i ens han sortit moltes coses bé.
0: Ara la penya s'enfrontarà al València en semifinals a partir de dimecres. Ricky Rubio ha parlat del rival de la penya.
2: Ara semifinals, no? Crec que mentalment hem d'estar preparats també, perquè el València és un gran equip, ho ha demostrat durant tota la temporada. No sé si diria el favorit, però bàsicament per guanyar crec que l'ACB. Però bueno, nosaltres hem de fer el nostre joc, hem de recuperar les lesions o el cansament físic que hem pogut tenir aquesta setmana i ja per la que ve.
0: L'altra semifinal arrenca dimarts i la jugaran el Barça i el Tenerife. Florentino Pérez ha guanyat amb claredat les eleccions al Real Madrid contra el candidat Enrique Riquelme i seguirà presidint el Club Blanc.
3: 3CAT Info.
0: I el Barça s'ha proclamat campió de la Copa del Rei d'handbol. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidasoa amb una diferència de 20 gols, 17-37. Amb aquesta el Barça ja suma 30 Copes del Rei i és la 13a que aconsegueixen de manera consecutiva. Els de Carlos Ortega, que també han guanyat la Lliga i la Copa Sobal, arriben en molt bona forma a la Final Four de la Lliga de Campions, que es disputa el cap de setmana que ve a Colònia, Alemanya. El tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha parlat de bones sensacions de cara a la Champions.
4: Bones, jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bones sensacions, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica, fins ara, no? Tenim encara 3-4 entrenaments més per preparar els petits detalls. Jo crec que arribarem bé. Però això en Colònia, estic segur que els quatre equips pot guanyar.
0: L'Europa ha perdut per 3-2 al camp del Celta B i diu adeu a les opcions de pujar a la segona divisió de futbol. Els graciencs havien de guanyar el partit i durant bona estona ho han fet. Els 90 minuts, però, han acabat amb empat a 2 i a la pròrroga els gallecs han fet el definitiu tercer gol. Parla l'autor dels dos gols de l'Europa, Jordi Cano.
5: Doncs molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion, però per altra banda orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica, som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
0: Ara el Celta B s'enfrontarà a la Ponferradina, mentre que a l'altra final la jugaran el Sabadell i el Zamora. I el Badalona jugarà la segona federació després de remuntar el Cornellà al 4-1 de l'anada. Els badalonins s'han imposat per 3-0 i s'han classificat després d'una pròrroga gràcies a la seva millor classificació durant la Lliga regular.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera, que sortia des de la pole després de guanyar amb autoritat aquest dissabte la cursa sprint, ha aconseguit la primera victòria en cursa llarga de la temporada i la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho ha aconseguit després de les 122 victòries d'Agostini i les 115 de Valentino Rossi. N'ha parlat als micròfons de DAZN.
6: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
0: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta segon i a Peco Bañaya tercer.
3: 3CAT Info.
0: I en gran motor, Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. L'italià de 19 anys ha aconseguit la seva cinquena victòria a la Fórmula 1 per davant de Lewis Hamilton i d'Isaac Hadjar. Amb el triomf d'avui, Antonelli augmenta el seu avantatge com a líder del Mundial abans del Gran Premi de Catalunya del cap de setmana que ve. L'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets. Zverev, de 29 anys, aconsegueix el seu primer gran slam i trenca per fi la seva maledicció amb els grans slams després d'haver perdut les 3 finals que havia jugat fins ara.
3: 3CAT Info.
0: A l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que en el quart partit l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu es disputarà dimecres al Palau Blaugrana. n'ha parlat un dels golejadors de l'Igualada, Biel Llanes.
7: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
0: A l'altra semifinal, el Calafell ha perdut 3-4 contra el Liceu i ha quedat eliminat.
3: Trescat Info. Trescat Info. Trescat Info.

0: L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril. El règim dels ayatolàs ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats i no han fet víctimes hores després d'una ofensiva israeliana a Beirut que ha provocat 2 morts. Donald Trump fa una crida a la calma i demana a les parts contenció per no posar en perill un possible acord amb l'Iran. Lleó 14 fa una defensa del diàleg social i crida a les empreses tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Ho ha fet a Madrid davant de 12.000 persones en un acte amb el món econòmic, cultural i esportiu. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home a trets en ple carrer a la Marina de Port, a Barcelona. Fa 3 setmanes una altra persona va morir en un tiroteig a la mateixa zona. La policia intenta localitzar ara l'autor dels trets, que ha fugit i se'n desconeix la identitat. Amb el lema "Demanem fets, no miracles", els docents tornaran a manifestar-se aquest dimarts a Barcelona, coincidint amb l'arribada del Papa. La mobilització començarà a les 11 a la plaça Espanya i la voluntat del professorat és que no afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat, que també es faran aquest dia. El Regne Unit, Alemanya i França, reunits amb Zelensky a Londres, reclamen a Rússia un alto el foc complet i immediat. Els aliats plantegen una cimera especial de l'OTAN per enfortir el suport a Kiev. El Perú, tens escrutini després de les presidencials d'aquest diumenge, que es pot allargar dies. El guanyador serà la conservadora populista Keiko Fujimori o bé el reformista de l'esquerra Roberto Sánchez. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz revela detalls de les proves falses que fa 12 anys va difondre l'aleshores ministre de l'Interior i que acusaven Xavier Trias de tenir comptes a Suïssa. En un àudio amb Leire Díez que publica el diario.es, Francisco Martínez afirma que Fernández Díaz el motivava a filtrar coses. Berga ha viscut aquest diumenge al vespre l'última Patum completa d'aquest corpus. Els assistents han gaudit un cop més dels salts a la plaça de Sant Pere.
1: Esports.
2: Hi haurà 2 catalans a les semifinals de la Lliga CB. El Joventut de Badalona, que s'ha desfet del Baskonia en el tercer partit per 88-96, i el Barça, la Penya, s'enfrontarà al València i el Barça al Tenerife. Florentino Pérez guanya les eleccions a Enrique Riquelme i seguirà presidint el Real Madrid. El Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol, s'ha imposat a la final al Bidassoa per 17-37. L'Europa ha estat eliminat del play-off d'ascens a segona divisió. Els graciencs han perdut per 3-2 a Balaïdos contra el filial del Celta. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100 pel pilot de Cervera. I l'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros, s'ha imposat a la final a Flavio Cobolli en 5 sets.
0: Pel que fa al temps, dia calorós, força estiuenc i assolellat, amb alguns núvols baixos o boirina a les Terres de l'Ebre. A la tarda el temps canviarà amb nuvolades i xàfecs al Pirineu, especialment al Ripollès, la Cerdanya i la Catalunya Nord. Màximes de 30 a 33 graus a l'interior i fins a 35 graus al Pla de Lleida.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'Iran ha atacat Israel aquest diumenge per primera vegada des de la treva del 8 d'abril. El règim persa ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats contra una base aèria situada al nord-oest del país i ho ha justificat com a represàlia per l'escalada d'Israel al Líban. Hores abans, l'exèrcit israelià havia bombardejat el sud de Beirut, al barri de Dayeh, considerat un feu de Hezbollah. Hi ha hagut almenys 2 morts i 20 ferits, entre els quals nens. Israel ha promès represàlies contra l'Iran per aquest atac. Efie Defrin, portaveu de l'exèrcit.
2: En aquest moment, el cap de l'Estat Major està duent a terme una avaluació de la situació amb el fòrum de l'alt comandament i aprova plans per a la continuació. El règim terrorista iranià ha comès un error greu en escollir una vegada més el terrorisme. El règim intenta establir una nova equació portant a terme foc directe cap al nostre territori com a resposta a les accions de les forces de defensa a Daesh.
0: El portaveu ha afegit que continuaran les operacions al Líban, però l'Iran ha amenaçat Israel amb una resposta devastadora si continua l'escalada. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha intervingut a diversos mitjans per demanar moderació a les parts. Admès que no ha estat content amb l'atac d'Israel a Beirut, ha valorat que l'ofensiva de l'Iran no ha fet víctimes i ha demanat al règim que torni a seure's a la taula de negociacions. Hores abans, en una entrevista a la cadena NBC, havia exigit a Netanyahu contenció amb els atacs al Líban.
1: M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això o podem recomanar Síria.
0: Trump ha insistit que està a punt de tancar un acord amb l'Iran i que no vol que tot se'n vagi en orris per aquest atac. Precisament aquest dilluns es compleixen 100 dies de l'inici de la guerra. L'OPEP+, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juliol, el mateix increment que el mes anterior. Això malgrat que el tancament de l'estret d'Hormuz continuï dificultant les exportacions de cru. De fet, mentre això passi, aquest augment de petroli al mercat és en gran mesura teòric. L'economista Josep Soler fa aquesta lectura en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Un augment no gaire més enllà d'un augment simbòlic, però en tot cas indicatiu de que si calgués podrien decidir posteriors augments.
0: Un dels grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per la situació geopolítica actual són precisament els Estats Units. I encara sobre les conseqüències de la guerra al Pròxim Orient, les aerolínies alerten que els seus beneficis cauran gairebé a la meitat aquest any. Serà pel gran encariment dels preus del combustible. És el pronòstic de la IATA, l'Associació Internacional del Transport Aeri, que calcula que el benefici net del sector es reduirà dels 45 milions de dòlars al 2025 fins als 23.000 milions aquest any. En un comunicat, la IATA destaca que els resultats de les companyies aèries estan patint l'encariment d'un 70% de mitjana del preu del querosè respecte de l'any passat. Tot i això, l'organització destaca que la demanda de transport aeri continua mostrant resiliència, fins i tot en un context d'augment de tarifes. La IATA calcula que el trànsit de passatgers creixerà un 2% aquest any.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El papa Lleó XIV condemna l'egoisme i fa una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci. Són els missatges que ha deixat el pontífex als actes públics d'aquest diumenge a Madrid. Una missa multitudinària que ha plegat més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia. Ho ha seguit des de Madrid, Cristian Roldán.
5: Si a la missa del matí Lleó XIV feia una crida davant 1.200.000 persones per modernitzar l'Església des de la solidaritat,
6: que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar. Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
5: A la tarda, el papa reprenia les crítiques cap als interessos empresarials i els gegants tecnològics.
7: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
5: Ho feia en un acte al Movistar Arena de Madrid davant 20.000 persones, on també han participat representants dels sectors esportiu, econòmic i cultural. L'actor i director Antonio Banderas reivindicava l'art com a alternativa a la violència.
8: Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. El arte debe ser una alternativa a la violència.
5: Lleó XIV ha arribat a tots dos actes amb el seu papa mòbil, que ha recorregut els carrers de Madrid i ha saludat i beneït milers de persones.
0: L'agenda del papa Lleó XIV continua aquest dilluns a Madrid amb dos dels plats forts de la visita. Al matí serà rebut al Congrés i es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de l'hemicicle. Ho farà com a cap d'estat del Vaticà i en un context de forta crispació política. A la tarda està previst que es reuneixi amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat sobre la qual no ha volgut donar per ara més detalls. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
9: Després del bany de masses d'aquest cap de setmana a Madrid, dilluns serà un dia de forta càrrega política. A primera hora es reuniran Pedro Sánchez de la Nunciatura Apostòlica i en acabar es dirigirà cap al Congrés, on serà rebut pels presidents de les Corts i dels màxims òrgans judicials. Saludarà també els membres de les meses del Congrés i del Senat, el cap de l'oposició i els portaveus dels grups parlamentaris. I seran tots a excepció de Podem i del BNG. Tot seguit, la comitiva anirà cap a l'hemicicle, on Lleó XIV es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de la tribuna, una intervenció inèdita en la història parlamentària. Les seves paraules podrien ser especialment incòmodes per a l'extrema dreta, amb al·legats sobre la immigració i la dignitat de les persones i en la línia de dissabte, quan va fer una crida contra la polarització. En l'actual clima de màxima tensió política, les paraules de Robert Prevost tenen tots els números de convertir-se en nova arma llancívola. El missatge que deixi podria ser un baló d'oxigen per a la Moncloa, però també munició per a l'oposició, que acusa Sánchez de fer servir aquesta visita per intentar blanquejar els seus suposats casos de corrupció. Si el matí estarà farcit de pes simbòlic, la tarda no serà menys. El papa es reunirà finalment amb víctimes d'abusos de l'Església. Serà a l'Anunciatura després de dinar amb bisbes i abans de l'acte que té a la catedral de l'Almudena. La trobada serà de caràcter privat i l'ha organitzat l'Església Espanyola, que no ha volgut donar més detalls per preservar, diuen, la confidencialitat. Les principals associacions de supervivents d'abusos, però, han denunciat que se'ls ha exclòs i temen que el papa només es reuneixi amb els participants del projecte Repara, que va posar en marxa l'arxidiòcesi de Madrid.
0: El papa arribarà a Barcelona dimarts, però aquest dilluns ja entren en vigor restriccions importants a la mobilitat. A partir de les 7 del matí quedaran tancats els voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Una part del Raval també quedarà encapsulada dimarts i dimecres. Hi haurà talls totals de circulació a diversos carrers que envolten l'església de Sant Agustí, sumats a controls d'accés, regulació de vianants i la prohibició, de la mateixa manera, d'aparcar-hi qualsevol mena de vehicle. La incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família. El temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que engloba 9 illes. El tram d'un quilòmetre del carrer Rosselló, per on circularà el papa mòbil, estarà totalment tallat al trànsit durant 2 dies. Des de dimarts a la matinada, fins i tot els accessos als pàrquings estaran afectats i no es podrà utilitzar el vehicle privat per entrar o sortir de la zona, excepte en cas d'emergència.
4: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home assassinat a trets aquest diumenge al vespre a la zona franca de Barcelona. Els fets han passat cap a les 9 del vespre al carrer de la Mineria. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, han localitzat la víctima amb una ferida d'arma de foc. Tot i els intents de reanimació, l'home ha acabat morint. És la mateixa zona on fa 3 setmanes un altre home de 44 anys va morir per un tiroteig a plena llum del dia. Els fets han passat concretament al mateix carrer del barri de Marina del Port, al districte de Sants-Montjuïc. Els Mossos intenten localitzar ara l'autor dels trets, que ha fugit del lloc dels fets i se'n desconeix la identitat. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i treballa per aclarir les circumstàncies d'aquesta mort violenta. Segons fonts properes a la investigació, una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups del crim organitzat de l'Europa de l'Est. Coincidint amb l'arribada del papa a Barcelona, aquest dimarts els sindicats d'educació han convocat una manifestació que començarà a plaça d'Espanya a les 11 del matí i està previst que acabi al Parlament. És també el primer dia de les proves d'accés a la universitat. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
10: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves. I diumenge, 14 de juny, també farem una gran manifestació de país que començarà a les 11:30 als Jardinets de Gràcia de Barcelona.
0: La mobilització d'aquest dimarts, que té el lema Demanem fets, no miracles, començarà abans de l'arribada de Lleó XIV a Barcelona, que a la 1 del migdia té programat un acte litúrgic a la catedral. Els sindicats tenen clar que cal aprofitar la visibilitat que la situació genera. Jordi Gil és el secretari de Comunicació d'Ensenyament de la CGT.
11: Després que hem escollit el dia 9 i no un altre dia d'aquesta setmana, és per fer-nos visibles en un moment en què molta gent estarà mirant a Barcelona i el voldrà vendre una imatge de la ciutat i de Catalunya que creiem que no es correspon amb la realitat que tenim en aquest moment.
0: A més, també s'hi afegiran els treballadors dels serveis socials, les escoles Bressol i les biblioteques, entre altres col·lectius de l'Ajuntament de Barcelona, que fan vaga des de fa uns mesos per protestar contra el nou conveni laboral. Els pediatres avisen que les altes temperatures a les aules d'escoles i instituts són un problema de salut pública infantil i reclamen mesures urgents per adaptar els centres al canvi climàtic. Aquests metges recorden que a partir dels 26 o 27 graus la memòria i la capacitat de concentració empitjora i també augmenta la somnolència i la irritabilitat. Ho ha explicat aquesta emissora el doctor Ferran Campillo, membre del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria.
12: Ja no és només una qüestió de molèstia o d'incomoditat, sinó que quan superem aquest llindar, doncs ja tenim problemes a l'aprenentatge, ja tenim problemes en el rendiment acadèmic i arriba un moment fins i tot que tenim uns impactes en salut.
0: Per això reivindiquen la necessitat urgent de climatitzar els equipaments educatius i recomanen posar més vegetació i elements naturals als patis per fer-los més saludables. En clau internacional us expliquem que els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França, reunits a Londres amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, criden el president rus Vladimir Putin a un alto el foc complet immediat. Alhora, els tres aliats occidentals d'Ucraïna han discutit com enfortir la cooperació amb Kiev a través del grup del 7 i fer una cimera de l'OTAN que doni suport extra a Ucraïna després de 4 anys de guerra amb Rússia. Segons un comunicat d'aquesta cimera a la capital britànica, es fa una crida a augmentar la capacitat militar contra els míssils balístics que han malmès instal·lacions i ciutats ucraïneses. La trobada s'ha fet 2 dies després que Putin rebutgés l'última oferta de diàleg de Zelensky, que consistia en un cara a cara entre tots dos. Sobre el terreny, Ucraïna ha denunciat que aquestes últimes hores hi ha hagut un atac rus contra un dipòsit de combustible nuclear prop de la central de Txernòbil. L'agressió no ha causat ferits, però sí un incendi. Els nivells de radiació de la zona es mantenen estables. Zelensky ha qualificat el bombardeig de cop vil de Rússia.
4: El temps.
0: Dani Ramírez.
13: El temps avui podria canviar la tarda a algunes zones del nord del país amb tempestes, bàsicament Pirineu o Catalunya Nord, però destaquem que el dia començarà amb molta calma, amb poc vent, amb bona mar, dia de sol, algun nuvolet baix cap a les Terres de l'Ebre, puntualment aquí, Delta de l'Ebre, amb boirina o algun banc de boira, i també en punts aïllats del Pirineu algun núvol baix despistat. Això al matí. Sol, temperatura d'hora, encara agradable o fresca a l'interior, suau i una mica d'aixafogor cap a la costa, mínimes de 19, 20, 21 en aquest sector, però per sota de 16, 17 a l'interior o fins i tot baixant cap a 14 o 15. S'estarà bé primera hora, aprofitem-ho perquè després a la tarda doncs tindrem calor intensa de 30, 35 a l'interior, 35 al sector de Lleida, l'àrea de Fraga, el Baix Cinca, també cap a punts de la Noguera, de l'Urgell, del Pla d'Urgell, es pot arribar a aquests 34-35 graus, però serà una punta de calor només avui. Demà ja comença a baixar la temperatura. I després d'aquesta forta calor, creixeran nuvolades al Pirineu, ruixats, tronades, bàsicament Cerdanya, Ripollès i sobretot a la Catalunya Nord, al Conflent, al Vallespí, aquestes tempestes podran agafar una mica de potència i a última hora de la tarda o al vespre baixar cap a l'Alta Garrotxa i cap al nord de l'Alt Empordà, cap a la capçalera de la Muga o al sector de la Jonquera, localment aquí amb intensitat.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Terrabastall a França per la desaparició i assassinat d'una nena d'11 anys, suposadament a mans d'un pederasta que ja havia estat denunciat. Davant les acusacions de negligència, el govern ordena la revisió immediata dels 70.000 casos pendents que afecten menors. Anem cap a París. Isabel Galí.
14: El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades amb menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. Mesures d'urgència per rebaixar l'alarma generada per l'assassinat d'una nena d'11 anys, Liana, just el dia que el seu poble, Florence, Florença, en occità, l'ha acomiadat. va ser assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies que nega tenir-hi res a veure, tot i que el cos es va trobar en una sitja on ell havia treballat. Sobre aquest home de 41 anys hi havia hagut almenys dues denúncies prèvies i entre 5 i 7 senyalaments o alertes per agressió sexual. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o els jutjats regionals. La percepció, doncs, és que el crim hauria estat evitable si el sistema funcionés. I arriba pocs dies després de l'escàndol dels monitors i educadors denunciats en diferents guarderies i escoles infantils de París per agressions sexuals contra menors.
0: Després de les votacions d'aquest diumenge a les presidencials del Perú, ha començat un escrutini amb tensió màxima a l'espera dels resultats. El guanyador serà la conservadora populista Keiko Fujimori o bé el reformista de l'esquerra Roberto Sánchez. Anem a Lima, enviat especial Joan Biosca.
15: La gran incògnita d'aquestes presidencials peruanes acabada la jornada electoral està en saber si els resultats seran ajustats o no i, en cas de ser-ho, si el perdedor reconeixerà ràpidament o no el veredicte de les urnes. La tensió política aquí al Perú és màxima, d'altíssim voltatge. Quatre presidents, per exemple, només en aquesta legislatura, i ara es tria el novè president en aquests darrers 10 anys. O bé la conservadora Keiko Fujimori, o bé el progressista Roberto Sánchez. Els escoltem a tots dos durant aquesta jornada electoral d'aquestes presidencials peruanes.
16: Nuestro compromiso para trabajar siempre por la unidad y tener esta mirada de fe, de esperanza en todos nosotros.
17: Donde exhortamos a todos los peruanos y peruanas, a su compromiso con la democracia, con el país, un voto democrático, un voto de amor a nuestra patria, con cero pobreza y con mucha democracia y justicia.
15: Keiko Fujimori opta per quarta vegada a la presidència del país andí i busca recuperar l'esperit i les polítiques del seu pare Alberto Fujimori, qui va governar el Perú entre els anys 1990 i 2000. Aquí, per molts peruans, Alberto Fujimori és un heroi, però per a d'altres és un dimoni. Va acabar condemnat a la presó, ja mort, per delictes contra els drets humans, però se'l recorda també per la seva lluita contra la inflació i també contra el grup terrorista Sendero Luminoso. Per la seva banda, Roberto Sánchez és el fill polític de l'expresident progressista Pedro Castillo, que hauria ara d'acabar mandat, però està a la presó acusat d'un intent de cop d'estat en voler tancar el Congrés peruà.
0: A Armènia, les primeres estimacions de l'escrutini de les eleccions d'aquest diumenge donen la victòria a l'actual primer ministre Nikol Pashinyan per davant del principal líder de l'oposició, l'empresari russo-armeni Sambel Karapetyan. Si es confirmen aquests primers resultats, els ciutadans hauran avalat l'estratègia de Pashinyan d'apropar-se a la Unió Europea i fer la pau amb l'Azerbaidjan. Anem a Moscou. Cristina Solias.
18: Les eleccions armènies han tingut una participació del 59%, 10 punts superior a la de fa 5 anys. Nikol Pashinyan ha apostat per una estratègia pragmàtica que passa per no dependre tant de Rússia i diversificar els seus socis. Això ha provocat que el Kremlin hagi prohibit les importacions de productes armenis com ara l'alcohol, la fruita i la verdura i que amenaci també Yerevan amb tallar-li el gas i el petroli o, si més no, deixar-li de vendre amb grans descomptes com fins ara. Pashinyan, just després de votar, ha anunciat que viatjarà a Moscou, Brussel·les i Washington, perquè el seu objectiu és enfortir la sobirania del país.
19: El futur d'Armènia serà una estratègia d'enfortiment de la independència, l'Estat, la democràcia i l'Estat de dret. I continuarem el camí de la reforma democràtica, és clar, amb el suport dels nostres socis europeus.
18: Un altre dels objectius de Pashinyan és firmar la pau amb l'Azerbaidjan després de 40 anys de conflicte, però per això necessita canviar la Constitució. Per aconseguir-ho, ha abandonat la reivindicació de l'Alt-Karabakh, l'enclavament que l'exèrcit àzeri va envair i d'on va expulsar més de 100.000 armenis ara fa 3 anys. Molts ciutadans no li perdonen, però d'altres també veuen l'oportunitat de fer projectes conjunts de transport amb Bakú que han despertat l'interès tant de la Unió Europea com dels Estats Units.
0: Esports. Amb Alfons Gurí, no?
2: El Joventut de Badalona s'ha classificat per les semifinals de la Lliga CB després de guanyar a domicili al Baskonia en el tercer i definitiu partit per 88-96. Sentim l'entrenador de la penya, Dani Miret.
20: Sí, nosaltres des de l'inici hi hem cregut molt fort. Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar el nivell de l'equip com hem vist en aquesta eliminatòria i ens han sortit moltes coses bé.
2: Ara la penya s'enfrontarà al València en semifinals a partir de dimecres. Enrique Rubio ha parlat del València.
1: Doncs ara semifinals, no? Crec que mentalment hem d'estar preparats també, perquè el València és un gran equip, ho ha demostrat durant tota la temporada. No sé si diria el favorit, però bàsicament per guanyar crec que l'ACB. Però bueno, nosaltres hem de fer el nostre joc, hem de recuperar les lesions o el cansament físic que hem pogut tenir aquesta setmana i ja per la que ve.
2: L'altra semifinal arrenca dimarts i la jugaran el Barça i el Tenerife. Florentino Pérez ha guanyat amb claredat les eleccions al Real Madrid contra el candidat Enrique Riquelme i seguirà presidint el Club Blanc.
21: 3CAT Info.
2: I el Barça s'ha proclamat campió de la Copa del Rei d'handbol. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidasoa amb una diferència de 20 gols, 17-37. Amb aquesta, el Barça ja ha sumat 30 Copes del Rei i és la 13a que aconsegueixen de manera consecutiva. Els de Carlos Ortega, que també han guanyat la Lliga i la Copa de Sobal, arriben amb molt bona forma a la Final Four de la Lliga de Campions que es disputa el cap de setmana que ve a Colònia, Alemanya. El tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha parlat de bones sensacions de cara a les Champions.
22: Bones. Jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bones sensacions, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica fins ara, no? Tenim encara 3-4 entrenaments més per preparar els petits detalls. Jo crec que arribarem bé. Però això en Colònia, estic segur que els quatre equips pot guanyar.
2: L'Europa ha perdut per 3-2 al camp del Celta B i diu adeu a les opcions de pujar a la segona divisió de futbol. Els graciencs havien de guanyar el partit i durant una bona estona ho han fet. Els 90 minuts, però, han acabat amb empat a 2 i a la pròrroga els gallecs han fet el definitiu tercer gol. Parla l'autor dels dos gols de l'Europa, Jordi Cano.
23: Doncs molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion, però per altra banda orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica, som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
2: Ara el Celta B s'enfrontarà a la Pontferradina, mentre que l'altra final la jugaran el Sabadell i el Zamora. I el Badalona jugarà la segona federació després de remuntar el Cornellà al 4-1 de l'anada. Els badalonins s'han imposat per 3-0 i s'han classificat després d'una pròrroga per la seva millor classificació durant la Lliga regular.
21: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera, que sortia des de la pole després de guanyar amb autoritat aquest dissabte la cursa sprint, ha aconseguit la primera victòria en cursa llarga de la temporada i la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho aconsegueix. Agostini n'ha guanyat 122 i Valentino Rossi 115. N'ha parlat als micròfons de DAZN.
24: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
2: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta segon i Pecco Bagnaia tercer.
21: 3CAT Info.
2: Encara en motor, Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. L'italià de 19 anys ha aconseguit la seva cinquena victòria a la Fórmula 1 per davant de Lewis Hamilton i d'Isaac Hadjar. Amb el triomf d'avui, Antonelli augmenta el seu avantatge com a líder del Mundial abans del Gran Premi de Catalunya del cap de setmana que ve.
21: 3CAT Info.
2: L'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets. Zverev, de 29 anys, aconsegueix el seu primer Grand Slam i trenca per fi la seva maledicció amb els Grand Slams després d'haver perdut les tres finals que havia jugat fins ara.
21: L'actualitat esportiva a fons.
2: A l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que en el quart partit l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu es disputarà dimecres al Palau Blaugrana. N'ha parlat un dels golejadors de l'Igualada, Biel Llanes.
25: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
2: A l'altra semifinal, el Calafell ha perdut 3-4 contra el Liceu i ha quedat eliminat.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril. El règim dels ayatollahs ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats i no han fet víctimes. Hores després d'una ofensiva israeliana a Beirut que ha provocat 2 morts. Donald Trump fa una crida a la calma i demana a les parts contenció per no posar en perill un possible acord amb l'Iran. També destaca que Lleó 14 fa una defensa del diàleg social i crida les empreses tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Ho ha fet a Madrid davant de 12.000 persones en un acte amb el món econòmic, cultural i esportiu. A partir d'ara us explicarem que la patronal de les benzineres ha demanat mantenir la rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar al juliol aquesta mesura que es va aprovar per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà en el preu del petroli. I us parlarem de la Patum de Berga, que arriba al seu punt final amb la Patum completa. És l'acte més multitudinari i emblemàtic de la festa que se celebra a la plaça de Sant Pere. I en esports, què destaquem, Alfons Gorina?
1: Que hi haurà 2 catalans a les semifinals de la Lliga CB, el Joventut de Badalona i el Barça. La Penya s'enfrontarà al València i el Barça al Tenerife. Florentino Pérez guanya les eleccions a Enrique Riquelme i seguirà presidint el Real Madrid. El Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol. S'han imposat a la final el Bidasoa per 17-37. L'Europa ha estat eliminat del play-off d'ascens a segona divisió. Han perdut per 3-2 a Balaidos contra el filial del Celta. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100. Paltró de Cervera i l'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros.
0: Pel que fa al temps, aquest dilluns tindrem un dia calorós, força estiuenc i assolellat, amb alguns núvols baixos o boirina a les Terres de l'Ebre. A la tarda el temps canviarà amb nuvolades i xàfecs al Pirineu, especialment al Ripollès, la Cerdanya i Catalunya Nord. Màximes de 30 a 33 graus a l'interior i fins a 35 graus al Pla de Lleida. L'Iran ha atacat Israel aquest diumenge per primera vegada des de la treva del 8 d'abril. El règim persa ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats contra una base aèria situada al nord-oest del país i ho ha justificat com a represàlia per l'escalada d'Israel al Líban. Hores abans, l'exèrcit israelià havia bombardejat al sud de Beirut, al barri de Danieh, considerat un feu de Hezbollah. Hi ha hagut almenys 2 morts i 20 ferits, entre els quals nens. Israel ha promès represàlies contra l'Iran per aquest atac. Efie Defrin, portaveu de l'exèrcit.
2: En aquest moment, el cap de l'Estat Major està duent a terme una avaluació de la situació amb el fòrum de l'alt comandament i aprova plans per a la continuació. El règim terrorista iranià ha comès un error greu en escollir una vegada més el terrorisme. El règim intenta establir una nova equació portant a terme foc directe cap al nostre territori com a resposta a les accions de les forces de defensa a Daer.
0: El portaveu ha afegit que continuaran les operacions al Líban, però l'Iran ha amenaçat Israel amb una resposta devastadora si continua l'escalada. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha intervingut a diversos mitjans per demanar moderació a les parts. Ha admès que no ha estat content amb l'atac d'Israel a Beirut, ha valorat que l'ofensiva de l'Iran no ha fet víctimes i ha demanat al règim que torni a seure's a la taula de negociacions. Hores abans, en una entrevista a la cadena NBC, havia exigit a Netanyahu contenció amb els atacs al Líban.
3: M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això o podem recomanar Síria.
0: Trump ha insistit que està a punt de tancar un acord amb l'Iran i que no vol que tot se'n vagi en orris per aquest atac. Precisament aquest dilluns es compleixen 100 dies de l'inici de la guerra. La patronal de les benzineres ha demanat mantenir la rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar el juliol aquesta mesura que es va aprovar per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà en el preu del petroli. La vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Carme Esteve, ha calculat l'impacte en el preu de l'eliminació de la rebaixa.
4: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre. I el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imaginis vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: Una pujada de preus que també repercutiria en la inflació, segons el president de l'associació, Albert Campabadal.
5: La immensa majoria del transport es fa amb gasoil i el gasoil és el 70% del cost d'un camió quan es mou i transporta coses. I al final el transport també incideix en el que consumim. O sigui que un combustible més econòmic ens fa la vida més econòmica de forma directa i de forma indirecta.
0: La patronal de les benzineres considera que la rebaixa fiscal ha estat eficaç i proposen que, si s'ha de tornar a pujar l'IVA, es faci de forma progressiva. El Papa Lleu XIV condemna l'egoisme i fa una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci. Són els missatges que ha deixat el pontífex als actes públics d'aquest diumenge a Madrid, una missa multitudinària que ha aplegat més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia. Madrid, Cristian Roldán.
6: Si a la missa del matí Lleó XIV feia una crida davant 1.200.000 persones per modernitzar l'Església des de la solidaritat...
7: Que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar. Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
6: A la tarda, el Papa reprenia les crítiques cap als interessos empresarials i els gegants tecnològics.
8: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
6: Ho feien un acte al Movistar Arena de Madrid davant 20.000 persones, on també han participat representants dels sectors esportiu, econòmic i cultural. L'actor i director Antonio Banderas reivindicava l'art com a alternativa a la violència.
9: Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. El arte debe ser una alternativa a la violència.
6: Lleó XIV ha arribat a tots dos actes amb el seu papa mòbil, que ha recorregut els carrers de Madrid i ha saludat i beneït milers de persones.
0: La visita del papa coincidirà amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquest diumenge ha fet just 100 anys que l'arquitecte va ser atropellat per un tramvia a la vorera central de la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona. Davant del número 665 s'ha col·locat una placa per reconèixer la dimensió internacional de la seva obra i el seu arrelament a la ciutat de Barcelona. En l'acte, que ha plegat unes 150 persones, també s'ha reclamat crear una festa al voltant de la figura del genial arquitecte i fins i tot fer-ne una pel·lícula. Galdric Santana és el comissari de l'any Gaudí.
10: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
0: La descoberta de la placa arriba en un moment especialment simbòlic, només 3 dies abans de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, prevista per el dia 10 de juny, data en què va morir l'arquitecte. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, revela detalls de les proves falses contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que es van filtrar en mitjans afins al PP. Martínez apunta que l'exministre de l'Interior era al darrere de la informació que acusava l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, de tenir un compte bancari a Suïssa. Martínez assegura que a Fernández Díaz li encantava filtrar. Ho revela l'àudio que aquest diumenge ha publicat el diario.org és amb Leire Díez, exmilitant socialista implicada en una suposada trama per obstaculitzar investigacions judicials que afectaven el partit. L'àudio no se sent bé, però Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació és Fernández Díaz. Recordem que el 2014 el diari El Mundo va publicar que Trias tenia 13 milions d'euros en un banc suís. Ell ho va desmentir de seguida. La Fiscalia Anticorrupció, de fet, va arxivar aquest cas. Tant Jordi Martí, president del grup municipal de Junts per Barcelona, com la diputada al Congrés, Pilar Calvo, ja tenen tots els avals necessaris per presentar-se a les primàries per ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona. Martí ha agraït a través de la xarxa X que li hagin fet confiança.
11: Us vull agrair la confiança que heu dipositat en nosaltres a l'hora de donar-nos els vostres avals. Hem estat els primers en aconseguir els avals necessaris per tirar endavant la nostra candidatura. Tenim equip, tenim futur, et tenim a tu. De nou, moltes gràcies i endavant. Visca Barcelona!
0: Recordem que, a banda de Jordi Martí i Pilar Calvo, també es presenten per ser candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona la diputada i secretària primera de la mesa del Parlament, Glòria Freixa, i l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas. I ara un apunt de servei. Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'aquest dilluns el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 sud entre Sant Vicenç de Calders, Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 Móra la Nova, Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. Una dona ucraïnesa de 67 anys ha mort ofegada aquest diumenge a la platja de la Pineda, a Vilaseca. Els fets han passat cap a les 7 de la tarda quan diversos banyistes han alertat els serveis d'emergència de la presència d'una dona inconscient dins de l'aigua, a l'extrem de la platja més proper al límit amb Salou. Un cop a la zona, efectius del sistema d'emergències mèdiques han practicat maniobres de reanimació a la mateixa sorra, però finalment no han pogut salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat patrulles de la policia local de Vilaseca, Mossos d'Esquadra, bombers i diverses unitats del SEM. Amb aquesta defunció ja són dues les víctimes mortals registrades a les platges de la demarcació de Tarragona en menys de dues setmanes, després de la mort d'un home de 65 anys a Salou el 27 de maig. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de l'incident. 13 persones han quedat ferides, 4 en estat greu i 9 més de caràcter lleu per una intoxicació de monòxid de carboni en un habitatge de Palma que suposadament es destinava al lloguer turístic il·legal. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest diumenge poc després de les 6 del matí al carrer Pisa. En arribar al lloc dels fets, 3 persones es trobaven inconscients. Les 4 víctimes greus, d'entre 23 i 34 anys, han estat traslladades a l'hospital Son Espases i els 9 ferits lleus han estat donats d'alta in situ. Les primeres investigacions apunten a una mala combustió de la caldera de gas. Segons els bombers, el tancament en vidres de la terrassa podria haver afavorit l'acumulació dels gasos. Tot l'edifici ha estat evacuat de manera preventiva i després de diverses comprovacions, els veïns ja han pogut tornar a casa. Ara la Policia Nacional i els bombers de Palma investiguen les circumstàncies d'aquest incident. Els agents rurals asseguren que no segar els cereals dels camps situats en zones d'especial protecció per a les aus no és preocupant en matèria de prevenció d'incendis. Aquesta és la resposta als agricultors del Sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, que reclamen poder avançar la collita en aquests espais protegits per reduir la càrrega de combustible en cas d'incendi forestal. Ens ho explica Alba Mor.
12: Reduir el risc d'incendis és una de les raons per les quals des del sindicat reclamen avançar la collita en les zones ZEP, on fins als dies 15 o 22 de juny, depenent de la zona, està prohibit segar per respectar el període de la cria d'aus. Tot i això, el cap dels agents rurals a Lleida, Llorenç Ricou, ha tret ferro a l'assumpte.
13: Les zones ZEP estan promocionades pel Departament de Territori per la salvaguarda de les aus. Però no crec que sigui el problema d'unes 3.000 hectàrees que hi ha, tota la, que hi ha unes 3.500 hectàrees a tota la zona, al mig de tota la plana cerealística, no crec que sigui un dels problemes. A més, si me diguessis que són 100.000 hectàrees, te diria, bueno, per tant, aquesta polèmica penso que no té... De moment no es preocupa a nivell de prevenció, no mos preocupa més.
12: El fet de no poder segar provoca pèrdues directes als agricultors, ja que el gra s'asseca abans d'hora i acaba tenint menys pes. Això es tradueix en menys quilos i, per tant, en menys ingressos per al pagès. A tot això se li suma l'encariment dels costos de producció i els danys per la plaga de conills.
0: El temps. Dani Ramírez.
14: El temps avui podria canviar la tarda a algunes zones del nord del país amb tempestes, bàsicament Pirineu o Catalunya Nord, però destaquem que el dia començarà amb molta calma, amb poc vent, amb bona mar, dia de sol, algun nuvolet baix cap a les Terres de l'Ebre, puntualment aquí, Delta de l'Ebre, amb boirina o algun banc de boira, i també en punts aïllats del Pirineu algun núvol baix despistat. Això al matí, sol, temperatura d'hora a d'hora, encara agradable o fresca a l'interior, suau i una mica d'aixafogor cap a la costa, mínimes de 19, 20, 21 en aquest sector, però per sota de 16, 17 a l'interior o fins i tot baixant cap a 14 o 15. S'estarà bé primera hora, aprofitem-ho perquè després a la tarda doncs tindrem calor, calor intensa de 30, 35 a l'interior, 35 al sector de Lleida, l'àrea de Fraga, el Baix Cinca, també cap a punts de la Noguera, de l'Urgell, del Pla d'Urgell, es pot arribar a aquests 34-35 graus, però serà una punta de calor només avui. Demà ja comença a baixar la temperatura. I després d'aquesta forta calor, creixeran nuvolades al Pirineu, ruixats, tronades, bàsicament Cerdanya, Ripollès i sobretot a la Catalunya Nord, al Conflent, al Vallespí, aquestes tempestes podran agafar una mica de potència i a última hora de la tarda o al vespre baixar cap a l'Alta Garrotxa i cap al nord de l'Alt Empordà, cap a la capçalera de la Muga o al sector de la Jonquera, localment aquí amb intensitat.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: La Patum de Berga d'aquest Corpus arriba al seu final amb la Patum completa. És l'acte més multitudinari i emblemàtic de la festa que se celebra a la plaça Sant Pere. Les comparses han desfilat i ballat al centre de la plaça en quatre salts, amb la participació destacada dels plens. La celebració acaba amb els tradicionals tirabols acompanyats de les guites, els gegants i centenars de patumaires del ritme de la música. Un cop acabada la Patum completa, la festa remata amb sardanes a la plaça de Viladomat, que posen el punt final a la Patum d'aquest any.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La trentena de submarinistes que han participat en la neteja del fons marí de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà alerten de la gran quantitat de residus acumulats sota l'aigua. Aquest diumenge han participat en una acció per sensibilitzar sobre l'impacte de les tovalloletes humides. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
2: Els participants han netejat la zona de la desembocadura de la Riera de Sant Feliu, que és un dels punts on més s'acumulen residus. Tot i que la jornada d'aquest diumenge estava centrada en recollir tovalloletes humides, durant la immersió els voluntaris s'han trobat tot tipus de deixalles. La jornada l'ha organitzat el Centre de Busseig Sublímits. La seva directora, Lola Cervantes, alerta de l'impacte d'aquests residus.
3: Pues una tovalloleta pot estar 50 anys fins que es degrada del tot, però és que el problema no és que es degrada, és que no es degrada del tot, i ja queda el plàstic, que després és microplàstic, que després el mengen els peixos, o sigui, és que mai arribarà a degradar-se, mai.
2: Entre els participants, en Víctor Almoalla, que ha explicat que el que han trobat sota l'aigua dista molt de la imatge idíl·lica que es té de la Costa Brava.
4: És a dir, tenim punts d'immersió meravellosos que estan nets, per suposat, però després hi ha moltes zones que són aquestes parts que surts de port, bocanes de port, rieres, desembocadures i de més, que hi ha una acumulació de brutícia brutal.
2: L'any passat, en una activitat similar, ja van retirar 300 quilos de tovalloletes humides en un matí. Enguany, després de comptabilitzar-ho, esperen arribar a una xifra similar.
0: Mont-roig del Camp, Horta de Sant Joan, Riudoms i el Vendrell han viscut un cap de setmana cultural amb activitats vinculades a Joan Miró, Pablo Picasso, Antoni Gaudí i Pau Casals. A través del paisatge dels genis, els participants han conegut de prop els indrets que van deixar empremta en aquests artistes. Mont-roig del Camp, Ariadna Escoda.
5: El robatori del quadre de la Masia de Joan Miró ha estat el punt de partida de l'escape room a l'aire lliure

0: gaudir i llavors tenim més possibilitats de visitar-los i en canvi els de Miró no el tenim tan a prop, tot i que sí que està bastant proper i avui ens hem decidit per conèixer Miró.
1: Tot plegat pretén donar a conèixer l'entorn cultural i patrimonial de les comarques tarragonines i ebrenques que van deixar marca en artistes il·lustres, com detalla Eva Martínez, responsable del paisatge dels genis.
2: La nostra proposta és que vagin a descobrir a través de les rutes emocionals aquells espais que han estat font d'inspiració per Gaudí, Miró, Casals i Picasso.
1: L'organització calcula que en aquesta primera edició més de 400 persones s'han engrescat amb aquesta iniciativa que preveuen convertir en una cita anual.
3: Us parlem ara d'una iniciativa que està feta a Sitges per combatre la soledat no desitjada a través de l'art. Una iniciativa conjunta dels departaments de Cultura i de Salut que posa en contacte persones grans que viuen soles o se senten soles. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba. Jo mai no em trobo
4: sol. L'Emi, la Glòria i la Menxo fa dos mesos no es coneixien. Ara són amigues. S'han conegut al Museu de Sitges i ara planifiquen dinars i trobades. Aquí, als Museus de Sitges, i gràcies a la col·laboració amb el CAP, han treballat les emocions a través d'unes experiències guiades que han permès l'observació d'obres d'art com El Desconsol, de Josep Llimona, o La nena de la clavellina, de Santiago Rossinyol. Una quinzena de dones, casualment tot dones, han fet creacions col·lectives amb flors, han fet tallers amb els cinc sentits, han fet mindfulness amb paraules que calmen, audicions sonores i més coses durant 7 dilluns. Estan encantades amb aquesta experiència pilot.
5: Ha sigut un regal meravellós, ens ho hem passat molt bé. Tornaríem cada dia. El meu problema és que estic cuidant el meu marit, que té Alzheimer. Però ha anat bé per tot, pel cos, per l'ànima, perquè venir aquí ha sigut una festa.
6: Jo vinc amb una gata, però la gata és muda, així que no parla. Així que quan vinc aquí, després tinc que descansar la llenga. No estàs sol.
4: Avui ha estat l'últim dia d'aquest projecte anomenat Lligams, art que crea vincles. És el dia de celebrar aquestes noves connexions que prevenen els efectes adversos de l'aïllament social.
7: Amb les fitxes, sí, que hem anat col·leccionant durant cada sessió, ara la idea és que les puguem unir totes juntes.
4: I entre elles parlen i s'ajuden.
6: Com ho haveu fet, això? Més o menys. Així? Perquè així li podem fer una
4: llacada. A l'ull. L'art ha permès identificar i expressar els sentiments i combatre el risc de patir ansietat, depressió i deteriorament cognitiu. El director dels Museus de Sitges, Chema Romero, està convençut del poder de les obres d'art.
8: A partir de detectar aquesta problemàtica, doncs activa els espais de qualitat, espais que t'acullen, que t'abracen, i també doncs les obres d'art que representen miralls on podem trobar empàticament que el que ens ha passat els ha passat a altres persones abans, on podem despertar sensacions, emocions.
4: El que ha quedat clar, segons el psicòleg comunitari referent del CAP de Sitges, Jesús Fleta, és l'èxit de la proposta.
9: Hem vist que els vincles han anat enfortint i és veritat que fins i tot ha sortit la idea de fer-se un dinar, no?, entre elles, que això és una idea que, vulguis que no, reforça moltíssim.

0: 30.000 persones han passat aquest cap de setmana pels diferents escenaris i seus del Festivalot de Girona, que ha arribat a l'onzena edició. Els Catarres, The Tallets, Miqui Núñez, Alfred García, Ginestà i els Atrapa Somnis han estat els artistes que hi han actuat. Tampoc han faltat a la cita els Amics de les Arts, impulsors d'aquest festival de música per famílies. Tallers música, per nadons, activitats creatives, cultura popular, propostes esportives, espais de joc i actuacions de diferents escoles de música han completat la programació del Festivalot. Les tardes i només hi faltes tu, hi haurà història. Esports. Amb Alfons Gorina.
1: El Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar a domicili al Baskonia en el tercer i definitiu partit per 88 a 96. Sentim l'entrenador de la penya, Dani Miret.
2: Sí, nosaltres des de l'inici hi hem cregut molt fort. Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar el nivell de l'equip com hem vist en aquesta eliminatòria i ens han sortit moltes coses bé.
1: Ara la penya s'enfrontarà al València en semifinals a partir de dimecres. Ricky Rubio ha parlat del rival de la penya.
3: Ara semifinals, no? Crec que mentalment hem d'estar preparats també, perquè el València és un gran equip, ho ha demostrat durant tota la temporada. No sé si diria el favorit, però bàsicament...

0: per guanyar, crec que l'ACB, però bueno, nosaltres hem de fer el nostre joc, hem de recuperar les lesions o el cansament físic que hem pogut tenir aquesta setmana i ja per la que ve.
1: L'altra semifinal arrenca dimarts i la jugaran el Barça i el Tenerife. Florentino Pérez ha guanyat amb claredat les eleccions al Real Madrid contra el candidat Enrique Riquelme i seguirà presidint el Club Blanc.
2: 3CAT Info.
1: I el Barça s'ha proclamat campió de la Copa del Rei d'handbol. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidasoa amb una diferència de 20 gols, 17-37. Amb aquesta, el Barça ja suma 30 Copes del Rei i és la 13a que aconsegueixen de manera consecutiva. Els de Carlos Ortega, que també han guanyat la Lliga i la Copa Sobal, arriben amb molt bona forma a la Final Four de la Lliga de Campions, que es disputa el cap de setmana que ve a Colònia, Alemanya. El tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha parlat de bones sensacions de cara a les Champions.
3: Bones. Jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bones sensacions, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica, fins ara, no? Tenim encara 3-4 entrenaments més per preparar els petits detalls. Jo crec que arribarem bé. Però això en Colònia, estic segur que els quatre equips pot guanyar.
1: L'Europa ha perdut per 3-2 al camp del Celta B i diu adeu a les opcions de pujar a la segona divisió de futbol. Els graciencs havien de guanyar el partit i durant bona estona ho han fet. Els 90 minuts, però, han acabat amb empat a 2 i a la pròrroga els gallecs han fet el definitiu tercer gol. Parla l'autor dels dos gols de l'Europa, Jordi Cano.
4: Doncs, molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion. Però, per altra banda, orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica. Som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
1: Ara el Celta B s'enfrontarà a la Ponferradina, mentre que a l'altra final la jugaran el Sabadell i el Zamora. I el Badalona jugarà la segona federació després de remuntar el Cornellà al 4-1 de l'anada. Els badalonins s'han imposat per 3-0 i s'han classificat després d'una pròrroga gràcies a la seva millor classificació durant la Lliga regular.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera, que sortia des de la pole després de guanyar amb autoritat aquest dissabte la cursa sprint, ha aconseguit la primera victòria en cursa llarga de la temporada i la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho ha aconseguit després de les 122 victòries d'Agostini i les 115 de Valentino Rossi. N'ha parlat als micròfons de DAZN.
5: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
1: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta segon i a Peco Bañaya tercer.
2: 3CAT Info.
1: I en gran motor, Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. L'italià de 19 anys ha aconseguit la seva cinquena victòria a la Fórmula 1 per davant de Lewis Hamilton i d'Isaac Hadjar. Amb el triomf d'avui, Antonelli augmenta el seu avantatge com a líder del Mundial abans del Gran Premi de Catalunya del cap de setmana que ve. L'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets. Zverev, de 29 anys, aconsegueix el seu primer Grand Slam i trenca per fi la seva maledicció amb els Grand Slams després d'haver perdut les 3 finals que havia jugat fins ara.
2: 3CAT Info.
1: A l'Hockey Lliga masculina d'hoquei patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que en el quart partit l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu es disputarà dimecres al Palau Blaugrana. N'ha parlat un dels golejadors de l'Igualada, Biel Llanes.
6: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
1: A l'altra semifinal, el Calafell ha perdut 3-4 contra el Liceu i ha quedat eliminat.
2: Trescat Info. Trescat Info. 3CAT Info.

0: L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril. El règim dels ayatolàs ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats i no han fet víctimes hores després d'una ofensiva israeliana a Beirut que ha provocat 2 morts. Donald Trump fa una crida a la calma i demana a les parts contenció per no posar en perill un possible acord amb l'Iran. Lleó 14 fa una defensa del diàleg social i crida a les empreses tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Ho ha fet a Madrid davant de 12.000 persones en un acte amb el món econòmic, cultural i esportiu. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home a trets en ple carrer a la Marina de Port, a Barcelona. Fa 3 setmanes una altra persona va morir en un tiroteig a la mateixa zona. La policia intenta localitzar ara l'autor dels trets, que ha fugit i se'n desconeix la identitat. Amb el lema "Demanem fets, no miracles", els docents tornaran a manifestar-se aquest dimarts a Barcelona, coincidint amb l'arribada del Papa. La mobilització començarà a les 11 a la plaça Espanya i la voluntat del professorat és que no afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat, que també es faran aquest dia. El Regne Unit, Alemanya i França, reunits amb Zelensky a Londres, reclamen a Rússia un alto el foc complet i immediat. Els aliats plantegen una cimera especial de l'OTAN per enfortir el suport a Kiev. El Perú, tens escrutini després de les presidencials d'aquest diumenge, que es pot allargar dies. El guanyador serà la conservadora populista Keiko Fujimori o bé el reformista de l'esquerra Roberto Sánchez. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz revela detalls de les proves falses que fa 12 anys va difondre l'aleshores ministre de l'Interior i que acusaven Xavier Trias de tenir comptes a Suïssa. En un àudio amb Leire Díez que publica el diario.es, Francisco Martínez afirma que Fernández Díaz el motivava a filtrar coses. Berga ha viscut aquest diumenge al vespre l'última Patum completa d'aquest Corpus. Els assistents han gaudit un cop més dels salts a la plaça de Sant Pere.
1: Esports.
2: Hi haurà 2 catalans a les semifinals de la Lliga CB. El Joventut de Badalona, que s'ha desfet del Baskonia en el tercer partit per 88-96, i el Barça, la Penya, s'enfrontarà al València i el Barça al Tenerife. Florentino Pérez guanya les eleccions a Enrique Riquelme i seguirà presidint el Real Madrid. El Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol, s'han imposat a la final al Bidasoa per 17-37. L'Europa ha estat eliminat del play-off d'ascens a segona divisió. Els graciencs han perdut per 3-2 a Baleidos contra el filial del Celta. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100 pel pilot de Cervera. I l'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros, s'ha imposat a la final a Flavio Cobolli en 5 sets.
0: Pel que fa al temps, dia calorós, força estiuenc i assolellat, amb alguns núvols baixos o boirina a les Terres de l'Ebre. A la tarda el temps canviarà amb nuvolades i xàfecs al Pirineu, especialment al Ripollès, la Cerdanya i la Catalunya Nord. Màximes de 30 a 33 graus a l'interior i fins a 35 graus al Pla de Lleida.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'Iran ha atacat Israel aquest diumenge per primera vegada des de la treva del 8 d'abril. El règim persa ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats contra una base aèria situada al nord-oest del país i ho ha justificat com a represàlia per l'escalada d'Israel al Líban. Hores abans, l'exèrcit israelià havia bombardejat el sud de Beirut, al barri de Daie, considerat un feu de Hezbollah. Hi ha hagut almenys 2 morts i 20 ferits, entre els quals nens. Israel ha promès represàlies contra l'Iran per aquest atac. Efie Defrin, portaveu de l'exèrcit.
3: En aquest moment, el cap de l'Estat Major està duent a terme una avaluació de la situació amb el fòrum de l'alt comandament i aprova plans per a la continuació. El règim terrorista iranià ha comès un error greu en escollir una vegada més el terrorisme. El règim intenta establir una nova equació portant a terme foc directe cap al nostre territori com a resposta a les accions de les forces de defensa a Daesh.
0: El portaveu ha afegit que continuaran les operacions al Líban, però l'Iran ha amenaçat Israel amb una resposta devastadora si continua l'escalada. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha intervingut a diversos mitjans per demanar moderació a les parts. Ha admès que no ha estat content amb l'atac d'Israel a Beirut, ha valorat que l'ofensiva de l'Iran no ha fet víctimes i ha demanat al règim que torni a seure's a la taula de negociacions. Hores abans, en una entrevista a la cadena NBC, havia exigit a Netanyahu contenció amb els atacs al Líban.
1: M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això o podem recomanar Síria.
0: Trump ha insistit que està a punt de tancar un acord amb l'Iran i que no vol que tot se'n vagi en orris per aquest atac. Precisament aquest dilluns es compleixen 100 dies de l'inici de la guerra. L'OPEP+, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juliol, el mateix increment que el mes anterior. Això malgrat que el tancament de l'estret d'Hormuz continuï dificultant les exportacions de cru. De fet, mentre això passi, aquest augment de petroli al mercat és en gran mesura teòric. L'economista Josep Soler fa aquesta lectura en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Un augment no gaire més enllà d'un augment simbòlic, però en tot cas indicatiu de que si calgués podrien decidir posteriors augments.
0: Un dels grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per la situació geopolítica actual són precisament els Estats Units. I encara sobre les conseqüències de la guerra al Pròxim Orient, les aerolínies alerten que els seus beneficis cauran gairebé a la meitat aquest any. Serà pel gran encariment dels preus del combustible. És el pronòstic de la IATA, l'Associació Internacional del Transport Aeri, que calcula que el benefici net del sector es reduirà dels 45 milions de dòlars al 2025 fins als 23.000 milions aquest any. En un comunicat, la IATA destaca que els resultats de les companyies aèries estan patint l'encariment d'un 70% de mitjana del preu del querosè respecte de l'any passat. Tot i això, l'organització destaca que la demanda de transport aeri continua mostrant resiliència, fins i tot en un context d'augment de tarifes. La IATA calcula que el trànsit de passatgers creixerà un 2% aquest any.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El papa Lleó XIV condemna l'egoisme i fa una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci. Són els missatges que ha deixat el pontífex als actes públics d'aquest diumenge a Madrid. Una missa multitudinària que ha plegat més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia. Ho ha seguit des de Madrid Cristian Roldán.
6: Si a la missa del matí Lleó XIV feia una crida davant 1.200.000 persones per modernitzar l'Església des de la solidaritat,
7: que la religiositat que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar. Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
6: A la tarda, el papa reprenia les crítiques cap als interessos empresarials i els gegants tecnològics.
8: Que la activitat empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
6: Ho feia en un acte al Movistar Arena de Madrid davant 20.000 persones, on també han participat representants dels sectors esportiu, econòmic i cultural. L'actor i director Antonio Banderas reivindicava l'art com a alternativa a la violència.
9: Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. El arte debe ser una alternativa a la violència.
6: Lleó XIV ha arribat a tots dos actes amb el seu papa mòbil, que ha recorregut els carrers de Madrid i ha saludat i beneït milers de persones.
0: L'agenda del papa Lleó XIV continua aquest dilluns a Madrid amb dos dels plats forts de la visita. Al matí serà rebut al Congrés i es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de l'hemicicle. Ho farà com a cap d'estat del Vaticà i en un context de forta crispació política. A la tarda està previst que es reuneixi amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat sobre la qual no ha volgut donar per ara més detalls. Ens ho explica des de Madrid, Alba Gil.
10: Després del bany de masses d'aquest cap de setmana a Madrid, dilluns serà un dia de forta càrrega política. A primera hora es reunirà amb Pedro Sánchez de l'Anunciatura Apostòlica i en acabar es dirigirà cap al Congrés, on serà rebut pels presidents de les Corts i dels màxims òrgans judicials. Saludarà també els membres de les meses del Congrés i del Senat, el cap de l'oposició i els portaveus dels grups parlamentaris. I seran tots a excepció de Podem i del BNG. Tot seguit, la comitiva anirà cap a l'hemicicle, on Lleó XIV es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de la tribuna, una intervenció inèdita en la història parlamentària. Les seves paraules podrien ser especialment incòmodes per a l'extrema dreta, amb al·legats sobre la immigració i la dignitat de les persones i en la línia de dissabte, quan va fer una crida contra la polarització. En l'actual clima de màxima tensió política, les paraules de Robert Prevost tenen tots els números de convertir-se en nova arma llancívola. El missatge que deixi podria ser un baló d'oxigen per a la Moncloa, però també munició per a l'oposició, que acusa Sánchez de fer servir aquesta visita per intentar blanquejar els seus suposats casos de corrupció. Si el matí estarà farcit de pes simbòlic, la tarda no serà menys. El papa es reunirà finalment amb víctimes d'abusos de l'Església. Serà a l'Anunciatura després de dinar amb bisbes i abans de l'acte que té a la catedral de l'Almudena. La trobada serà de caràcter privat i l'ha organitzat l'Església Espanyola, que no ha volgut donar més detalls per preservar, diuen, la confidencialitat. Les principals associacions de supervivents d'abusos, però, han denunciat que se'ls ha exclòs i temen que el papa només es reuneixi amb els participants del projecte Repara, que va posar en marxa l'arxidiòcesi de Madrid.
0: El papa arribarà a Barcelona dimarts, però aquest dilluns ja entren en vigor restriccions importants a la mobilitat. A partir de les 7 del matí quedaran tancats als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Una part del Raval també quedarà encapsulada dimarts i dimecres. Hi haurà talls totals de circulació a diversos carrers que envolten l'església de Sant Agustí, sumats a controls d'accés, regulació de vianants i la prohibició, de la mateixa manera, d'aparcar-hi qualsevol mena de vehicle. La incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família. El temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que engloba 9 illes. El tram d'un quilòmetre del carrer Rosselló, per on circularà el papa mòbil, estarà totalment tallat al trànsit durant 2 dies. Des de dimarts a la matinada, fins i tot els accessos als pàrquings estaran afectats i no es podrà utilitzar el vehicle privat per entrar o sortir de la zona, excepte en cas d'emergència.
5: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home assassinat a trets aquest diumenge al vespre a la zona franca de Barcelona. Els fets han passat cap a les 9 del vespre al carrer de la Mineria. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, han localitzat la víctima amb una ferida d'arma de foc. Tot i els intents de reanimació, l'home ha acabat morint. És la mateixa zona on fa 3 setmanes un altre home de 44 anys va morir per un tiroteig a plena llum del dia. Els fets han passat concretament al mateix carrer del barri de Marina del Port, al districte de Sants-Montjuïc. Els Mossos intenten localitzar ara l'autor dels trets, que ha fugit del lloc dels fets i se'n desconeix la identitat. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i treballa per aclarir les circumstàncies d'aquesta mort violenta. Segons fonts properes a la investigació, una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups del crim organitzat de l'Europa de l'Est. Coincidint amb l'arribada del papa a Barcelona, aquest dimarts els sindicats d'educació han convocat una manifestació que començarà a plaça d'Espanya a les 11 del matí i està previst que acabi al Parlament. És també el primer dia de les proves d'accés a la universitat. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
11: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves. I diumenge, 14 de juny, també farem una gran manifestació de país que començarà a les 11:30 a Jardinets de Gràcia de Barcelona.
0: La mobilització d'aquest dimarts, que té el lema "Demanem fets, no miracles", començarà abans de l'arribada de Lleó XIV a Barcelona, que a la 1 del migdia té programat un acte litúrgic a la catedral. Els sindicats tenen clar que cal aprofitar la visibilitat que la situació genera. Jordi Gil és el secretari de Comunicació d'Ensenyament de la CGT.
12: El fet que hem escollit el dia 9 i no un altre dia d'aquesta setmana és per fer-ho visible en un moment en què molta gent estarà mirant a Barcelona i el voldrà vendre una imatge de la ciutat i de Catalunya que creiem que no es correspon amb la realitat que tenim en aquest moment.
0: A més, també s'hi afegiran els treballadors dels serveis socials, les escoles Bressol i les biblioteques, entre altres col·lectius de l'Ajuntament de Barcelona, que fan vaga des de fa uns mesos per protestar contra el nou conveni laboral. Els pediatres avisen que les altes temperatures a les aules d'escoles i instituts són un problema de salut pública infantil i reclamen mesures urgents per adaptar els centres al canvi climàtic. Aquests metges recorden que a partir dels 26 o 27 graus, la memòria i la capacitat de concentració empitjora i també augmenta la somnolència i la irritabilitat. Ho ha explicat a aquesta emissora el doctor Ferran Campillo, membre del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria.
13: Ja no és només una qüestió de molèstia o d'incomoditat, sinó que quan superem aquest llindar, doncs ja tenim problemes a l'aprenentatge, ja tenim problemes en el rendiment acadèmic i arriba un moment fins i tot que tenim uns impactes en salut.
0: Per això reivindiquen la necessitat urgent de climatitzar els equipaments educatius i recomanen posar més vegetació i elements naturals als patis per fer-los més saludables. En clau internacional us expliquem que els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França, reunits a Londres amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, criden el president rus Vladimir Putin a un alto el foc complet immediat. Alhora, els tres aliats occidentals d'Ucraïna han discutit com enfortir la cooperació amb Kiev a través del grup del 7 i fer una cimera de l'OTAN que doni suport extra a Ucraïna després de 4 anys de guerra amb Rússia. Segons un comunicat d'aquesta cimera a la capital britànica, es fa una crida a augmentar la capacitat militar contra els míssils balístics que han malmès instal·lacions i ciutats ucraïneses. La trobada s'ha fet 2 dies després que Putin rebutgés l'última oferta de diàleg de Zelensky, que consistia en un cara a cara entre tots dos. Sobre el terreny, Ucraïna ha denunciat que aquestes últimes hores hi ha hagut un atac rus contra un dipòsit de combustible nuclear prop de la central de Txernòbil. L'agressió no ha causat ferits, però sí un incendi. Els nivells de radiació de la zona es mantenen estables. Zelensky ha qualificat el bombardeig de cop vil de Rússia.
5: El temps.
0: Dani Ramírez.
14: El temps avui podria canviar la tarda. Algunes zones del nord del país amb tempestes, bàsicament Pirineu o Catalunya Nord. Però destaquem que el dia començarà amb molta calma, amb poc vent, amb bona mar. Dia de sol, algun nuvolet baix cap a les Terres de l'Ebre, puntualment aquí, Delta de l'Ebre, amb boirina o algun banc de boira, i també en punts aïllats del Pirineu, algun núvol baix despistat. Això al matí, sol, temperatura d'hora a d'hora, encara agradable o fresca a l'interior, suau i una mica de xafogó cap a la costa, mínimes de 19, 20, 21 en aquest sector, però per sota de 16, 17 a l'interior o fins i tot baixant cap a 14 o 15. S'estarà bé primera hora, aprofitem-ho perquè després a la tarda doncs tindrem calor, calor intensa de 30, 35 a l'interior, 35 al sector de Lleida, l'àrea de Fraga, el Baix Cinca, també cap a punts de la Noguera, de l'Urgell, del Pla d'Urgell, es pot arribar a aquests 34-35 graus, però serà una punta de calor només avui. Demà ja comença a baixar la temperatura. I després d'aquesta forta calor, creixeran nuvolades al Pirineu, ruixats, tronades, bàsicament Cerdanya, Ripollès i sobretot a la Catalunya Nord, el Conflent, el Vallespí, aquestes tempestes podran agafar una mica de potència i a última hora de la tarda o al vespre baixar cap a l'Alta Garrotxa i cap al nord de l'Alt Empordà, cap a la capçalera de la Muga o al sector de la Jonquera, localment aquí amb intensitat.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Terrabastall a França per la desaparició i assassinat d'una nena d'11 anys, suposadament a mans d'un pederasta que ja havia estat denunciat. Davant les acusacions de negligència, el govern ordena la revisió immediata dels 70.000 casos pendents que afecten menors. Anem cap a París. Isabel Galí.
15: El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades amb menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. Mesures d'urgència per rebaixar l'alarma generada per l'assassinat d'una nena d'11 anys, Liana. just el dia que el seu poble, Florence, Florença, en occità, l'ha acomiadat. Va ser assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies que nega tenir-hi res a veure, tot i que el cos es va trobar en una sitja on ell havia treballat. Sobre aquest home, de 41 anys, hi havia hagut almenys dues denúncies prèvies i entre 5 i 7 senyalaments o alertes per agressió sexual. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o els jutjats regionals. La percepció, doncs, és que el crim hauria estat evitable si el sistema funcionés. I arriba pocs dies després de l'escàndol dels monitors i educadors denunciats en diferents guarderies i escoles infantils de París per agressions sexuals contra menors.
0: Després de les votacions d'aquest diumenge a les presidencials del Perú, ha començat un escrutini amb tensió màxima a l'espera dels resultats. El guanyador serà la conservadora populista Keiko Fujimori o bé el reformista de l'esquerra Roberto Sánchez. Anem a Lima, enviat especial Joan Biosca.
16: La gran incògnita d'aquestes presidencials peruanes acabada la jornada electoral està en saber si els resultats seran ajustats o no i, en cas de ser-ho, si el perdedor reconeixerà ràpidament o no el veredicte de les urnes. La tensió política aquí al Perú és màxima, d'altíssim voltatge. Quatre presidents, per exemple, només en aquesta legislatura, i ara es tria el novè president en aquests darrers 10 anys. O bé la conservadora Keiko Fujimori, o bé el progressista Roberto Sánchez. Els escoltem a tots dos durant aquesta jornada electoral d'aquestes presidencials peruanes.
17: Nuestro compromiso para trabajar siempre por la unidad y tener esta mirada de fe, de esperanza en todos nosotros.
18: Donde exhortamos a todos los peruanos y peruanas, a su compromiso con la democracia, con el país, un voto democrático, un voto de amor a nuestra patria, con cero pobreza y con mucha democracia y justicia.
16: Keiko Fujimori opta per quarta vegada a la presidència del país andí i busca recuperar l'esperit i les polítiques del seu pare Alberto Fujimori, qui va governar el Perú entre els anys 1990 i 2000. Aquí, per molts peruans, Alberto Fujimori és un heroi, però per a d'altres és un dimoni. Va acabar condemnat a la presó, ja mort, per delictes contra els drets humans, però se'l recorda també per la seva lluita contra la inflació i també contra el grup terrorista Sendero Luminoso. Per la seva banda, Roberto Sánchez és el fill polític de l'expresident progressista Pedro Castillo, que hauria ara d'acabar mandat, però està a la presó acusat d'un intent de cop d'estat en voler tancar el Congrés peruà.
0: Armènia, les primeres estimacions de l'escrutini de les eleccions d'aquest diumenge donen la victòria a l'actual primer ministre Nikol Pashinyan per davant del principal líder de l'oposició, l'empresari russo-armeni Sambel Karapetyan. Si es confirmen aquests primers resultats, els ciutadans hauran avalat l'estratègia de Pashinyan d'apropar-se a la Unió Europea i fer la pau amb l'Azerbaidjan. Anem a Moscou, Cristina Solias.
19: Les eleccions armènies han tingut una participació del 59%, 10 punts superior a la de fa 5 anys. Nikol Pashinyan ha apostat per una estratègia pragmàtica que passa per no dependre tant de Rússia i diversificar els seus socis. Això ha provocat que el Kremlin hagi prohibit les importacions de productes armenis com ara l'alcohol, la fruita i la verdura i que amenaci també Yerevan amb tallar-li el gas i el petroli o, si més no, deixar-li de vendre amb grans descomptes com fins ara. Pashinyan, just després de votar, ha anunciat que viatjarà Moscou, Brussel·les i Washington, perquè el seu objectiu és enfortir la sobirania del país.
20: El futur d'Armènia serà una estratègia d'enfortiment de la independència, l'Estat, la democràcia i l'Estat de dret. I continuarem el camí de la reforma democràtica, és clar, amb el suport dels nostres socis europeus.
19: Un altre dels objectius de Pashinyan és firmar la pau amb l'Azerbaidjan després de 40 anys de conflicte, però per això necessita canviar la Constitució. Per aconseguir-ho, ha abandonat la reivindicació de l'Alt-Karabakh, l'enclavament que l'exèrcit àzeri va envair i d'on va expulsar més de 100.000 armenis ara fa 3 anys. Molts ciutadans no li perdonen, però d'altres també veuen l'oportunitat de fer projectes conjunts de transport amb Bakú que han despertat l'interès tant de la Unió Europea com dels Estats Units.
0: Esports. Amb Alfons Gurí, no?
3: El Joventut de Badalona s'ha classificat per les semifinals de la Lliga CB després de guanyar a domicili al Baskonia en el tercer i definitiu partit per 88-96. Sentim l'entrenador de la penya, Dani Miret.
21: Sí, nosaltres des de l'inici hi hem cregut molt fort. Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar al nivell de l'equip, com hem vist en aquesta eliminatòria, i ens han sortit moltes coses bé.
3: Ara la penya s'enfrontarà al València en semifinals a partir de dimecres. Enrique Rubio ha parlat del València.
1: Ara semifinals, no? Crec que mentalment hem d'estar preparats també, perquè el València és un gran equip, ho ha demostrat durant tota la temporada. No sé si diria el favorit, però bàsicament per guanyar crec que l'ACB. Però bueno, nosaltres hem de fer el nostre joc, hem de recuperar les lesions o el cansament físic que hem pogut tenir aquesta setmana i ja per la que ve.
3: L'altra semifinal arrenca dimarts i la jugaran el Barça i el Tenerife. Florentino Pérez ha guanyat amb claredat les eleccions al Real Madrid contra el candidat Enrique Riquelme i seguirà presidint el Club Blanc.
5: 3CAT Info.
3: I el Barça s'ha proclamat campió de la Copa del Rei d'handbol. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidasoa amb una diferència de 20 gols, 17 a 37. Amb aquesta, el Barça ja ha sumat 30 Copes del Rei i és la 13a que aconsegueixen de manera consecutiva. Els de Carlos Ortega, que també han guanyat la Lliga i la Copa Asobal, arriben en molt bona forma a la Final Four de la Lliga de Campions que es disputa el cap de setmana que ve a Colònia, Alemanya. El tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha parlat de bones sensacions de cara a les Champions.
2: Bones, jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bones sensacions, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica, fins ara, no? Tenim encara 3-4 entrenaments més per preparar els petits detalls. Jo crec que arribarem bé. Però això en Colònia estic segur que els quatre equips pot guanyar.
3: L'Europa ha perdut per 3-2 al camp del Celta B i diu adeu a les opcions de pujar a la segona divisió de futbol. Els graciencs havien de guanyar el partit i durant una bona estona ho han fet. Els 90 minuts, però, han acabat amb empat a 2 i a la pròrroga els gallecs han fet el definitiu tercer gol. Parla l'autor dels dos gols de l'Europa, Jordi Cano.
22: Doncs molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion, però per altra banda orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica, som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
3: Ara el Celta B s'enfrontarà a la Pontferradina, mentre que l'altra final la jugaran el Sabadell i el Zamora. I el Badalona jugarà la segona federació després de remuntar el Cornellà al 4-1 de l'anada. Els badalonins s'han imposat per 3-0 i s'han classificat després d'una pròrroga per la seva millor classificació durant la Lliga regular.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera, que sortia des de la pole després de guanyar amb autoritat aquest dissabte la cursa sprint, ha aconseguit la primera victòria en cursa llarga de la temporada i la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho aconsegueix. Agostini n'ha guanyat 122 i Valentino Rossi 115. N'ha parlat als micròfons de DAZN.
23: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
3: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta segon i Pecco Bagnaia tercer.
5: 3CAT Info.
3: Encara en motor, Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. L'italià de 19 anys ha aconseguit la seva cinquena victòria a la Fórmula 1 per davant de Lewis Hamilton i d'Isaac Hadjar. Amb el triomf d'avui, Antonelli augmenta el seu avantatge com a líder del Mundial abans del Gran Premi de Catalunya del cap de setmana que ve.
5: 3CAT Info.
3: L'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets. Zverev, de 29 anys, aconsegueix el seu primer Grand Slam i trenca per fi la seva maledicció amb els Grand Slams després d'haver perdut les tres finals que havia jugat fins ara.
5: L'actualitat esportiva a fons.
3: A l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que en el quart partit l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu es disputarà dimecres al Palau Blaugrana. N'ha parlat un dels golejadors de l'Igualada, Biel Llanes.
24: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
3: A l'altra semifinal, el Calafell ha perdut 3-4 contra el Liceo i ha quedat eliminat.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril. El règim dels ayatolars ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats i no han fet víctimes. Hores després d'una ofensiva israeliana a Beirut que ha provocat 2 morts. Donald Trump fa una crida a la calma i demana a les parts contenció per no posar en perill un possible acord amb l'Iran. També destaca que Lleó 14 fa una defensa del diàleg social i crida les empreses tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Ho ha fet a Madrid davant de 12.000 persones en un acte amb el món econòmic, cultural i esportiu. A partir d'ara us explicarem que la patronal de les benzineres ha demanat mantenir la rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar al juliol aquesta mesura que es va aprovar per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà en el preu del petroli. I us parlarem de la Patum de Berga, que arriba al seu punt final amb la Patum completa. És l'acte més multitudinari i emblemàtic de la festa que se celebra a la plaça de Sant Pere. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que hi haurà 2 catalans a les semifinals de la Lliga CB, el Joventut de Badalona i el Barça. La penya s'enfrontarà al València i el Barça al Tenerife. Florentino Pérez guanya les eleccions a Enrique Riquelme i seguirà presidint el Real Madrid. El Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol. S'han imposat a la final el Bidasoa per 17-37. L'Europa ha estat eliminat del play-off d'ascens a segona divisió. Han perdut per 3-2 a Balaïdos contra el filial del Celta. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100. Pel Tro de Cervera i l'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros.
0: Pel que fa al temps, aquest dilluns tindrem un dia calorós, força estiuenc i assolellat amb alguns núvols baixos o boirina a les Terres de l'Ebre. A la tarda el temps canviarà amb nuvolades i xàfecs al Pirineu, especialment al Ripollès, la Cerdanya i Catalunya Nord. Màximes de 30 a 33 graus a l'interior i fins a 35 graus al Pla de Lleida. L'Iran ha atacat Israel aquest diumenge per primera vegada des de la treva del 8 d'abril. El règim persa ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats contra una base aèria situada al nord-oest del país i ho ha justificat com a represàlia per l'escalada d'Israel al Líban. Hores abans, l'exèrcit israelià havia bombardejat el sud de Beirut, al barri de Danieh, considerat un feu de Hezbollah. Hi ha hagut almenys 2 morts i 20 ferits, entre els quals nens. Israel ha promès represàlies contra l'Iran per aquest atac. Efie Defrin, portaveu de l'exèrcit.
1: En aquest moment, el cap de l'Estat Major està duent a terme una avaluació de la situació amb el fòrum de l'alt comandament i aprova plans per a la continuació. El règim terrorista iranià ha comès un error greu en escollir una vegada més el terrorisme. El règim intenta establir una nova equació portant a terme foc directe cap al nostre territori com a resposta a les accions de les forces de defensa a Daesh.
0: El portaveu ha afegit que continuaran les operacions al Líban, però l'Iran ha amenaçat Israel amb una resposta devastadora si continua l'escalada. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha intervingut a diversos mitjans per demanar moderació a les parts. Ha admès que no ha estat content amb l'atac d'Israel a Beirut, ha valorat que l'ofensiva de l'Iran no ha fet víctimes i ha demanat al règim que torni a seure's a la taula de negociacions. Hores abans, en una entrevista a la cadena NBC, havia exigit a Netanyahu contenció amb els atacs al Líban.
2: M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això o podem recomanar Síria.
0: Trump ha insistit que està a punt de tancar un acord amb l'Iran i que no vol que tot se'n vagi en orris per aquest atac. Precisament aquest dilluns es compleixen 100 dies de l'inici de la guerra. La patronal de les benzineres ha demanat mantenir la rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar el juliol aquesta mesura que es va aprovar per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà en el preu del petroli. La vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Carme Esteve, ha calculat l'impacte en el preu de l'eliminació de la rebaixa.
3: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre. I el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: Una pujada de preus que també repercutiria en la inflació, segons el president de l'associació, Albert Campabadal.
4: La immensa majoria del transport es fa amb gasoil i el gasoil és el 70% del cost d'un camió quan es mou i transporta coses. I al final el transport també incideix en el que consumim. O sigui que un combustible més econòmic ens fa la vida més econòmica de forma directa i de forma indirecta.
0: La patronal de les benzineres considera que la rebaixa fiscal ha estat eficaç i proposen que, si s'ha de tornar a pujar l'IVA, es faci de forma progressiva. El Papa Lleu XIV condemna l'egoisme i fa una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci. Són els missatges que ha deixat el pontífex als actes públics d'aquest diumenge a Madrid, una missa multitudinària que ha plegat més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia. Madrid, Cristian Roldán.
5: Si a la missa del matí Lleó XIV feia una crida davant 1.200.000 persones per modernitzar l'Església des de la solidaritat...
6: Que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar. Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
5: A la tarda, el Papa reprenia les crítiques cap als interessos empresarials i els gegants tecnològics.
7: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
5: Ho feia en un acte al Movistar Arena de Madrid davant 20.000 persones, on també han participat representants dels sectors esportiu, econòmic i cultural. L'actor i director Antonio Banderas reivindicava l'art com a alternativa a la violència.
8: Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. El arte debe ser una alternativa a la violencia.
5: Lleó XIV ha arribat a tots dos actes amb el seu papa mòbil, que ha recorregut els carrers de Madrid i ha saludat i beneït milers de persones.
0: La visita del papa coincidirà amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquest diumenge ha fet just 100 anys que l'arquitecte va ser atropellat per un tramvia a la vorera central de la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona. Davant del número 665 s'ha col·locat una placa per reconèixer la dimensió internacional de la seva obra i el seu arrelament a la ciutat de Barcelona. En l'acte, que ha plegat unes 150 persones, també s'ha reclamat crear una festa al voltant de la figura del genial arquitecte i fins i tot fer-ne una pel·lícula. Galdric Santana és el comissari de l'any Gaudí.
9: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
0: La descoberta de la placa arriba en un moment especialment simbòlic, només 3 dies abans de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, prevista per el dia 10 de juny, data en què va morir l'arquitecte. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, revela detalls de les proves falses contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que es van filtrar en mitjans afins al PP. Martínez apunta que l'exministre de l'Interior era al darrere de la informació que acusava l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, de tenir un compte bancari a Suïssa. Martínez assegura que a Fernández Díaz li encantava filtrar. Ho revela l'àudio que aquest diumenge ha publicat el diario.es amb Leire Díez, exmilitant socialista implicada en una suposada trama per obstaculitzar investigacions judicials que afectaven el partit. L'àudio no se sent bé, però Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació és Fernández Díaz. Recordem que el 2014 el diari El Mundo va publicar que Trias tenia 13 milions d'euros en un banc suís. Ell ho va desmentir de seguida. La Fiscalia Anticorrupció, de fet, va arxivar aquest cas. Tant Jordi Martí, president del grup municipal de Junts per Barcelona, com la diputada al Congrés, Pilar Calvo, ja tenen tots els avals necessaris per presentar-se a les primàries per ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona. Martí ha agraït a través de la xarxa X que li hagin fet confiança.
10: Us vull agrair la confiança que heu dipositat en nosaltres a l'hora de donar-nos els vostres avals. Hem estat els primers en aconseguir els avals necessaris per tirar endavant la nostra candidatura. Tenim equip, tenim futur, et tenim a tu. De nou, moltes gràcies i endavant. Visca Barcelona.
0: Recordem que, a banda de Jordi Martí i Pilar Calvo, també es presenten per ser candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona la diputada i secretària primera de la mesa del Parlament, Glòria Freixa, i l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas. I ara un apunt de servei. Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'aquest dilluns el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 sud entre Sant Vicenç de Calders, Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 Móra la Nova, Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. Una dona ucraïnesa de 67 anys ha mort ofegada aquest diumenge a la platja de la Pineda, a Vilaseca. Els fets han passat cap a les 7 de la tarda quan diversos banyistes han alertat els serveis d'emergència de la presència d'una dona inconscient dins de l'aigua, a l'extrem de la platja més proper al límit amb Salou. Un cop a la zona, efectius del sistema d'emergències mèdiques han practicat maniobres de reanimació a la mateixa sorra, però finalment no han pogut salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat patrulles de la policia local de Vilaseca, Mossos d'Esquadra, bombers i diverses unitats del SEM. Amb aquesta defunció ja són dues les víctimes mortals registrades a les platges de la demarcació de Tarragona en menys de dues setmanes, després de la mort d'un home de 65 anys a Salou el 27 de maig. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de l'incident. 13 persones han quedat ferides, 4 han estat greu i 9 més de caràcter lleu per una intoxicació de monòxid de carboni en un habitatge de Palma que suposadament es destinava al lloguer turístic il·legal. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest diumenge, poc després de les 6 del matí, al carrer Pisa. En arribar al lloc dels fets, 3 persones es trobaven inconscients. Les 4 víctimes greus, d'entre 23 i 34 anys, han estat traslladades a l'hospital Son Espases i els 9 ferits lleus han estat donats d'alta in situ. Les primeres investigacions apunten a una mala combustió de la caldera de gas. Segons els bombers, el tancament en vidres de la terrassa podria haver afavorit l'acumulació dels gasos. Tot l'edifici ha estat evacuat de manera preventiva i després de diverses comprovacions, els veïns ja han pogut tornar a casa. Ara la Policia Nacional i els bombers de Palma investiguen les circumstàncies d'aquest incident. Els agents rurals asseguren que no segar els cereals dels camps situats en zones d'especial protecció per a les aus no és preocupant en matèria de prevenció d'incendis. Aquesta és la resposta als agricultors del Sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, que reclamen poder avançar la collita en aquests espais protegits per reduir la càrrega de combustible en cas d'incendi forestal. Ens ho explica Alba Mor.
11: Reduir el risc d'incendis, una de les raons per les quals des del sindicat reclamen avançar la collita en les zones ZEPA, on fins als dies 15 o 22 de juny, depenent de la zona, està prohibit segar per respectar el període de la cria d'aus. Tot i això, el cap dels agents rurals a Lleida, Llorenç Ricou, ha tret ferro a l'assumpte.
12: Les zones ZEPA estan promocionades pel Departament de Territori per la salvaguarda de les aus. Però no crec que sigui el problema d'unes 3.000 hectàrees que hi ha, que hi ha unes 3.500 hectàrees a tota la zona, al mig de tota la plana cerealística, no crec que sigui un dels problemes. Si, a més, si me diguessis que són 100.000 hectàrees, te diria, bueno. Per tant, aquesta polèmica penso que no té... De moment no és preocupant a nivell de prevenció, no mos preocupem més.
11: El fet de no poder segar provoca pèrdues directes als agricultors, ja que el gra s'asseca abans d'hora i acaba tenint menys pes. Això es tradueix en menys quilos i, per tant, en menys ingressos per al pagès. A tot això se li suma l'encariment dels costos de producció i els danys per la plaga de conills.
0: El temps. Dani Ramírez.
13: El temps avui podria canviar la tarda a algunes zones del nord del país amb tempestes, bàsicament Pirineu o Catalunya Nord, però destaquem que el dia començarà amb molta calma, amb poc vent, amb bona mar, dia de sol, algun nuvolet baix cap a les Terres de l'Ebre, puntualment aquí, Delta de l'Ebre, amb boirina o algun banc de boira, i també en punts aïllats del Pirineu, algun núvol baix despistat. Això al matí, sol, temperatura d'hora a d'hora, encara agradable o fresca a l'interior, suau i una mica de xafogó cap a la costa, mínimes de 19, 20, 21 en aquest sector, però per sota de 16, 17 a l'interior o fins i tot baixant cap a 14 o 15. S'estarà bé primera hora, aprofitem-ho perquè després a la tarda doncs tindrem calor, calor intensa de 30, 35 a l'interior, 35 al sector de Lleida, l'àrea de Fraga, el Baix Cinca, també cap a punts de la Noguera, de l'Urgell, del Pla d'Urgell, es pot arribar a aquests 34-35 graus, però serà una punta de calor només avui. Demà ja comença a baixar la temperatura. I després d'aquesta forta calor, creixeran nuvolades al Pirineu, ruixats, tronades, bàsicament Cerdanya, Ripollès i sobretot a la Catalunya Nord, el Conflent, el Vallespí, aquestes tempestes podran agafar una mica de potència i a última hora de la tarda o al vespre baixar cap a l'Alta Garrotxa i cap al nord de l'Alt Empordà, cap a la capçalera de la Muga o al sector de la Jonquera, localment aquí amb intensitat.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: La Patum de Berga d'aquest Corpus arriba al seu final amb la Patum completa. És l'acte més multitudinari i emblemàtic de la festa que se celebra a la plaça Sant Pere. Les comparses han desfilat i ballat al centre de la plaça en quatre salts amb la participació destacada dels plens. La celebració acaba amb els tradicionals tirabols acompanyats de les guites, els gegants i centenars de patumaires del ritme de la música. Un cop acabada la Patum completa, la festa remata amb sardanes a la plaça de Viladomat, que posen el punt final a la Patum d'aquest any.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La trentena de submarinistes que han participat en la neteja del fons marí de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà alerten de la gran quantitat de residus acumulats sota l'aigua. Aquest diumenge han participat en una acció per sensibilitzar sobre l'impacte de les tovalloletes humides. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
2: Els participants han netejat la zona de la desembocadura de la Riera de Sant Feliu, que és un dels punts on més s'acumulen residus. Tot i que la jornada d'aquest diumenge estava centrada en recollir tovalloletes humides, durant la immersió els voluntaris s'han trobat tot tipus de deixalles. La jornada l'ha organitzat el Centre de Busseig Sublímits. La seva directora, Lola Cervantes, alerta de l'impacte d'aquests residus.
3: Pues una tovalloleta pot estar 50 anys fins que es degrada del tot, però és que el problema no és que es degrada, és que no es degrada del tot, i ja queda el plàstic, que després és microplàstic, que després el mengen els peixos, o sigui, és que mai arribarà a degradar-se, mai.
2: Entre els participants, en Víctor Almoalla, que ha explicat que el que han trobat sota l'aigua dista molt de la imatge idíl·lica que es té de la Costa Brava.
4: És a dir, tenim punts d'immersió meravellosos que estan nets, per suposat, però després hi ha moltes zones que són aquestes parts que surts de port, bocanes de port, rieres, desembocadures i demés, que hi ha una acumulació de brutícia brutal.
2: L'any passat, en una activitat similar, ja van retirar 300 quilos de tovalloletes humides en un matí. Enguany, després de comptabilitzar-ho, esperen arribar a una xifra similar.
0: Mont-roig del Camp, Horta de Sant Joan, Riudoms i el Vendrell han viscut un cap de setmana cultural amb activitats vinculades a Joan Miró, Pablo Picasso, Antoni Gaudí i Pau Casals. A través del paisatge dels genis, els participants han conegut de prop els indrets que van deixar empremta en aquests artistes. Mont-roig del Camp, Ariadna Escoda.
5: El robatori del quadre de la Masia de Joan Miró ha estat el punt de partida de l'escape room a l'aire lliure a Mont-roig del Camp, una de les últimes activitats del que s'ha anomenat cap de setmana genial. A partir d'un joc de pistes mironianes, l'operació Mont-roig ha convidat els participants a resseguir el paisatge rogenc fins a arribar a l'ermita de Mare de Déu de la Roca. És en aquest punt on han culminat la missió per recuperar el quadre robat, després de posar en comú totes les pistes i resoldre els diferents enigmes que han nodrit la passejada. Una desena de persones s'han engrescat amb la proposta, pensada per a un públic familiar i de proximitat. L'Assat Ferrer, de Riudoms, és una d'aquestes participants.
6: Doncs perquè a Riudoms ja el coneixem més, tot el que són els espais de Gaudí, i llavors tenim més possibilitats de visitar-los, i en canvi els de Miró,

0: D'una iniciativa que està feta a Sitges per combatre la soledat no desitjada a través de l'art. Una iniciativa conjunta dels departaments de Cultura i de Salut que posa en contacte persones grans que viuen soles o se senten soles. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba. Jo mai no em trobo
1: sol. L'Emi, la Glòria i la Menxo fa 2 mesos no es coneixien. Ara són amigues. S'han conegut al Museu de Sitges i ara planifiquen dinars i trobades. Aquí, als Museus de Sitges, i gràcies a la col·laboració amb el CAP, han treballat les emocions a través d'unes experiències guiades que han permès l'observació d'obres d'art com El Desconsol, de Josep Llimona, o La nena de la clavellina, de Santiago Rusiñol. Una quinzena de dones, casualment tot dones, han fet creacions col·lectives amb flors, han fet tallers amb els 5 sentits, han fet mindfulness amb paraules que calmen, audicions sonores i més coses durant 7 dilluns. Estan encantades amb aquesta experiència pilot.
2: Ha sigut un regal meravellós, ens ho hem passat molt bé. Tornaríem cada dia. El meu problema és que estic cuidant el meu marit, que té Alzheimer, però ha anat bé per tot, pel cos, per l'ànima, perquè venir aquí ha sigut una festa.
3: Jo vinc amb una gata, però la gata és muda, així que no parla. Així que quan vinc aquí, després tinc que descansar la llenga. No estàs sol.
1: Avui ha estat l'últim dia d'aquest projecte anomenat Lligams, art que crea vincles. És el dia de celebrar aquestes noves connexions que prevenen els efectes adversos de l'aïllament social.
4: Amb les fitxes, sí, que hem anat col·leccionant durant cada sessió, ara la idea és que les puguem unir totes juntes.
1: I entre elles parlen i s'ajuden.
3: Com ho haveu fet, això? Més o menys. Així? Perquè així li podem fer una llacada.
5: A l'ull.
1: L'art ha permès identificar i expressar els sentiments i combatre el risc de patir ansietat, depressió i deteriorament cognitiu. El director dels Museus de Sitges, Chema Romero, està convençut del poder de les obres d'art.
6: A partir de detectar aquesta problemàtica, doncs activa els espais de qualitat, espais que t'acullen, que t'abracen, i també doncs les obres d'art que representen miralls on podem trobar empàticament que el que ens ha passat els ha passat a altres persones abans, on podem despertar sensacions, emocions.
1: El que ha quedat clar, segons el psicòleg comunitari referent del CAP de Sitges, Jesús Fleta, és l'èxit de la proposta.
7: Hem vist que els vincles han anat enfortint i és veritat que fins i tot ha sortit la idea de fer-se un dinar, no?, entre elles, que això és una idea que, vulguis que no, reforça moltíssim.

0: 30.000 persones han passat aquest cap de setmana pels diferents escenaris i seus del Festivalot de Girona, que ha arribat a l'onzena edició. Els Catarres, The Tallets, Miqui Núñez, Alfred García, Ginesta i els Atrapa Somnis han estat els artistes que hi han actuat. Tampoc han faltat a la cita els Amics de les Arts, impulsors d'aquest festival de música per famílies. Tallers música per nadons, activitats creatives, cultura popular, propostes esportives, espais de joc i actuacions de diferents escoles de música han completat la programació del Festivalot.
1: Les tardes i només hi faltes tu, hi haurà història.
0: Esports. Amb Alfons Gurí, no?
2: El Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar a domicili al Baskonia en el tercer i definitiu partit per 88-96. Sentim l'entrenador de la penya, Dani Miret.
3: Sí, nosaltres des de l'inici hi hem cregut molt fort. Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar el nivell de l'equip com hem vist en aquesta eliminatòria i ens han sortit moltes coses bé.
2: Ara la penya s'enfrontarà al València en semifinals a partir de dimecres. Ricky Rubio ha parlat del rival de la penya.
4: Ara semifinals, no? Crec que mentalment hem d'estar preparats també, perquè el València és un gran equip, ho ha demostrat durant tota la temporada. No sé si diria el favorit, però bàsicament per guanyar crec que l'ACB. Però bueno, nosaltres hem de fer el nostre joc, hem de recuperar les lesions o el cansament físic que hem pogut tenir aquesta setmana i ja per la que ve.
2: L'altra semifinal arrenca dimarts i la jugaran el Barça i el Tenerife. Florentino Pérez ha guanyat amb claredat les eleccions al Real Madrid contra el candidat Enrique Riquelme i seguirà presidint el Club Blanc.
5: 3CAT Info.
2: I el Barça s'ha proclamat campió de la Copa del Rei d'handbol. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidasoa amb una diferència de 20 gols, 17-37. Amb aquesta el Barça ja suma

0: 30 Copes del Rei i és la 13a que aconsegueixen de manera consecutiva. Els de Carlos Ortega, que també han guanyat la Lliga i la Copa Sobal, arriben amb molt bona forma a la Final Four de la Lliga de Campions, que es disputa el cap de setmana que ve a Colònia, Alemanya. El tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha parlat de bones sensacions de cara a les Champions.
1: Bones, jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bones sensacions, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica, fins ara, no? Tenim encara 3-4 entrenaments més per preparar els petits detalls. Jo crec que arribarem bé, però això en Colònia estic segur que els 4 equips pot guanyar.
0: L'Europa ha perdut per 3-2 al camp del Celta B i diu adeu a les opcions de pujar a la segona divisió de futbol. Els graciencs havien de guanyar el partit i durant bona estona ho han fet. Els 90 minuts, però, han acabat amb empat a 2 i a la pròrroga els gallecs han fet el definitiu tercer gol. Parla l'autor dels dos gols de l'Europa, Jordi Cano.
2: Doncs, molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion. Però, per altra banda, orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica. Som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
0: Ara el Celta B s'enfrontarà a la Ponferradina, mentre que a l'altra final la jugaran el Sabadell i el Zamora. I el Badalona jugarà la segona federació després de remuntar el Cornellà al 4-1 de l'anada. Els badalonins s'han imposat per 3-0 i s'han classificat després d'una pròrroga gràcies a la seva millor classificació durant la Lliga regular.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera, que sortia des de la pole després de guanyar amb autoritat aquest dissabte la cursa sprint, ha aconseguit la primera victòria en cursa llarga de la temporada i la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho ha aconseguit després de les 122 victòries d'Agostini i les 115 de Valentino Rossi. N'ha parlat als micròfons de DAZN.
4: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
0: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta segon i a Peco Bañaya tercer.
3: 3CAT Info.
0: I en gran motor, Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. L'italià de 19 anys ha aconseguit la seva cinquena victòria a la Fórmula 1 per davant de Lewis Hamilton i d'Isaac Hadjar. Amb el triomf d'avui, Antonelli augmenta el seu avantatge com a líder del Mundial abans del Gran Premi de Catalunya del cap de setmana que ve. L'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets. Zverev, de 29 anys, aconsegueix el seu primer gran slam i trenca per fi la seva maledicció amb els grans slams després d'haver perdut les 3 finals que havia jugat fins ara.
3: 3CAT Info.
0: A l'Hockey Lliga masculina d'hoquei patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que en el quart partit l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu es disputarà dimecres al Palau Blaugrana. N'ha parlat un dels golejadors de l'Igualada, Biel Llanes.
5: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
0: A l'altra semifinal, el Calafell ha perdut 3-4 contra el Liceu i ha quedat eliminat.
3: Trescat Info. Trescat Info.
6: Senyors i senyors, bon dia. Són les 6.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 12 graus a Cardona, 15 a Castellaro i 18 a l'Aldea. Per primer cop en dos mesos, aquesta nit l'Iran i Israel s'han bombardejat mútuament. Primer ha estat Teheran, que ha llançat diverses onades de míssils.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Regime متجاوز صهیونیستی.
0: I un portaveu de la Guàrdia Revolucionària ho ha justificat pels atacs israelians contra el Líban. Tel Aviv, que assegura haver interceptat tots els projectils, s'hi ha tornat hores més tard, tillant de greu error l'ofensiva de l'Iran.
2: לפני זמן קצר, משטר הטרור האיראני שיגר טילים לעבר שטח מדינת ישראל. נערכנו לכך.
0: S'han sentit explosions a Teheran i altres ciutats del centre i l'oest del país. La gran pregunta és com afectarà això a les converses de pau. Avui que fa 100 dies que Donald Trump va començar aquesta guerra, el president nord-americà continua dient que l'acord és a tocar. I a Barcelona aquest matí comencen ja les primeres restriccions de trànsit als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic abans de la visita del papa.
3: La iglesia consciente tanto de sus aciertos como de sus errores a lo largo de la historia anhela permanecer en diálogo con el mundo contemporáneo.
0: Lleu 14, amb l'agenda molt carregada avui a Madrid, començarà amb Pedro Sánchez, després anirà fins al Congrés dels Diputats, es reunirà amb els bisbes i tindrà també l'esperada trobada amb representants de les víctimes d'abusos per part de l'Església. Acabarà el dia amb un gran acte al Bernabéu. I parlant del Real Madrid, Florentino Pérez continuarà al capdavant del Club Blanc fins al 2030, després d'haver guanyat les eleccions amb un 65% dels vots.
4: Hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
0: Avui a l'Agora Esportiva amb Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz per analitzar si el fet que un terç dels socis hagin votat Enrique Riquelme s'ha d'entendre també com un toc d'atenció a Florentino Pérez. I al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10, també ens fixarem en la selectivitat, que arrenca demà, ho abordarem des del punt de vista de l'ansietat que genera entre els joves. Parlarem amb una noia que s'examina aquesta setmana, una professora de segon de batxillerat i també amb una psicòloga especialitzada en adolescents, que és la Laia Sala. A 11:15 també secció del Cor amb Laura Fa i avui quins famosos s'han vist o es poden veure amb el papa o, per exemple, també parlarem de la visita de Pedro Sánchez aquest cap de setmana al Primavera Sound. I a les 11, entrevista Joan Pera.
5: L'única ficció que hi ha en aquesta funció és Déu, que em renya perquè faig riure. De quina culpa en tinga.
0: Amb aquestes paraules presenta el nou espectacle L'Auca del senyor Pera, que s'acaba d'estrenar al Teatre Condal, on s'hi estarà fins al 28 de juny.

0: Benvinguts a un nou matí, bon dia Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb Pol Forada, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens portem aquest matí?
2: Doncs amb el PSOE, que comença a notar els casos Zapatero i Leire Díez a les enquestes. La del País d'avui mostra com creix la distància en relació amb el Partit Popular fins als 5 punts. Els socialistes en perden un, en estimació de vot, respecte a fa un mes, mentre que els de Feijó pugen també respecte a Vox. La suma de la dreta i l'extrema dreta fregaria el 50% dels vots.
0: I a Brussel·les?
2: Amb la reunió d'avui dilluns dels ministres de Defensa a Nicòsia, a Xipre. És aquella reunió que s'havia de fer el mes de març, però que es va ajornar per l'atac a una base militar britànica a l'illa. Avui sobre la taula desbloquejar 6.600 milions d'euros per cofinançar l'enviament de material militar a Ucraïna.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Pendents de la seguretat, la setmana que arrenca el Mundial de Futbol, en les últimes hores, 6 persones han estat apunyalades a una estació a Nova York. La ciutat ha estat en alerta màxima perquè hi ha d'anar Donald Trump. I 9 persones més han quedat ferides en un tiroteig prop de la base de la selecció anglesa a Kansas. No hi ha morts. L'equip en aquell moment, de fet, era a Florida per un amistós.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb el president Xi Jinping, d'una banda, que vola cap a Corea del Nord en viatge oficial, i d'altra banda, al Japó, les borses obren setmana en vermell per les caigudes del sector tecnològic i de semiconductors. Estan arrossegades per la tendència del mercat dels Estats Units davant la previsió que la Reserva Federal pugui apujar els tipus d'interès.
3: Avui és dilluns 8 de juny, ens despertem amb 21 graus a l'Estartit, 19 a Reus i 15 graus a Cercs, al Berguedà. Avui comencem el dia amb sol a gairebé tot arreu, hi ha 4 núvols a les Terres de l'Ebre i a la tarda poden créixer algunes nuvolades al Pirineu i al Prepirineu i deixar algun ruixat molt puntual. I no és impossible que algun d'aquests ruixats arribi a les comarques de Ponent de cara a la tarda vespre, però també ja arribaria força desgastat. Temperatures força suaus avui, 26-28 graus de màxima a la costa i entre els 29 i 34 a l'interior. Sembla que demà i demà passat baixarà la temperatura.
0: Ara són les 6 i 6 i avui a la guarda esportiva que farem a partir de les 9 tindrem Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz. Però abans, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ens actualitzem. L'Iran ha atacat Israel per primer cop des de l'alto al foc decretat a l'abril. El govern de Benjamin Netanyahu ja ha contraatacat, malgrat les crides, la calma de Donald Trump.
5: Diverses fonts apunten que Israel ha llançat aquesta matinada atacs selectius contra objectius militars a l'oest i al centre de l'Iran, i que s'han sentit explosions a la capital mateixa, Teheran. És la resposta de Tel Aviv després que el règim dels ayatolàs llancés ahir al vespre una dotzena de míssils contra Israel. Un atac que era, a la vegada, la resposta de Teheran al bombardeig israelià del cap de setmana sobre les milícies pro-iranianes de Hezbollah. Instal·lades a Beirut, la capital del Líban, a Tel Aviv, també s'han sentit sirenes per l'arribada de míssils del Iemen.
0: Aquesta escalada de tensió entre Israel i l'Iran preocupa Donald Trump, que tem que faci saltar pels aires aquestes negociacions de pau entre Washington i Teheran.
6: El president dels Estats Units s'ha erigit en mediador entre les dues parts. A Teheran li adverteix que els seus atacs compliquen qualsevol negociació per posar fi a la guerra i li demana que torni a la taula de negociació. D'altra banda, ha assegurat que pressionarà Israel perquè aturi l'escalada bèl·lica. En aquest sentit, i en declaracions a diversos mitjans nord-americans, Trump ha afirmat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, haurà d'acceptar qualsevol acord que Washington pugui tancar amb l'Iran. Avui fa precisament 100 dies que Trump va decidir iniciar el conflicte bèl·lic amb l'Iran.
0: I l'Organització de Països Exportadors de Petroli augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juliol, tot i que el bloqueig de l'estret d'Hormuz continuï dificultant el comerç.
5: De fet, mentre això passi, aquest augment de petroli al mercat és en gran mesura teòric. L'economista Josep Soler fa aquesta lectura en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Un augment no gaire més enllà d'un augment simbòlic, però en tot cas indicatiu de que si calgués podrien decidir posteriors augments.
5: Un dels grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP al moment geopolític actual és precisament els Estats Units, que tenen grans reserves.
0: I les aerolínies alerten que els seus beneficis cauran gairebé a la meitat aquest any com a conseqüència de l'encariment del carburant derivat de la guerra de l'Orient Mitjà.
6: És el pronòstic de la IATA, l'Associació Internacional del Transport Aeri, que calcula que el benefici net del sector reduirà dels 45.000 milions de dòlars el 2025 fins als 23.000 milions aquest any. Tot i això, l'organització destaca que la demanda de transport aeri continua continua mostrant resiliència, fins i tot en un context d'augment de tarifes. La IATA calcula que el trànsit de passatgers creixerà un 2% enguany.
0: Una visita a la d'allò 14 que continua també avui a Madrid amb un dia clau de forta càrrega política. El matí es pronunciarà un discurs al Congrés dels Diputats cap a 11:15, que seguirem en directe aquí a Catalunya Ràdio.
5: Es convertirà així en el primer papa que parla des de l'hemicicle de la cambra. La tarda arriba la trobada més esperada, una reunió amb víctimes d'abusos de l'Església.
4: Dilluns carregat a l'agenda del papa. Primer, reunió amb Pedro Sánchez i després cap al Congrés, on el rebran les màximes autoritats polítiques i judicials. Allà farà una intervenció inèdita en la història parlamentària. Mai abans un papa havia pronunciat un discurs des del faristol. L'expectació és màxima, com també ho és el moment de crispació que travessa la política espanyola. El missatge que deixi podria ser un baló d'oxigen per a la Moncloa, però també munició per a l'oposició, que acusa Sánchez de voler blanquejar els seus suposats casos de corrupció. A la tarda, segon plat fort. El papa reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada privada i organitzada per l'Església espanyola. Les principals associacions de víctimes denuncien que se les ha exclòs. Des de Madrid, al Vigil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un papa, Lleó XIV, que fa una crida a la responsabilitat de les empreses tecnològiques, culturals i esportives per anar més enllà del negoci.
6: És el missatge que va llançar el pontífex a l'acte del Movistar Arena de Madrid d'ahir davant de representants de l'economia, l'esport i la cultura.
0: Madrid, Cristian Roldán.
8: Davant de 20.000 persones, Lleó XIV va ser crític amb diversos sectors. Primer va alertar del perill de crear cultura només per les elites i d'entendre els esports com un simple espectacle. I després va criticar les empreses que només busquen guanys econòmics i va exigir als gegants tecnològics que no deixin enrere les persones més vulnerables.
9: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
8: A l'acte, sindicats i patronal també van reivindicar un diàleg social per avançar conjuntament i l'actual director Antonio Banderas va destacar el paper de la cultura per combatre la injustícia. Des de Madrid, Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquí la visita del papa coincidirà amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
5: Ahir va fer just 100 anys que l'arquitecte va ser atropellat per un tramvia i al mateix lloc, a tocar de la plaça Tetuán de Barcelona, s'ha inaugurat una placa per homenatjar-lo.
10: La iniciativa busca reconèixer la dimensió internacional de l'obra de l'arquitecte i el seu vincle amb la ciutat de Barcelona. En l'acte, que ha plegat unes 150 persones, també s'ha reclamat crear una festa al voltant de la figura d'Antoni Gaudí i fins i tot fer-ne una pel·lícula. Gàldric Santana és el comissari de l'any Gaudí.
11: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
10: La descoberta de la placa arriba en un moment especialment simbòlic, només 3 dies abans de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, prevista per al 10 de juny, la data en què va morir l'arquitecte. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I algunes de les restriccions de mobilitat per la visita del papa ja entren en vigor, atenció, avui.
6: Sí, a partir de les 7 del matí quedaran tancats els voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Una part del Raval també quedarà encapsulada demà i dimecres. En aquest cas hi haurà talls totals de circulació en diversos carrers que envolten l'església de Sant Agustí, sumats també a controls d'accés, regulació de vianants i la prohibició de la mateixa manera d'aparcar-hi qualsevol mena de vehicle.
0: I la incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família.
5: El temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que engloba 9 illes. El tram d'un quilòmetre del carrer Rosselló, per on circularà el papamòbil, estarà totalment tallat al trànsit durant 2 dies. A partir de demà a la matinada, fins i tot els accessos als pàrquings estaran afectats i no es podrà utilitzar el vehicle privat per entrar o sortir de la zona, excepte en cas d'emergència. Està previst que dijous al migdia ja es doni per tancar l'operatiu i s'aixequin totes les restriccions.
0: Farem un programa especial demà al matí de Catalunya Ràdio, per seguir del que vagi passant, també l'antena de Catalunya Ràdio, i dimecres, doncs, en la presència més extensiva del papa a Catalunya, hi haurà una programació especial que s'agrarà fins al voltant de 11:15 de la nit per seguir el que vagi passant. Coincidint, per cert, amb l'arribada del papa a Barcelona, demà també hi ha una nova jornada de vaga dels docents.
6: Amb una manifestació que començarà a la plaça d'Espanya i està previst que acabi al Parlament.
12: Es concentraran a partir de les 11 del matí i és també el primer dia de la selectivitat. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
13: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves.
12: El lema és demanem fets, no miracles, i els sindicats volen aprofitar la visibilitat de la visita papal. Jordi Gil és el secretari de Comunicació d'Ensenyament de la CGT.
14: Molta gent estarà mirant a Barcelona i el voldrà vendre una imatge de la ciutat i de Catalunya que creiem que no es correspon amb la realitat que tenim en aquest moment.
12: També està convocada una altra manifestació diumenge que ve també a Barcelona. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona.
5: Un home va morir ahir cap a les 9 del vespre després de rebre diversos trets al carrer de la Mineria, al barri de la Marina de Port. Quan els Mossos d'Esquadra hi van arribar, van trobar la víctima amb ferides d'arma de foc. Els serveis d'emergència van intentar reanimar-lo, però finalment va morir. Els fets han passat al mateix carrer on fa 3 setmanes un altre home de 44 anys va morir en un tiroteig a plena llum del dia. Ara els Mossos busquen l'autor dels trets, que va fugir després de l'atac. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, segons fonts pròximes a la investigació. Una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
0: I el món torna a donar prioritat a les armes nuclears i això inverteix dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i la capacitat destructiva.
6: Aquesta és la conclusió de l'últim informe del CIPRI, l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm, fet públic aquesta matinada.
15: Segons l'informe, els 9 països del món que tenen armes nuclears continuen modernitzant i ampliant els seus arsenals. El gener d'enguany acumulaven 12.187 ogives nuclears. És una xifra lleugerament inferior a la del 2025, però hi ha un element preocupant, i és que ha augmentat el nombre d'ogives emmagatzemades i preparades per ser utilitzades, que ja superen les 9.700. La gran majoria d'aquestes armes pertanyen als Estats Units i Rússia. El CIPRI adverteix que la modernització dels seus arsenals apunta a un futur amb més quantitat i varietat d'armes nuclears. L'Institut també alerta que el ritme de desmantellament d'aquestes armes s'està alentint, mentre que el desplegament de nous sistemes continua augmentant. Nanda Xonaguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el president xinès Xi Jinping comença avui una inusual visita a Corea del Nord en un context de gran tensió global.
5: Xi es reunirà amb el líder coreà Kim Jong-un en la seva primera visita a Pyongyang en gairebé 7 anys.
0: Pequín, Francesc Canals.
16: Visita de Xi Jinping a Corea del Nord amb missatge adreçat al Japó. El president xinès ha assegurat que Pequín i Pyongyang treballaran junts contra tot intent de revifar el militarisme, segons els mitjans del règim nord-coreà. La primera visita de Xi a Corea del Nord des del 2019 vol reprendre en plenitud la relació després de l'aïllament de la Covid-19 i l'aproximació de Kim Jong-un a Rússia. Pyongyang n'ha tret assistència militar a canvi d'haver enviat 10.000 soldats nord-coreans al front d'Ucraïna. A Kim Jong-un, que desenvolupa l'arma nuclear per garantir la supervivència del règim, no li convé distanciar-se de Pequín perquè l'acostament a Moscou pot deixar de donar rèdits si s'acaba la guerra d'Ucraïna. Des de Pequín, Francesc Canals Forner, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa un minut d'un quart de set del matí. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Maria Fernández. Bon dia.
17: Bon dia.
0: El recompte ràpid de vots a les eleccions presidencials del Perú dona un lleuger avantatge al candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, davant de Keiko Fujimori, a la segona volta.
18: Segons aquest recompte, elaborat a partir d'una mostra representativa de les meses electorals, Sánchez obtindria poc més de mig punt de diferència sobre la candidata conservadora.
0: Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
19: Final d'infart en aquestes eleccions presidencials peruanes. Inicialment, la guanyadora de les eleccions, segons les enquestes a peu d'urna, era la candidata conservadora, Keiko Fujimori, però el conteig ràpid fet amb actes oficials ha capgirat les coses i Roberto Sánchez, el candidat progressista, ha passat per davant. Empat tècnic aquí al Perú en aquesta segona volta de les presidencials i el candidat progressista Roberto Sánchez proclamant-se d'alguna manera com a guanyador. Ara l'escoltarem. Keiko Fujimori ha demanat calma i temps per escrutar 100% dels vots.
20: Hermanos y hermanas, esta noche agradecemos en nombre del movimiento popular el Perú de los centros poblados, de los más pobres de nuestra patria que han decidido venir a recuperar el gobierno para el pueblo.
19: Des de Lima, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Armènia avala el gir europeista del govern. El partit del primer ministre Nikol Pashinyan ha arrasat a les eleccions legislatives i es consolida amb el seu projecte polític.
21: La formació de Pashinyan ha obtingut més del 50% dels vots, mentre que l'oposició prorussa només ha recollit el 20% dels suports. De fet, el primer ministre armeni ho ha vist tan clar que ni tan sols s'ha esperat al final del recompte per proclamar-se guanyador.
22: El partit Contracte Civil ha rebut més vots que el 2021 i una confiança més gran per part de la ciutadania. Això ens compromet i significa que els ciutadans de la República d'Armènia han defensat l'Estat, han defensat la independència, han defensat el futur i han defensat la pau.
21: El triomf de Pashinyan reforça la seva aposta per un acord de pau amb l'Azerbaiyán que tanqui dècades de conflicte i per un acostament amb Turquia, amb qui manté relacions molt limitades des de fa anys.
0: I els dirigents del Regne Unit, d'Alemanya i França escenifiquen a Londres el seu suport al president ucraïnès Volodymyr Zelensky i reclamen també a Rússia un alto el foc complet i immediat.
1: Hi han participat el primer ministre britànic Keir Starmer, el president francès Emmanuel Macron i el canceller alemany Friedrich Merz. La trobada s'ha centrat en el reforç de l'ajuda militar a Kiev i en la coordinació de la resposta europea davant l'ofensiva russa. Els líders han insistit en la necessitat d'un alto el foc immediat que permeti obrir la porta a una negociació de pau en un moment en què els atacs russos s'han intensificat. De fet, en el comunicat de la cimera alerten que aquests atacs obliguen a mantenir i reforçar el suport militar a Ucraïna. Sobre el terreny, aquesta matinada, un dron ucraïnès ha fet un mort a Crimea, la regió ucraïnesa annexionada per Rússia.
0: I almenys una persona ha mort i quatre més han resultat ferides pel fort terratrèmol de magnitud 7,8 que aquesta matinada ha sacsejat al sud de les Filipines.
18: Segons la policia filipina, diversos edificis i habitatges s'han enfonsat a l'illa de Mindanao, prop de l'epicentre del sisme. El terratrèmol s'ha registrat al mar a uns 55 quilòmetres de profunditat. El centre d'alerta de tsunamis adverteix que en les pròximes hores es podrien registrar onades importants a les costes de les Filipines, Indonèsia, Taiwan i el Japó. Les autoritats japoneses demanen a la població que s'allunyi del litoral. Mentre es mantingui l'alerta, a Indonèsia s'ha ordenat evacuar diverses zones del nord de l'arxipèlag.
0: Doncs no hi ha aquest terratrèmol, 7,8 aquesta matinada.
18: 7,8.
0: I Terrabastall a França per la desaparició i assassinat d'una nena d'11 anys, suposadament a mans d'un padrastre que ja havia estat denunciat 9 vegades.
21: Acusat de negligència, el govern ordena revisar 70.000 casos de menors.
0: París, Isabel Galí.
2: El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades amb menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. Mesures d'urgència anunciades el dia que el poble de Florons, Florença, en occità, ha acomiadat Liana, la nena d'11 anys assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies. Sobre aquest home de 41 anys hi havia hagut almenys dues denúncies prèvies i entre 5 i 7 senyalaments o alertes. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o els jutjats regionals. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, revela detalls de les proves falses contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que es van filtrar en mitjans afins del Partit Popular.
1: Martínez apunta que l'exministre de l'Interior era al darrere de la informació que acusava l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, de tenir un compte bancari a Suïssa. Martínez assegura que a Fernández Díaz li encantava filtrar. Ho revela l'àudio que aquest diumenge ha publicat el diario.es amb Leire Díez, exmilitant socialista implicada en una suposada trama per obstaculitzar investigacions judicials que afectaven el partit. L'àudio no se sent bé, però Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació és Fernández Díaz. Recordem que el 2014 el diari El Mundo va publicar que Trias tenia 13 milions d'euros en un banc suís. Ell ho va desmentir de seguida. La Fiscalia Anticorrupció, de fet, va arxivar el cas.
0: I aquest matí hi ha una reunió in extremis entre els representants de l'empresa Nissan i els sindicats amb la mediació del Departament de Treball. Maite Curto.
17: És una reunió que es fa el dia abans que s'acabi el període de consultes després de l'anunci de l'automobilística japonesa de presentar un expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones al carrer. El delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat, Raúl Ocón, explica a aquesta emissora el que esperen de la trobada d'avui.
23: Que sigui productiva, que l'empresa canvi una miqueta la seva actitud i comenci a parlar del que nosaltres demanem, que és garantia de treball, reindustrialització al centre i després ja parlaríem de condicions. Però primer de parlar del manteniment del treball.
17: La majoria dels afectats per l'ERO són treballadors del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea de tècnica i compres de la Zona Franca. Maite Curto pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I després de l'incendi de divendres, la companyia Honda reobre avui les seves instal·lacions de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, tot i que la zona dedicada a la fabricació no entrarà en funcionament fins que s'avaluïn els informes tècnics. Maria Guixà.
24: L'incendi va calcinar totalment la nau de magatzem de 20.000 metres quadrats i va cremar material preparat per entregar i recanvis. Avui l'empresa obre les oficines destinades a l'administració comercial i distribució de motos i cotxes, però la plantilla no podrà treballar amb normalitat. Antonio Martín, responsable de riscos de l'empresa.
25: Han dado permiso para que vayan y puedan coger
3: el portàtil, el que no tenga, pero in situ, en fàbrica, no trabajará nadie.
24: Durant la jornada també s'avaluarà l'estat de les instal·lacions i la conclusió dels informes tècnics i dels bombers determinarà quan es pot reprendre l'activitat al complex de Santa Perpètua. Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Nit de gala avui al Radio City Music Hall de Nova York amb els premis Tony. El musical Eixmigadon ha guanyat el premi a millor musical i Liberation a millor obra de teatre. Per primera vegada en la història s'ha premiat una persona trans amb el Tony a millor vestuari per una reinterpretació de l'espectacle Cats.
1: La segona.

0: El poeta mallorquí Biel Mesquida rebrà avui el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Serà en un acte que se celebrarà aquest vespre a les 7 al Palau de la Música Catalana. El guardó vol reconèixer la feina i el compromís de Mesquida amb la llengua catalana.
1: I la tercera?

0: I avui comença la festa del cinema. Durant 4 dies i fins dijous 11 de juny es podran anar al cinema entrades a 3,50 €. Es poden comprar tant per internet com directament a taquilla als diferents cinemes que participen en la iniciativa.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Florentino Pérez guanya clarament les eleccions al Real Madrid.
3: Amb un 65% dels vots davant dels 35.000 d'Enrique Riquelme, gairebé 22.000 socis van votar Florentino per davant dels 12.000 que van confiar en Riquelme. Florentino aconsegueix la seva tercera victòria a les urnes després de les del 2000 i el 2004.
4: Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
3: Enrique Riquelme.
5: Que a todos los socios del Real Madrid que han escuchado saben de la importancia de votar después de 20 años, de haber podido a nuestra principal línea roja de estar en contra de la venta del club, lo han escuchado y han hablado muy claro. Sabemos que el Real Madrid no se vende.
3: Comença el 8è mandat de Florentino, el 6è de manera consecutiva.
1: I el Joventut jugarà a les semifinals de la Lliga de Bàsquet.
3: Va guanyar la pista del Baskonia 88-96, ara jugarà contra el València. Ricky Rubio, jugador de la penya.
6: Hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
3: Barça i Tenerife jugarà a l'altra semifinal. El Barça guanya la Copa d'Handbol 17-37 davant el Bidasso. L'Europa no aconsegueix l'ascens a segona A per 3-2 al camp del Celta B. El Sabadell tindrà com a rival el Zamora en la final d'ascens de categoria i el Badalona remunta el 4-1 de l'anada i guanya 3-0 al Cornellà. Jugarà la final per l'ascens a la segona ref.
1: I ara, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
7: Bon dia. Avui crec que un bon motiu per llevar-nos és fer-ho ben informats. I una bona informació podria ser la següent. El 26 de maig, és a dir, no fa ni dues setmanes, el govern de Pedro Sánchez va publicar un decret que declarava el viatge del Papa a Espanya com a esdeveniment d'excepcional interès públic. I què vol dir això? Segurament haureu escoltat o llegit que la visita del Papa es financia majoritàriament per donacions privades i el tema és que això és cert i a la vegada no ho és gens. És cert que el Banc Sabadell, Iberdrola, Indra, ACS i altres empreses de l'IBEX han donat més de 11 milions d'euros per pagar la visita del Papa. És cert, però hi ha una trampa i molt grossa aquí. Resulta que gràcies a aquest decret aprovat pel Consell de Ministres més d'esquerres de la història d'Espanya, totes aquestes empreses recuperaran mitjançant bonificacions i deduccions fiscals fins al 90% de l'import de les donacions. És a dir que, en realitat, gairebé tot aquest xou religiós s'acabarà pagant amb diners públics. Vinga, aneu amb Déu.

0: I avui cançons d'artistes que han superat el milió d'assistents.
1: Sí, perquè Illa el 14 va fer una missa multitudinària a Madrid davant d'un milió de fidels, però per fidels, els fans de la música, al llarg de la història hi ha hagut grups i solistes que han aconseguit superar el milió d'assistents en alguns dels seus directes. Per exemple, el 4 de juliol del 1985, els Beach Boys van ser els caps de cartell del concert massiu Sea of Shining Sea, el dia de la independència, que va tenir lloc al Philadelphia Museum of Art i van aconseguir congregar un milió d'espectadors.

La reina de la música pop Madonna també ho va aconseguir. Va ser el 4 de maig del 2024. Segur que recordeu el concert que va oferir a la platja de Copacabana i es calcula que hi van assistir 1.600.000 espectadors. I l'any 1991 es va celebrar Monsters of Rock, un festival històric just abans de la caiguda de la Unió Soviètica, i van actuar bandes de rock com Metallica o AC/DC i van aconseguir reunir més d'1.600.000 persones a l'aeròdrom de Moscou.

0: Són 7:15. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril en resposta als atacs israelians al Líban.
1: El règim iranià ha disparat aquesta nit una dotzena de míssils contra Israel i els israelians ja han respost poc després amb una sèrie d'atacs contra objectius militars iranians. Des de Washington, Donald Trump fa crides a la calma.
0: Lleó 14 pronunciarà avui un discurs al Congrés dels Diputats.
2: Tot això l'endemà d'una jornada amb una missa que va plegar més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia.
3: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
2: A la tarda avui el Papa també es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església.
0: I aquí les primeres reaccions de trànsit per la visita del Pontífex.
1: Sí, a partir d'ara a les 7 es tancaran els voltants de la catedral i de l'estadi olímpic. L'afectació més important, però, serà dimecres a la Sagrada Família. El temple quedarà totalment blindat amb un perímetre que englobarà 9 illes.
0: I això cal sumar-hi als sindicats d'educació, que anuncien una manifestació demà coincidint amb l'arribada del Papa.
2: Els docents subratllen que no volen que la protesta afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat. I d'assegura, portaveu d'USTEC.
4: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves.
0: Nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona.
1: Els fets van passar ahir al vespre quan un home va rebre diversos trets al carrer Mineria del barri de la Marina del Port, on fa 3 setmanes ja van matar un altre home d'un tret.
0: I el món torna a donar prioritat a les armes nuclears.
2: I això inverteix dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i la capacitat destructiva. N'alerta un informe de l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm, fet públic aquesta matinada.
0: També estem pendents del recompte de vots en les eleccions presidencials del Perú.
1: De moment, lleuger avantatge al candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez, davant de Keiko Fujimori en la segona volta.
5: Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos. E instamos a que nuestro competidor haga lo mismo. Les pido nuevamente a los personeros que redoblen su esfuerzo. Este es el momento más importante en la defensa de la voluntad popular.
0: I Rodalies recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, després de les obres.
2: En concret, es restableixen els serveis de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals i de la línia R15.
0: Reunió en extremis aquest matí entre els representants de l'empresa Nissan i els sindicats amb la mediació de treball.
1: Raül Ocon, delegat de Comissions Obreres, explica a Catalunya Ràdio què espera de la trobada d'avui.
6: Que sigui productiva, que l'empresa canviï una miqueta la seva actitud i comenci a parlar del que nosaltres demanem, que és garantia de treball, reindustrialització al centre, i després ja parlaríem de condicions, però primer de parlar del manteniment del treball.
0: Florentino Pérez guanya les eleccions al Real Madrid amb un 65% dels vots.
2: Gairebé 22.000 socis van votar Florentino Pérez davant dels 12.000 que van confiar en Enrique Riquelme.
0: Avui ho analitzarem a partir de les 9 amb una àgora esportiva especial al matí de Catalunya Ràdio amb Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz. Repassem ara les portades de la premsa. Marcurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Amb el Papa Lleó 14 i Florentino Pérez en totes les portades del dia.
7: Sí, comencem amb la premsa que s'ha dit a Madrid, epicentre de totes dues notícies, la visita del Papa, també la victòria de Florentino Pérez al Real Madrid, i ho fem amb La Razón, que obre l'edició amb una fotografia a tota pàgina de la missa multitudinària a Cibeles, el titular petit en un racó de Madrid al cel amb Lleó 14. També són el tema i la foto principals del País, que explica que el Papa reivindica el seu discurs social en un acte multitudinari. El Mundo, per la seva banda, diu que el Pontífex reivindica el futur de la fe en una missa històrica. A La Vanguardia llegim que el Papa atreu multituds i el periódico titula un lacònic 1,5 milió d'ànimes. Pel que fa a Florentino Pérez, diari Ara, recompte caòtic al Real Madrid. Diari AS, Florentino 2030, marca victòria i toc d'atenció. El Mundo, Florentino guanya, però el vot de càstig qüestiona el seu canvi societari. I altres temes de portada, el periódico Leire 10 va voler desacreditar el Suprem per accelerar l'amnistia, i el País, l'Iran, dispara diversos míssils contra Israel després d'uns bombardejos sobre Beirut.
0: Avui a Mollerussa es desperten amb 15 graus, al migdia arribaran els 33, i a Palafrugell, ara mateix n'hi ha 19, amb màxima prevista del dia de 27. Avui es preveu que tinguem una mica més de calor que el cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
8: Bon dia. Sí, avui pujaran 2 o 3 graus les temperatures, sobretot a l'interior, però demà i dimecres tornaran a baixar. I ara mateix tenim alguns núvols a les Terres de l'Ebre. En general, el dia, però, serà assolellat, només amb algunes nuvolades i petits ruixats de tarda al Pirineu, Prepirineu, i no és impossible que n'arribi algun de desgastat de cara a la tarda vespre a les comarques de Ponent.
0: I en plena visita del Papa a Madrid arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
9: Bon dia, Catalunya. Amb la seva sola presència a Madrid, el Papa Lleó XIV ha aconseguit el miracle d'ajuntar la majoria de polítics i agents de la societat civil en una mateixa sala. A molts els deu emocionar que el pontífex produeixi tot solet aquest clima de companyonia. Però a mi, això que la gent abandoni les diferències només quan els convoca el vicari de Crist, em sembla una punyetera vergonya. Com també em fot molta basarda veure tothom emocionat i amb el pitet moll mentre sent Robert Prevost, el monarca d'un estat absolutista, opac i misògin, pontificant sobre la vida familiar, la pau social i la diversitat. Tota aquesta pomema del Papa i el fet que hi vagi tanta gent ens mostra com n'estem en el fons d'allunyats d'una societat igualitària, aconfessional i democràtica. Ara ens esperen uns dies de tabarra immensa a Catalunya. Espero que tot plegat passi ben ràpid.

0: I amb què t'esperes avui, Xavi Canalias?
1: Bon dia, avui amb la música de DNC, el seu èxit Cake by the Ocean, i és que tal dia com avui, un 8 de juny, però de l'any 1992, es va celebrar el primer Dia Mundial dels Oceans, coincidint amb la Cimera de la Terra celebrada a Rio de Janeiro. La instauració d'aquest dia va tenir un impacte fonamental en el medi ambient i la sostenibilitat, i va servir com a plataforma per destacar el paper vital dels oceans com a gran pulmó de la Terra. Durant la Cimera de Rio, els líders mundials també van adoptar l'Agenda 21 i el conveni sobre la diversitat biològica, marcant un abans i un després, ara sí, en la protecció dels ecosistemes marins.
0: I què ha passat aquest matí als matiners?
1: Doncs mira, hem seguit parlant del corral que té l'Eloi Cordomí a casa seva. Avui hem sabut una mica més de les gallines que hi viuen.
2: Llavors, ara tinc quatre gallines,
1: sí?
2: Una de les quals ara mateix fa coc, coc, coc, coc, com si fos un gall. Les gallines fan coc, coc, i els galls fan quiquiriqui, no? Doncs ara hi ha una gallina que fa coc, coc, coc, coc. Ahir la vaig pescar muntant-se una altra gallina.
1: M'estàs dient que la gallina ha adoptat el paper de gall?
2: Sí, jo crec que té una personalitat alterada o no ho sé. No sé, o se sent gall, no ho sé.
1: Ricardo Estrella.
3: Trans. Hola.
2: Té una identitat sexual.
1: Sí. Està claríssim que ha adoptat una altra personalitat en aquest cas del gall. Sí, sí, està clar.
2: Sí.
1: Clar que sí, m'encanta.
3: Està bé.
1: Molt bé.
3: I tot això quan són festes són?
1: Avui és l'últim dia de la Festa Major del barri de Sant Narcís a Girona. A 6:15 de la tarda a la plaça de l'Assumpció hi haurà gran ball de fi de Festa Major amb el grup Huracán. Ball i moviment per totes les edats.
3: I a les xarxes, Marta Viana?
4: Doncs s'ha fet viral les declaracions de l'exgimnasta Almudena Cid quan li pregunten què li sembla que el seu exmarit, Cristian Gálvez, hagi presentat alguns dels actes del Papa Madrid.
5: Te voy a hacer yo una pregunta.
6: Cuéntame.
5: ¿Por qué a él nunca le preguntáis por mí? Cuando le preguntes, yo contesto.
6: Vale, pues.
5: Porque me parece tan injusto. Todo esto desde hace 5 años. Y es de muy mal gusto.
4: Ha assegurat que els periodistes del Cor no pregunten en igualtat de condicions i que la premsa sempre deixa les dones superditades a tot el que fan les seves exparelles.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge d'Ivan Guisen, veí del Poblenou des de fa més de 25 anys i que ara està amenaçat de desnonament per finalització de contracte. Ell es queixa que, a banda de no haver-li renovat l'arrendament, la propietat no estaria respectant la normativa que l'obliga a oferir pisos de protecció oficial.
9: La gent d'aquí no poden pagar aquests lloguers, així que, òbviament, estan posant preus molt alts perquè la gent que sí que poden han anat fent fora els veïns sempre del bloc. I és un home que part també de la gentrificació, no del barri.
8: L'Ajuntament de Barcelona respon que els immobles ja tenen la qualificació provisional d'habitatges protegits i que ara falta que la Generalitat atorgui la qualificació definitiva a la propietat. Mentrestant, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ja ha fet una inspecció a instàncies de l'Ivan i de diversos col·lectius, com el Sindicat de Llogateres, el Sindicat d'Habitatge de Poblenou i l'Observatori dels Barris del Poblenou.
7: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya. Catalunya Ràdio, 636 360 609.
10: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
4: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses asiàtiques cauen en picat després dels atacs entre l'Iran i Israel a les últimes hores. El Kospi de Seul cau prop d'un 5%, el Nikkei de Tòquio gairebé un 4% i el Hang Seng de Hong Kong i la borsa de Xangai cauen més d'un punt. Unes caigudes que amb tota probabilitat es traslladaran a l'obertura de les borses europees que divendres van tancar sense grans moviments. A Wall Street divendres el pessimisme ja predominava les borses, el Nasdaq i el Dow Jones van tenir caigudes d'entre un 2 i un 4%. I arran dels atacs a l'Orient Mitjà també es dispara el preu del petroli i el cost del barril de Brent augmenta un 4% per damunt dels 96 dòlars. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: Amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
13: El meu amor dins el punt floreix al maig fins a juny.
6: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
14: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
15: La tarda de Catalunya Ràdio.
16: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva al recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
17: Aquesta veu no és de ningú.
18: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
17: Quina història, mare de Déu.
15: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
16: La millor hora del dia.
18: Bravo per l'equip de la tarda.
17: És increïble.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
20: Notícia d'aquesta matinada, l'Iran ha atacat Israel per primer cop des de l'alto el foc decretat a l'abril.
21: Un atac era la resposta al bombardeig israelià del cap de setmana sobre les milícies pro-iranianes de Hezbollah instal·lades a Beirut, la capital del Líban. El govern de Benjamin Netanyahu ja ha contraatacat, malgrat les crides a la calma de Donald Trump. Diverses fonts apunten que Israel ha llançat aquesta matinada atacs selectius contra objectius militars a l'oest i al centre de l'Iran i que s'han sentit també explosions a la capital, Teheran. Trump ha advertit a l'Iran que els seus atacs compliquen qualsevol negociació per posar fi a la guerra i li demana que torni a la taula de negociació. D'altra banda, ha assegurat que pressionarà Israel perquè aturi l'escalada bèl·lica. Avui fa justament 100 dies que Trump va decidir iniciar el conflicte bèl·lic amb l'Iran.
20: I la previsió del dia, la visita de Lleó 14 continua a Madrid amb un dia clau de forta càrrega política.
21: Al matí es reunirà amb Pedro Sánchez i després anirà al Congrés on farà un discurs i es convertirà així en el primer papa que parla des de l'hemicicle. A la tarda reuniran víctimes d'abusos de l'Església en una trobada privada. Les principals associacions de víctimes denuncien que se les ha exclòs.
20: Ahir ja va condemnar l'egoisme i va fer una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci.
21: Són els missatges que va deixar el pontífex als actes públics de Madrid, una missa multitudinària que va plegar més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia.
22: Que la activitat empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
20: A Barcelona, ara a les 7, comencen les primeres restriccions de mobilitat de cara a la visita de demà i dimecres.
21: A partir de les 7 del matí queden tancats els voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Una part del Raval també quedarà encapsulada demà i dimecres. En aquest cas, hi haurà talls totals de circulació en diversos carrers que envolten l'església de Sant Agustí. La incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família. El temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que engloba 9 illes. El tram d'un quilòmetre del carrer Rosselló, per on circularà el papa mòbil, estarà totalment tallat al trànsit durant 2 dies.
20: I coincidint amb la visita del papa a Barcelona, encara hi hem d'afegir que els sindicats d'educació han convocat una manifestació per demà a Barcelona.
21: Començarà a les 11 del matí a plaça Espanya i està previst que acabi el Parlament. És també el primer dia de les proves d'accés a la universitat. Yolanda Segura, del portaveu de l'USTEC.
23: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves. I diumenge, 14 de juny, també farem una gran manifestació de país que començarà a les 11:30 a Jardinets de Gràcia de Barcelona.
21: Els sindicats tenen clar que cal aprofitar la visibilitat que dona la visita del papa. També s'hi afegiran els treballadors de diferents serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona que protesten des de fa uns mesos contra el nou conveni.
20: I nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona.
21: Un home va morir ahir cap a les 9 del vespre després de rebre diversos trets al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Quan els Mossos hi van arribar, van trobar la víctima amb ferides d'arma de foc. Els fets van passar just al mateix carrer, on fa 3 setmanes un altre home de 44 anys va morir en un tiroteig a plena llum del dia. Ara els Mossos busquen l'autor dels trets, que va fugir després de l'atac. Segons fronts pròximes a la investigació, una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
20: més notícies, Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf.
21: Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Caldés i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals R14, R15, R16 i R17 i també el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els busos seguiran en funcionament.
20: Mor ofegada una dona ucraïnesa de 67 anys a la platja de la Pineda, Vilaseca.
21: Els fets van passar ahir cap a les 7 de la tarda, quan diversos banyistes van alertar que hi havia una dona inconscient dins de l'aigua a la zona més pròxima al límit amb Salou. Fins al lloc s'hi van desplaçar efectius del sistema d'emergències mèdiques que la van intentar reanimar sense èxit. Amb aquesta mort ja són 3 les víctimes mortals registrades a les platges de la demarcació de Tarragona en menys de 2 setmanes. El 27 i el 29 de maig van morir 2 dones a Salou.
20: Els apicultors catalans alerten que el creixement de la població de vespa asiàtica els pot comportar pèrdues de fins a un 65% de la producció de mel a la tardor.
21: La primavera plujosa i l'hivern suau han afavorit l'augment d'aquesta espècie invasora.
20: Girona, Laia Claret.
0: Amb els paranys, els apicultors ara atrapen les reines. I és que si no s'hi posa fre, per Carles López, tècnic de l'Associació d'Apicultors de Girona, la situació a l'octubre serà així.
1: Fatal, fatal. Estem treballant molt per reduir la població de la vespa, però és molt complicat.
0: A la tardor és quan hi ha més exemplars d'aquestes vespes que es queden estàtiques davant dels nius i fan que les abelles no surtin ni per alimentar-se. Demanen ajuda del govern amb el control de l'espècie. Des del Departament de Territori especifiquen que tenen paranys per distribuir i que les pròximes setmanes es reuniran amb el sector. Des de Girona, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
20: Els productors de garrofes tindran més bona campanya que l'anterior i preveuen arribar a les 13.500 tones.
21: El punt negatiu és el preu.
20: Tortosa, Jordi Barranca.
2: La collita passada va arribar a les 12.000 tones. La recuperació es deu al clima plujós dels últims mesos, però sembla que la xifra no ha tocat sostre. En canvi, els preus continuen per sota del cost de producció. Roger Palau, portaveu de la fruita seca de la Federació de Cooperatives Agràries.
3: Podem tindre els preus sota cost de producció. Estem parlant de 25 cèntims, 30 cèntims en alguns casos. Són preus que amb les produccions que tenim en la nostra zona fa que el cultiu en aquest moment sigui inviable. Pensem que el 80% del cost del cultiu és això, recol·lecció. Hi ha plantacions que si es posen en dubte si és rentable ja això, recollir aquesta producció.
2: Un sector que encara recupera del boom dels últims anys. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
20: I dues explotacions ramaderes de Tornafort al Pallars Sobirà es veuran obligades avui a sacrificar tots els seus animals, més de 200 caps de bestiar, després de detectar-se un cas de tuberculosi bovina.
21: El sector ramader denuncia l'impacte econòmic, emocional i territorial de la mesura i anuncia mobilitzacions.
20: Pau Rovira.
24: Bon dia. Els ramaders asseguren que perden anys de feina, selecció genètica i inversions i denuncien un problema que atribueixen a la fauna salvatge i que fa temps que reclamen abordar. Pere Roquer, president de SAGE.
25: Avui dilluns sacrificaran més de 200 caps de vacum per culpa de la fauna salvatge i cinegètica que porta tuberculosi. Portem denunciant més de 10 anys que aquesta fauna salvatge i cinegètica descontrolada acaba provocant pèrdues productives i econòmiques al sector agrari i ramader.
24: Per tot plegat, a la una del migdia hi ha convocada una concentració davant la Seu d'Agricultura aquí a Sort per reclamar canvis en la gestió de la malaltia. Des de Sort, Pau Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
20: I la crònica cultural avui la començam a Nova York, on aquesta nit s'ha celebrat la gala dels Premis Tony, els premis de teatre més importants dels Estats Units. Entre els premiats, Schmigadoon, que ha triomfat com a millor musical.
4: S'han emportat 4 premis, també els musicals de Lost Boys i Ragtime s'han emportat 4 guardons i Cats de Jealous Ball s'han emportat 3, entre ells el de millor vestuari, un premi amb què han fet història després de premiar per primera vegada una persona trans amb el Premi Tony.
26: We are here for the legacy of queer people, trans people. We are taking up space in ways...
4: Queen Jean ha assegurat que les persones trans han d'ocupar espai i que com a societat, si ens unim, poden canviar les coses. Entre els discursos més reivindicatius també hi ha hagut el de l'actor Ali-Louis Bourgui de Lost Boys, que ha dedicat el premi als immigrants, ha demanat que s'acabi amb l'ocupació palestina i ha defensat també la comunitat LGTBI.
20: I ara cinema. Perquè la festa del cinema arriba a partir d'avui fins dijous, 11 de juny, amb entrades a 3,5 €.
5: Una edició que a més aposta pel talent jove català amb un spot oficial inèdit fet per alumnes de l'ESCAC.
20: Estel Coletas.
7: Durant 4 dies, els cinemes adherits a la promoció ompliran les sales amb una cartellera a preu reduït.

0: festival de sèries de Canes, Alice i Steve.
1: És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb l'última pel·lícula de Jackie Chan.
0: Marc Garriga.
2: Alice i Steve és la comèdia que es va endur l'abril passat al Premi a Millor Sèrie a Cannes Série, juntament amb el de Millor Repartiment i el Premi del Jurat Jove. Narra com una dona intenta boicotejar la relació del seu millor amic amb la seva filla de 26 anys, però l'únic que aconsegueix és guanyar-se un gran enemic. També s'estrena la sèrie dramàtica i romàntica juvenil Todos Nuestros Años a Prime Video dimecres, i el mateix dia a la mateixa plataforma arriba el remake de la noruega El viaje, Por encima de tu cadáver, una comèdia negra que va causar furor a Sitges fa 5 anys. I per últim, Esquadrón Letal a Movistar Plus avui mateix ja, un thriller d'acció policial protagonitzat per Jackie Chan, llegenda viva del cinema d'arts marcials. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
3: Florentino Pérez guanya clarament les eleccions al Madrid amb un 65% dels vots. El Joventut jugarà a les semifinals de la Lliga de Bàsquet després de la victòria a la pista del Baskonia, i el Barça es proclama campió de la Copa d'Handbol. L'Europa no puja a segona A per 3-2 al camp del Celta, i el Badalona es classifica per la final de l'ascens a segona ref, 3-0 davant el Cornellà.
0: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
4: Florentino ha guanyat, però avui és menys fort que ahir, perquè per primera vegada comença un mandat sabent que té una oposició real, amb un líder i un suport per part d'uns socis i també suport empresarial i mediàtic. Una situació inèdita per Florentino i que pot ser determinant pels seus plans de futur immediat que té amb el Madrid. Si vol vendre una part del club, tal com ha dit i presumit en campanya, ho haurà de sotmetre a referèndum i guanyar-lo per 2/3. I ara mateix, amb els resultats de les eleccions, ho tindria difícil.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: L'Angie Anys!
7: Ho veus? L'Angie Anys. Això és molt nostre.
8: Molt.
7: Tan nostre com dir... Posarem llum?
8: A la foscor.
7: O com dir... Aventureres? Aventurers?
9: Ens hi apuntem o què?
7: Què dius?
9: Saps que és molt nostre, també?
10: Sou molt bona gent!
11: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
7: O el Catalunya Ràdio.
12: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
7: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
9: I que així sigui, per anys i anys.
11: 3CAT.
7: Molt nostre.
13: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim a Tuixent, a l'Alt Urgell, 11 graus, a Tona, la comarca d'Osona, 13, i a la Ràpita, al Montsià, 20 graus de temperatura. I el cel serà gairebé tot arreu, excepte a la zona de l'Alt Pirineu, on hi ha alguns núvols, també alguns núvols a les Terres de l'Ebre. Bé, avui el dia serà tranquil, en general sí que a la tarda podran créixer algunes nuvolades i algun ruixat al Pirineu, Prepirineu, bastant dispersos, tots plegats. I a Ponent no descartem que també arribi algun ruixat desgastat a última hora del dia. Amb una temperatura que avui puja 2-3 graus més a l'interior que no pas ahir. Demà, en canvi, tornarà a baixar la temperatura. Ja al matí hi haurà algun ruixat al Pirineu, poca cosa. A la tarda es podrien tornar a repetir i a partir de dimecres el temps serà més tranquil.
14: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
15: Costellarro va bé. Gràcies.
16: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 km d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
14: Costellarro, senyor?
17: Volkswagen. Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
18: A l'estiu tot costa tan poc, desconnectar, relaxar-se...
19: I els frescos d'Aldi!
18: Al!
19: Aquesta setmana estalviem la banana 0,97 al quilo.
18: I el tomàquet pera 1,45 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
19: Que poc que costa comprar bé.
20: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
21: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
22: A 8:45, Agora Esportiva Especial, després de la victòria de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Real Madrid.

0: En parlarem amb Francesc Garriga, Laia Tudel, Joel Díaz, Ramon Besa, Salvador Sostres i Alfredo Relaño.
1: Quan faltin pocs minuts per les 10, parlarem de selectivitat i ansietat amb un estudiant que comença a examinar-se demà, una psicòloga especialitzada en adolescents i una professora de segon de batxillerat.
0: A 11:15 seguirem en directe el discurs del Papa al Congrés i tot seguit, secció del cor amb Laura Fa.
1: I a 11:00, entrevista Joan Pera, que acaba d'estrenar l'Auca del Senyor Pera al Teatre Condal de Barcelona.
0: Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
3: Divendres va venir Josep Pedrerol a temes pendents per intentar fer-nos creure que existia una gravació de Montserrat Cavallé extreta de Ràdio Reus on demanava que Florentino Pérez guanyés les eleccions al Madrid.
4: Lo peor es que el señor Riquelme no respeta nada.
5: ¿Pero qué vols dir? ¿Qué vols dir?
4: No, exclusiva, no, sí, no, no. Es que el señor Riquelme no respeta ni tan siquiera la voluntad de una muerta.
5: ¿Com?
4: No, es que la voluntad de la enyorada Montserrat Cavallé.
5: ¿Qué?
4: Que un día... En una entrevista en Radio Reus me dijo claramente que si un día había elecciones en Real Madrid le gustaría que las ganara Florentino Pérez.
5: Eso es mentira.
6: Va, home, va. Això, va. Que si es creu això. Que si es creu això.
4: Os va a quedar la boca, ¿vale? Porque tengo el audio de esta entrevista para revivir el emotivo momento en que lo dijo, ¿vale?
5: Si tenim l'àudio.
4: Tenemos. Va. Estamos.
7: Doncs miri, si un dia Déu no ho vulgui, hi ha eleccions a la presidència del Real Madrid que no està a les meves mans, m'agradaria que les guanyés en Florentino Pérez.
8: Perfecto, Lluís.
3: Ahora que
8: se llama,
3: ¿vale? Cap a 11:15. Més temes pendents.
2: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això els donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
9: Imagineu una societat dominada per un líder que aspira a tenir tot el poder. Per sotmetre el poble, controla cada un dels seus passos i pensaments i el submergeix en la ignorància i la pobresa. Per evitar que els ciutadans es rebel·lin, promou el conflicte, així els endinsa encara més en la misèria i, de pas, aconsegueix que canalitzin l'odi que els genera la seva situació cap a un enemic extern. Per últim, tergiversa la informació per tal de que s'expliqui la història que més convé al líder. Us sona? Estem parlant de 1984, una de les obres més influents del segle XX que tal dia com avui publicava George Orwell per mostrar les perversions del totalitarisme i la repressió. Una distopia que avui és un bon dia per confrontar amb la realitat.
2: I el segon, el Lluís Gavaldà.
10: Avui és un bon dia per celebrar l'estada entre nosaltres d'un dels referents més venerats i estimats de la cultura occidental. Un home que ha aterrat de manera fugissera però intensa a les terres catalanes proporcionant felicitat i alegria als seus fidels, joves i no tan joves. Això sí, tots congregats per escoltar la seva veu i el seu missatge. Sí, amigues i amics, aquest cap de setmana Robert Smith, el líder de The Cure, ens ha regalat a la Primavera Sound 2 hores llargues de felicitat absoluta. Gràcies, Robert. La teva música sí que ens fa tocar el cel. Show me!

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui farà sol i més calor, però a partir de demà tornarà a baixar la temperatura. Eloi Cordoví, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui pujarà 2 o 3 graus la temperatura a l'interior, amb un dia tranquil, un dia de sol a la majoria de comarques, i només amb algun ruixat de tarda al Pirineu i al Prepirineu, bastant dispers. Potser també en podria arribar algun de desgastat a les comarques de Ponent, de cara al vespre. Demà el dia sí que serà més variable i tornarà a baixar la temperatura.
0: Per primer cop també en 2 mesos, aquesta nit, l'Iran i Israel s'han bombardejat mútuament. Primer ha estat Teheran, que ha llançat diverses onades de míssils. I el portaveu de la Guàrdia Revolucionària ho ha justificat pels atacs israelians contra l'Iran. Tel Aviv, que assegura haver interceptat tots els projectils, s'hi ha tornat hores més tard i titllava de greu error l'ofensiva de l'Iran. S'han sentit explosions a Teheran i altres ciutats del centre i de l'oest del país. La gran pregunta és com afectarà tot això a les converses de pau. Avui que fa 100 dies que Donald Trump va començar aquesta guerra. I el president nord-americà continua dient que l'acord és a tocar. I mentrestant, a Barcelona aquest matí ja comencen les primeres restriccions de trànsit al voltant de la catedral i també de l'estadi olímpic abans de la visita del papa de demà.
2: La iglesia consciente tanto de sus aciertos como de sus errores a lo largo de la historia anhela permanecer en diálogo con el mundo contemporáneo.
0: I el 14, amb la gent molt carregada avui a Madrid, començarà amb Pedro Sánchez, després anirà al Congrés, es reunirà amb els bisbes i tindrà també l'esperada trobada amb representants de les víctimes d'abusos per part de l'Església. Acabarà el dia amb un gran acte al Bernabéu. I parlant del Real Madrid, Florentino Pérez continuarà al capdavant del Club Blanc fins al 2030. Això després d'haver guanyat les eleccions amb un 65% dels vots.
3: Hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
0: Avui a partir de les 9, Àgora Esportiva Especial per analitzar si el fet que un terç dels socis hagin votat Enrique Riquelme s'ha d'entendre també com un toc d'atenció a Florentino Pérez. En parlarem avui amb l'exdirector de l'AS, Alfredo Relaño, i amb el periodista i amic de Florentino Pérez, Salvador Sostres. I l'altre punt d'atenció de la matinada el tenim a Perú, on anem camí d'un recompte d'infart a les eleccions presidencials.
4: Nos encontramos en un empate técnico. Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda. Por tal razón, seran dies largos hasta conocerlo.
0: Ho admetia la mateixa Keiko Fujimori. De fet, segons les últimes estimacions, el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, avantatjaria per només mig punt. Per només mig punt, la filla de l'històric president. Tot això avui, que a Lloret de Mar el sol ha sortit a les 6 i 14 minuts del matí i a Sant Joan de Mediona, a l'Alt Penedès, es pondrà a les 9 i 27 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dilluns, Catalunya!
5: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'àgora esportiva del matí, Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
6: Bon dia.
0: 2 mesos després.
7: Per primer cop des de l'alto al foc de principis d'abril, aquesta nit hem tingut intercanvi de bombardejos entre Israel i l'Iran. Primer ha estat Teheran, com a rèplica pels atacs d'Israel a la capital del Líban, Beirut. Hores més tard s'hi ha tornat Tel Aviv.
0: Corresponsal a Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
8: Les sirenes han tornat a despertar els israelians per primera vegada en 2 mesos. Primer per un míssil llançat pels hutis des del Iemen i després per les onades iranianes. Han arribat en resposta als atacs que Israel porta fent sobre objectius militars iranians des d'aquesta matinada. Ahir va atacar Beirut, una línia vermella per Teheran, que va complir amb l'anunciada represàlia de llançar míssils cap a Israel. Ara caldrà veure si tot plegat queda en un intercanvi de cops per demostrar forces en plenes negociacions o si estem davant de la represa de la guerra. Dependrà en bona part de si Trump és capaç de controlar Netanyahu. De moment, l'espai aeri israelià continua obert. Des de l'aeroport de Tel Aviv, Jordi Brescó, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Meitat de beneficis.
9: Les aerolínies alerten que els seus beneficis cauran gairebé un 50% aquest any per l'encariment del carburant derivat de la guerra a l'Orient Mitjà. Segons l'Associació Internacional del Transport Aeri, aquests guanys del sector passaran dels 45.000 milions als 23.000. Tot i això, el trànsit de passatgers pujarà un 2%.
0: 5 morts.
10: I 14 ferits aquesta nit per un bombardeig de Rússia a la zona de Zaporizhia, a Ucraïna. S'han fet malbé infraestructures i edificis residencials.
0: més nuclearitzat.
7: El món torna a donar prioritat a les armes nuclears després de dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i la capacitat destructiva. És la conclusió de l'últim informe del CIPRI, l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm, que s'ha conegut aquesta matinada.
6: Segons l'informe, els nou països del món que tenen armes nuclears continuen modernitzant i ampliant els seus arsenals. El gener d'enguany acumulaven 12.187 ogives nuclears. És una xifra lleugerament inferior a la del 2025, però hi ha un element preocupant, i és que ha augmentat el nombre d'ogives emmagatzemades i preparades per ser utilitzades, que ja superen les 9.700. La gran majoria d'aquestes armes pertanyen als Estats Units i Rússia. El CIPRI adverteix que la modernització dels seus arsenals apunta a un futur amb més quantitat i varietat d'armes nuclears. L'Institut també alerta que el ritme de desmantellament d'aquestes armes s'està alentint, mentre que el desplegament de nous sistemes continua augmentant. Nanda Xonaguera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Nou tiroteig mortal.
9: A la zona franca de Barcelona els fets van passar, de fet, al carrer de la Mineria, el mateix on fa 3 setmanes un altre home va morir també tirotejat. Ahir cap a les 9 del vespre un home va rebre diversos trets i els serveis d'emergència no van poder reanimar-lo.
10: Els Mossos busquen ara l'autor d'aquests trets, que va fugir, segons fonts pròximes a la investigació, podria estar relacionat amb grups del crim organitzat de l'Europa de l'Est.
0: Calen explicacions.
7: Aquest matí el ministre de Justícia francès està previst que doni més detalls de què ha fallat en el cas que ha trasbalsat el país en l'última setmana, l'assassinat d'una nena d'11 anys a mans d'un pederasta que havia estat denunciat fins a 9 vegades. El govern ha ordenat revisar 70.000 casos de menors.
0: París, Isabel Galí.
11: El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades amb menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. Mesures d'urgència anunciades el dia que el poble de Florence, Florença en occità, ha acomiadat Liana, la nena d'11 anys assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies. Sobre aquest home de 41 anys hi havia hagut almenys dues denúncies prèvies i entre 5 i 7 senyalaments o alertes. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o els jutjats regionals. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Primeres restriccions.
9: Des de fa pocs minuts, a les 7 del matí, queden tancats els voltants de la catedral, on, per exemple, no s'hi poden aparcar motos ni bicicletes, i queda també restringida la circulació per l'anella olímpica.
10: Tot això arran de la visita demà del Papa a Barcelona. A partir de demà, a primera hora, quedarà també encapsulada la part del Raval que envolta l'església de Sant Agustí, però l'afectació més gran serà dimecres, també, des del matí, amb el tancament dels voltants de la Sagrada Família i 1 quilòmetre del carrer Rosselló, per on després a la tarda farà el recorregut al Papa Mòbil.
0: Dia clau.
7: De la visita de Lleó XIV amb forta càrrega política, 11:15, pronunciarà un discurs al Congrés, després trobada amb els bisbes espanyols. Aquí serà interessant veure si fa referència a com s'han gestionat els casos d'abusos a l'Estat i després es reunirà amb representants de les víctimes.
0: Madrid, Alba Gil.
12: Dilluns carregat a l'agenda del Papa. Primer, reunió amb Pedro Sánchez i després cap al Congrés, on el rebran les màximes autoritats polítiques i judicials. Allà farà una intervenció inèdita en la història parlamentària. Mai abans un papa havia pronunciat un discurs des del faristol. L'expectació és màxima, com també ho és el moment de crispació que travessa la política espanyola. El missatge que deixi podria ser un baló d'oxigen per a la Moncloa, però també munició per a l'oposició, que acusa Sánchez de voler blanquejar els seus suposats casos de corrupció. A la tarda, segon plat fort. El papa reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada privada i organitzada per l'Església espanyola. Les principals associacions de víctimes denuncien que se les ha exclòs. Des de Madrid, Alba Gil, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Fets, no miracles.
9: És el lema de la vaga de mestres i professors convocada per demà, coincidint amb l'arribada del papa a Barcelona. La manifestació anirà de plaça Espanya i vol acabar el Parlament. La vaga coincidirà amb l'inici de la selectivitat.
0: Montsemir.
13: Es concentraran a partir de les 11 del matí i és també el primer dia de la selectivitat. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
14: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les Pau a les seus on es realitzen les proves.
13: El lema és demanem fets, no miracles, i els sindicats volen aprofitar la visibilitat de la visita papal. Jordi Gil és el secretari de Comunicació d'Ensenyament de la CGT.
15: Molta gent estarà mirant a Barcelona i el voldrà vendre una imatge de la ciutat i de Catalunya que creiem que no es correspon amb la realitat que tenim en aquest moment.
13: També està convocada una altra manifestació diumenge que ve també a Barcelona. Montsemir, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Es noten
10: els casos Zapatero i Leire Díez a les enquestes. La del País d'avui mostra com creix la distància entre el Partit Popular i el PSOE fins als 5 punts. Els socialistes en perden un en estimació de vot respecte a fa un mes, mentre que els de Feijóo pugen també Respecte a Vox, la suma de la dreta i l'extrema dreta frega el 50% dels vots.
0: Fins l'últim vot.
7: A les eleccions presidencials del Perú dona un lleuger avantatge al candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, davant de Keiko Fujimori en la segona volta.
0: Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
16: Final d'infart en aquestes eleccions presidencials peruanes. Inicialment, la guanyadora de les eleccions, segons les enquestes a peu d'urna, era la candidata conservadora, Keiko Fujimori, però el conteig ràpid fet amb actes oficials ha capgirat les coses i Roberto Sánchez, el candidat progressista, ha passat per davant. Empat tècnic aquí al Perú en aquesta segona volta de les presidencials i el candidat progressista Roberto Sánchez proclamant-se d'alguna manera com a guanyador. Ara l'escoltarem. Keiko Fujimori ha demanat calma i temps per escrutar el 100% dels vots.
17: Hermanos y hermanas, esta noche agradecemos en nombre del Movimiento Popular el Perú de los centros poblados, de los más pobres de nuestra patria, que han decidido venir a recuperar el gobierno para el pueblo.
16: Des de Lima, Joan Biosca, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Acaba d'aterrar.
9: El president xinès Xi Jinping acaba d'arribar a Corea del Nord en un viatge oficial de 2 dies. Xi es reunirà amb el líder coreà Kim Jong-un en la seva primera visita a Pyongyang en gairebé 7 anys.
0: Xi es reunirà amb un. Magnitud de 7,8.
10: Almenys una persona ha mort i 4 més han resultat ferides pel fort terratrèmol que aquesta matinada ha sacsejat al sud de les Filipines. Diversos edificis i habitatges s'han enfonsat a la illa de Mindanao.
7: El terratrèmol s'ha registrat al mar a uns 55 quilòmetres de profunditat. El centre d'alerta de tsunamis adverteix que en les pròximes hores es podrien registrar onades importants a les costes de les Filipines, Indonèsia, Taiwan i el Japó.
0: A mig gas.
9: Reobren les instal·lacions d'Onda Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental després de l'incendi de divendres. L'àrea dedicada a la fabricació no entrarà en funcionament fins que s'avaluïn els informes tècnics.
0: Es reuneixen.
10: Aquest matí els treballadors de Nissan i la direcció de l'empresa per abordar l'ERO que afecta 211 empleats. La reunió es farà amb la mediació del Departament de Treball. Just demà acaba el període de consultes. Raül Ocon és delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
18: Que sigui productiva, que l'empresa canviï una miqueta la seva actitud i comenci a parlar del que nosaltres demanem, que és garantia de treball, reindustrialització al centre i després ja parlaríem de condicions, però primer de parlar del manteniment del treball.
0: Fa història.
7: Els Tony, els premis de teatre més importants als Estats Units després de guardonar per primera vegada una persona trans.
19: We are here for the legacy of queer people, trans people. We are taking up space in ways.
9: L'ha guanyat la dissenyadora de vestuari Queen Jean, que ha assegurat que les persones trans han d'ocupar més espais. Entre els premiats, Ximadun, que ha triomfat amb 4 Tonys, entre ells el de millor musical.
0: Creu de Sant Jordi.
10: La Patum, això és el que vol i el que demana la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Ho ha fet coincidint amb l'última Patum completa de les festes del Corpus.
20: La Creu de Sant Jordi, la primera llista, la proposta la fa la consellera de Cultura i, per tant, evidentment, aquesta petició la posarem sobre la taula, seguríssim.
0: Festa del Cine.
7: Avui comença. Durant 4 dies, fins dijous 11 de juny, es podrà anar al cine amb entrades a 3,5 euros. Es poden comprar tant per internet com directament a taquilla els diferents cinemes que participen en aquesta iniciativa.
0: Avui s'entrega.
9: El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al poeta mallorquí Biel Mesquida serà en un acte que celebrarà aquest vespre a Palau de la Música Catalana. El guardó vol reconèixer la feina i el compromís de Mesquida amb el català.
0: I en esport, Robert Prat, Clara.
21: La victòria de Florentino Pérez a les eleccions al Madrid amb un 65% dels vots.
22: Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
21: Florentino encadena el 8è mandat com a president del Madrid, el 6è de manera consecutiva.
0: El rival.
21: Enrique Riquelme acumula el 35% dels vots i en pocs dies ha estat capaç de plantar-li cara a Florentino.
23: Que a todos los socios del Real Madrid que han escuchado saben de la importancia de votar después de 20 años, de haber podido ido a nuestra principal línea roja de estar en contra de la venta del club.
21: El Joventut que es classifica per les semis de la Lliga de Bàsquet i l'Europa no puja per a Zamora i continuarà a primera res.
5: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
1: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
4: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
24: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
25: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
26: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7 i 16, avui és dilluns 8 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Saïf quan faltaven 4 minuts per les 5 de la tarda a l'Hospital de Xeus de Barcelona i la Berta amb 3 quilos 520 grams a casa seva, a les Preses, a la Garrotxa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
28: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Corredor. Tenim 13 graus a Torelló, 16 a Canovelles i 19 a Badalona. Carreteres, Clàudia Serra.
29: A aquesta hora, un accident provoca retencions a la C60, Argentona, sentit Granollers. Hi ha un carril tallat i cua de més de 5 quilòmetres. Trànsit amb aturades també als punts habituals. Entrada cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat.
28: I parlant de mobilitat, gràcies, Clàudia, l'R2 Sud i els regionals afectats per les obres als túnels del Garraf recuperen avui progressivament el servei, tot i el restabliment de freqüències habituals, es manté el pla alternatiu de transport per carretera durant tot el dia. Falten poc més de 24 hores per l'arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona, una visita que coincidirà amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
30: Aquest diumenge ha fet just 100 anys que l'arquitecte va ser atropellat per un tramvia.
31: I al mateix lloc, a tocar de la plaça de Tetuán de Barcelona, s'ha inaugurat una placa per homenatjar-lo.
28: Berta Torrades.
32: En l'acte, que ha plegat unes 150 persones, també s'ha reclamat crear una festa al voltant de la figura d'Antoni Gaudí i fins i tot fer-ne una pel·lícula. Gàldric Santana és el comissari de l'any Gaudí.
33: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica.
32: La descoberta de la placa arriba en un moment especialment simbòlic, només 3 dies abans de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, prevista per al 10 de juny, la data en què va morir l'arquitecte. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
28: Més notícies. A Berga, identificada una persona acusada de llançar ous contra la imatgeria de la Patum, que ha acabat aquesta matinada.
34: El consistori ha apuntat que s'ha obert un expedient administratiu i que més endavant s'obriran diligències penals per atemptat contra el patrimoni.
35: Ivan Sánchez és l'alcalde de Berga.
36: De fet, concretament 6 ous contra la geganta, un parell d'ous al Guitaixica contra els músics, procedirem a que li caigui tot el pes de la llei a sobre.
28: A Barcelona, la batalla interna de Junts per Catalunya va agafant forma.
34: Tant Jordi Martí, president del grup municipal, com la diputada del Congrés, Pilar Calvo, ja tenen tots els avals necessaris per presentar-se a les primàries per ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona.
35: Martí ha agraït a través de la xarxa X que li hagin fet confiança.
37: Hem estat els primers en aconseguir els avals necessaris per tirar endavant la nostra candidatura. Tenim equip, tenim futur.
28: A Osona comencen les obres d'ampliació del CAP del Remei de Vic.
34: L'edifici creixerà en 500 metres quadrats a la ubicació actual.
35: Són uns treballs que s'estendran al llarg del 2026 i que estan pressupostats en 1,72 milions d'euros.
28: I al Vallès, la Garriga enderroca la nau de la brigada per fer el nou tanatori. La funerària Montserdà s'ha adjudicat la construcció i gestió del nou tanatori a l'antiga nau del Passeig Congost. Concretament, és al barri de les Roques. D'aquesta manera arribem a les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
38: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connect... Impossible concentrar-se amb els Wow Days! Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
35: Són les 7:20 i és moment de repassar les portades a la premsa des del quiosc. Avui amb el Papa Lleó XIV i Florentino Pérez a totes les capçaleres. Comencem repassant La Razón, que obre l'edició amb una fotografia a tota pàgina de la missa multitudinària del Papa a Cibeles, el titular petit en un racó de Madrid al cel amb Lleó XIV. També són el tema i la foto principals del País, que explica que el Papa reivindica el seu discurs social en un acte multitudinari. El Mundo, per la seva banda, diu que el pontífex reivindica el futur de la fe en una missa històrica. A La Vanguardia hi llegim que el Papa atreu multituds i el periòdico titula un lacònic 1.500.000 d'ànimes. Pel que fa a Florentino Pérez, el diari Ara escriu recompte caòtic al Real Madrid, el Marca titula victòria i toc d'atenció i el Mundo apunta que Florentino guanya, però el vot de càstig qüestiona el seu canvi societari. I altres temes de portada, el periòdico assenyala que Leire Díez va voler desacreditar el Suprem per accelerar l'amnistia i el País que l'Iran dispara diversos míssils contra Israel després d'uns bombardejos sobre Beirut.
7: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
8: 46.420 46420 de la sèrie 55. 5-5.
7: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I ara us volem parlar de l'acord de Lego amb la Sagrada Família. Maiol Roger, bon dia.
9: Bon dia. Lego va anunciar divendres que l'1 de novembre llançarà al mercat la Sagrada Família. És el monument reproduït per la marca d'automuntatge amb més peces, 12.060, i sortirà a la venda per un mòdic preu de 750 euros. El temple ha donat permís perquè Lego faci la reproducció i en faci servir el nom. Segons han explicat al matí de Catalunya Ràdio Fons del Temple, la Sagrada Família no cobrarà per aquesta llicència. En tot cas, el present de la joguina passa per aquí, aprofitar les llicències més lucratives per tirar endavant. I Lego és pioner a liar-se amb Harry Potter, Disney o la Guerra de les Galàxies. L'acord amb Star Wars es va signar el 1998 i s'ha anat renovant ara fins al 2032. I és lucratiu, eh? L'empresa ha duplicat la seva facturació des del 2020 gràcies a la combinació de franquícies populars i productes per adults. I aquesta fórmula està ocupant tot el mercat de la joguina. Segons un informe de la consultora Circana, les joguines basades en llicències audiovisuals, Pokémon, Marvel, la pròpia Star Wars, Harry Potter, representen ja el 37% del mercat mundial, quan el 21% eren 10 punts menys, al 27%. Un creixement exponencial que té un rei, Pokémon. Pokémon ha fet 30 anys i és la franquícia d'entreteniment més rendible de la història, amb 147.000 milions de dòlars d'ingressos acumulats. Productes llicenciats, merchandatge i més de 500 milions de còpies venudes dels videojocs. I si celebra els 30 anys, vol dir que les persones que en tenien 10 quan va llançar-se ara són persones de 40 que compren Lego, figures o cartes Pokémon, i això converteix el mercat per adults en el gran sector de creixement del món de la joguina. Segons el mateix informe de Circana, el 25% de les joguines que es fabriquen ja són per adults.
0: I aquí qui perd?
9: Doncs com sempre, que guanyen els grans imperis, el petit comerç i les marques pròpies. Fer una joguina o crear un personatge que tingui entrada al mercat és molt més difícil que aconseguir vendre nous elements d'universos coneguts. Un èxit de Netflix, Disney o Pokémon ràpidament esdevé un producte físic amb molts beneficis i zero risc empresarial.
0: Quan serà això, doncs?
9: L'1 de novembre.
0: El novembre hi haurà Lego,
9: la Lego Sagrada Família. Família.
0: Com diu Jofre Llombart, ara fer tot el Lego us farà gaudir.
9: Molt.
10: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
11: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
12: Divendres, l'Enigmàrius feia embadalit per la bellesa vegetal. I la resposta era enfabat. Qui s'enfava, s'embadaleix. I en aquest cas, davant la bellesa vegetarial d'una favera. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius tèxtil, el teixit de seda i or més menys tingut, de quatre lletres. el teixit de seda i or més menys tingut. Quatre lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells, avui sobre la cobertura de Televisió Espanyola a la visita del Papa.
1: Televisió Espanyola va dedicar 4 hores als primers passos del Papa León XIV durant la seva visita a Espanya, a Madrid, concretament. Va fer durant tot el dissabte una programació especial. A mi em costa d'entendre, de fet, jo si fora programadora de la tele pública tindria molts dubtes de què fer al respecte. En qualsevol cas, i se llarguíssim espai informatiu, va tindre un 22:6, que està molt bé, però que significa 800.000 espectadors d'un total de 46 milions de públic potencial, que no em pareix massa, la veritat.
0: I a la recomanació del dia avui, que arrenca la Festa del Cinema a Barcelona amb entrades a preu reduït, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie d'Estudio.
2: Una de les millors comèdies que s'han fet recentment, una sàtira sobre la indústria del cinema ambientada en un gran estudi de Hollywood que s'enfronta a un relleu de direcció. Creada i protagonitzada per Seth Rogen en el paper d'un executiu bastant patètic, però realment cinèfil, que ha de triar entre el cinema de qualitat o satisfer les exigències comercials, els egos i les apostes surrealistes de la indústria. Una premissa perfecta per gaudir d'una desfilada de cameos increïble de Martin Scorsese a Charlize Theron i d'una declaració d'amor al setè art plena de referències brillants. Si teniu ganes de riure i incomodar-vos també amb el seu protagonista, trobareu d'Estudio a Apple TV.
3: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
4: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
13: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
14: I els frescos d'Aldi!
13: Alt!
14: Aquesta setmana estalviem la banana 0,97 al quilo.
13: I el tomàquet pera 1,45 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara el protagonista del dia d'avui, Gerard Jovany, bon dia.
15: Bon dia, Florentino Pérez. Na, na, na, na, na, na, na.
0: Sí.
15: Florentino Pérez és protagonista del dia perquè seguirà sent president del Real Madrid 4 anys més, fins al 2030, després de guanyar clarament les eleccions presidencials davant de l'aspirant Enrique Riquelme.
0: Ha obtingut un 65% dels vots, un percentatge no gaire allunyat del que va obtenir Joan Laporta a les eleccions del Barça.
16: Macarrones, macarrones, macarrones.
15: Què fa?
16: Macarrones, macarrones, macarrones.
15: Florentino Pérez. Sí, això no són cançons del Madrid. Què està fent?
16: El Real Madrid és... la nostra vida.
15: La nostra vida, molt bé. Escolti'm, va celebrar gaire la victòria d'ahir a la nit?
16: Ai, uf, bueno, no tengo más sereno. Pues la verdad es que no, porque mira usted, ha sido muy desagradable todo esto que ha pasado.
15: ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
16: Pues lo de la democracia, el contraste de opiniones. Es que a lo mejor esto es algo que aquí en Barcelona gusta, pero en Madrid no.
15: Pues escolti'm, és positiu que la presidència d'un club com el Madrid se sotmeti a la voluntat de la gent.
16: A la voluntat de mis cojones. Ah. Oigan, el Real Madrid, hemos estado 20 años sin elecciones ni tonterías progres de esas, y no nos ha ido mal.
15: La democràcia no és una tonteria progres.
16: Espero que pasen 20 años más, claro, sin tener que molestar al socio del Real Madrid ni hacerle pasar por ese proceso tan traumático, porque es eso.
15: Ya, el seu rival a les eleccions, l'Enrique Riquelme, li ha de dir alguna cosa, un missatge.
16: Por supuesto. Chupa del frasco, Carrasco. Y nada, que se vuelva a su país.
15: Es espanyol.
16: Sí,
15: espanyol. En principi.
16: Sí, claro. Claro, sí. Bueno, y ahora sí me hacen el favor de callarse, por favor, que ustedes son muy feos.
15: Ya.
16: Dejad preguntar a la niña esa.
15: ¿Quina niña?
16: Usted.
15: Ah, ¿yo?
16: Pregúntame lo que quiera.
15: Ah, no, ese es un hombre. Sí, sí, porto barba.
16: ¿Seguro?
0: Son 2:15. Primer intercanvi d'atacs entre Israel i l'Iran des de l'alto al foc de fa dos mesos. Primer ha estat Teheran, que han llançat diverses onades de míssils.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Regime متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتش بس شرارت‌های خود علیه
0: Un portaveu de la Guàrdia Revolucionària ho ha justificat pels atacs israelians contra l'Iran. Tel Aviv, que assegura haver interceptat tots els projectils, s'hi ha tornat hores més tard. S'han sentit explosions a Teheran i altres ciutats al centre i l'oest del país. L'exèrcit ha informat d'haver atacat també una planta petroquímica. I al Perú, l'última hora del recompte a les presidencials dona una lleu avantatge a la candidata d'ultradreta Keiko Fujimori, en una nit en què l'escrutini ha estat molt ajustat. La filla de l'històric president trauria 2 punts d'avantatge al candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez. L'escrutini està encara al 50%. I a Barcelona fa mitja hora han començat els primers talls als carrers al voltant de la catedral i l'estadi olímpic per l'arribada demà del papa.
18: La iglesia consciente tanto de sus aciertos como de sus errores a lo largo de la historia anhela permanecer en diálogo con el mundo contemporáneo.
0: Lleó 14, que avui té una agenda molt carregada a Madrid. Començarà amb Pedro Sánchez, després anirà al Congrés, es reunirà amb els bisbes i tindrà també l'esperada trobada amb representants de les víctimes d'abusos per part de l'Església. I pel que fa als esports, Robert Prat...
19: Florentino Pérez guanya les eleccions al Madrid amb un 65% dels vots. El Joventut jugarà a les semis de la Lliga de Bàsquet després de la victòria a la pista del Baskonia. El Barça, que es proclama campió de la Copa d'Handbol, i l'Europa, que no puja a segona A per 3-2 al camp del Celta. El Badalona es classifica per la final de l'ascens a segona ref 3-0 davant el Cornellà.
0: I pel que fa al temps, avui dieu que pujarà una mica la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
20: Bon dia, sí, tenim aquest repunt càlid al començar la setmana, avui amb màximes de 30-34 graus a les comarques de l'interior, entre 26 i 28 graus a la costa, tot i això una calor bastant moderada, i amb alguna tempesta de tarda, amb algun ruixet bastant dispers al Pirineu i Prepirineu, a tot estirar les comarques de Ponent de cara a les últimes hores del dia. A la resta farà sol, ara mateix hi ha 4 núvols a l'Ebre i també a l'Alt Pirineu, però aniran marxant, el sol s'imposarà, sí que a partir de demà tornarà a baixar la temperatura i el temps serà una mica més variable demà i més tranquil a partir de dimecres.
0: I com tenim la mobilitat d'aquesta hora? Maria Fernández Noguera, bon dia.
21: Bon dia, doncs Renfe informa que la recuperació del servei als túnels del Garraf s'està duent a terme segons el previst. Tot i això, a l'R2 Sud hi ha algun retard d'entre 10 i 20 minuts en els trens que van de Barcelona cap al sud i també retards d'uns 10 minuts tant a l'R15 com a l'R16. Recordem que durant el dia d'avui Renfe manté el servei alternatiu d'autobusos. Pel que fa a la resta de la xarxa ferroviària, hi ha els retards habituals per les limitacions de velocitat i a Ferrocarrils de la Generalitat, puntualitat a totes les línies.
0: I pel que fa a les carreteres, un accident complica la circulació a la C60. Clàudia Serra, bon dia.
22: Bon dia, sí, circulació molt complicada a la C60, Argentona, sentit Granollers, on un accident talla un carril i a cua de més de 5 quilòmetres. Trànsit amb aturades també als punts habituals aquesta hora, a les principals vies d'entrada cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt, des de Santa Coloma, sentit Llobregat, i a la Litoral, a Sant Adrià, en tots dos sentits a la marxa.
0: Avui a l'Àgora Esportiva del matí, Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz. Parlarem de Florentino Pérez i també del Papa i la visita del Papa, que de fet obre avui les pàgines d'opinió. Maiol Roger, pel Forada, bon dia.
23: Bon dia. A La Vanguardia, per exemple, l'Ivan Redondo, consultor polític i exdirector de gabinet de Pedro Sánchez, destaca que Lleó XIV es converteix avui en el primer cap d'estat de la ciutat del Vaticà que fa un discurs al Congrés dels Diputats.
24: Redondo opina que Prevost demana acabar amb la polarització política perquè sap que si Espanya es trenca internament, també ho farà la Unió Europea.
23: La directora del periòdico, Gemma Martínez, escriu que fins i tot els que no comparteixen la fe catòlica poden reconèixer la força d'algunes de les reflexions de Lleó XIV.
24: Diu que el Congrés ha d'aprofitar la presència avui del Papa i fugir de xocs partidistes per comprendre que una democràcia necessita recuperar el sentit del projecte compartit.
23: El Mundo també destaca en l'editorial que la visita del Papa al Congrés és un moment històric.
24: I remarca que Lleó XIV s'està donant un bany de multituds i la seva visita està agafant una dimensió que va més enllà d'un viatge pastoral.
23: L'editorial de l'ABC considera que el Papa està donant una lliçó d'esperança a Espanya.
24: Exposa que la visita de Lleó XIV demostra que Espanya alberga una demanda de sentit més profunda del que alguns relats reconeixen.
23: Al País, el professor d'ètica i filosofia Diego Sánchez Garrocho recorda que en el seu primer discurs com a papa va reivindicar l'esperança, una cosa molt intempestiva en un món esgotat per la desorientació, la divisió i la violència.
24: I afegeix que les paraules de Prevost recorden que cap època ni cap generació estan condemnades per sempre si hi ha persones valentes.
23: El seu editorial ara es pregunta si els joves són víctimes de la intel·ligència artificial i recorda que el papa en la seva primera encíclica ja va advertir dels perills d'aquesta tecnologia.
24: Considera que la deriva de la intel·ligència artificial ens ha de preocupar tots i lamenta que ja afecta laboralment els joves.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa el metge i investigador Salvador Massip.
7: Aquests dies estem molt pendents de Madrid, entre la visita del Papa i les eleccions al Real Madrid, però potser hauríem de mirar una mica més cap a Àfrica, on el brot d'Ebola del Congo segueix descontrolat. En parla Nicolas Christophe en un article del New York Times, que podeu llegir avui al diari Ara, on cita sobretot que les retallades que va fer Donald Trump a USAID, l'agència que s'encarregava de l'ajuda humanitària de l'àrea, com a responsables de la pujada tan ràpida de casos en aquest brot i del descontrol que hi ha. Podem dir clarament que Trump té les mans tacades de sang.
8: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
9: I pot ser tot això sent professional.
8: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
10: Hola.
11: Hola.
25: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
26: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
27: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
26: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
5: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
26: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
28: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
26: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
5: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
28: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
26: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Chanel guanya el jutge Peinado.
29: Si era una cursa de cavalls, el cavall dels amos de la marca de luxe Chanel va guanyar ahir el Paris-Longchamp. La seva victòria ha deixat els cavalls del jutge Peinado en sisena posició, sense opció a premi. Van participar a les curses de 1.400 i 1.600 metres. Ho veiem el periòdico.
0: Sí que tenia cavalls el jutge Peinado. Hòstia, clar. Per ser un bon jutge has de tenir cavalls, no? Qui s'ha fet l'espavilat?
30: Doncs un grup que es dedicava a vendre begudes que recollien de gots i ampolles del terra en un concert de Batguiel en un municipi de Sevilla, en concret a Santi Ponce. La policia local havia activat un dispositiu especial per vigilar la venda il·legal i es va trobar amb això. També van intervenir en la venda de 50 quilos de carn, truites i ampolles que no tenien les mesures higièniques adequades. Ho veiem al Correo d'Andalusia.
0: I el peculiar sistema que ha trobat una rossaire del Delta de l'Ebre per espantar els flamencs.
29: Plantar al camp 50 estelades. D'aquesta manera...
0: S'espanten els flamencs?
29: Sí, segur que sí. Foragit els ocells en plena camp. Campanya de sembra. Les banderes onegen, repartides per tota la finca, i converteixen el camp en un paisatge singular que crida l'atenció i que veiem a la Guaita. I és que per als flamencs, els arrossars acabats de sembrar són un dels seus objectius preferits. De fet, és habitual veure-hi cintes, banderes i altres elements visuals aquests dies.
0: I qui està desaparegut?
30: Doncs el considerat nen prodigi de la IA a la Xina. Es tracta de Liang Wenfeng, que ha revolucionat la intel·ligència artificial generativa amb DeepSeek, però que veiem a la Vanguardia que se li ha perdut el rastre. Porta més d'un any sense fer aparicions en públic i ara la seva empresa ha començat a fer anuncis amb una altra persona al capdavant. Això no fa res més que alimentar les especulacions.
0: La notícia que agradarà als que els agrada beure amb porró.
29: Neix la Porronada, el nou campionat de beure amb porró que arrenca en un bar de Gràcia a Barcelona. Serà aquest diumenge al migdia amb la idea de tornar a posar el porró al centre de la taula. Guanyarà qui sigui capaç d'aguantar més temps bevent del porró. També hi haurà una competició de filigranes en què es premiarà el millor truc o habilitat a l'hora de beure. Ho hem vist al Digital Línia.
0: Una còpia dels titius de Sabadell, això.
29: Ah, sí?
0: Va.
29: Què són els titius de Sabadell?
0: Agafes un porró i vas bevent un titiu, dos titius, tres titius, quatre
30: això
0: titius...
30: Això no és de Sabadell, això és de tot arreu.
0: Sí, home, tot arreu, tot arreu. Sí,
30: com a Granollers també es fa.
0: Com el Quinto, que també el Quinto és de tot arreu. Va,
29: ai,
0: ja tenim l'etapa del Tour de França.
30: Coincidint amb el gran départ de la prova, que serà Barcelona...
0: No sabeu res, no
30: Doncs va, l'etapa del Tour de França, coincidint amb el gran départ, se suma ara als pastissos del Tour, una etapa, com no podia ser d'una altra manera, han buscat que fos de color groc i fan la truita del Tour, una recepta original d'Ots Salvans del restaurant Manda Huevos, s'ha inspirat en la bomba de Barcelona.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Marc Horau i Lara García.
1: I comencem fent un cop d'ull a la premsa iraniana. El diari Tabnak defensa que l'atac iranià contra Israel és una resposta directa a una agressió israeliana al sud de Beirut i que marca una nova fase en l'estratègia regional de Teheran. Analitza els fets i diu que l'Iran vol demostrar que qualsevol atac contra els seus aliats o interessos tindrà una resposta directa que alterarà les regles del joc a l'Orient Mitjà. I al Perú, tota la premsa està pendent de l'escrutini de la segona volta de les eleccions presidencials entre Keiko Fujimori i Roberto Sánchez en uns comicis extremadament ajustats i marcats per una forta polarització política. Llegim El Comercio que la diferència entre tots dos candidats és mínima i que l'avantatge ha anat oscil·lant al llarg de la nit electoral, un fet que apunta a un resultat molt disputat.
22: I en plan econòmica, El Economista publica que la guerra a l'Orient Mitjà ha costat a la Unió Europea 62.000 milions. Explica que 23 països comunitaris han adoptat més de 200 mesures d'emergència i s'han mobilitzat 16.000 milions d'euros en despesa pública, que se sumen a un augment estimat de 46.000 milions en costos d'importació de combustibles fòssils. Aquesta setmana que hi ha reunió del Banc Central Europeu, el Cinco Días assegura que ja prepara la primera pujada de tipus d'interès en gairebé 3 anys per contenir la inflació. Segons el diari, l'entitat vol un missatge de contundència contra l'encariment de preus, però s'arrisca a perjudicar el creixement econòmic. I Expansión afirma que els hotels espanyols assoliran rècords d'ocupació aquest estiu pel fet que, en aquest context actual, Espanya és un país refugi. Assegura també que el turista arribarà disposat a gastar més diners.
0: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
19: La Vanguardia parla d'un toc d'atenció a Florentino Pérez en aquestes eleccions, un avís del madridisme, l'ésser superior es torna terrenal, tot i que guanya sense discussió. Sergi Pàmies diu que el Madrid és un club més sòlid després de passar per les urnes i Anaïs Martí afegeix que continuarà la fractura Madrid-Barça. Pel periòdico, Florentino venç, però no convenç.

0: de cada tres madridistes no va votar Florentino. Riquelme per avui per guanyar demà. Matís al periòdico, el seu objectiu de ser president en el futur ara és més a prop. Pel Mundo Deportivo guanya Florentino i torna mou. Santi Noia remarca que neix l'oposició al Madrid. Per l'esport, Florentino no és intocable, deixa un Madrid dividit. La previsió és que Mourinho arribi avui i signi i sigui presentat aquesta setmana, assegura el diari. I el diari ara diu que falten diners per acabar les obres del Camp Nou, que el Barça valora tractar l'ampliació del crèdit de les obres de l'estadi a la pròxima assemblea. Pel diari es Mourinho agafa el comandament del Madrid i el Marca parla de victòria i toc d'atenció.
1: I a la premsa del cor, el vestuari de la família reial, Elisenda Pineda.
2: La princesa d'Astúries i la infanta Sofia necessiten estilista amb urgència. Les hem pogut veure aquest cap de setmana rebent el papa a Madrid. Tal com marca el protocol, havien d'anar de negre, però es van enfundar en unes bates del Shane, possiblement elaborades amb material inflamable, que recordaven Puerto Urraco l'any 90 o la casa de Bernarda Alba. No va millorar per missa de Corpus. La infanta semblava un papito va de curt i la princesa sortida de la Fashion Week de la tienda de l'Olin. Animem els seus estilistes a trencar-se una mica més les banyes i a vestir-les amb el glamour que demana una casa reial, encara que siguin borbons.
1: Des d'ahir vaig veure com la Sofia, crec que és la petita, no? No. Sí, la Sofia és la petita, sí.
3: Sofia, sí. Sofia
1: és més alta que la Leonor.
3: Ah, fet més estirada.
1: I llavors el que fan és li posen talons a la Leonor i la Sofia la fan anar amb sabata plana.
3: No puc creure.
1: Perquè així no es vegi que és més alta.
4: De veritat.
1: Canalies, qui fa anys avui?
3: Dic que a mi m'haurien de posar talonets, també, allà sí. A la fotografia de la Casa Reial.
1: T'entenses, no? Un, dos, tres.
3: I allà, un gerro de la Casa Reial. Anem-hi, perquè avui felicitem a la cantant Bonnie Tyler. It's a quants anys deu fer Bonnie Tyler?
1: 58.
3: Mira, una mica més gran, 75. També bueno. Felicitem la presentadora de televisió, Emma García.
1: 60.
3: 53. El raper Kanye West també fa anys avui.
1: 40.
3: 49. I acabem felicitant el periodista esportiu i col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, Emilio Pérez.
1: Home,
3: de Rozas.
1: Emilio en deu fer 63.
3: Doncs mira, una mica més, 74.
1: M'he equivocat de dècades, avui.
3: Una miqueta, no passa Central. Res, tirem. Avui alerta és Santa Caliupa.
1: Caliupa.
3: A qui, per confessar la seva fe en Jesucrist, li van tallar els pits.
1: Caliupa.
3: Li van cremar les carns i la van revolcar sobre cascos de vidre. Finalment va morir degollada. A Catalunya Caliupa. No hi ha constància de cap persona que es digui...
1: No, clar.
3: Caliupa!
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 8 de juny del 2026, ara en el quiosc vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
6: 8 de juny de 2016, Hillary Clinton es converteix en la primera dona candidata a presidir els Estats Units. S'enfrontarà a les eleccions del mes de novembre el candidat republicà Donald Trump. Clinton dirigeix un missatge eufòric a les generacions més joves. A totes les nenes que somien, que sàpiguen que podran ser el que vulguin, fins i tot presidentes. I ara fa 10 anys a Catalunya la CUP es negava a aprovar els pressupostos i el president Puigdemont anunciava que després de l'estiu se sotmetria a una qüestió de confiança. Espanya estava a punt de començar la campanya per la repetició de les eleccions generals el dia 26 de juny. Acaba un futbol perquè el 2016 dos equips catalans disputaven el play-off per pujar a primera divisió. El Nàstic, que ja hi havia jugat 4 temporades, i el Girona, que ara fa 10 anys encara no havia jugat mai a primera divisió.
1: Avui és 8 de juny del 2026, és el 159è dia del calendari. Falta només un diumenge abans de l'estiu. 16 per Sant Joan i només un dia per la visita del Papa a Catalunya. Així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: לפני זמן קצר, משטר הטרור האיראני שיגר טילים לעבר שטח מדינת ישראל.
9: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más. Que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres.
10: Dilluns carregat a l'agenda del Papa. Primer, reunió amb Pedro Sánchez i després cap al Congrés, on el rebran les màximes autoritats polítiques i judicials. Mai abans un papa havia pronunciat un discurs des del faristol.
11: Hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. Es un resultado extraordinario.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Vigília.
12: Una vigília és el dia que en precedeix una altra, especialment una festivitat, i també una celebració litúrgica nocturna, especialment per Nadal i per Pasqua. Per tant, podem dir que el Papa celebrarà aquest vespre una vigília a Madrid, la vigília d'aterrar a Catalunya per seguir amb la seva visita.
1: empat.
12: No guanyar ni perdre en una partida de joc, en una votació, per haver guanyat el mateix nombre de punts, per haver reunit el mateix nombre de vots. Es diu empat tècnic, quan tot i haver-hi una diferència de vots, no és prou significativa per proclamar un guanyador, com el que passa al recompte de les eleccions al Perú.
1: Diamant.
12: Mineral polimorf del carboni que cristal·litza en el sistema cúbic. És el més dur de tots els minerals, presenta bona exfoliació i una lluïssor intensa i s'usa com a pedra preciosa. Així ho diu el diccionari i una primera investigació ha conclòs que els diamants trobats a la caixa forta de Zapatero eren autèntics.
1: Posem-hi tres xifres ara amb l'Anna García. 188.000.
4: L'Organització de Països Exportadors de Petroli augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juliol, tot i que el bloqueig de l'estret d'Hormuz continuï dificultant el comerç. De fet, mentre això passi, aquest augment de petroli al mercat és en gran mesura teòric.
1: 200.
4: Són els caps de bestiar que sacrificaran avui a Tornafort, al Pallars Sobirà, després de detectar-se un cas de tuberculosi bovina. Són dues explotacions senceres. El sector ramader denuncia l'impacte econòmic, emocional i territorial de la mesura i anuncia mobilitzacions.
1: 13.500 tones.
4: És la quantitat de garrofes que els productors esperen recollir aquesta campanya, que preveuen que sigui millor que la de l'any passat, quan van arribar 12 tones. Hi ha contribuït la pluja dels darrers dies, però els preus continuen per sota del cost de producció.
1: I ara el veig, tres imatges amb Palforada. A la primera imatge hi veig forces persones mig ajupides mirant al terra. De fet, la majoria fan una fotografia amb el telèfon mòbil i sobre l'asfalt hi ha una rosa de color vermell, una placa circular on s'hi llegeix en el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
7: A les 6 de la tarda del 7 de juny de 1926, un tramvia de la línia 30 atropellava el geni arquitecte a la Gran Via de Barcelona i des d'ahir una placa al lloc dels fets ho recorda. Per com anava vestit Gaudí d'entrada, no se'l va reconèixer. De fet, va trigar força a auxiliar-lo i va acabar morint a l'hospital 3 dies després. Just 100 anys després, aquest dimecres, el papa va anar a la torre més alta de la seva obra més majestuosa.
1: A la segona imatge hi veig un camp de futbol. Hi ha els jugadors de les seleccions d'Ucraïna i de Dinamarca, però no s'hi està jugant cap partit. Els jugadors estan tots junts, en forma de rotllana, i de fet alguns aguanten com unes mantes negres tapant el que hi ha al mig.
7: I el que hi ha al mig és el jugador danès Eriksen estès a la gespa. Durant el partit, a la segona part, el migcampista va caure fulminat. Les informacions apunten que el jugador està bé, està conscient, això sí, sota observació mèdica. El més sorprenent és que no és el primer cop que li passa. Recordem que durant l'Eurocopa del 2021 ja va patir una aturada cardiorrespiratòria que el va deixar bona temporada fora dels terrenys de joc.
1: I la tercera imatge, hi veiem Florentino Pérez, que alça els braços en senyal de victòria. Davant té un faristol i al darrere una pantalla blanca. Els dos s'hi pot llegir el mateix lema. Florentino 2026, on el 0 és l'escut del Real Madrid.
7: El president blanc celebra la victòria electoral, la primera en 20 anys, que li garanteix estar al capdavant del club fins al 2030. Unes eleccions amb diverses lectures. Al marge, un 65% dels vots contra un 35%, és força ampli, però que un rival sortit del no-res amb una campanya express hagi tret un de cada tres vots ho llegeix avui bona part de la premsa com un toc d'atenció cap a Florentino.
1: Ara són les 7:50, falta un dia per aquesta visita del papa Lleó XIV a la ciutat de Barcelona i a Catalunya, i al matí cada dia us expliquem un detall d'aquesta visita. Bon dia, Ot.
5: La visita del papa.
13: Bon dia. Lleó XIV es mourà per Catalunya amb el Papa Mòbil, un cotxe de la marca Isuzu que l'exèrcit de l'aire espanyol transportarà en avió des de Roma. A més, també utilitzarà un cotxe elèctric tipus Buggy per als desplaçaments més curts. El Papa Mòbil, un vehicle blanc, obert i elevat, pensat perquè el papa pugui apropar-se a la multitud, es va començar a fer servir després del jubileu de 1976. El primer va ser un Toyota Land Cruiser i el segon un Fiat Campagnola. Des que Joan Pau II va rebre un tret al 1981, el Papa Mòbil porta un blindatge de vidre.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. El papa Lleó XIV diu en un discurs que l'islam és una religió de pau de la qual podem aprendre molt. Marc Amorós, bon dia.
14: Bon dia. El papa ho ha dit en un dels discursos que està fent aquests dies durant la seva visita a Madrid. La notícia difon el vídeo del moment en què el papa afirma que l'islam és una religió de pau. El sentim. Pau, el sentim.
15: Islam is a religion of peace. We

0: Avui se celebra la jornada Barcelona Dret i Esport. Està organitzada per l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i la Universitat CEU Abat Oliba. La jornada reuneix experts del sector en diverses taules rodones centrades en els principals desafiaments jurídics i econòmics de l'àmbit esportiu actual.
1: Les noves tecnologies han arribat al món jurídic. Per això, els graus de l'àrea de dret de la Universitat CEU Abat Oliba t'ofereixen el diploma universitari d'especialista en advocacia tecnològica i digital. Avui aprendràs noves tecnologies, demà podràs exercir el dret en tots els seus àmbits. Canvia el teu present, crea el teu futur.
2: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que el papa Lleó XIV diu en un discurs que l'islam és una religió de pau de la qual podem aprendre molt és una notícia falsa. Ricard, tu has notat molt ràpid.
3: Sí.
2: Però hi ha molta gent que això no ho nota. El vídeo que hem sentit abans s'ha generat amb intel·ligència artificial, tant les imatges com la veu del papa. Es difon a xarxes socials amb la voluntat d'aixecar una campanya d'indignació contra el pontífex i està funcionant bastant bé pel que veiem la reacció que provoca a xarxes socials.
3: Doncs aquest és el temps que ens espera. Gràcies, Marc.
2: Una abraçada, bon dia.
3: 7 minuts seran les 8. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril.
4: Ho ha fet en resposta als atacs israelians al Líban. Des de Washington, Donald Trump fa crides a la calma.
3: Lleó XIV pronunciarà avui un discurs al Congrés.
5: Tot això l'endemà d'una jornada amb una missa que va plegar més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia.
6: Que la activitat empresarial no vea al empleado como un factor más. Que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
5: A la tarda avui el papa també es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'església.
3: I aquí des de les 16 hi ha les primeres restriccions de trànsit per la visita del pontífex.
4: S'han tancat els voltants de la catedral i també de l'estadi olímpic. L'afectació més important, però, serà dimecres a la Sagrada Família i el temple quedarà totalment blindat amb un perímetre que englobarà 9 illes.
3: I això cal sumar-hi també als sindicats d'educació que es manifestaran demà coincidint amb l'arribada del papa.
5: Els docents subratllen que no volen que la protesta afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
7: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves.
3: Nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona.
4: Els fets van passar ahir al vespre quan un home va rebre diversos trets al carrer Mineria del barri de la Marina de Port, on fa 3 setmanes ja van matar un altre home d'un tret.
3: I també estem pendents del recompte de vots de les eleccions presidencials al Perú.
5: La candidata ultradretana Keiko Fujimori es perfila ara com a guanyadora de la segona volta amb el 52% de vots i amb més del 76% escrutat. Avantatge així el candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez.
3: I Florentino Pérez guanya les eleccions al Real Madrid amb un 65% dels vots.
4: Gairebé 22.000 socis van votar Florentino Pérez davant dels 12.000 que van confiar en Enrique Riquelme.
8: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
9: Bon dia. Pel que fa al temps, avui tindrem un dia de sol, un dia amb una temperatura més alta que ahir, a l'interior sobretot. Poden arribar màximes de fins a 30-34 graus les més altes a Ponent. I a la tarda hi haurà 4 ruixats, potser alguna tempesta al Pirineu i Prepirineu, com molt amb algun ruixat desgastat que també podria arribar a mitja tarda per les comarques de Ponent. Demà dimarts tornarà a baixar la temperatura. De seguida a les 8 donem més detalls del temps de la resta de la setmana.
8: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
3: I pel que fa al trànsit, segueixen les aturades a la C60 per un accident, Clàudia Serra.
10: Sí, hi ha aturades des d'Argentona, sentit Granollers, per un accident. Ara, però, ja s'ha retirat i s'han obert tots els carrils. Trànsit amb aturades també als punts habituals. A aquesta hora, les principals vies d'entrada cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt, des de Santa Coloma, sentit Llobregat, i la Litoral, a Sant Adrià, fins a la Barceloneta, sentit Llobregat.
11: Tot costa.
12: La temporada del 10.
13: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
14: Buah, moltíssim. Com un cervell, això és màgia pura.
15: 10 temporades ja.
16: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
17: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
16: Per molts anys i que en feu molts més.
18: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb...

0: bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia!
2: Bon dia, preciosos!
1: Com estàs?
2: Bé, i vosaltres?
1: Bon pares.
2: Soc a Planoles.
1: A Planoles. Vas molt a Planoles, ara, eh?
2: Ara estic molt a Planoles, sí, és així.
3: Sí. Amb aquest bon temps, Planoles, quina meravella.
2: És un bon lloc per recuperar-se, saps?
3: Ah, sí. I com han anat els valors de cap de setmana?
1: Ja t'he vist caminant. Has posat un vídeo a Instagram caminant sense samarreta.
3: Sí.
2: Ah, sí? Ah, sí?
1: Vas fent cares així... Vaig... Morritos. com que en tens poc de morros, vas fent morritos.
2: Clar, sí, sempre he pensat que me'n falten de morros.
1: Bueno, l'important és estar bé, agafar aire, escolta'm...
2: I ja està.
1: I ja està.
3: Salut, que és el més important.
1: Mira, anem a marcar avui el telèfon de la Yolanda.
3: Mira, que
2: Yolanda.
3: Dissabte...
2: Yolanda!
3: ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda?
2: ¿Qué li passa, Yolanda?
1: Va fer 50 anys dissabte.
3: Ep. Farà.
4: Sí, tic.
3: Molt bé, Yolanda!
4: Com estàs? Què tal?
1: Això tu...
4: Jo molt bé.
1: Estàs contenta?
4: Ja n'he fet... Sí, molt bé. Ja n'he fet 50.
1: Ja, i què?
4: Pues bé, igual. Igual, però més contenta.
3: La vida segueix.
1: Clar que sí, home, t'has d'animar, Escolta'm, 50 no és res, si són els nous 20, els 50.
3: O els nous 18.
1: Els nous 18, sí.
3: Yolanda, evidentment et truquem de part del teu marit, els teus fills, en Guim i en Didac, i també de tota la família, que et volen dir per molts anys i que t'estimen moltíssim, i et volen dedicar aquesta cançó que et toca, Manu Guix, una cançó de Sau que es diu El tren de mitjanit.
1: Oh!

0: nit. Home, quina meravella. Yolanda, alguna cosa especial que tens amb Sau i amb aquesta cançó, no?
1: Doncs, bueno, records, no?, de joventut.
0: Ah, els primers concerts de joventut amb Carles Sabater. Doncs, escolta'm, esperem que hagis tingut un fantàstic cap de setmana i encara et queda mig any per celebrar aquest 50, Yolanda.
1: I tant, ho farem.
0: Que vagi molt bé, un petonet.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, Manu, estimat, i tornem demà.
2: Adéu, preciosos.
0: Adéu.
3: Trescat Info.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular d'aquesta hora pel trànsit, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora destaquem retencions de més de 5 quilòmetres a la C60 Argentona, sentit Granollers, per un accident ja retirat que hi ha hagut a primera hora. Trànsit amb aturades també als punts habituals, a les principals vies d'entrada cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral. Transport públic, recordem que avui es restableix progressivament el servei habitual a les línies R2 Sud, R14, R15, R16 i R17 de Rodalies, un cop finalitzades les obres als túnels del Garraf. Tot i això, avui es manté el transport alternatiu per carretera.
0: Augmenta la tensió a l'Orient Mitjà, malgrat les crides a la calma dels Estats Units. Les últimes hores, l'Iran i Israel s'han intercanviat míssils i bombardeig per primera vegada des de l'inici de l'alto el foc pactat a l'abril. Avui fa 100 dies que Donald Trump i Benjamin Netanyahu van començar la guerra amb l'Iran. Els països amb armes nuclears continuen modernitzant i ampliant els seus arsenals. L'últim informe de l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm alerta que el món torni a donar prioritat a aquestes armes després de dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i també la capacitat destructiva. La visita del Lleó 14 continua avui a Madrid amb un dia de forta càrrega política. Al matí pronunciarà un discurs al Congrés com a cap d'estat del Vaticà. Es converteix així en el primer papa a parlar des de l'hemicicle. A la tarda es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església. A Barcelona comencen avui les restriccions de mobilitat per la visita del papa. S'han tancat als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. La incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família. Els sindicats d'educació anuncien una manifestació demà coincidint amb l'arribada de Lleó 14. La voluntat del professorat és que no afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat, que també es faran aquest dia. Nou tiroteig mortal en ple carrer a la zona franca de Barcelona. Els fets han passat al mateix carrer on fa 3 setmanes va morir un home en un altre tiroteig. Els Mossos busquen l'autor dels fets. El govern francès obliga a revisar 70.000 casos de menors després de la desaparició i assassinat d'una nena d'11 anys, suposadament a mans d'un pederasta detingut ja fa uns dies. A les presidencials peruanes, i segons un primer recompte provisional, mínim avantatge al candidat d'Esquerres Roberto Sánchez davant de Keiko Fujimori en la segona volta dels comicis. I avui arriba Disney Plus, la sèrie que va guanyar l'últim festival de sèries de Cannes, Alice i Steph. Entre les estrenes més destacades de les plataformes de streaming, també trobem l'última temporada de L'Immortal o El Juego de l'Assassino.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. Dos equips catalans disputaran les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet. El Joventut s'enfrontarà al València després de guanyar i a la pista del Baskonia per 88-96 en el tercer definitiu partit de quarts, i acompanyarà el Barça, que jugarà davant el Tenerife. Florentino Pérez guanya les eleccions a la presidència del Real Madrid i continuarà dirigint el club blanc després d'aconseguir el 65% dels vots per un 35% de l'altre candidat, Enrique Riquelme. El Barça d'handbol guanya la Copa després de superar el Bidasoa a la final 17-37 i Marc Márquez s'adjudica la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP.
0: Temps de ple estiu i notable ascens de la temperatura aquesta tarda després d'una matinada encara fresca a l'interior, sol i només alguns núvols baixos al sud de Tarragona. Tarda amb tempestes al Pirineu i a la Catalunya Nord.
2: Trescat Info.
0: 8:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Intercanvi d'atacs entre Israel i l'Iran quan fa tot just 100 dies del començament de l'ofensiva dels Estats Units contra el règim dels ayatolàs. Una escalada de tensió que pot fer saltar pels aires les negociacions de pau entre Washington i l'Iran enmig d'una treva molt i molt relativa. Tel Aviv, Jordi Brescó.
4: Les sirenes han tornat a despertar els israelians per primera vegada en 2 mesos. Primer per un míssil llançat pels Houthis des del Iemen i després per les onades iranianes. Han arribat en resposta als atacs que Israel porta fent sobre objectius militars iranians des d'aquesta matinada. Ahir va atacar Beirut, una línia vermella per Teheran, que va complir amb l'anunciada represàlia de llançar míssils cap a Israel. Ara caldrà veure si tot plegat queda en un intercanvi de cops per demostrar forces en plenes negociacions o si estem davant de la represa de la guerra. Dependrà en bona part de si Trump és capaç de controlar Netanyahu. De moment, l'espai aeri israelià continua obert.
0: L'Organització de Països Exportadors de Petroli augmentarà la producció en 180.000 barrils diaris al juliol, tot i que el bloqueig de l'estret d'Hormuz continuï dificultant el comerç. De fet, mentre això passi, aquest augment de petroli al mercat és en gran mesura teòric. L'economista Josep Soler fa aquesta lectura en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Un augment no gaire més enllà d'un augment simbòlic, però en tot cas indicatiu de que si calgués podrien decidir posteriors augments.
0: Un dels grans beneficiaris de la complicada situació dels països de l'OPEP pel moment geopolític actual són justament els Estats Units, que tenen grans reserves. I el món torna a donar prioritat a les armes nuclears i això inverteix dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i la capacitat destructiva. Aquesta és la conclusió de l'últim informe del CIPRI, que és l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm, fet pública aquesta mateixa matinada. Segons el document, els nou països amb armes nuclears continuen modernitzant i ampliant els seus arsenals. El gener d'aquest any acumulaven 12.187 ogives nuclears. És una xifra lleugerament inferior a la del 2025, però hi ha un element preocupant. Ha augmentat el nombre d'ogives emmagatzemades i preparades per ser utilitzades, que ja superen les 9.700. La gran majoria d'aquestes armes pertanyen als Estats Units i a Rússia. Aquestes dades confirmen el gir que fa unes setmanes denunciava el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres.
6: Per primera vegada en dècades, el nombre d'ogives nuclears està augmentant. Les proves nuclears tornen a estar sobre la taula. Alguns governs estan considerant obertament la possibilitat d'adquirir aquestes armes horribles.
0: L'informe del CIPRI adverteix que la modernització dels seus arsenals apunta a un futur amb més quantitat i varietat d'armes nuclears. L'Institut també alerta que el ritme de desmantellament d'aquestes armes s'està alentint mentre que el desplegament de nous sistemes continua en augment. Els nou països amb armes nuclears són els Estats Units, Rússia, el Regne Unit, França, la Xina, l'Índia i el Pakistan. Corea del Nord també i Israel, tot i que aquest últim país no ho ha reconegut mai oficialment.
2: 3CAT Info.
0: La visita de Lleó XIV continua avui a Madrid amb un dia clau de forta càrrega política. Al matí pronunciarà un discurs al Congrés com a cap d'estat del Vaticà. Es convertirà d'aquesta manera en el primer papa parlat des de l'hemicicle de la cambra. A la tarda arriba la trobada més esperada, la reunió amb víctimes d'abusos de l'Església. Anem cap a Madrid, Alba Gil.
1: Dilluns carregat a l'agenda del papa. Primer, reunió amb Pedro Sánchez i després cap al Congrés, on el rebran les màximes autoritats polítiques i judicials. Allà farà una intervenció inèdita en la història parlamentària. Mai abans un papa havia pronunciat un discurs des del faristol. L'expectació és màxima, com també ho és el moment de crispació que travessa la política espanyola. El missatge que deixi podria ser un baló d'oxigen per a la Moncloa, però també munició per a l'oposició, que acusa Sánchez de voler blanquejar els seus suposats casos de corrupció. A la tarda, segon plat fort. El papa reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada privada i organitzada per l'Església espanyola. Les principals associacions de víctimes denuncien que se les ha exclòs.
0: Doncs bé, a casa nostra, algunes de les restriccions de mobilitat per la visita del papa ja entren en vigor avui mateix. Des de les 7 d'aquest matí s'han tancat als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Una part del Raval també quedarà encapsulada demà i dimecres. En aquest cas hi haurà talls totals de circulació i diversos carrers que envolten l'Església de Sant Agustí, sumats al controls d'accés, regulació de vianants i la prohibició de la mateixa manera d'aparcar-hi qualsevol mena de vehicle. La incidència més important, però, serà demà passat dimecres, al voltant de la Sagrada Família. El temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que englobe 9 illes. El tram d'un quilòmetre del carrer Rosselló, per on circularà el papa mòbil, estarà totalment tallat al trànsit durant 2 dies. Des de dimarts de la matinada, fins i tot els accessos als pàrquings estaran afectats i no es podrà utilitzar el vehicle privat per entrar o sortir de la zona, excepte, lògicament, en cas d'emergència. Està previst que dijous al migdia ja es doni per tancar l'operatiu i s'aixequin totes les restriccions. Els sindicats d'educació han anunciat una manifestació justament demà, coincidint amb l'arribada de Lleó XIV. La protesta començarà a la plaça d'Espanya a les 11 del matí i està previst que s'acabi al Parlament. La voluntat dels docents és que no afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat que comencen demà. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
7: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves. I diumenge, 14 de juny, també farem una gran manifestació de país que començarà a les 11:30 a Jardinets de Gràcia de Barcelona.
0: La mobilització de demà té com a lema "Demanem fets, no miracles", i començarà abans de l'arribada del lloc 14 a Barcelona, que a la una del migdia té programat un acte litúrgic a la catedral. A la protesta s'hi afegiran els treballadors dels serveis socials, les escoles Bressol i les biblioteques, entre altres col·lectius de l'Ajuntament de Barcelona, que fan vaga des de fa uns mesos per protestar contra el nou conveni laboral.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Hem de parlar d'un nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona. Un home va morir ahir cap a les 9 del vespre després de rebre diversos trets al carrer de la Mineria, al barri de la Marina del Port. Quan els Mossos hi van arribar, van trobar la víctima amb ferides d'arma de foc. Els serveis d'emergències van intentar reanimar-lo, però finalment va perdre la vida. El crim s'ha produït al mateix carrer on fa 3 setmanes un altre home de 44 anys va morir en un tiroteig a plena llum del dia. Ara els Mossos busquen l'autor dels trets, que va fugir després de l'atac. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Segons fonts pròximes a la investigació, una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est. I a l'exterior, Terra Bastalla, en concret a França, per la desaparició i assassinat d'una nena de només 11 anys, suposadament a mans d'un pederasta que ja havia estat denunciat 9 vegades. Acusat de negligència, el govern ordena revisar 70.000 casos de menors. París, Isabel Galí.
8: El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades amb menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. Mesures d'urgència anunciades el dia que el poble de Florence, Florença en occità, ha acomiadat Liana, la nena d'11 anys assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies. Sobre aquest home de 41 anys hi havia hagut almenys 2 denúncies prèvies i entre 5 i 7 senyalaments o alertes. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o els jutjats regionals.
0: Continuem a l'exterior per qüestions diferents. El Perú haurà d'esperar el resultat de l'escrutini vot a vot per saber el nom del pròxim president del país. Com en les dues últimes eleccions presidencials, el resultat ha estat molt ajustat i encara tardarà dies o setmanes. El recompte ràpid de vots dona un lleuger avantatge al candidat d'esquerres, a Roberto Sánchez, davant del dretista Keiko Fujimori, enviat especial a Lima, Joan Biosca.
9: El recompte ràpid de vots, basat en les actes oficials, ha donat una victòria provisional per un estret marge de vots al candidat progressista Roberto Sánchez, però l'escrutini evoluciona en paral·lel també i ha beneficiat en alguns trams a la candidata conservadora Keiko Fujimori. Aquesta és la incertesa electoral que es viu aquí al Perú després d'aquestes eleccions, un cop els peruans han votat. Una incertesa enorme amb un empat tècnic a causa de la poca diferència entre els dos candidats. S'han fet crides a la calma i esperar el recompte de vots des del fujimorisme, mentre que el candidat progressista Roberto Sánchez ja s'ha proclamat d'alguna manera guanyador en el seu discurs postelectoral.
10: Hermanos y hermanas, esta noche agradecemos venir a recuperar el gobierno para el pueblo.
11: Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos. E instamos a que nuestro competidor haga lo mismo. Les pido nuevamente a los personeros que redoblen su esfuerzo. Este es el momento más importante en la defensa de la voluntad popular.
9: Aquí al Perú es dona per fet que caldrà esperar, doncs, dies o setmanes per saber finalment qui serà el proper president del Perú, ja amb el 100% dels vots escrutats.
0: I Armènia va liderar el gir europeista del govern. El partit del primer ministre, Nicol Pashinyan, ha arrasat a les eleccions legislatives i consolida el seu projecte polític. La formació de Pashinyan ha obtingut més del 50% dels vots, mentre que l'oposició prorussa només ha recollit el 20% dels suports. De fet, el primer ministre armeni ho ha vist tan clar que ni tan sols ha esperat al final del recompte per proclamar-se guanyador.
12: El partit Contracte Civil ha rebut més vots que el 2021 i una confiança més gran per part de la ciutadania. Això ens compromet i significa que els ciutadans de la República d'Armènia han defensat l'Estat, han defensat la independència, han defensat el futur i han defensat la pau.
0: El triomf de Pashinyan reforça la seva aposta per un acord de pau amb l'Azerbaidjan, que tanca dècades de conflicte, i per un acostament amb Turquia, amb qui manté relacions molt limitades des de ja fa anys.
13: El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa 2 anys que no ve ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3K Info.
0: Un 8:15 del matí. Cop d'ull a la situació del trànsit i el transport públic a aquesta hora. Equip Viari i Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora destaquem retencions a la C60 Argentona, sentit Granollers, per un accident que hi ha hagut a primera hora. Ara ja s'ha retirat, però segueix la circulació densa en aquest punt. Trànsit amb aturades també als punts habituals a aquesta hora, les principals vies d'entrada cap a Barcelona i a les rondes a la litoral a Sant Adrià. Precaució, hi ha aturades per un accident que talla un carril sentit Llobregat. Transport públic. Recordem que avui es restableix progressivament el servei habitual a les línies R2 Sud, R14, R15, R16 i R17 de Rodalies, un cop finalitzades les obres als túnels del Garraf. Tot i això, avui es manté el transport alternatiu per carretera. I encara un últim apunt, perquè Ferrocarrils de la Generalitat informa que els trens de les línies R6 i R60 circulen amb retards de 10 minuts a causa d'una avaria a les instal·lacions de Piera.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
14: Matí a dilluns, ben tranquil, ben estable. Cel serè a pràcticament tot el país. Tenim alguns núvols locals, per exemple, cap a l'Alta Ribagorça, també Terres de l'Ebre, però bé, predominarà el sol. I a la tarda sí que tindrem algun ruixat al Pirineu, però a Pirineu amb alguna tempesta, algun xàfec també pot arribar de manera molt local al nord de la Catalunya central i també algun cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Terra Alta, a l'àrea del Massís del Port, i algun també molt aïllat en zones de Ponent. La resta calma, sol, intervals de núvols, marinades, al migdia una mica més reforçades a la Costa Brava, on les onades poden superar el mig metre d'alçada i la temperatura tira cap amunt. Avui un dia de més calor, d'estiu, Lleida pot arribar als 34-35 graus, Barcelona 28 amb sensació d'humitat, i al Pirineu sort, podria tocar els 30, Ripoll els 31 o Viella els 26. Demà encara quedaran restes d'inestabilitat al Pirineu, on al matí pot caure algun ruixat i reproduir-se la tarda amb alguna tempesta. Demà la temperatura baixarà, aquesta baixada serà força general i pot ser moderada a l'interior. Pot caure 2-3 graus respecte a la d'avui.
0: Un 8:09, on de reobre avui les instal·lacions de Santa Perpètua de Mogoda del Vallès Occidental després de l'incendi de divendres. Tot i així, la zona dedicada a la fabricació no entrarà en funcionament fins que s'avaluen els informes tècnics. L'incendi va calcinar totalment la nau d'un magatzem de 20.000 metres quadrats i va cremar material preparat per entregar i també recanvis. Avui l'empresa obre les oficines destinades a l'administració comercial i distribució de motos i cotxes, però la plantilla no podrà treballar amb normalitat, tal com explica Antonio Martín, que és responsable de riscos de l'empresa.
15: Han dado permiso para que vayan y puedan coger el portátil el que no tenga, pero in situ, en fábrica, no trabajará nadie.
0: Durant la jornada també s'avaluarà l'estat de les instal·lacions i la conclusió dels informes tècnics i dels bombers determinarà quan es pot reprendre l'activitat al complex de Santa Perpètua. Dues explotacions ramaderes de Tornafort, al Pallars Sobirà, es veuran obligades avui a sacrificar tots els seus animals, uns 200 caps de bestiar, després que s'hagi detectat un cas de tuberculosi bovina. El sector denuncia l'impacte econòmic, emocional i pel territori i per això hi ha convocada una concentració a la 1:00 PM davant la seu dels Serveis Territorials d'Agricultura a Sort. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
16: La decisió afecta dues famílies que perdran de cop anys de selecció genètica, inversions i treball. Els ramaders asseguren que no es tracta d'un cas aïllat, sinó d'un problema que fa anys que denuncien i que atribueixen sobretot a la transmissió de la malaltia per part de la fauna salvatge. Consideren que les mesures actuals castiguen únicament les explotacions, mentre no s'actua sobre l'origen del problema. Pere Roquer, president de Saja.
17: Avui dilluns sacrificaran més de 200 caps de vacum per culpa de la fauna salvatge cinegètica que porta tuberculosi. Des de SEGE Catalunya portem denunciant més de 10 anys que aquesta fauna salvatge cinegètica descontrolada acaba provocant pèrdues productives i econòmiques al sector agrari i ramader. I demanem un pla específic des de fa molt temps a l'administració de sacrifici d'aquesta fauna salvatge cinegètica.
16: Per tot plegat, han fet una crida a mobilitzar-se a la una del migdia a Sort, sota el lema «Sense ramaders no hi ha pobles ni futur», davant la seu dels Serveis Territorials d'Agricultura. Els convocants alerten que cada explotació que desapareix suposa menys activitat econòmica, menys gestió del paisatge i més dificultats per mantenir població als pobles de muntanya. De la seva banda, Agricultura defensa que el protocol vigent obligui a sacrificar tot el ramat quan es confirma un cas. Assegura que és la via correcta i descarta modificar-lo. També argumenta que els afectats seran indemnitzats. Tot i així, els ramaders insisteixen que les compensacions no reparen la pèrdua ni resolen una problemàtica que consideren estructural per al futur del Pirineu.
2: 3Cat Info.
0: Avui arriba a Disney Plus la sèrie que va guanyar l'últim festival de sèries de Cannes, Alice i Steve. És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming. Marc Garriga.
18: Els 6 capítols d'Alice i Steve aterren avui a la plataforma de Disney. La comèdia creada per Sophie Goodhart, que ha escrit o dirigit capítols de Sex Education o Rivales, es va endur l'abril passat el Premi Millor Sèrie a Cannes, juntament amb el de Millor Repartiment i el Premi del Jurat Jove. Narra el daltabaix que viu una dona quan veu que el seu millor amic comença a sortir amb la seva filla de 26 anys. Evidentment, intentarà boicotejar la relació, però només aconsegueix que el seu amic es converteixi en el seu pitjor enemic. També s'estrena la sèrie Todos Nuestros Años a Prime Video dimecres, un drama romàntic juvenil estiuenc sobre primers amors basat en el llibre supervendes de Carly Fortune, un fenomen impulsat per BookTok, la comunitat de TikTok on es recomanen llibres. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a plataformes, destaca Esquadrón Letal, a Movistar Plus a partir d'avui, un thriller d'acció policial protagonitzat per l'inefable Jackie Chan, llegenda viva del cinema d'arts marcials. La cinta posa al dia els referents del gènere amb criptomonedes, parkour, hackers i tecnologia avançada. Arriba acompanyada de Por encima de tu cadàver, que s'estrena dimecres a Prime Video, el remake d'un film que va causar furor al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges de fa 5 anys, la noruega El Viaje. És una comèdia negra salvatge sobre una parella que ja no se suporta, però no sap com acabar la relació fins que un dia organitzen un cap de setmana en una cabana, teòricament per reconnectar entre ells, quan en realitat tots dos planegen matar l'altre.
0: La festa del cinema arriba a partir d'avui fins dijous 11 de juny amb entrades a 3,50 €, una edició que a més aposta pel talent jove català amb un espot oficial inèdit fet pels alumnes de l'ESCAC. Ens ho explica l'Estel Coletas.
19: El sector cinematogràfic es prepara per a una de les cites més esperades de la temporada per al públic. Durant 4 dies, els cinemes adherits a la promoció ompliran les sales amb una cartellera a preu reduït. Com a novetat d'enguany, l'espot de la campanya s'ha convertit en un homenatge al cinema clàssic amb la producció d'un musical. La peça està creada pels alumnes del projecte Òpera Prima de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC, sota la direcció d'Adrián Pachón. Des de l'organització recorden que les entrades a 3,50 € es podran comprar directament a taquilla i que les sessions en 3D o sales especials poden portar suplements segons cada local.
0: La consellera de Cultura, Sione Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum de Berga rebi la Creu de Sant Jordi. La consellera va confirmar la petició, coincidint amb la darrera Patum completa de les festes de Corpus.
20: La Creu de Sant Jordi, la primera llista, la proposta la fa la consellera de Cultura i, per tant, evidentment, aquesta petició la posarem sobre la taula, seguríssim.
0: La plaça de Sant Pere de Berga es va convertir ahir a la nit en un autèntic mar de focs. Els salts de les comparses van posar el punt final a 5 dies intensos de celebració. Més de 6.000 persones van omplir de gom a gom la plaça per saltar, cridar i ballar al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la Cobla Ciutat de Berga.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia, bona hora. Dos equips catalans, el Joventut i el Barça, disputaran a partir d'aquesta setmana les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet. La penya s'ha classificat després de guanyar i el Baskonia a domicili el tercer i definitiu partit dels quarts de final per 88-96 i ara s'enfrontarà al València. D'aquesta manera els badalonins acompanyaran el Barça, que s'enfrontarà al Tenerife després d'eliminar dissabte el Múrcia. Sentim l'entrenador del Joventut, Dani Miret.
4: Sí, nosaltres des de l'inici hi hem cregut molt fort, ho hem transmès als jugadors, també crec que han posat cor i ànima per poder pujar el nivell de l'equip, com hem vist en aquesta eliminatòria, i han sortit moltes coses bé.
3: Ricky Rubio, que amb 23 punts va ser el màxim anotador del partit, parla de l'enfrontament que tindran a les semifinals davant el València.
21: Ara semifinals, no? Crec que mentalment hem d'estar preparats també, perquè el València és un gran equip, ho ha demostrat durant tota la temporada. No sé si diria el favorit, però bàsicament per guanyar crec que l'ACB. Però bueno, nosaltres hem de fer el nostre joc, hem de recuperar les lesions o el cansament físic que hem pogut tenir aquesta setmana i ja per la que ve.
3: La semifinal entre el València i el Joventut començarà aquest dimecres i abans, demà, començarà ja l'altra entre el Barça i el Tenerife. Aquesta eliminatòria serà un màxim de 5 partits.
2: 3CAT Info.
3: Florentino Pérez continuarà presidint el Madrid després de guanyar les eleccions a la presidència del Club Blanc celebrades ahir. Florentino s'ha adjudicat aquests comicis després de rebre el 65% dels vots emesos, prop de 22.000, mentre que l'altre candidat, Enrique Riquelme, ha aconseguit un 35% dels vots, prop de 12.000. Sentim primer Florentino Pérez.
22: Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
3: Y ahora sentim Enrique Riquelme.
23: Que a todos los socios del Real Madrid que han escuchado saben de la importancia de votar después de 20 años, de haber podido ido a nuestra principal línea roja de estar en contra de la venta del club.
3: El recompte de vots s'ha endarrerit força per l'anul·lació de prop de 1.000 vots per correu a Florentino Pérez, una decisió de la Junta Electoral que el president del Madrid ha anunciat que impugnarà igualment. Aquest serà el 8è mandat de Florentino Pérez al Madrid, el 6è de consecutiu. I el Barça d'handbol es proclama campió de la Copa del Rei després d'imposar-se a la final al Bidasoa per 17-37, 20 gols de diferència. Amb aquest nou títol, el Barça suma ja 30 copes i la 13a de consecutiva. Els de Carlos Ortega, que també han guanyat la Lliga i la Copa Sobal, arriben d'aquesta manera a la Final Four de la Lliga de Campions, que es disputarà el cap de setmana que ve a Colònia, a Alemanya.
24: Bones, jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bona sensació, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica fins ara, no? Tenim encara 3-4 entrenaments més per preparar els petits detalls. Jo crec que arribarem bé, però això en Colònia estic segur que els 4 equips pot guanyar.
3: En futbol, l'Europa ha quedat eliminat a la primera ronda d'ascens a la segona divisió després de perdre el camp del Celta B per 3-2 a la pròrroga. A l'anada hi havia hagut empat. Sentim l'autor dels dos gols de l'equip gracien, Jordi Cano.
25: Doncs, molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion, però, per altra banda, orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica. Som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
3: Mentrestant, el Sabadell s'enfrontarà en una de les dues eliminatòries finals d'ascens a segona al Zamora després d'eliminar divendres el Madrid-Castella. I el Badalona s'ha classificat per jugar a la final del play-off d'ascens a la segona federació després d'eliminar el Cornellà remuntant el 4-1 en contra de l'anada. Els badalonins es van imposar ahir per 3-0 i s'han classificat després d'una pròrroga per la seva millor classificació durant la Lliga regular. Ara s'hauran d'enfrontar el Compostela a la ronda definitiva.
2: 3CAT Info.
3: I el Mundial de MotoGP, Marc Márquez va guanyar ahir la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria i arrodoneix d'aquesta manera un gran cap de setmana després d'haver aconseguit també dissabte la cursa sprint.
26: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues... no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
3: Aquesta més és la victòria número 100 de la carrera de Marc Márquez, el pilot de Cervera, és ara cinquè a la general, amb 108 punts, 72 menys que el líder Marco Bezzecchi. I l'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros, després d'imposar-se ahir a la final a l'italià Fabio Cavoli en 5 sets. Zverev, de 29 anys, aconsegueix d'aquesta manera el seu primer gran slam.
0: Dos quarts de nou del matí, situació del trànsit. Clàudia, bon dia.
1: Bon dia, doncs a aquesta hora tenim trànsit molt complicat a la Ronda Litoral. Hi ha aturades des de Sant Adrià fins a Ciutat Vella, sentit Llobregat per un accident que talla un carril, i de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, també hi ha un carril tallat, en aquest cas per una avaria. Aturades també a la C58 a Terrassa, sentit Barcelona, per un accident, encara hi ha vehicles al voral, i segueixen també les retencions a la C60 a Argentona, sentit Granollers, per un accident ja retirat.
0: Informacions més destacades a aquesta hora. Creix la tensió a l'Orient Mitjà, malgrat les crides a la calma dels Estats Units. A les últimes hores, l'Iran i Israel s'han intercanviat míssils i bombardejos per primera vegada des de l'inici de l'alto al foc pactat el mes d'abril. La visita del lloc 14 continua avui a Madrid amb un dia de forta càrrega política. Al matí pronunciarà un discurs al Congrés com a cap d'estat del Vaticà. Es convertirà en el primer papa a parlar des de l'hemicicle. A la tarda té previst reunir-se amb víctimes d'abusos de l'Església. I aquí a Barcelona comencen avui les restriccions de mobilitat per la visita del lloc 14. S'han tancat als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. La incidència més important, però, serà dimecres, al voltant de la Sagrada Família. Qüestions destacades en aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que el president xinès Xi Jinping aterra a Corea del Nord en una visita poc habitual. En la seva primera visita a Pyongyang en gairebé 7 anys, Xi es reunirà amb el líder nord-coreà Kim Jong-un. I crida alerta dels apicultors catalans per l'augment de la població de vespa asiàtica favorit per les condicions meteorològiques, considerant que perilla fins a un 60%, un 65% en concret, de la producció de mel a la tardor. I en esports Audal, dos equips catalans disputaran a partir d'aquesta setmana les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet.
3: El Joventut s'enfrontarà al València després de guanyar i a la pista del Baskonia per 88-96 en el tercer i definitiu partit de quarts, i acompanyarà el Barça, que jugarà davant el Tenerife.
0: Temps de ple estiu i notable ascens de la temperatura aquesta tarda després d'una matinada encara fresca a l'interior. Sol i només alguns núvols baixos al sud de Tarragona. Tarda amb tempestes al Pirineu i a la Catalunya Nord. Dos quarts de nou i dos minuts, intercanvi d'atacs entre Israel i l'Iran quan fa tot just 100 dies del començament de l'ofensiva dels Estats Units contra el règim dels ayatollahs. Una escalada de tensió que pot fer saltar pels aires les negociacions de pau entre Washington i l'Iran enmig d'una treva molt i molt relativa. Els rebels hutis del Iemen, alineats amb l'Iran, han reivindicat un atac contra Israel i han avisat que impediran la negociació, la navegació, volíem dir, de vaixells amb bandera israeliana al Mar Roig. Anem cap a Tel Aviv, corresponsal Jordi Ibrescó.
5: Sabem que els atacs israelians s'estan produint des d'aquesta matinada. L'exèrcit israelià primer ha informat que se centraven en objectius militars, però més tard ha anunciat que s'hi afegien també objectius energètics. De fet, l'Iran acaba de confirmar danys parcials a la petroquímica de Mashahar. I les represàlies cap a Israel, de moment, sembla que s'han aturat. Hi ha hagut un míssil llançat per part dels hutis des del Iemen i dues onades de míssils per part de l'Iran. Tots han estat interceptats i ara ja fa un parell d'hores que no sonen aquí les sirenes. De fet, l'espai aeri d'Israel continua obert.
0: Les aerolínies alerten que els seus beneficis cauran gairebé la meitat aquest any com a conseqüència de l'encariment del carburant derivat de la guerra al Pròxim Orient. És el pronòstic de la IATA, l'Associació Internacional del Transport Aeri, que calcula que el benefici net del sector reduirà dels 45.000 milions de dòlars al 2025 fins als 23.000 milions aquest any. Tot i això, l'organització destaca que la demanda de transport aeri continua mostrant resiliència fins i tot en un context d'augment de tarifes. La IATA calcula que el trànsit de passatgers creixerà un 2% enguany.
2: 3CAT Info.
0: La visita del Lleó 14 continua avui a Madrid amb un dia clau de forta càrrega política. Al matí pronunciarà un discurs al Congrés com a cap d'estat del Vaticà. Es convertirà així en el primer papa a parlar des de l'hemicicle de la cambra. A la tarda arriba la trobada més esperada, és la reunió amb víctimes d'abusos de l'Església. Madrid, Alba Gil.
1: Dilluns carregat a l'agenda del papa. Primer, reunió amb Pedro Sánchez i després cap al Congrés, on el rebran les màximes autoritats polítiques i judicials. Allà farà una intervenció inèdita en la història parlamentària. Mai abans un papa havia pronunciat un discurs des del faristol. L'expectació és màxima, com també ho és el moment de crispació que travessa la política espanyola. El missatge que deixi podria ser un baló d'oxigen per a la Moncloa, però també munició per a l'oposició, que acusa Sánchez de voler blanquejar els seus suposats casos de corrupció. A la tarda, segon plat fort. El papa es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada privada i organitzada per l'Església espanyola. Les principals associacions de víctimes denuncien que se les ha exclòs.
0: A casa nostra, algunes de les restriccions de mobilitat per la visita del Lleó 14 ja entren en vigor avui. Des de les 7 del matí s'han tancat als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Una part del Raval també quedarà encapsulada demà i dimecres. En aquest cas hi haurà talls totals de circulació a diversos carrers que envolten l'església de Sant Agustí, sumats a controls d'accés, regulació de vianants i la prohibició de la mateixa manera d'aparcar-hi qualsevol mena de vehicle. La incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França escenifiquen a Londres el seu suport al president ucraïnès a Volodymyr Zelensky i reclamen a Rússia un alto el foc complet i immediat. Hi han participat el primer ministre britànic Keir Starmer, el president francès Emmanuel Macron i el canceller alemany Friedrich Merz. La trobada s'ha centrat en el reforç de l'ajuda militar a Kiev i en la coordinació de la resposta europea davant l'ofensiva russa. Els líders han insistit en la necessitat d'un alto el foc immediat que permeti obrir la porta a una negociació de pau en un moment en què els atacs russos s'han intensificat. De fet, en el comunicat de la cimera alerten que aquests atacs obliguen a mantenir i a reforçar el suport militar a Ucraïna. Sobre el terreny aquesta matinada, un dron ucraïnès ha fet un mort a Crimea, la regió ucraïnesa annexionada per Rússia. Seguim a l'exterior. El president xinès Xi Jinping ja ha aterrat a Pyongyang, on farà una visita de 2 dies. És la primera en els últims 7 anys. La reunió de Xi amb el líder nord-coreà Kim Jong-un és el punt més destacat d'una agenda marcada per l'alteració de l'ordre mundial. Pequín, Francesc Canals.
6: Gran cerimònia de benvinguda per a Xi Jinping a la plaça Kim Il-sung, al centre de Pyongyang, decorada com en les grans ocasions, inclosos 2 retrats gegants simètrics del president xinès i del líder nord-coreà Kim Jong-un. Banda militar i criatures amb pomells de flors aclamant-los. Una visita de Xi Jinping a Corea del Nord que arriba amb un missatge adreçat al Japó. En una declaració als òrgans de comunicació del règim nord-coreà, el president xinès ha assegurat que Pequín i Pyongyang treballaran junts contra l'hegemonisme i contra tot intent de revifar el militarisme a l'Àsia nord-oriental, en una referència implícita als plans de rearmament de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi. Per a Xi Jinping, la visita, la primera des del 2019, posa fi als signes d'allunyament del seu històric país satèl·lit a causa de l'aïllament provocat per la Covid-19 i l'aproximació de Kim Jong-un a Rússia. El líder nord-coreà va enviar 10.000 soldats al front d'Ucraïna i, a canvi, ha rebut assistència militar de Moscou. Però a Kim Jong-un, que per garantir-se la supervivència del règim està desenvolupant un programa nuclear i de míssils que les sancions de l'ONU no han aconseguit aturar, també li convé cultivar els estrets llaços històrics amb Pequín perquè l'acostament a Putin pot deixar de donar rèdits si s'acabés la guerra d'Ucraïna.
0: Activada l'alerta per tsunami al sud de les Filipines després del terratrèmol de magnitud 7,8 que hi ha hagut aquesta matinada, l'epicentre ha estat al mar, a uns 55 quilòmetres de profunditat, i ha tingut diverses rèpliques. L'illa més afectada és Mindanao, on hi ha almenys 3 morts, diversos ferits i alguns edificis esfondrats. El centre d'alerta de tsunami s'adverteix que en les pròximes hores hi pot haver onades importants a les costes de les Filipines, Indonèsia, Taiwan i el Japó. Les autoritats japoneses demanen a la població que s'allunyi del litoral mentre es mantingui l'alerta, i a Indonèsia s'ha ordenat evacuar diverses zones del nord de l'arxipèlag. 6 minuts per 3 quarts de 9, els treballadors de Nissan i la direcció de l'empresa reuneixen avui per abordar els plans de l'empresa d'acomiadar més de 200 persones. La reunió es farà aquest matí amb la mediació del Departament de Treball, just abans que demà s'acabi el període de consultes després de l'anunci de l'automobilística japonesa de presentar un expedient de regulació d'ocupació per a 211 treballadors. El delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat, Raúl Ocón, explica aquesta emissora el que espera de la trobada d'avui.
7: Que sigui productiva, que l'empresa canviï una miqueta la seva actitud i comenci a parlar del que nosaltres demanem, que és garantia de treball, reindustrialització al centre, i després ja parlaríem de condicions, però primer de parlar del manteniment del treball.
0: La majoria dels afectats per l'ERO són treballadors del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea tècnica i de compres de la zona franca. El govern impulsa un pla pilot per restaurar i recuperar els ecosistemes marins del litoral català. Primer de tot es fa una diagnosi d'algunes d'aigües, de plantes i de corall, amb l'objectiu de tenir el primer instrument integral de planificació i acció per restaurar l'ecologia marina. Girona, Maria Rovira.
8: El projecte es diu PEREMCAT i s'emmarca dins d'un nou context europeu de restauració de la natura per millorar la resiliència dels ecosistemes marins. Sergi Rasero, cap del Servei de Protecció i Conservació del Medi Marí del Departament d'Agricultura, detalla els passos que seguiran per assolir el repte.
9: L'objectiu és establir uns indicadors de referència de quin seria l'estat òptim de conservació d'aquests hàbitats, després establir una diagnosi d'en quin estat es troben. De cara a l'any 2027 ja començarem a definir quins són els impactes i pressions que tenen aquests hàbitats i quines accions s'han de fer.
8: La inversió és de 3 milions d'euros. Júlia Costa, coordinadora del projecte de PEREMCAT, especifica en quins 4 ecosistemes treballen per valorar-ne la salut.
10: Els fanerògames, o sigui, els fons de Posidònia, tot això que són plantes marines. Els segons són macroalgues, els boscs de macroalgues. Després també tenim els fons de crepissau rodòlit i l'últim és el fons de coralligen.
8: El projecte s'emmarca dins de l'Estratègia Marina de Catalunya 2030 i les principals polítiques europees i estatals.
0: Els apicultors catalans alerten que el creixement de la població de vespa asiàtica els pot comportar pèrdues de fins a un 65% de la producció de mel a la tardor. La primavera plujosa i l'hivern humit han afavorit l'augment d'aquesta espècie invasora. Des de Fontcoberta, al Pla de l'Estany, ens ho explica la Laia Claret.
11: A la tardor és quan hi ha més exemplars de la vespa asiàtica. Ara els apicultors, en paranys, estan eliminant les reines perquè eliminant-ne només una pot suposar que no es formi un niu. I és que si no s'hi posa fre, per Carles López, tècnic de l'Associació d'Apicultors de Girona, la situació a l'octubre pot ser així.
12: Fatal, fatal. Estem treballant molt per reduir la població de la vespa, però és molt complicat.
11: López especifica perquè la tardor és un moment complicat. Què és el que fa la vespa?
12: Ve aquí a l'abellar, es queda per davant de la piquera, així amb un vol, bueno, estàtic, esperant que arribi alguna abella per agafar-la. Lo qual vol dir que tenim una aglomeració de vespes davant de les piqueres que impedeix que les nostres abelles surtin de dintre de la caixa per anar a fora a buscar nèctar, a buscar pol·len o inclús aigua. Si són 2-3 mesos, ens acaba matant les abelles.
11: Argumenten que necessiten ajuda del govern per fer-hi front perquè combatre-les els suposa hores de feina i diners invertits. Des del Departament de Territori especifiquen que tenen paranys per distribuir i que les pròximes setmanes s'hi reuniran per consensuar-ne la implementació conjuntament amb els agents rurals. Els apicultors enfatitzen que fer front ells a la vespa asiàtica els suposa una inversió que no poden repercutir en el preu de la mel perquè seria molt cara.
0: Els productors de garrofes tindran una millor campanya que la passada i preveuen arribar a les 13.500 tones. El punt negatiu és el preu. Tortosa, Jordi Barranca.
13: L'evolució de producció és positiva si tenim en compte que la collita passada van arribar a les 12.000 tones. En el cas dels preus, el sector continua patint. Roger Palau, portaveu de la fruita seca de la Federació de Cooperatives Agràries.
27: Podem tindre els preus sota cost de producció. Estem parlant de 25 cèntims, 30 cèntims en alguns casos. Són preus que amb les produccions que tenim en la nostra zona fa que el cultiu en aquest moment sigui inviable. Pensem que el 80% del cost del cultiu és això, recol·lecció. Hi ha plantacions que si es posen en dubte si és rentable ja això, recollir aquesta producció.
13: I és que encara s'estan recuperant del boom dels últims anys.
0: Llívia, la Cerdanya celebra avui la festa de la transhumància. El bestiar del poble puja a pasturar a l'estiu a la Pollosa, a la Catalunya del Nord, un dret que conserven des del segle XI, Llívia i Joaquim Albalate.
4: Són uns 12 quilòmetres quadrats de terres als municipis d'Angostrina, Font-romeu i Bolquera, a l'Alta Cerdanya, però que són propietat de Llívia. El bestiar llivienc té dret a pasturar-hi des del segle XI, un dret que han mantingut fins ara, tot i els canvis històrics i fronterers. Albert Cruïlles és l'alcalde de Llívia.
14: L'entorn de les Bulloses, que hi ha uns 12 quilòmetres quadrats més que pertanyen també a Llívia, no és espanyol, és francès, i nosaltres paguem l'IBI a l'estat francès. Intentem una vegada a l'any mantenir la tradició de pujar el bestiar allà.
4: Avui, precisament, hi pugen uns 400 cavalls i vaques que faran un recorregut de 15 quilòmetres i 800 metres de desnivell positiu. Ho faran, a més, acompanyats d'unes 200 persones, perquè des de fa anys la pujada s'ha convertit en una festa popular.
14: Es fa la pujada turística amb cavalls de veritat i de gent d'aquí, de pagesos d'aquí, que ens pugen el bestiar, i la gent que vol pot pujar acompanyant el bestiar, i a dalt fem una trobada de germanor.
4: Això sí, pels ramaders, aquesta transhumància suposa un gran esforç. Perquè les vaques puguin travessar la frontera per pasturar, les han hagut de vacunar 4 vegades contra la tuberculosi i la dermatosi nodular, a banda de les proves que els han de fer. Un protocol que no haurien de seguir si no sortissin de l'estat.
0: 9:45 del matí, actualitzem la situació del trànsit. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta hora trànsit molt complicat a la Ronda Litoral de Barcelona. Hi ha aturades des de Sant Adrià fins al port sentit Llobregat per un accident que talla un carril a l'alçada de Montjuïc, i de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat. Aquí també hi ha un carril tallat, en aquest cas, per una avaria. Aturades també a la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, a la C58 a Terrassa, sentit Barcelona, per un accident, i a la C55 a Abrera, cap a l'enllaç amb l'A2. I segueixen també les retencions a la C60 a Argentona, sentit Granollers, per un accident ja retirat. Pel que fa al transport públic, Ferrocarrils de la Generalitat informa que els trens de les línies R6 i R60 circulen amb retards de fins a 10 minuts a causa d'una avaria a les instal·lacions a Piera.
2: El temps.
0: Enric Agut.
15: Matí ben tranquil, matí estable, arrenca la setmana amb el cel serè. Només tenim alguns núvols baixos situats, per exemple, cap a l'Alta Ribagorça, punts de Pallars Jussà, situació molt tranquil·la. També algun núvolet baix a l'àrea de les Terres de l'Ebre, però bé, ha de fer sol. I a la tarda sí que creixeran nuvolades al Terç Nord i pot caure algun ruixat, alguna tempesta a l'àmbit del Pirineu i del Prepirineu. També algun ruixadet puntual pot arribar al nord de la Catalunya Central, o també algun al massís del Port. La resta, el temps ha d'aguantar. També algun xàfec, alguna cortina de pluja podria arribar a caure a altres punts de ponent a mitja tarda, procedent de l'Aragó. I la temperatura que tira cap amunt, avui guanyem un parell de graus a moltes zones. A Lleida pot arribar als 35, Barcelona 28, amb sensació d'humitat. Demà, al matí, pot tornar a caure algun ruixadet al Pirineu o al Prepirineu, i a la tarda es poden reforçar amb alguna tempesta, també en àrees de l'interior de Girona i del nord de les comarques de Barcelona. La resta, tranquil·litat, i la temperatura baixarà. L'interior pot baixar 2-3 graus a moltes zones.
2: On posem el focus?
0: Doncs bé, comencem per fer una mirada al món. Jordi Baró, bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: La setmana arrenca amb tota l'atenció a l'Orient Mitjà. I quina és l'evolució que s'espera per la guerra?
16: Doncs estem en el punt de més escalada de les últimes setmanes, amb una treva que està més amenaçada que mai quan es compleixen 100 dies de guerra. L'alto el foc està en vigor, com sabeu, des de fa 2 mesos, però és molt fràgil. Israel ha atacat avui de nou l'Iran, tot i les crides de Trump a la contenció a Netanyahu. Les últimes setmanes els Estats Units han assegurat en diversos moments que un primer principi d'acord amb l'Iran per la fi de la guerra al Pròxim Orient podia ser qüestió de dies, però ara estem en un escenari a priori molt menys optimista.
0: A Corea del Nord avui ha aterrat el president xinès Xi Jinping. Fa molts anys que no hi anava. Quines són les claus de la visita?
16: Sí, no hi anava des de 2019. Xi Jinping s'està imposant com un dels interlocutors principals en l'escena internacional després de rebre a Donald Trump i a Vladimir Putin. És la primera visita del president xinès al país veí de Corea del Nord en molts anys, i és una visita que fa de 2 dies per invitació del líder nord-coreà Kim Jong-un, amb la Xina com un aliat indiscutible de Corea del Nord.
0: Dimecres ressorgeix als Estats Units el cas Epstein amb una declaració destacada, la de Bill Gates. Per què?
16: Sí, molta expectativa als Estats Units per aquesta compareixença, que serà a porta tancada en una comissió parlamentària del Congrés, on el cofundador de Microsoft s'haurà d'explicar sobre els seus vincles amb el pederasta Jeffrey Epstein. No serà, però, l'últim empresari que haurà de donar explicacions als Estats Units sobre aquest afer. S'espera també per les pròximes setmanes, per exemple, a l'excap del banc Barclays.
0: I dijous comença el Mundial, que com sempre té derivades geopolítiques inevitablement.
16: Sí, la selecció iraniana, que ha hagut de fer la concentració en territori mexicà, a Tijuana, perquè l'administració Trump els ha impedit fer-la als Estats Units, i que ha topat amb moltes dificultats de les autoritats nord-americanes per tenir els visats, que han arribat a temps, però que han arribat de forma limitada. L'altre focus, al Congo, el brot d'Ebola ha fet que el protocol sanitari per la selecció de la República del Congo hagi ha estat més estricta, han fet entrenaments fora del continent africà i han hagut d'estar 21 dies aïllats a Bèlgica. També estarem pendents del Mundial pel que fa al clima d'inseguretat creixent a Mèxic, una de les seus per la guerra amb els càrtels de la droga.
0: Jordi Baró, gràcies, bon dia.
16: Adéu, bon dia.
0: I la setmana política comença marcada per la visita del Papa avui a Madrid, i a partir de demà ja el tindrem a Catalunya. Raül Flores, bon dia.
17: Què tal, Carme, bon dia.
0: El viatge oficial del Pontífex marca l'inici de la setmana política, no?
17: Sí, perquè avui és un dia de forta càrrega política en aquesta visita del Papa. Aquest matí es troba amb el president espanyol, en Pedro Sánchez, i a partir de 2:15 faran la primera intervenció d'un cap de l'Església Catòlica al Congrés dels Diputats. Pujarà la tribuna del legislatiu i des d'allà es dirigirà amb un discurs a tota la cambra. I aquí veurem també si les seves paraules tornen a carregar contra la confrontació, si parla també d'immigració, si veiem algun dard a les polítiques trumpistes o d'extrema dreta. Recordem que en els primers discursos a Madrid aquest cap de setmana el pontífex va criticar els populismes i també la polarització política.
0: El president Salvador Illa serà avui al Congrés i demà rebrà el Papa quan aterri a Barcelona.
17: Sí, al Congrés ja estaven convidats els presidents de totes les comunitats autònomes. Illa hi serà. També hi estan convidats els expresidents espanyols. Aquí la gran absència serà la de José Luis Rodríguez Zapatero. Demà al migdia el president Illa rebrà el pontífex quan aterri a l'aeroport del Prat i es trobarà més tard, a primera hora de la tarda, amb ell en una audiència privada al Palau Episcopal.
0: Zapatero, imaginem que per no cridar l'atenció en aquesta...
17: Sí, tot i que no és l'únic expresident, Felipe González tampoc hi serà, però és veritat que aquí els flaixos, sobretot, haurien centrat en la presència, si hagués anat, de l'expresident Rodríguez Zapatero, que declari que passarà pel jutjat la setmana que ve.
0: Exacte, i curiós també que cap de setmana, malgrat totes les diferències, el Papa ha aglutinat a tots els partits, dretes, esquerres... És a dir, coses poc freqüents en els darrers temps a l'estat espanyol, no?
17: Totalment poc freqüents, perquè al final genera un consens i poca crítica, perquè sentim poca crítica des de partits polítics. De fet, avui hi ha dues absències només de partits que no hi seran al Congrés. Una és Podem i l'altra és el Bloc Nacionalista Gallec, el BNG.
0: Uh-huh. Més enllà de la visita del Papa, l'actualitat de la setmana tornarà a passar pels jutjats, Raül.
17: Sí, perquè el focus judicial aquesta setmana serà en el judici al

0: el seu tràmit en comissió, que seran durant setmanes abans que arribin a principi de juliol altre cop al ple per la seva aprovació definitiva. El que faran aquesta setmana serà el debat de totalitat dels pressupostos de cada conselleria, de cada departament. Es votaran les esmenes de rebuig que hi han presentat els grups de l'oposició i la previsió és que tornin a tombar-se. Totes aquestes esmenes amb els vots del PSC, d'Esquerra Republicana i també dels comuns i que ja puguin començar a debatre les esmenes de cada article. Veurem també si es mou algun tipus de partida pressupostària. Poden presentar aquestes esmenes fins al divendres. És un tràmit, això que dèiem, destacat sobretot per si hi ha algun forat també per poder fer alguna millora o alguna atenció a moltes de les demandes que proposen els sindicats els sindicats d'ensenyament amb una setmana en què tornen altre cop les vagues.
1: Exacte. Don Raül Flores, gràcies i molt bon dia.
0: Gràcies, bon dia.

0: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
0: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: Esports. Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. Dos equips catalans, el Joventut i el Barça, disputaran a partir d'aquesta setmana les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet. La penya s'ha classificat després de guanyar el Baskonia ahir a domicili el tercer i definitiu partit dels quarts de final per 88-96 i ara s'enfrontarà al València. D'aquesta manera, els badalonins acompanyaran el Barça, que s'enfrontarà al Tenerife després d'eliminar dissabte al Múrcia. Sentim l'entrenador del Joventut, Dani Miret.
4: Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar al nivell de l'equip, com hem vist en aquesta eliminatòria, i ens han sortit moltes coses bé.
3: Ricky Rubio, que amb 23 punts va ser el màxim anotador del partit, parla de l'enfrontament que tindran a les semifinals davant el València.
5: A les semifinals, no? Crec que mentalment hem d'estar preparats també, perquè el València és un gran equip, ho ha demostrat durant tota la temporada. No sé si diria el favorit, però bàsicament per guanyar crec que l'ACB. Però bueno, nosaltres hem de fer el nostre joc, hem de recuperar les lesions o el cansament físic que hem pogut tenir aquesta setmana i ja per la que ve.
3: La semifinal entre el València i el Joventut començarà aquest dimecres i abans, demà, començarà ja l'altra entre el Barça i el Tenerife. Aquesta eliminatòria serà un màxim de 5 partits.
1: 3Cat Info.
3: Florentino Pérez continuarà presidint el Madrid després de guanyar les eleccions a la presidència del Club Blanc celebrades ahir. Florentino s'ha adjudicat aquests comicis després de rebre el 65% dels vots emesos, prop de 22.000 vots, mentre que l'altre candidat, Enrique Riquelme, ha aconseguit un 35% dels vots, prop de 12.000. Sentim primer Florentino. Florentino Pérez.
6: Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
3: Y ahora Enrique Riquelme.
7: Que a todos los socios del Real Madrid que han escuchado saben de la importancia de votar después de 20 años, de haber podido a nuestra principal línea roja, de estar en contra de la venta del club.
3: Aquest serà el 8è mandat de Florentino Pérez del Madrid, el 6è de consecutiu. El Barça d'handbol es proclama campió de la Copa del Rei després d'imposar-se a la final al Bidasoa per 17-37, 20 gols de diferència. Amb aquest nou títol, el Barça suma ja 30 copes i la 13a de consecutiva. Els de Carlos Ortega, que també han guanyat la Lliga i la Copa Sobal, arriben d'aquesta manera amb molt bones sensacions a la Final Four de la Lliga de Campions, que es disputa el cap de setmana que ve a Colònia, Alemanya.
8: Bones, jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bones sensacions, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica fins ara, no? Tenim encara 3-4 entrenaments més per preparar els petits detalls. Jo crec que arribarem bé, però això en Colònia estic segur que els 4 equips pot guanyar.
1: 3Cat Info.
3: En futbol, l'Europa ha quedat eliminat a la primera ronda de

0: descens a la segona divisió després de perdre el camp del Celta B per 3-2 a la pròrroga. A l'anada hi havia hagut empat. Sentim l'autor dels dos gols de l'equip graciant, Jordi Cano.
1: Doncs molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion, però per altra banda orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica, som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
0: Mentrestant, el Sabadell s'enfrontarà en una de les dues eliminatòries finals d'ascens a segona, el Zamora, després d'eliminar divendres el Madrid-Castella. I el Badalona s'ha classificat per jugar a la final del play-off d'ascens a segona federació, després d'eliminar el Cornellà remuntant el 4-1 en contra que tenia de l'anada. Els badalonins es van imposar per 3-0 i s'han classificat després d'una pròrroga per la seva millor classificació durant la Lliga regular. Ara s'hauran d'enfrontar el Compostela en la ronda definitiva. I el Mundial de MotoGP, Marc Márquez va guanyar ahir la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria i arrodoneix d'aquesta manera un gran cap de setmana després d'haver aconseguit també dissabte la cursa sprint.
2: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues... No me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
0: Aquesta més és la victòria número 100 de la carrera de Marc Márquez. El pilot de Cervera és ara cinquè a la general amb 108 punts, 72 menys que el líder Marco Bezzecchi. I l'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros després d'imposar-se ahir a la final italià Flavio Cobolli en 5 sets. Zverev, de 29 anys, aconsegueix d'aquesta manera el seu primer gran slam. I a l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit de desempat. La primera semifinal pel títol, això després que en el quart partit l'Igualada guanyés per 2-1 i empatés l'eliminatòria 2. El partit definitiu es jugarà dimecres al Palau Blaugrana. Qui guanya aquest partit s'enfrontarà a la final al Liceu, que en l'altra semifinal va guanyar el Calafell per 3-4 i el va eliminar.
3: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 9. I el primer titular és pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra.
1: Doncs a aquesta hora segueix la circulació amb aturades a la Ronda Litoral. Hi ha densitat des de Sant Adrià fins al port, sentit Llobregat, per un accident, i de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, en aquest cas, per una avaria. Aturades també a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, i a la C58, a Ripollet, sentit Terrassa. Aquí hi ha un carril tallat per accident. Per contra, més fluïdesa ja a la C58, a Terrassa, sentit Barcelona, i a la C60, a Argentona, cap a Granollers.
0: Augmenta la tensió a l'Orient Mitjà. Malgrat les crides a la calma dels Estats Units, les últimes hores l'Iran i Israel s'han intercanviat míssils i bombardeig per primera vegada des de l'inici de l'alto el foc pactat a l'abril. Avui fa 100 dies que Donald Trump i Benjamin Netanyahu van començar la guerra amb l'Iran. Els països amb armes nuclears continuen modernitzant i ampliant els seus arsenals. L'últim informe de l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm alerta que el món torna a donar prioritat a aquestes armes després de dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i la capacitat destructiva. Lleó XIV farà aquest matí un històric discurs al Congrés dels Diputats. Serà el primer cop que un papa parla a l'hemicicle. Abans es reunirà amb el president espanyol Pedro Sánchez i a la tarda el pontífex es reunirà amb trobada amb víctimes d'abusos de l'Església. A Barcelona avui comencen les restriccions de mobilitat per la visita del papa, que comença demà. Demà arriba a Catalunya. S'han tancat els voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. La incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família. El temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que engloba 9 illes. Nou tiroteig mortal en ple carrer a la zona franca de Barcelona. Els fets han passat al mateix carrer on fa 3 setmanes va morir un home en un altre tiroteig. Els Mossos busquen l'autor dels trets. Fonts pròximes a la investigació vinculen els fets a grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est. El Perú haurà d'esperar el resultat de l'escrutini vot a vot per saber el nom del proper president del país. El resultat ha estat molt ajustat. El recompte ràpid de vots dona un lleuger avantatge al candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, per davant de la dretista Keiko Fujimori. I avui arriba a Disney Plus la sèrie que va guanyar l'últim festival de sèries de Cannes, Alice i Steve. Entre les estrenes més destacades de les plataformes de streaming també hi trobem l'última temporada de L'Immortal o El Juego del Asesino.
2: Esports.
3: Dos equips catalans disputaran les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet. El Joventut s'enfrontarà al València després de guanyar-hi la pista del Baskonia 88-96 en el tercer definitiu partit de quarts i acompanyarà el Barça, que jugarà davant el Tenerife. I Florentino Pérez guanya les eleccions a la presidència del Real Madrid i continuarà dirigint el Club Blanc després d'aconseguir el 65% dels vots per un 35% de l'altre candidat, Enrique Riquelme.
0: I pel que fa al temps, avui és ple, temps de ple estiu i notable ascens de la temperatura aquesta tarda després d'una matinada encara fresca a l'interior. Sol i només alguns núvols baixos al sud de Tarragona i tarda amb tempestes al Pirineu i a la Catalunya Nord.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 9 del matí, us informa Laia Framis Ametller.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Intercanvi d'atacs entre Israel i l'Iran quan fa tot just 100 dies del començament de l'ofensiva dels Estats Units contra el règim dels aiatoles. Una escalada de tensió que podria fer saltar pels aires les negociacions de pau entre Washington i l'Iran enmig d'una treva molt i molt relativa. Els rebels houthis del Iemen, alineats amb l'Iran, han reivindicat un atac contra Israel i han avisat que impediran la navegació de vaixells amb bandera israeliana al Mar Roig. Ens ho explica des de Tel Aviv, Jordi Brascó.
4: Sabem que els atacs israelians s'estan produint des d'aquesta matinada. L'exèrcit israelià primer ha informat que se centraven en objectius militars, però més tard ha anunciat que s'hi afegien també objectius energètics. De fet, l'Iran acaba de confirmar danys parcials a la petroquímica de Mashahar. I les represàlies cap a Israel, de moment, sembla que s'han aturat. Hi ha hagut un míssil llançat per part dels Houthis des del Iemen i dues onades de míssils per part de l'Iran. Tots han estat interceptats i ara ja fa un parell d'hores que no sonen aquí les sirenes. De fet, l'espai aeri d'Israel continua obert.
0: El món torna a donar prioritat a les armes nuclears i això inverteix dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i també la capacitat destructiva. Aquesta és la conclusió de l'últim informe de CIPRI, que és l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm, i que s'ha fet públic aquesta matinada. Segons aquest document, els nou països amb armes nuclears continuen modernitzant i ampliant els seus arsenals. Al gener d'aquest any acumulaven més de 12.000 ogives nuclears. És una xifra lleugerament inferior a la del 2025, però hi ha un element preocupant. Ha augmentat el nombre d'ogives emmagatzemades i preparades per ser utilitzades, que ja superen les 9.700. La gran majoria d'aquestes armes pertanyen als Estats Units i també a Rússia. Aquestes dades confirmen, doncs, el gir que fa unes setmanes ja denunciava el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres.
5: Per primera vegada en dècades, el nombre d'ogives nuclears està augmentant. Les proves nuclears tornen a estar sobre la taula. Alguns governs estan considerant obertament la possibilitat d'adquirir aquestes armes horribles.
0: Aquest informe adverteix que la modernització dels seus arsenals apunta a un futur amb més quantitat i varietat d'armes nuclears. L'Institut també alerta que el ritme de desmantellament d'aquestes armes s'està alentint, mentre que el desplegament de nous sistemes continua augmentant. Els nou països amb armes nuclears són els Estats Units, Rússia, el Regne Unit, França, la Xina, l'Índia, el Pakistan, Corea del Nord i Israel, tot i que aquest últim país no ho ha reconegut mai oficialment.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La visita de Lleó XIV continua avui a Madrid amb un dia clau de forta càrrega política. Al matí pronunciarà un discurs al Congrés com a cap d'estat del Vaticà i es convertirà així en el primer papa a parlar des de l'hemicicle de la cambra. Abans mantindrà una trobada amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, però la reunió més esperada serà a la tarda, quan es trobarà amb víctimes d'abusos de l'Església. Anem doncs cap a Madrid. Dani Saedeja.
6: Pedro Sánchez i Lleó XIV ja es van veure al Vaticà el dia que l'UCO entrava a la seu de Ferraz. Este matí reuneixen a l'Anunciatura Vaticana a Madrid just abans de l'esperada visita del papa a un congrés dels diputats totalment blindat per la policia. La presidenta de la Cambra i el del Senat rebran el pontífex des de la carrera de Sant Jerónimo i després saludarà les principals autoritats de l'Estat. A dins la Cambra signarà el llibre d'honor, saludarà els líders dels partits i un cop a l'hemicicle pronunciarà el seu discurs. Este cap de setmana ja ha donat pistes amb el que ha dit i fet a Madrid. Res més arriba el dissabte, va carregar contra els populismes i els discursos identitaris i va agrair el paper d'Espanya a l'escena internacional. També es va reunir amb migrants i durant la missa de diumenge va instar els fidels a no ser indiferents.
7: Una escuela que nos enseña a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
6: Una altra cita carregada de simbolisme i secretisme és la reunió que mantindrà la tarda amb víctimes d'abusos. La trobada l'organitza l'Arquebisbat de Madrid i s'han quedat fora associacions de víctimes crítiques al magisteri de l'Església Espanyola que protestaran a les portes de l'Anunciatura Vaticana. A l'avió papal, Lleó XIV va dir que els abusos són una ferida oberta, però no s'ha tornat a pronunciar. Ho podria fer també esta tarda en el seu discurs davant dels bisbes espanyols.
0: Avui és l'últim dia de la visita oficial del papa a Madrid. Demà ja viatja cap a Catalunya, però avui ja entren en vigor algunes de les restriccions de mobilitat a la ciutat de Barcelona. Des de les 7 del matí s'han tancat els voltants de la catedral i també de l'estadi olímpic Lluís Companys. Una part del Raval també quedarà encapsulada demà i dimecres. En aquest cas, hi haurà talls totals de circulació a diversos carrers que envolten l'església de Sant Agustí, sumats a controls d'accés, regulació de vianants i la prohibició d'aparcar-hi qualsevol mena de vehicle. La incidència més important, però, serà dimecres, al voltant de la Sagrada Família, el temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que engloba 9 illes. El tram d'un quilòmetre del carrer Rosselló, per on circularà el papamòbil, estarà totalment tallat al trànsit durant 2 dies. Des de dimarts de la matinada, fins i tot els accessos als pàrquings estaran afectats i no es podrà utilitzar el vehicle privat per entrar o sortir de la zona, excepte en cas d'emergència. Està previst que dijous al migdia ja es doni per tancat aquest operatiu i s'aixequin totes les restriccions. A tot això, els sindicats d'educació confirmen una manifestació demà coincidint amb l'arribada del Papa a Barcelona. La protesta començarà a la plaça d'Espanya a les 11 del matí i està previst que s'acabi al Parlament. La voluntat dels docents és que no afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat que comencen demà. Ho ha explicat Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
8: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves. I diumenge, 14 de juny, també farem una gran manifestació de país que començarà a les 11:30 a Jardinets de Gràcia de Barcelona.
0: La mobilització de demà té com a lema "Demanem fets, no miracles" i començarà abans de l'arribada de Lleó 14 a Barcelona, que a la 1 del migdia té programat un acte litúrgic a la catedral. A la protesta s'hi afegiran els treballadors dels serveis socials, les escoles Bressol i les biblioteques, entre d'altres col·lectius de l'Ajuntament de Barcelona, que fan vaga des de fa uns mesos per protestar contra el nou conveni laboral.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona. Un home va morir ahir cap a les 9 del vespre després de rebre diversos trets al carrer de la Mineria, al barri de la Marina del Port. Quan els Mossos d'Esquadra hi van arribar, van trobar la víctima amb ferides d'armes de foc. Els serveis d'emergència van intentar reanimar-lo, però finalment va morir. El crim s'ha produït al mateix carrer, on fa només 3 setmanes un altre home de 44 anys va morir també en un tiroteig a plena llum del dia. Ara els Mossos busquen l'autor dels trets que va fugir després de l'atac. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquest cas. Segons fonts pròximes a la investigació, una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est. 4 minuts i serà un quart de 10 del matí. Hem de passar aquesta hora per Tarragona perquè el jurat popular del judici pel crim del Bingo de Tortosa, al Baix Ebre, començarà a deliberar avui sobre el veredicte després de 2 setmanes de vista. Els 3 acusats s'enfronten a una petició de presó permanent revisable per haver matat d'un tret una de les empleades del centre i haver ferit un client durant un robatori frustrat el 2022. Anem doncs cap a Tarragona, Manel Sastre.
9: 2 dels inculpats s'han acusat mútuament de ser els autors materials del tret mortal a la treballadora a les seves declaracions. Tots dos han negat durant la vista que s'està fent a l'Audiència de Tarragona que coneguessin el pla i que sabessin que hi havia armes als vehicles. Mentre la dona ha detallat que el mateix acusat li havia reconegut que va matar l'encarregada per haver activat l'alarma, l'altre assegurava que ni havia entrat al bingo.
10: Accedí con ello y luego entraron a robar y hubo disparos y murió una encargada y se hirió un cliente y esto. Me quedé muy asustado y esto y me cabré y le cogí la furgoneta y me he ido.
11: Cuando se escuchó el primer disparo como que no sé qué le dio por disparar antes, ¿sabes? A mí el motivo que me dio que le tomó el pelo que había pulsado mientras le decía que no toqué nada.
9: El tercer implicat, que hauria vigilat el local, s'ha desvinculat dels fets, tot i que les càmeres demostren el contrari. Per a tots tres, el fiscal demana presó permanent revisable per un delicte d'assassinat, un altre d'intent d'assassinat, tinença il·lícita d'armes i pertinença a grup criminal. Un menor que també va participar als fets ja va ser sentenciat a 7 anys d'internament. Avui està previst que el tribunal entregui l'objecte del veredicte als membres del jurat popular i a mitjans d'aquesta setmana ja hi podria haver una decisió.
0: El Perú haurà d'esperar el resultat de l'escrutini vot a vot per saber el nom del proper president del país. Com en les dues últimes eleccions presidencials, el resultat ha estat molt ajustat i trigarà dies o fins i tot setmanes. El recompte ràpid de vots dona un lleuger avantatge al candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, per davant de la dretista Keiko Fujimori. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
12: El recompte ràpid de vots, basat en les actes oficials, ha donat una victòria provisional per un estret marge de vots al candidat progressista Roberto Sánchez, però l'escrutini evoluciona en paral·lel també i ha beneficiat en alguns trams a la candidata conservadora Keiko Fujimori. Aquesta és la incertesa electoral que es viu aquí al Perú després d'aquestes eleccions, un cop els peruans han votat. Una incertesa enorme amb un empat tècnic a causa de la poca diferència entre els dos candidats. S'han fet crides a la calma i esperar el recompte de vots des del fujimorisme, mentre que el candidat progressista Roberto Sánchez ja s'ha proclamat d'alguna manera guanyador en el seu discurs postelectoral.
13: Hermanos y hermanas, esta noche agradecemos venir a recuperar el gobierno para el pueblo.
14: Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos. E instamos a que nuestro competidor haga lo mismo. Les pido nuevamente a los personeros que redoblen su esfuerzo. Este es el momento más importante en la defensa de la voluntad popular.
12: Aquí al Perú es dona per fet que caldrà esperar, doncs, dies o setmanes per saber finalment qui serà el proper president del Perú, ja amb el 100% dels vots escrutats.
0: De seguida, un quart de 10 del matí. Obrim l'àrea de serveis de 3CAT Info i la primera connexió és amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora segueix la circulació amb aturades a la Ronda Litoral. Hi ha densitat des de Sant Adrià fins a la Barceloneta, sentit Llobregat, i de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, en aquest cas per una avaria, hi ha un carril tallat. Aturades també a la B20, a Santa Coloma, direcció Trinitat, a la C58, a Ripollet, sentit Terrassa, i a la 2, a Vilassana, cap a Lleida, en aquest cas per una avaria que talla un carril. Per contra, ja hi ha més fluïdesa a la C58, a Terrassa, cap a Barcelona, i a la C60 Argentona, sentit Granollers. Pel que fa al transport públic, Ferrocarrils de la Generalitat informa que els trens de les línies R6 i R60 circulen amb retards de fins a 15 minuts a causa d'una avaria a les instal·lacions a Piera, i a Rodalies, recordem que avui es restableix progressivament el servei habitual a les línies que circulen pels túnels del Garraf. Avui, però, encara es manté també el transport alternatiu per carretera.
0: El temps. Previsió meteorològica de l'Enric Agut.
15: Matí a dilluns, ben tranquil, ben estable. Cel serè a pràcticament tot el país. Tenim alguns núvols locals, per exemple, cap a l'Alta Ribagorça, també Terres de l'Ebre, però bé, predominarà el sol. I a la tarda sí que tindrem algun ruixat al Pirineu, però al Pirineu amb alguna tempesta, algun xàfec també pot arribar de manera molt local al nord de la Catalunya central, i també algun cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Terra Alta, l'àrea del Massís del Port, i algun també molt aïllat en zones de ponent. La resta calma, sol, intervals de núvols, marinades, a migdia una mica més reforçades a la Costa Brava, on les onades poden superar el mig metre d'alçada, i la temperatura tira cap amunt. Avui un dia de més calor, d'estiu, Lleida pot arribar als 34-35 graus, Barcelona 28, amb sensació d'humitat, i el Pirineu, sort, podria tocar els 30, Ripoll els 31, o Viella els 26. Demà encara quedaran restes d'inestabilitat al Pirineu, on al matí pot caure algun ruixat i reproduir-se a la tarda amb alguna tempesta. Demà la temperatura baixarà, aquesta baixada serà força general i pot ser moderada a l'interior. Pot caure 2-3 graus respecte a la d'avui.
16: 3CAT Info.
17: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
18: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
21: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
22: La Sagrada Família, el gran somni inacabat d'un geni, Antoni Gaudí.
23: Tenia una capacitat extraordinària per jugar al límit, no només de la ciència, sinó també del gust.
22: Però cap plànol ni maqueta el va sobreviure. Com s'han fet els seus successors per tirar-ho endavant?
24: El problema és que realment no va explicar com s'havia de posar això en pràctica.
22: Sagrada Família, el repte de Gaudí. Nits sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts d'un quart de 10 del matí. Els apicultors catalans alerten que el creixement de la població de vespa asiàtica els pot comportar pèrdues de fins a un 65% de la producció de mel a la tardor. La primavera plujosa i l'hivern humit han afavorit l'augment d'aquesta espècie invasora. Ens ho explica des del Pla de l'Estany la Laia Claret.
25: A la tardor és quan hi ha més exemplars de la vespa asiàtica. Ara els apicultors, en per anys, estan eliminant les reines perquè eliminant-ne només una pot suposar que no es forme un niu. I és que si no s'hi posa fre, per Carles López, tècnic de l'Associació d'Apicultors de Girona, la situació a l'octubre pot ser així.
26: Fatal, fatal. Estem treballant molt per reduir la població de la vespa, però és molt complicat.
25: López especifica perquè la tardor És un moment complicat. Què és el que fa la vespa?
26: Ve aquí a l'abellar, es queda per davant de la piquera, així amb un vol, bueno, estàtic, esperant que arribi alguna abella per agafar-la. Lo qual vol dir que tenim una aglomeració de vespes davant de les piqueres que impedeix que les nostres abelles surtin de dintre de la caixa per anar a fora a buscar nèctar, a buscar pol·len o inclús aigua. Si són 2-3 mesos, ens acaba matant les abelles.
25: Argumenten que necessiten ajuda del govern per fer-hi front perquè combatre-les els suposa hores de feina i diners invertits. Des del Departament de Territori especifiquen que tenen per anys per distribuir i que les pròximes setmanes s'hi reuniran per consensuar-ne la implementació conjuntament amb els agents rurals. Els apicultors enfatitzen que fer front ells a la vespa asiàtica els suposa una inversió que no poden repercutir en el preu de la mel perquè seria molt cara.
0: I el govern impulsa un pla pilot per restaurar i recuperar els ecosistemes marins del litoral català. Per primera vegada i per primer de tot es fa una diagnosi d'algunes algues, plantes i corall amb l'objectiu de tenir el primer instrument integral de planificació i acció per restaurar l'ecologia marina. Girona, Maria Rovira.
2: El projecte es diu PEREMCAT i s'emmarca dins d'un nou context europeu de restauració de la natura per millorar la resiliència dels ecosistemes marins. Sergi Rasero, cap del Servei de Protecció i Conservació del Medi Marí del Departament d'Agricultura, detalla els passos que seguiran per assolir el repte.
3: L'objectiu és establir uns indicadors de referència de quin seria l'estat òptim de conservació d'aquests hàbitats. Després, establir una diagnosi d'en quin estat es troben. De cara a l'any 2027 ja començarem a definir quins són els impactes i pressions que tenen aquests hàbitats i quines accions s'ha de fer.
2: La inversió és de 3 milions d'euros. Júlia Costa, coordinadora del projecte de PEREMCAT, especifica en quins 4 ecosistemes treballen per valorar-ne la salut.
4: Els fanerògames, o sigui, els fons de posidònia, tot això que són plantes marines. Els segons són macroalgues, els boscs de macroalgues. Després també tenim els fons de crapissà o rodòlit. I l'últim és el fons de coralligen.
2: El projecte s'emmarca dins de l'Estratègia Marina de Catalunya 2030 i les principals polítiques europees i estatals.
16: 3CAT Info.
0: I temps ara per la cultura.

0: La Festa del Cinema arriba a partir d'avui fins dijous 11 de juny amb entrades a 3,50 €, una edició que, a més, aposta pel talent jove català amb un spot oficial i inèdit fet pels alumnes de l'ESCAC. Estel Coletas.
1: El sector cinematogràfic es prepara per a una de les cites més esperades de la temporada per al públic. Durant 4 dies, els cinemes adherits a la promoció ompliran les sales amb una cartellera a preu reduït. Com a novetat d'enguany, l'espot de la campanya s'ha convertit en un homenatge al cinema clàssic amb la producció d'un musical. La peça està creada pels alumnes del projecte Òpera Prima de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC, sota la direcció d'Adrián Pachón. Des de l'organització recorden que les entrades a 3,50 € es podran comprar directament a taquilla i que les sessions en 3D o sales especials poden portar suplements segons cada local.
0: I avui arriba a Disney Plus la sèrie que va guanyar l'últim festival de sèries de Cannes, Alice i Steve. És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming. Marc Garriga.
2: We've known each other for over 30 years. How old do you think we are?
3: I don't know, like 60?
4: They have no idea how cool we are.
5: Els 6 capítols d'Alice i Steve aterren avui a la plataforma de Disney. La comèdia creada per Sophie Goodhart, que ha escrit o dirigit capítols de Sex Education o Rivales, es va endur l'abril passat el Premi a Millor Sèrie a Can Seguí, juntament amb el de Millor Repartiment i el Premi del Jurat Jove. Narra el daltabaix que viu una dona quan veu que el seu millor amic comença a sortir amb la seva filla de 26 anys. Evidentment, intentarà boicotejar la relació, però només aconsegueix que el seu amic es converteixi en el seu pitjor enemic. També s'estrena la sèrie Todos Nuestros Años a Prime Video dimecres, un drama romàntic juvenil estiuenc sobre primers amors basat en el llibre supervendes de Carly Fortune, un fenomen impulsat per BookTok, la comunitat de TikTok on es recomanen llibres.
6: Què hi passa?
5: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a plataformes, destaca Esquadrón Letal, a Movistar Plus a partir d'avui. Un thriller d'acció policial protagonitzat per l'inefable Jackie Chan, llegenda viva del cinema d'arts marcials. La cinta posa al dia els referents del gènere amb criptomonedes, parkour, hackers i tecnologia avançada. Arriba acompanyada de Por encima de tu cadàver, que s'estrena dimecres a Prime Video, el remake d'un film que va causar furor al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges de fa 5 anys, la noruega El Viaje. És una comèdia negra salvatge sobre una parella que ja no se suporta, però no sap com acabar la relació fins que un dia organitzen un cap de setmana en una cabana, teòricament per reconnectar entre ells, quan en realitat tots dos planegen matar l'altre.
0: Cinc minuts i seran 9:45.
7: Esports.
0: Amb l'Eudald Serra, bon dia.
8: Bon dia. Dos equips catalans, el Joventut i el Barça, disputaran a partir d'aquesta setmana les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet. La penya s'ha classificat després de guanyar el Baskonia ahir a domicili el tercer i definitiu partit dels quarts de final per 88-96. I ara s'enfrontarà al València. D'aquesta manera, els badalonins acompanyaran el Barça, que s'enfrontarà al Tenerife, després d'eliminar dissabte el Múrcia. Sentim l'entrenador de la penya, Dani Miret.
9: Sí, nosaltres des de l'inici hi hem cregut molt fort. Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar el nivell de l'equip, com hem vist en aquesta eliminatòria, i ens han sortit moltes coses bé.
8: Ricky Rubio, que amb 23 punts va ser el màxim anotador del partit, parla de l'enfrontament que tindran a les semifinals davant el València.
10: A les semifinals, no? Crec que mentalment hem d'estar preparats també, perquè el València és un gran equip, ho ha demostrat durant tota la temporada. No sé si diria el favorit, però bàsicament per guanyar crec que l'ACB. Però bueno, nosaltres hem de fer el nostre joc, hem de recuperar les lesions o el cansament físic que hem pogut tenir aquesta setmana i ja per la que ve.
8: La semifinal entre el València i el Joventut començarà aquest dimecres i abans demà començarà ja l'altra entre el Barça i el Tenerife. Aquesta eliminatòria serà a un màxim de 5 partits. Florentino Pérez continuarà presidint el Madrid després de guanyar les eleccions a la presidència del Club Blanc, celebrades ahir. Florentino s'ha adjudicat aquests comicis després de rebre el 65% dels vots emesos, prop de 22.000, mentre que l'altre candidat, Enrique Riquelme, ha aconseguit un 35% dels vots, prop de 12.000. Sentim primer el president electe Florentino Pérez.
11: Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando.
7: trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
8: Y ahora sentim Enrique Riquelme.
11: Que a todos los socios del Real Madrid que han escuchado, saben de la importancia de votar después de 20 años, de haber podido a nuestra principal línea roja, de estar en contra de la venta del club.
8: Aquest serà el 8è mandat de Florentino Pérez al Madrid, el 6è de consecutiu.
12: 3Cat Info.
8: I el Barça d'handbol es proclama campió de la Copa del Rei després d'imposar-se ahir a la final al Bidasoa per 17-37. Amb aquest nou títol, el Barça suma ja 30 títols de Copa i la 13ª de consecutiva, els de Carlos Ortega, que també han guanyat la Lliga i la Copa Sobal aquesta temporada. Arriben d'aquesta manera a la Final Four de la Lliga de Campions amb molt bones sensacions. Una Final Four que es disputarà el cap de setmana que ve a Colònia, a Alemanya.
13: Bones, jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bones sensacions, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica fins ara, no? Tenim encara 3-4 entrenaments més per preparar els petits detalls. Jo crec que arribarem bé, però això en Colònia estic segur que els 4 equips pot guanyar.
8: L'Europa ha quedat eliminat a la primera ronda d'ascens a la segona divisió de futbol després de perdre el camp del Celta B per 3-2 a la pròrroga. A l'anada hi havia hagut empat. Sentim l'autor dels dos gols de l'equip gracienc, Jordi Cano.
14: Doncs molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion, però per altra banda orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica, som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
8: Mentrestant, el Sabadell s'enfrontarà en una de les dues eliminatòries finals d'ascens a segona, el Zamora, després d'eliminar divendres el Madrid-Castella. I el Badalona s'ha classificat per jugar la final del play-off d'ascens a segona federació després d'eliminar el Cornellà, remuntant el 4-1 en contra que tenia de l'anada. Els badalonins es van imposar per 3-0 i s'han classificat després d'una pròrroga per la seva millor classificació durant la Lliga regular. Ara s'hauran d'enfrontar el Compostela en la ronda definitiva. I al Mundial de MotoGP, Marc Márquez va guanyar ahir la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria i arrodoneix d'aquesta manera un gran cap de setmana després d'haver aconseguit també la cursa sprint. A més, aquesta és la victòria número 100 de la carrera de Marc Márquez. El pilot de Cervera és ara 5è la general, amb 108 punts, 72 menys que el líder, Marco Bezzecchi.

0: Ara són 9:45 del matí.
1: 3Cat Info.
0: I a aquesta hora destaquem que augmenta la tensió a l'Orient Mitjà malgrat les crides a la calma dels Estats Units. Les últimes hores l'Iran i Israel s'han intercanviat míssils i bombardejos per primera vegada des de l'inici de l'alto el foc pactat a l'abril. Això fa perillar les converses de pau entre Washington i Teheran. Avui fa 100 dies que Donald Trump i Benjamin Netanyahu van començar la guerra amb l'Iran. La Unió Europea rebutja aquesta nova escalada militar a l'Orient Mitjà i demana a totes les parts que tornin a la taula de negociacions. I aquest dilluns també continuem molt pendents de la visita del Papa. Aquest matí, Lleó XIV pronunciarà un discurs al Congrés dels Diputats com a cap d'Estat del Vaticà. Es convertirà així en el primer papa que parla a l'hemicicle i a la tarda es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església. És l'últim dia de viatge oficial a Madrid, abans que demà el pontífex arribi a Catalunya. Avui ja es comencen a activar algunes restriccions de mobilitat al centre de Barcelona per preparar aquesta visita. De seguida les detallem. A més, des d'ara i fins a les 10, també us explicarem que al sud-est asiàtic s'ha activat una alerta per tsunami arran d'un terratrèmol de magnitud 7,8 que hi ha hagut aquesta matinada a les Filipines. L'alerta afecta aquest arxipèlag i també Indonèsia o el Japó. A més, també parlarem de la collita de garrofa a Catalunya. Se'n recolliran més tones aquest any, però a un preu que el sector considera del tot inviable. I abans de l'esteu, passarem també per Berga. El Departament de Cultura proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi. Ho ha anunciat la consellera en l'última Patum completa d'aquest any. I en esports, què destacarem, Eudald?
2: Doncs dos equips catalans disputaran a partir d'aquesta setmana les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet. El Joventut s'enfrontarà al València després de guanyar-hi a la pista del Baskonia en el tercer i definitiu partit de quarts i acompanyarà el Barça, que jugarà davant el Tenerife.
0: I pel que fa al temps, avui temps de ple estiu i notable ascens de la temperatura aquesta tarda, després d'una matinada encara fresca a l'interior. Sol i només alguns núvols baixos al sud de Tarragona. Tarda amb tempestes al Pirineu i també a la Catalunya Nord. Ara passen 2 minuts de 9:45.
1: 3Cat Info.
3: 3Cat Info.
0: I com diem, intercanvi d'atacs entre Israel i l'Iran quan fa tot just 100 dies del començament de l'ofensiva dels Estats Units contra el règim dels ayatolàs. Una escalada de tensió que pot fer saltar pels aires les negociacions de pau entre Washington i l'Iran enmig d'una treva molt i molt relativa. Els rebels hutis del Iemen, alineats amb l'Iran, han reivindicat un atac contra Israel i han avisat que impediran la navegació de vaixells amb bandera israeliana al Mar Roig. Tel Aviv, Jordi Brascó.
4: Les sirenes han tornat a despertar els israelians per primera vegada en 2 mesos. Primer per un míssil llançat pels hutis des del Iemen i després per les onades iranianes. Han arribat en resposta als atacs que Israel porta fent sobre objectius militars iranians des d'aquesta matinada. Ahir va atacar Beirut una línia vermella per Teheran, que va complir amb l'anunciada represàlia de llançar míssils cap a Israel. Ara caldrà veure si tot plegat queda en un intercanvi de cops per demostrar forces en plenes negociacions o si estem davant de la represa de la guerra. Dependrà en bona part de si Trump és capaç de controlar Netanyahu. De moment, l'espai aeri israelià continua obert.
0: I de la seva banda, la Unió Europea rebutja aquesta nova escalada militar a l'Orient Mitjà i demana a totes les parts que tornin a la taula de negociacions. Corresponsal a Brussel·les, Bruno Forteamiras.
5: La líder de la política exterior europea, Kaya Kallas, reclama un acord de pau.
6: Durant la nit hem vist una escalada un altre cop. Crec que la regió no necessita una nova escalada, sinó que les parts seguin en una taula de negociació i arribin a un acord.
5: Kallas ha traslladat a l'Iran i als Estats Units que la Unió Europea espera amb ànsia que l'alto el foc es consolidi, que s'acabi la guerra i que l'estret d'Hormuz es reobri. Aquest desbloqueig de la navegació comercial és, per a la cap de la diplomàcia comunitària, una de les grans prioritats. És partidària d'acordar això en primer terme i de deixar per a més endavant la resolució d'altres temes més espinosos, com per exemple el programa nuclear iranià.
0: A tot això, l'Organització de Països Exportadors de Petroli augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juliol, tot i que el bloqueig de l'estret d'Hormuz continuï dificultant-ne el comerç. De fet, mentre això passi, aquest augment de petroli al mercat és en gran mesura teòric. L'economista Josep Soler fa aquesta lectura en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Un augment no gaire més enllà d'un augment simbòlic, però en tot cas indicatiu de que si calgués podrien decidir posteriors augments.
0: Un dels grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP pel moment geopolític actual són precisament els Estats Units, que tenen grans reserves de cru.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La visita de Lleó 14 continua avui a Madrid amb un dia clau de forta càrrega política. Al matí pronunciarà un discurs al Congrés dels Diputats com a cap d'Estat del Vaticà. Es convertirà així en el primer papa a parlar des de l'hemicicle d'aquesta cambra. Abans, però, mantindrà una trobada amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la reunió més esperada arribarà a la tarda, quan es trobarà amb víctimes d'abusos de l'Església. Ens ho explica des de Madrid, Dani Saedeja.
8: Pedro Sánchez i Lleó 14 ja es van veure al Vaticà el dia que l'UCO entrava a la seu de Ferran. Este matí reuneixen a la Nunciatura Vaticana a Madrid just abans de l'esperada visita del Papa a un congrés dels diputats totalment blindat per la policia. La presidenta de la Cambra i el del Senat rebran el pontífex des de la carrera de San Jerónimo i després saludarà les principals autoritats de l'Estat. A dins la Cambra signarà el llibre d'honor, saludarà els líders dels partits i un cop a l'hemicicle pronunciarà el seu discurs. Este cap de setmana ja ha donat pistes amb el que ha dit i fet a Madrid. Res més arriba el dissabte, va carregar contra els populismes i els discursos identitaris i va agrair el paper d'Espanya a l'escena internacional. També es va reunir amb migrants i durant la missa de diumenge va instar els fidels a no ser indiferents.
9: Una escuela que nos enseña a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
8: Una altra cita carregada de simbolisme i secretisme és la reunió que mantindrà la tarda amb víctimes d'abusos. La trobada l'organitza l'Arquebisbat de Madrid i s'han quedat fora associacions de víctimes crítiques al magisteri de l'Església Espanyola que protestaran a les portes de la Nunciatura Vaticana. A l'avió papal, Lleó 14 va dir que els abusos són una ferida oberta, però no s'ha tornat a pronunciar. Ho podria fer també esta tarda en el seu discurs davant dels bisbes espanyols.
0: Avui serà l'últim dia de la visita oficial del Papa a Madrid i demà ja aterra a Catalunya, tot i així, a partir d'aquest dilluns ja entren en vigor algunes de les restriccions de mobilitat per aquesta visita a la ciutat de Barcelona. Des de les 7 del matí s'han tancat els voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Una part del Raval també quedarà encapsulada demà i dimecres. En aquest cas hi haurà talls totals de circulació a diversos carrers que envolten l'església de Sant Agustí, sumats a controls d'accés, regulació de vianants i la prohibició d'aparcar-hi qualsevol mena de vehicle. La incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família. El temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que engloba 9 illes. El tram d'un quilòmetre del carrer Rosselló, per on circularà el Papa Mòbil, estarà totalment tallat al trànsit durant 2 dies. Des de dimarts a la matinada, fins i tot els accessos als pàrquings estaran afectats i no es podrà utilitzar el vehicle privat per entrar o sortir d'aquesta zona, excepte en cas d'emergència. Està previst que dijous al migdia ja es doni per tancat aquest operatiu i que s'aixequin totes les restriccions.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Terrabastall, a França, per la desaparició i assassinat d'una nena d'11 anys, suposadament a mans d'un pederasta que ja havia estat denunciat 9 vegades. Acusat de negligència, el govern ordena revisar 70.000 casos de menors. Ens ho explica des de París, Isabel Galí.
10: El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades amb menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. Mesures d'urgència anunciades el dia que el poble de Florons, Florença, en occità, ha acomiadat Liana, la nena d'11 anys assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies. Sobre aquest home de 41 anys hi havia hagut almenys 2 denúncies prèvies i entre 5 i 7 senyalaments o alertes. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o els jutjats regionals.
0: I els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França escenifiquen a Londres el seu suport al president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, i reclamen a Rússia un alto al foc complet i immediat. Hi han participat el primer ministre britànic, Keir Starmer, el president francès, Emmanuel Macron, i també el canceller alemany, Friedrich Merz. La trobada s'ha centrat en el reforç de l'ajuda militar a Kiev i també en la coordinació de la resposta europea davant de l'ofensiva russa. Els líders han insistit en la necessitat d'un alto al foc immediat que permeti obrir la porta a una negociació de pau en un moment en què els atacs russos s'han intensificat. De fet, en el comunicat de la cimera alerten que aquests atacs obliguen a mantenir i reforçar el suport militar a Ucraïna. Sobre el terreny, aquesta matinada, un dron ucraïnès ha fet un mort a Crimea, que és la regió ucraïnesa annexionada per Rússia. I encara de l'àmbit internacional, Armènia avala el gir europeista del seu govern. El partit del primer ministre, Nikol Pashinyan, ha arrasat a les eleccions legislatives i consolida el seu projecte polític. La formació de Pashinyan ha obtingut més del 50% dels vots, mentre que l'oposició prorussa només ha recollit el 20% dels suports. De fet, el primer ministre armeni ho ha vist tan clar que ni tan sols ha esperat al final del recompte per proclamar-se guanyador.
11: El partit Contracte Civil ha rebut més vots que el 2021 i una confiança més gran per part de la ciutadania. Això ens compromet i significa que els ciutadans de la República d'Armènia han defensat l'Estat, han defensat la independència, han defensat el futur i han defensat la pau.
0: El triomf de Pashinyan reforça la seva aposta per un acord de pau amb l'Azerbaidjan que tanqui dècades de conflicte i per un acostament amb Turquia, amb qui manté relacions molt limitades des de fa anys. I el president xinès Xi Jinping, ja aterrat a Pyongyang, on farà una visita de 2 dies, la primera dels últims 7 anys. La reunió de Xi amb el líder nord-coreà Kim Jong-un és el punt més destacat d'una agenda marcada per l'alteració de l'ordre mundial. Pequín, Francesc Canals.
12: Gran cerimònia de benvinguda per a Xi Jinping a la plaça Kim Il-sung al centre de Pyongyang, decorada com en les grans ocasions, inclosos 2 retrats gegants simètrics del president xinès i del líder nord-coreà Kim Jong-un. Banda militar i criatures amb pomells de flors aclamant-los. Una visita de Xi Jinping a Corea del Nord que arriba amb un missatge adreçat al Japó. En una declaració als òrgans de comunicació del règim nord-coreà, el president xinès ha assegurat que Pequín i Pyongyang treballaran junts contra l'hegemonisme i contra tot intent de revifar el militarisme a l'Àsia nord-oriental, en una referència implícita als plans de rearmament de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi. Per a Xi Jinping, la visita, la primera des del 2019, posa fi als signes d'allunyament del seu històric país satèl·lit a causa de l'aïllament provocat per la Covid-19 i l'aproximació de Kim Jong-un a Rússia. El líder nord-coreà va enviar 10.000 soldats al front d'Ucraïna i, a canvi, ha rebut assistència militar de Moscou. Però a Kim Jong-un, que per garantir-se la supervivència del règim està desenvolupant un programa nuclear i de míssils que les sancions de l'ONU no han aconseguit aturar, també li convé cultivar els estrets llaços històrics amb Pequín perquè l'acostament a Putin pot deixar de donar rèdits si s'acabés la guerra d'Ucraïna.
0: Activada l'alerta per tsunami al sud de les Filipines després del terratrèmol de magnitud 7,8 que hi ha hagut aquesta matinada. L'epicentre ha estat al mar, a uns 55 quilòmetres de profunditat, i ha tingut diverses rèpliques. L'illa més afectada és Mindanao, on hi ha almenys 14 morts, segons l'equip de defensa civil de les Filipines. També hi ha diversos ferits i alguns edificis esfondrats. El centre d'alerta de tsunamis adverteix que en les pròximes hores hi pot haver onades importants a les costes de Filipines, Indonèsia, Taiwan o el Japó. Les autoritats japoneses demanen a la població que s'allunyi del litoral mentre es mantingui aquesta alerta i a Indonèsia s'ha ordenat evacuar diverses zones del nord de l'arxipèlag.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els productors de garrofes tindran una campanya més bona que l'anterior i preveuen arribar a les 13.500 tones, segons dades de la Federació de Cooperatives Agràries. El punt negatiu és el preu, que està per sota del cost de producció. Ens ho explica des de Tortosa, Jordi Barranca.
13: La producció es recupera després de l'impacte de l'última sequera. L'hivern plujós que hem tingut ha ajudat a millorar les previsions. Si l'any passat van collir 12.000 tones, enguany es preveu que la xifra arriba a les 13.500. Roger Palau, portaveu de la fruita seca de la FECAC.
14: La tendència és positiva i a l'alça. Aquest hivern, que hem tingut pluges importants, els arbres s'han deixat recuperar, però com a mínim necessito una altra campanya més d'aquest nivell de pluges per arribar als nivells històrics de produccions que podíem tindre al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
13: Per contra, els preus no es recuperen i estan al voltant dels 13 cèntims al quilo. Tot plegat porta situacions com les que denuncia el sector.
14: Podem tindre els preus sota cost de producció. Estem parlant de 25 cèntims, 30 cèntims en alguns casos. Són preus que amb les produccions que tenim en la nostra zona fa que el cultiu en aquest moment sigui inviable. Pensem que el 80% del cost de... El cost del cultiu és això, recol·lecció. Hi ha plantacions que, si es posa en dubte, si és rentable ja, això, recollir aquesta producció.
13: I és que encara s'estan recuperant del boom que va tenir el seu punt culminant el 2022, quan el quilo de garrofa es va arribar a pagar entre l'euro amb 90 cèntims i els 2 euros amb 20.
0: Ara són 9:45 del matí. Obrim l'àrea de serveis. I comencem fent un cop d'ull a les carreteres i autopistes del país. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia. A aquesta hora destaquem que un accident amb diversos vehicles implicats talla un carril a la B30 a Cerdanyola, direcció Tarragona. Precaució en aquest punt. A la Ronda Litoral hi ha encara densitat amb aturades des de Bonpastor fins a la Barceloneta, sentit Llobregat, i de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, en aquest cas per una avaria. Hi ha un carril tallat. Destacades també les aturades a la B20 a Santa Coloma, direcció Trinitat, i a la B23 a Esplugues, en aquest cas d'entrada cap a la Diagonal. Pel que fa al transport públic, recordem que Ferrocarrils de la Generalitat informa que els trens de les línies R6 i R60 circulen amb retards de fins a 15 minuts i que a Rodalies avui es restableix progressivament el servei habitual a les línies que circulen pels túnels del Garraf. Avui, però, encara es manté també el transport alternatiu per carretera.
0: El temps. És una previsió de l'Enric Agut.
16: Matí ben tranquil, matí estable, arrenca la setmana amb el cel serè, només tenim alguns núvols baixos situats, per exemple, cap a l'Alta Ribagorça, punts de Pallars Jussà, situació molt tranquil·la, també algun núvolet baix a l'àrea de les Terres de l'Ebre, però bé, ha de fer sol, i a la tarda sí que creixeran nuvolades al terç nord i pot caure algun ruixat o alguna tempesta a l'àmbit del Pirineu i del Prepirineu, també algun ruixadet puntual pot arribar al nord de la Catalunya central o també algun al massís del Port. La resta, el temps ha d'aguantar, també algun xàfec, alguna cortina de pluja podria arribar a caure a altres punts de ponent a mitja tarda procedent de l'Aragó. I la temperatura que tira cap amunt, avui guanyem un parell de graus a moltes zones, a Lleida pot arribar als 35, Barcelona 28, amb sensació d'humitat. Demà, al matí, pot tornar a caure algun ruixadet al Pirineu o al Prepirineu, i a la tarda es poden reforçar amb alguna tempesta, també en àrees de l'interior de Girona i del nord de les comarques de Barcelona. La resta, tranquil·litat, i la temperatura baixarà. L'interior pot baixar 2-3 graus a moltes zones.
17: Info.
18: Tota comunitat necessita un cor.
19: Un cor? Per què?
18: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
19: I reforçar la identitat?
18: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
19: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
20: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, El somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Grasset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. I des de demà, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
0: 3CAT Info. Ara passen 3 minuts de 3 quarts de 10 del matí. Dues explotacions ramaderes de Tornafort, al Pallars Sobirà, es veuran obligades avui a sacrificar tots els seus animals, uns 200 caps de bestiar, després de detectar-se un cas de tuberculosi bovina. El sector denuncia l'impacte econòmic, emocional i pel territori, i per això hi ha convocada una concentració a la 1 del migdia davant la seu dels Serveis Territorials d'Agricultura a Sort. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
21: La decisió afecta dues famílies que perdran de cop anys de selecció genètica, inversions i treball. Els ramaders asseguren que no es tracta d'un cas aïllat, sinó d'un problema que fa anys que denuncien i que atribueixen, sobretot, a la transmissió de la malaltia per part de la fauna salvatge. Consideren que les mesures actuals castiguen únicament les explotacions, mentre no s'actua sobre l'origen del problema. Pere Roquer, president de SAGE.
22: Avui dilluns sacrificaran més de 200 caps de vacum per culpa de la fauna salvatge cinegètica que porta tuberculosi. Des de SAGE Catalunya portem denunciant més de 10 anys que aquesta fauna salvatge cinegètica descontrolada acaba provocant pèrdues productives i econòmiques al sector agrari i ramader. I demanem un pla específic des de fa molt temps a l'administració de sacrifici d'aquesta fauna salvatge cinegètica.
21: Per tot plegat, han fet una crida a mobilitzar-se a la 1 del migdia a Sort, sota el lema «Sense ramaders no hi ha poble renovables ni futur, davant la seu dels Serveis Territorials d'Agricultura. Els convocants alerten que cada explotació que desapareix suposa menys activitat econòmica, menys gestió del paisatge i més dificultats per mantenir població als pobles de muntanya. De la seva banda, Agricultura defensa que el protocol vigent obligui a sacrificar tot el ramat quan es confirma un cas. Assegura que és la via correcta i descarta modificar-lo. També argumenta que els afectats seran indemnitzats. Tot i així, els ramaders insisteixen que les compensacions no reparen la pèrdua ni resolen una problemàtica que consideren estructural per al futur del Pirineu.
0: I Llívia, a la Cerdanya, fa avui la festa de la transhumància. El bestiar del poble puja a pasturar a l'estiu a la Bullosa, a la Catalunya del Nord, un dret que conserven des del segle XI. Llívia, Joaquim Albalate.
2: Són uns 12 quilòmetres quadrats de terres als municipis d'Angostrina, Font-romeu i Bolquera, a l'Alta Cerdanya, però que són propietat de Llívia. El bestiar llivienc té dret a pasturar-hi des del segle XI, un dret que han mantingut fins ara tot i els canvis històrics i fronterers. Albert Cruïlles és l'alcalde de Llívia.
3: L'entorn de les Bulloses, que hi ha uns 12 quilòmetres quadrats més que pertanyen també a Llívia, no és espanyol, és francès, i nosaltres paguem l'IBI a l'estat francès. Intentem una vegada a l'any mantenir la tradició de pujar el bestiar allà.
2: Avui, precisament, hi pugen uns 400 cavalls i vaques que faran un recorregut de 15 quilòmetres i 800 metres de desnivell positiu. Ho faran, a més, acompanyats d'unes 200 persones, perquè des de fa anys la pujada s'ha convertit en una festa popular.
3: Es fa la pujada turística amb cavalls de veritat i de gent d'aquí, de pagesos d'aquí, que ens pugen el bestiar, i la gent que vol pot pujar acompanyant el bestiar i a dalt fem una trobada de germanor.
2: Això sí, pels ramaders, aquesta transhumància suposa un gran esforç. Perquè les vaques puguin travessar la frontera per pasturar, les han hagut de vacunar 4 vegades contra la tuberculosi i la dermatosi nodular, a banda de les proves que els han de fer, un protocol que no haurien de seguir si no sortissin de l'estat.
0: A Catalunya només queden uns 245 mascles de gall fer, menys de la meitat que fa 20 anys. L'espècie es troba en perill d'extinció i la seva població continua en descens. Per això, la Generalitat i el Consell General d'Aran intensifiquen durant la primavera la vigilància i el seguiment d'aquesta espècie. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
17: Una de les mesures és la monitorització dels punts de cant del gall fer. Aquí és on es troben amb les femelles per aparellar-se. Qualsevol molèstia produïda per humans o depredadors en pot alterar la reproducció. Ivan Afonso és el cap de l'àrea de Medi Ambient del Consell General.
23: Bueno, es pot controlar els accessos, sobretot. A principis de maig encara hi ha molta neu i els accessos són molt evidents. I

0: i el nucli aquest de, més axial del Pirineu, la Vall d'Aran i la zona alta del Pallars, és on aguanta una mica més el cop la població i la disminució seria més propera a la francesa, del voltant d'un 2% aproximadament, però bueno, no vol dir que no estigui baixant també a poc a poc.
1: Les sancions per molestar de forma intencionada espècies en perill d'extinció poden arribar als 3.000 euros.
2: 3CAT Info.
3: 3CAT Info.
4: El Departament de Cultura anuncia que proposarà que la Patum de Berga rebi la Creu de Sant Jordi. La consellera Sònia Hernández va confirmar la petició coincidint amb la darrera Patum completa de les festes de Corpus.
5: La Creu de Sant Jordi, la primera llista, la proposta la fa la consellera de Cultura i, per tant, evidentment, aquesta petició la posarem sobre la taula seguríssim.
4: La plaça de Sant Pere de Berga es va convertir ahir a la nit en un autèntic mar de foc. Els salts de les comparses van posar el punt final a 5 dies intensos de celebració. Més de 6.000 persones van omplir de gom a gom la plaça per saltar, cridar i ballar al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga.
6: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
7: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
6: I mentrestant, el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
8: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
6: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
2: Catalunya migdia.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
2: Amb Òscar Fernández.
10: Cada dia a les 2.
6: I a partir de les 3...
10: L'espai de reflexió a la tertúlia.
2: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
4: 5 minuts i seran les 10 del matí.
2: Esports.
4: Amb l'Eudald Serra, bon dia de nou.
11: Bon dia. Dos equips catalans, el Joventut i el Barça, disputaran a partir d'aquesta setmana les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet. La penya s'ha classificat després de guanyar el Baskonia ahir a domicili, el tercer i definitiu partit dels quarts de final per 88-96, i ara s'enfrontarà al València. D'aquesta manera, els badalonins acompanyaran el Barça, que s'enfrontarà al Tenerife després d'haver eliminat dissabte el Múrcia. Sentim l'entrenador del Joventut, Dani Miret.
12: Sí, nosaltres des de l'inici hi hem cregut molt fort. Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar el nivell de l'equip, com hem vist en aquesta eliminatòria, i ens han sortit moltes coses bé.
11: Ricky Rubio, que amb 23 punts va ser el màxim anotador del partit, parla de l'enfrontament que tindran a les semifinals contra el València.
13: Ara semifinals, no? Crec que mentalment hem d'estar preparats també, perquè el València és un gran equip, ho ha demostrat durant tota la temporada. No sé si diria el favorit, però bàsicament per guanyar crec que l'ACB. Però bueno, nosaltres hem de fer el nostre joc, hem de recuperar les lesions o el cansament físic que hem pogut tenir aquesta setmana i ja per la que ve.
11: La semifinal entre el València i el Joventut començarà demà passat dimecres i abans, demà, començarà ja l'altre entre el Barça i el Tenerife. Aquesta eliminatòria serà un màxim de 5 partits.
2: 3CAT Info.
11: Florentino Pérez continuarà presidint el Madrid després de guanyar les eleccions a la presidència del Club Blanc celebrades ahir. Florentino s'ha adjudicat aquests comicis després de rebre el 65% dels vots emesos, prop de 22.000, mentre que l'altre candidat, Enrique Riquelme, ha aconseguit un 35% dels vots, prop de 12.000. Sentim el president electe dels Blancs, Florentino Pérez.
14: Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
11: Y ahora sentim el que era l'altre candidat, Enrique Riquelme.
15: Que a todos los socios del Real Madrid que han escuchado, saben de la importancia de votar después de 20 años, de haber podido ido a nuestra principal línea roja de estar en contra de la venta del club.
11: Aquest serà el 8è mandat de Florentino Pérez del Madrid, el 6è de consecutiu.
2: 3CAT Info.
11: I el Barça d'handbol es va proclamar ahir campió de la Copa del Rei després d'imposar-se a la final al Bidasoa per 17-37. Amb aquest nou títol, el Barça suma ja 30 copes i la 13a de consecutiva. Els de Carlos Ortega, que també han guanyat aquesta temporada la Lliga i la Copa Sobal, arriben d'aquesta manera en bon moment a la Final Four de la Lliga de Campions, que es disputarà el cap de setmana que ve a Colònia, Alemanya.
16: Bones, jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bona sensació, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica fins ara, no? Tenim encara 3-4

0: fes entrenaments més per preparar els petits detalls, jo crec que arribarem bé. Però això en Colònia, estic segur que els quatre equips pot guanyar.
1: En futbol, l'Europa Cat, eliminat a la primera ronda d'ascens a segona divisió després de perdre ahir el camp del Celta B per 3-2 a la pròrroga. A l'anada hi havia hagut empat. Sentim l'autor dels dos gols de l'equip de Gràcia, Jordi Cano.
2: Doncs molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion. Però, per altra banda, orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica. Som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
1: Mentrestant, el Sabadell s'enfrontarà en una de les dues eliminatòries finals d'ascens a segona divisió, el Zamora, després d'eliminar divendres el Madrid Castella. I el Badalona es classifica per jugar la final del play-off d'ascens a segona federació, després d'eliminar el Cornellà remuntant el 4-1 en contra que tenia de l'anada. Els badalonins es van imposar per 3-0 i s'han classificat després d'una pròrroga per la seva millor classificació durant la Lliga regular. Ara s'hauran d'enfrontar el Compostela en la ronda definitiva. I el Mundial de MotoGP, Marc Márquez va guanyar ahir la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria i arredoneix d'aquesta manera un gran cap de setmana després d'haver aconseguit també dissabte la cursa sprint. Aquesta més és la victòria número 100 de la carrera de Marc Márquez. És el tercer pilot de la història que ho aconsegueix després d'Agostini amb 122 i Rossi amb 115. El pilot de Cervera és ara cinquè a la general amb 108 punts, 72 menys que el líder Marco Bezzecchi.
3: Trescat Info.

0: En punt les 10 del matí. L'Iran i Israel s'intercanvien atacs per primera vegada des de l'inici de l'alto el foc pactat a l'abril i coincidint amb els 100 dies de guerra. Els rebels hutis del Iemen s'han sumat a l'escalada amb un atac a Israel. A nou escenari de més tensió a l'Orient Mitjà, fa pujar el preu del petroli al voltant d'un 4%. Trump demana contenció a Netanyahu, de moment sense resultats, i demana a l'Iran que accepti un acord per acabar amb el conflicte. La Unió Europea demana una desescalada immediata. Els països amb armes nuclears continuen modernitzant i ampliant els seus arsenals. L'últim informe de l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm alerta que el món torni a donar prioritat a aquestes armes després de dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i la capacitat destructiva. El Papa Lleó XIV farà un discurs a partir de 11:15 al Congrés com a cap d'estat del Vaticà, un fet inèdit fins ara i precedit per la trobada amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ja a la tarda, el pontífex es reunirà amb un grup reduït i escollit de víctimes d'abusos de l'Església Catòlica. A Barcelona començarà avui les restriccions de mobilitat per la visita del Papa. S'han tancat als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. La incidència més important, però, serà demà passat dimecres al voltant de la Sagrada Família. El temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que englobe 9 illes. El Perú haurà d'esperar el resultat de l'escrutini vot a vot per saber el nom del pròxim president del país. El resultat ha estat molt ajustat. El recompte ràpid de vots dona un lleuger avantatge al candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, davant del dretista Keiko Fujimori. El president xinès Xi Jinping aterra a Corea del Nord en una visita poc habitual. En la seva primera visita a Pyongyang en gairebé 7 anys, Xi es reunirà amb el líder nord-coreà Kim Jong-un. La pilot per restaurar i recuperar els ecosistemes marins del litoral català. Amb una inversió de 3 milions d'euros, el primer pas és fer una diagnosi de la situació actual d'algues, plantes i corall i a partir de l'any que ve poder començar a definir les accions que cal posar en marxa. I des d'avui fins dijous torna la festa del cinema entrades a 3,50 euros als establiments adherits a la campanya que es poden comprar per internet o directament al mateix cinema. Les sessions en 3D o sales especials poden tenir un suplement.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Dos equips catalans disputaran les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet. El Joventut s'enfrontarà al València després de guanyar i a la pista del Baskonia el tercer i definitiu partit de quarts i acompanyarà el Barça, que jugarà davant el Tenerife. Florentino Pérez guanya les eleccions a la presidència del Madrid i continuarà dirigint el Club Blanc després d'aconseguir el 65% dels vots per un 35% de l'altre candidat, Enrique Riquelme. I el Barça d'en Vol guanya la Copa després de superar el Bidasoa a la final 17-37 i Marc Márquez s'adjudica la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, és la victòria número 100 del pilot de Cervera.
0: Temps de ple estiu amb ascens de la temperatura, valors màxims de 35 graus als indrets més càlids. Sol i només alguns núvols baixos a les Terres de l'Ebre. Tarda amb tempestes al Pirineu i a la Catalunya Nord.
1: Trescat Info.

0: Després de l'èxit amb la cançó Chimichanga, l'artista Marcos ens presentava a principis d'aquest 2026 aquest tema ballable, irreverent i descarat, produït també amb la col·laboració de Scotty Dickey, que aposta per l'humor i el doble sentit per transmetre un missatge clar i desencomplexat. L'alegria no depèn de cap substància, sinó de l'actitud i dels fastucs. Amb aquesta premissa, Marcos construeix una cançó fresca i provocadora que convida a deixar-se anar sense complexos. Una d'aquelles cançons que també s'ha fet viral a través de les xarxes socials i ara em fa pensar en un vídeo que van fer també els germans Márquez. Amb la música de Marcos i posant una mica de festuc aquest dilluns, nosaltres aquí a Ràdio Argentona engeguem nova edició, el Tic Tac.
1: Sí, está guapo.
0: Molt bon dia, família.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes. Ens hi tornem a posar el 104.6 de la FM amb ressaca de la Diada de la Flor. Ahir doncs, va culminar amb la trepitjada de les catifes amb els geganters i grallers de la vila, amb tota la ciutadania. Avui engeguem ja nova edició, és... va dir la primera, és la primera sencera ja del mes de juny. Sí, no, la segona sencera ja, eh? I és que com avança de ràpid el temps, ens plantem ja a la segona sencera del mes de juny i d'aquí a una setmana ens plantarem ja a meitats. No és que vulgui córrer més que el temps, però la realitat és que ens plantem el dia 8 de juny i en res a Sant Joan. Queden 16 dies per la Diada de Sant Joan, 207 per acabar l'any. Avui és dilluns 8 de juny, programa 135 de la temporada i en sumem 618 programes. De seguida passarem per la previsió del temps a la comarca del Maresme i amb la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya. Un matí en el que si ens mirem la cara... ens mirem la setmana cara a cara i per començar amb bon peu també anirem a obrir unes portades que avui porten doncs varietat d'opinions i teories i més teories que a la barra del bar després d'un partit de futbol del diumenge. Ens aturarem a l'agenda local de la setmana i avui també tindrem diferents veus a escoltar. Cap a 2:15 ens acompanyarà als estudis de la ràdio l'Oriol Marfà, membre dels Amics de la Poesia d'Argentona. Ens vindrà a presentar una proposta cultural de primer nivell que barreja lletres, música i patrimoni en un entorn immillorable de casa nostra. Avui tancarem la temporada esportiva al Tic Tac i ho farem amb una celebració històrica com ja fa dies ho vam fer i amb la mirada ja posada en el futur de la nostra entitat de referència en el futbol. El Futbol Club Argentona ja és equip de Lliga Elite, una fita espectacular que ens va fer tocar el cel però que també demana començar a treballar des de ja fa uns dies de cara al pròxim curs. Avui ho analitzarem amb tot plegat amb el president del club, l'Antonio Gómez, el membre de la directiva, l'Antoni Rabassa, i a l'Artífex des de la banqueta, l'entrenador, Rafa Garró. I a les 12 recuperarem l'entrevista amb la Tati Ballesteros, l'autora del llibre Birremor, que seria l'acrònim de Vivir con Amor. Una lectura fresca si la voleu tenir en compte de cara a aquest estiu. A tot això, recordar-vos que si voleu participar del programa, això és el que heu de fer.
1: Envia'ns un missatge per WhatsApp al 663-03-43-22 o truca'ns en directe al 93-797-1550.
0: I si voleu recuperar les entrevistes i seccions del programa, és tan fàcil com entrar al web de radioargentona.cat o utilitzar les plataformes digitals d'iVoox o Spotify. Per cert, aprofitem per donar tot el suport i molts ànims als sots 25 del Club de Bàsquet d'Argentona, que després de quedar campions de l'àrea de Barcelona, aquest cap de setmana a Tarragona no han pogut superar l'eliminatòria. De totes maneres, felicitar-los per l'ascens de categoria i a preparar la pròxima temporada. Bé, jo ja ho tinc tot a punt per acompanyar-te fins la una, aquí al 104.6 de la FM. Un matí més, et prometo que si ens acompanyes, el matí d'aquest dilluns ja veuràs que passarà volant. Salutacions! D'aquí us parla el meu nom, Miquel Carabaño. Gràcies per ser-hi. Segur que aquest estiu és meravellós. Si anem de la mà de l'Àuria Frank amb aquesta cançó.

Comencem la setmana d'una manera immillorable, obrint les persianes amb un cel completament net i blau a tota la comarca. Els núvols s'han agafat uns dies de vacances i la pluja ni es recorda de nosaltres. De bon matí tenim un vent de garbí molt fluixet, pràcticament una brisa, i el mar està tranquil com una bassa d'oli, tot i que s'anirà animant cap al migdia. Això sí, els que hagueu sortit d'hora haureu notat que la jaqueta començava a fer nos abans d'hora, i és que les temperatures mínimes han pujat i ens han deixat un ambient molt agradable. Aquesta tarda la cosa continuarà de postal, amb un sol radiant per fer rabieta als qui s'han de tancar a treballar. El temps es mantindrà ben estable i les temperatures màximes s'enfilaran una miqueta més, voltant els 29 graus de calor de la bona. El vent de garbí continuarà bufant suau, deixant l'ambient ideal per fer la primera escapada de la setmana cap a la platja a fer un bany i treure'ns la mandra de sobre. Si mirem a demà dimarts, sembla que la situació s'ha instal·lat a la comarca i no té cap intenció de canviar, una jornada per buscar l'ombra i també hidratar-se bé. De cara a dimecres, el panorama continuarà dominat pel sol, tot i que apareixeran algunes nuvolades tímides i de poca importància enganxades a la serralada litoral. No s'espera ni una gota d'aigua, el vent girarà xaloc a la tarda i el mar es mantindrà ben calmat. L'única novetat serà que el termòmetre recularà un parell de graus i ens donarà un respir molt agraït, a màximes que ja no passaran els 27 graus. Un tobogan suau per creuar la meitat de la setmana amb un somriure. I atenció, perquè si aneu més enllà de les fronteres de la comarca del Maresme,

podem connectar amb la informació del temps del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui em sembla que els equips informàtics sí s'han agafat unes petites vacances. A veure si sona la informació del temps. Si no, doncs l'actualitzem d'aquí a una estoneta. Mira, a veure si podem consultar també les portades.

Vinga, anem a consultar les portades abans que s'arrepenteixin. La portada del diari Ara sobre la visita del Papa a Lleó 14 insta els empresaris a tractar els treballadors amb dignitat. El Pontífex llança un avís sobre les estructures econòmiques que afavoreixen la pobresa. En la primera missa alerta de la hipocresia, diu que ningú es pot agenollar davant de Déu i menysprear el germà. Recompte caòtic al Real Madrid, Riquelme planta cara a les urnes a un Florentino Pérez amb tot a favor. En clau internacional, l'Iran llança míssils contra Israel en resposta als atacs sobre Beirut. El Punt Avui, any de recuperació de collites en portada. La fruita pot recobrir produccions, el cereal es manté i l'expectativa és bona per al vi i l'oli. La Vanguardia, el Papa atreu multituds. Lleó XIV llança un missatge contra la hipocresia a l'homilia del Corpus a Madrid. Robert Prevost pronunciarà avui un històric discurs. El Congrés hi mantindrà una trobada amb víctimes d'abusos a l'Església. En clau internacional, també l'Iran respon a Israel pel seu atac al Líban. En esports, toc d'atenció a Florentino del madridisme i Marc Márquez aconsegueix la victòria número 100. El periòdico en la mateixa línia, 1,5 milió d'ànimes, una multitud de fidels va seguir a Madrid el recorregut de Lleó 14, que va animar els agents socials a centrar-se en els vulnerables. També destaca que Leire Díaz va voler desacreditar el Suprem per accelerar l'amnistia i 106 municipis volen entrar en la nova fase del pla de barri del govern català. L'esportiu a 100, Marc Márquez completa un cap de setmana rodó a Hongria i retalla 30 punts a Bezzecchi, que cau amb Jorge Martín en l'arrencada. Esport Florentino ja no és intocable i Mundo Deportivo destaca en portada Florentino gana, vuelve Mourinho. I amb les portades, tot seguit anem a donar un cop d'ull a l'agenda de la setmana.

Recordeu que fins al dia 10 de juny la biblioteca acull l'aula d'estudi a partir de les 8 del vespre i fins les 11 de la nit. També portes obertes al pavelló municipal de la mà del patinatge artístic d'Argentona. Aquesta tarda de dilluns a un quart de 6 tenim musicoteràpia en família, un taller participatiu i a càrrec d'Aina Camp, dinàmiques d'acostament i acompanyament a la música adreçat a infants de 0 a 3 anys, acompanyats d'un o dues persones adultes. Les places són limitades i heu d'enviar un correu electrònic a cargoltreubanyaampa@gmail.com. Aquesta tarda a 6:45 podreu seguir en directe per Ràdio Argentona al ple ordinari municipal. Aquest dimarts la biblioteca acull la presentació del llibre Els amants covards d'Assumpta Coma. Anirà amb la participació de Jordi Soler i Camardons, de l'editorial Boliana, Emília Illamola i Rosa Maria Espadero. Dimecres tenim Àgora d'Argentona, els diàlegs pel bon viure, a partir de les 6 fins les 8 al Saló de Pedra. I que, per cert, aquest dimecres també ens visitarà el programa el psicòleg referent de benestar emocional i comunitari, Ricard Jorge. Dimecres al Saló de Pedra construïm plegats els futurs del comerç d'Argentona. Per dissabte, dia 13, festa de l'Escola Bernat de Riudameia. Serà a partir de 9:45 del matí durant tot el dia. Dissabte, visita comentada a l'exposició El que queda de mi al Museu del Cantí a partir de les 12 del migdia. El diumenge, ruta al Viver d'Argentona, una de les novetats de les rutes guiades de la vila a partir de les 11. Inscripcions a argentona.cat, /ruta guiada. I aquest diumenge tindrà lloc el recital poètic, del qual en parlarem d'aquí a ben poca estona, amb Oriol Marfà. Concert, recital, presentació de la Copa d'Or a l'Ermita del Viver, al Viver d'Argentona, a partir de les 7 de la tarda. Si més no, es tracta d'un concert sobre el llibre La Copa d'Or amb poemes escollits de Hafez de Shiraz, el gran poeta persa del segle XIV, amb música interpretada i triada per a l'ocasió amb Carola Ortiz. Podeu consultar la resta de la programació de l'agenda a través del web municipal o estar atents al programa i també al informatiu d'aquesta casa.

0: matí de 10 a 1 del migdia. Tic-tac, presentat per Miquel Carabaño.
1: Ens quedem ara amb la música de l'italià Francesco Gabbani, una cançó d'aquelles que també va molt bé per a aquest estiu.

0: cada matí Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a la luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters del Universo.
3: ¿Qué has encontrado?
4: Un lugar. He encontrado un lugar.
2: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
4: És maravilloso. ¿A que sí?
5: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
6: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
2: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
4: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
3: ¿Qué más?
7: ¡Yo tengo el poder!
2: El film He-Man i los Masters del Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
8: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
9: Ya no hay nada más que decir.

0: Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: Xarxa, compra i descobreix Catalunya!
2: Mira aquest iaio tot tatuat. Però on va?
3: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
4: Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
5: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
6: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
5: Diputació de Barcelona.
7: Doncs què? Quina pel·li anem a veure?
8: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
9: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: cada matí Tic-Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño. That's right.
1: Hola família, com esteu? Soc en Roger Pedrós i vull enviar una abraçada molt forta a tota la gent del Tic-Tac de Ràdio Argentona amb el Miquel Carabaño i espero que esteu disfrutant de la música. Us envio molts petons.
2: Diu que fa uns dies que surt i sola a caminar.

0: família, com esteu? Soc en Roger Pedrós i vull enviar una abraçada molt forta a tota la gent del Tic Tac de Ràdio Argentona amb el Miquel Carabanyo i espero que estigueu disfrutant de la música. Us envio molts petons.
1: És la música de Roger Pedrós, amb qui a dos minuts arribarem a 3:15 d'11 d'aquest matí.

0: Avui tenim l'estudi ple de talent i de bones propostes per aquest cap de setmana. Ens acompanya l'Oriol Marfà, membre dels Amics de la Poesia, i la cantautora i clarinetista Carola Ortiz. Bon dia a tots dos.
1: Bon dia a tothom. Bon dia.
0: Què
2: bon
0: tal?
2: Dia.
0: Com esteu? Com porteu les calors?
2: Bé,
0: sí?
2: Jo avui he passat fred i tot.
0: Has passat fred i tot? Què dius? No m'ho crec.
1: Sí, sí, els que vivim a muntanya... Bueno, jo visc a muntanya i els vespres refresca, eh?
2: Sí.
0: Sí?
1: Encara sí.
0: Doncs benvingut sigui la fresqueta, no?, d'aquests dies. No sé, l'hora... una tarda a les 7, que sol fer bona temperatura, no?, per un esdeveniment que ara parlarem.
1: I tant, i sota d'una arbreda fabulosa...
0: La xupluc de...
1: Que provoca refredament evaporatiu... doncs
2: el tècnic enginyer
1: baixa 3 o 4 graus
2: forestal,
1: sí.
2: Està parlant.
1: Sí? Sí.
0: Vinga, parlem d'aquest recital, d'aquesta presentació, recital, presentació, concert, d'aquest diumenge, que tindrà lloc a l'ermita del Viver, on la poesia persa i la música en directe es donaran de la mà. Com neix aquesta iniciativa de portar Argentona aquest recital basat en el llibre de la Copa d'Or de Hafez de Shiraz?
1: Mira, la cosa és, primer, les ganes de fer coses, i segon, la bona relació que tenim amb Bibop Edicions, de l'Ella, que publica uns llibres que se'n diuen Envinats, i un dels últims que han publicat ha estat la Copa d'Or, que precisament és un recull de poesia de Hafez de Shiraz, que és un poeta persa del segle XIV, molt notable, i del qual em va traduir versos escollits el poeta Manuel Forcano.
0: Quines característiques diries que té el poeta persa?
1: Mira,
0: és molt similar als poetes d'aquí o no?
1: Però primer, que és del segle XIV, i sí. Segon, sí. Que els poemes fan referència, els del llibre vull dir, fan referència al vi i a l'amor, el binomi vi i amor, i per tant, doncs, és una tria, diguem-ne, molt, no llaminera, no?, en aquest sentit. Uh-huh. Em sembla que poden ser de molt interès, i a més, doncs engrescaran, entenc, a la gent.
0: Ja. Yeah. Per fer-ho en un entorn com l'ermita romànica del Viver, i amb una proposta com aquesta, tindrem a la Carola. Carola, portaràs tu la música. Què significa per tu participar en aquest projecte i portar aquesta sonoritat tan particular?
2: Sí, mira, em va fer molta il·lusió que l'Oriol em contactés, i jo no sabia qui era Hafez de Shiraz, però sí que vaig investigar una mica i vaig veure que és un poeta místic, cosa molt important a dir, el misticisme lligat a l'islam, que seria el sufisme, en aquest cas, i aleshores, bueno, vaig contactar amb aquest músic que conec molt bé, que és sufi, i li vaig preguntar si ell coneixia Hafez de Shiraz, i em va dir, home, i tant, com no, perquè, com tu deies, Oriol, que és molt notable, però jo encara afegiria més, de fet, per la gent de Pèrsia, Afganistan, Pakistan, tota aquesta zona, Iraq, que seria, doncs el bressol d'aquest sufisme. Hafez de Shiraz inclús seria com més que un poeta, seria gairebé com un profeta, no?
0: Uh-huh.
2: Un referent.
0: Uh-huh.
2: I aleshores, doncs, bueno, va, la meva intuïció, doncs, em va guiar bé, perquè li vaig preguntar amb ell, i a l'Ikram Khan, que està aquí al cartell, que potser haureu vist per aquí a Argentona, i ell toca el rabab. Val? El rabab és un instrument de, no se sap ben bé, però entre 3.000 i 5.000 anys d'antiguitat. És un instrument que ens ve, diguem-ne, d'aquestes societats, doncs, més ancestrals, no? De la cort afganesa, en aquest cas. I és un instrument que, quan sona, doncs, et transporta en una altra realitat, en un altre univers.
0: Uh-huh. Pertany a la família de corda?
2: És un instrument de corda, seria com l'avi del sitar, que potser la gent coneix més el sitar pel Ravi Shankar, pels Beatles i tota aquesta, no, fusió que van fer als anys 70, em sembla, o 60, I aleshores doncs, el rebap és més antic encara. I llavors tinc aquestes cordes simpàtiques, té 23 cordes en total, si no m'equivoco, i té moltes cordes simpàtiques i és un instrument molt peculiar. Aleshores, jo amb l'Ikram he tocat amb contextos així més, diguem-ne, relaxats, amb jams, amb festes, però així un concert mai. I aleshores vaig pensar, doncs mira, que seria l'ocasió de preparar un programa especial per aquesta iniciativa de l'Oriol, tan suculenta, com has dit tu, no? tan preciosa, no sé, va semblar molt interessant.
0: Per tant, serà música inèdita, entenc?
2: O sigui, inèdita per mi, diguem-ne, perquè jo mai en públic he tocat aquestes cançons, però són música tradicional paixtun i música tradicional afganesa, i després farem també algun cant tradicional català i sefardí.
0: Mm-hmm. I totes acompanyaran la lectura, no?, d'aquests textos, o no?
1: Sí, bueno, el Manuel Forcano el que farà fonamentalment és presentar el llibre.
0: Val.
1: I en tot cas recitar alguns versos. Però el gruix, diguem-ne, de l'activitat té molt a veure amb la música i el lligam de la música amb la poesia del Hafez.
0: L'acte serà aquest diumenge a partir de les 7, una mica l'estructura de l'esdeveniment, una mica els tempos, no?, per saber una mica com anirà. Quina és l'escaleta?
1: Bueno, l'escaleta és, a part d'una presentació, una intervenció primera de Manuel Forcano, que és l'autor del llibre, i ens introduirà en l'autor i també en els poemes, no?, i a continuació intervindrà ja la Carola i l'Ikram i anirem intercalant, oi? Doncs intervencions de música i algunes breus lectures de poemes. Vale? I després em sembla que al final l'Ikram ens farà, ara ens ho explicarà la Carola. No?
2: Sí, l'Ikram al final, clar, perquè doncs això, no?, que estic explicant, que és un instrument que ni jo mateixa, que sóc músic, sabia el que era abans de veure'l, doncs ens explicarà una mica la història d'aquest instrument i també una mica la seva història com a sufi i com a practicant d'aquest Hafez de Shiraz, que seria aquest referent, no?, com una figura referent en aquesta cultura, i el que una mica per ell representa, que penso que també és interessant, no?, que ell doni aquesta visió personal des d'una persona, diguem-ne, local, no?
0: Mm-hmm. Oriol, tu no sé si has pogut llegir una mica aquests textos, de què parlen. Parlaves que parlen una mica del vi...
1: Parlen d'una manera molt planera,
0: sí?
1: i són fragments de poemes
2: són
1: més llargs.
2: Són fragments, sí.
1: I aquesta tria està feta sobre la temàtica del vi i l'amor. Per tant, ens movem sempre amb aquestes dues coordenades.
0: És a dir, és molt planer, no se'n va
1: sí.
0: que dirien en castellà, por los cerros de Úbeda,
1: que va.
0: Hem de fer un...
1: Són molt entenedors i molt captivadors, eh? I no se'n va pels cerros de Úbeda.
0: Reserva prèvia, em sembla, que s'ha de fer sobre aquest esdeveniment.
1: Sí, sisplau. Bueno, fins ara, diguem-ne, tenim... hi ha moltes reserves fetes, encara en queden unes poques, i llavors des d'aquí faig una crida a la gent que pugui estar interessada, que s'afanyi a trucar al telèfon 679-68-8937, repeteixo, 679-68-8937, o que enviï un WhatsApp a través d'aquest mòbil i que faci la seva reserva. I ja dic que queden poquetes places. L'aforament és de 100 persones i ja passem dels 80.
0: Funciona com a format de taquilla inversa.
1: Sí.
0: Això funciona millor que pagar un preu simbòlic.
1: Ens sembla que d'aquesta manera donem la llibertat a les persones que vinguin a

0: guia d'Egipte, doncs, bueno, és com que he hagut de traslladar el meu cervell cap a l'Orient, perquè tenen inclús un sistema de notació musical, és a dir, no fan servir el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sinó que fan servir el sargam, que és un altre sistema, i després, clar, jo entrar sobretot en l'univers de l'Ikram i d'aquestes músiques que bueno, ja porto temps escoltant, però que mai havia, doncs, tocat. O sigui que hi ha hagut una feinada darrere que esperem també, doncs, que puguem seguir col·laborant en futures ocasions. I també volia recalcar que home, l'espai és bastant màgic i bastant suggerent, artístic, poètic, perquè a més en Darío, que seria el, no, el regent del Viver actualment, també és poeta. Vull dir que jo penso que tot l'ambient, el fet que sigui el Viver a dins de l'ermita, que té aquest punt també de la sacralitat, de la que parlàvem, de Hafez, també penso que serà molt... molt màgic i també em fa molta il·lusió conèixer el Manel Forcano, que ja l'he vist amb el Savall, però no he parlat mai amb ell, i compartir un projecte així, no? Em fa molta il·lusió. Sí.
1: Bé, el Viver va agafant força, no? L'hem d'aprofitar, no? Amb el permís d'en Darío i anar fent petites trobades com aquestes. De fet, la Carola, crec que ja t'has fet una casa allà, sí. Més o menys.
0: Sí,
1: no?
0: Perquè... de fet, per això t'he dit, va, posa El seguirem rodant, que és una poesia d'en Darío i que a més té un videoclip molt xulo que està rodat al Viver, en el que es veu l'Ikram i es veu el Rebab també. Vull dir que si voleu... curiosejar també a nivell visual de com serà...
1: Sí, anar al canal de YouTube i veure el videoclip, no? de la cançó aquesta.
0: Sí.
1: Oriol, alguna proposta més de cara a aquest estiu, a banda d'aquesta?
2: De cara a l'estiu no, però de cara a la tardor i hivern sí, perquè enguany tornem a fer el certamen de poesia Vila d'Argentona, el setè en aquest cas, que ja sabeu que el fem cada dos anys, i justament el dia 15 s'obre el període per la presentació d'originals. O sigui que des d'aquí faig una crida a tots els poetes o persones que coneguin poetes que fins al 15 d'octubre tenen la possibilitat de presentar obra i a finals mitjans de desembre doncs, lliurarem el premi del 7è Certamen de Poesia a Vila d'Argentona.
1: Molt bé. Escolta, tu també, com a part de l'entitat dels Amics de la Vinya i el Vi, podíem acabar el recital amb una...
2: Ah, és veritat. No me'n recordava. Com que
1: una copeta de vi o alguna
2: cosa? Sí. Sí, com que el tema va del que va, doncs al final, a fora, gaudint de l'espai també, podrem prendre uns vinets, parlo en plural, maridats amb algunes tapetes. O sigui que, a part d'això, hi haurà, diguem-ne, aquest punt més gastronòmic i de tast que acabarà d'arrodonir la vetllada.
1: Molt bé. Sí. Carola, si et sembla, acabo per tu, com es presenta aquest estiu, no sé si tens en ment de nous temes, nous àlbums, gira...
0: Sí, tinc una gira important.
1: Sí?
0: Sí.
1: Per tota Europa, vaja.
0: No, Europa ja hi he estat. Ara fa un mes estava allà, però no, sobretot, bueno, Itàlia i després sobretot Catalunya i la península Ibèrica. Sí, no sé, aviam, aquí a Catalunya, doncs el 2 de juliol estic a Barcelona, al Palau Güell. Aquesta festa major d'Argentona no estaré, però bueno, ara fem això, que està molt xulo. I després tinc també un concert a Terrassa amb l'Orquestra de Cambra de Terrassa. I què més? I al setembre, important, faré un concert a la Mercè, a les festes de la Mercè a Barcelona,
1: i
0: presento un nou repertori que, de fet, és un encàrrec d'havaneres, de cançó de taverna i havanera. I això em fa molta il·lusió.
1: Oriol, pren nota.
2: Sí, no, ja. No m'has vist l'orella?
0: Sí. Bueno, podeu mirar la meva web, a carolortiz.com, em sembla que ho tinc més o menys actualitzat, i si no, les xarxes.
1: Molt bé, escolta, i ara que ja fa un temps que va reposant, no?, i que el públic se l'ha anat fent seu el disc enllà, a mi fas una mica de valoració de com està anant?
0: Molt bé, sí, hem tocat bastant, tenim concerts també l'any que ve, O sigui, fins a l'any que ve, vull dir, fins a tot
1: 2027.
0: Aquest any.
1: 2027?
0: Sí, sí, sí. Tocar

0: Farem bastant a Barcelona a la primavera perquè ens han agafat a una gira de centres cívics. A l'estranger, això, a Itàlia anem amb aquest trio, molt contenta, sí. Ah, també estic al Festival de Música de les Vinyes, mira, relacionat amb el vi, una altra vegada, que és a Subirats. Això és el divendres següent d'aquest, uh-huh, d'aquest esdeveniment. Això és el divendres 19 de juny. Uh-huh. Si voleu venir fins a Subirats,
1: vinga,
0: ja
1: va, doncs som-hi. Tenim l'agenda plena. Oriol, sí. Carola, moltes gràcies. Que vagi molt bé la trobada,
0: gràcies,
1: aquest
0: Miquel,
1: diumenge al Viver.
2: Tothom que vulgui, encara és a temps a fer la reserva.
1: Vinga, perfecte. Vinga. Que tingueu una bona trobada. Que
2: moltes gràcies.
0: Gràcies. Moltes gràcies.

0: acompanya.
1: Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
0: Xarxa, compra i descobreix
2: Catalunya!
3: Mira aquest iaio tot tatuat. Però on va?
4: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
5: Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
6: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
7: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
6: Diputació de Barcelona.
8: Doncs què? Quina pel·li anem a veure?
9: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
10: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
11: Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i tu estàs perdent.
12: No saps a què t'estàs perdent.
13: I tu perds des de fa molt.
14: De veritat, tu vols seguir perdent?
15: Si no veus esport femení,
16: t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
11: Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

0: Avui és el dia que tanquem la tertúlia esportiva, però seguirem molt pendents de cara a les pròximes setmanes a com es va confeccionant la temporada vinent per part del Futbol Club Argentona. Ja ens van anunciant i ens van donant petits detalls a través de les xarxes socials, però avui doncs, volem tancar i ho fem tinguent a tres persones que doncs, em fa molta il·lusió que avui estiguin aquí, així que saludem a l'Antonio Gómez, al Presi, a l'Antoni Rabassa i també a l'entrenador, en Rafa Garro. Què tal?
1: Bon dia, Miquel.
2: Bon dia.
0: Com esteu?
2: Bé, home, com és que estem? Contents d'haver acabat la temporada i esperant la pròxima.
0: Ara que ja fa uns dies que vau fer la rua de campions, ha baixat una mica el suflé o no? O encara esteu allò...
1: Bueno, hem baixat la del primer equip. Ara també tenim que comptar que tenim una altra que és la del segon equip.
0: La del segon equip aquest cap de setmana ha guanyat, no? Em sembla?
1: Sí.
0: Una a tres.
1: Ara falta aquest cap de setmana que juguem aquí a casa.
0: Falta la tornada?
1: Sí.
0: I llavors l'eliminatòria està molt ben encarrilada,
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, ja està. Si guanyem ja pugem a tercera catalana també.
0: Tercera catalana, tu.
1: No parem.
2: El segon equip. Déu-n'hi-do.
0: I després també hi ha categories inferiors, juvenil o cadet o
1: així, que també... Sí, hi ha categories que estan jugant també el play-off, per play-off, per l'ascens i això, però molt bé.
0: Mira, aquests dies ja sabeu que aquí fem un seguiment esportiu, no només del futbol, sinó que també del bàsquet, de l'handbol, i si veieu una mica les notícies que hem anat traient, Déu-n'hi-do quin any esportiu a Argentona, el bàsquet també mantenint categories, alguns pujant de categoria, l'Argentona una cita, bé, un fet històric, Déu-n'hi-do l'esport argentoní, quin bon nivell que té, no?
2: No sé, vol dir que es treballa bé, no? Senyal que tant el futbol com el bàsquet, però les coses es fan bé, i si es fan bé, els resultats surten, i contents del que estem fent nosaltres, la planificació que teníem, i bueno, entre tots pues, hem arribat on hem arribat.
0: Parlem de futbol, que és el vostre camp, no?
2: Normalment sí.
0: Vinga, no sé per on començar perquè hi ha moltes coses. Títol aconseguit, ascens a Lliga Elit, en Rafa aquests dies té molta feina. Com van les reunions, la preparació de cara a l'equip de la temporada vinent?
3: Bé, va bé, ho estem fent amb calma, no ens volem precipitar, però tampoc ho podem deixar. Estem fent reunions amb tots els jugadors de la plantilla i mirant la possibilitat de possibles incorporacions, que no seran gaires, però les que siguin, el desig és que sumin molt per afrontar la temporada que ve.
0: Per cert, l'última tertúlia que vam fer intervenir també el regidor d'Esports, deia que faria una aposta per la gespa. Crec que a través de les seves xarxes socials tots per Argentona ha anunciat una inversió de gairebé 287.000 euros per renovar la gespa del municipal. Quina valoració en feu d'aquest suport econòmic, d'aquesta millora del camp?
1: Bueno, això és està clar que és una millora pel camp i pel futbol, no? Estem contents, el que no sé exactament quan la canviaran, van dir que per millor pel Nadal o així, però bueno, nosaltres estem contents i penso que l'Ajuntament també, amb el regidor que tenim, estan treballant molt bé amb nosaltres.
0: Se sap si és gespa artificial, natural?
1: No, serà... la gespa artificial.
0: Gespa artificial, serà el mateix que tenim fins ara, però...
1: renovada.
2: Sí, perquè ara els últims d'això aquest de gespa... Aquestes últimes que ja hem vist nosaltres ja tenen un altre nivell, ja és una altra història de gespa, que sigui sintètica o sigui artificial, i ja és un altre tipus de gespa, i llavors bueno, esperem que ho tens a la posi d'aquest tipus, que és el que s'està posant ara. El cautxo ja no es posa, per tant han d'anar modernitzant-se, esperem.
0: Rafa, és una millora a nivell de cara als entrenaments i a la competició?
3: Sí,
0: canvi de gespa?
3: De tot en general, sí, el canvi de gespa serà un pas molt important perquè sobretot els nanos, que recordem que estan 300 nanos entrenant diàriament allà, i quan la gespa es fa malbé el pitjor és el risc de lesions, no?, que podem patir, i amb la gespa nova doncs tornarem a començar una etapa molt bona, perquè quan el camp està amb gespa nova, doncs la qualitat del joc pot millorar moltíssim, i la comoditat en tots els sentits.
0: De cara a la temporada vinent, com es gestionarà les hores del camp municipal? Sabem que és una categoria diferent. S'haurà... De fet, una de les coses que hem comentat aquesta última temporada és que compartia el camp amb altres equips, amb altres clubs, que entrenàveu dos a la setmana. És a dir, teníeu un modus operandi diferent a clubs històrics o de categories que podien entrenar i disposaven de l'espai totalment. La gestió canviarà a partir de la temporada vinent o no?
1: Bueno, la gestió em sembla que ja hem parlat amb el regidor, i nosaltres compartim camp amb el futbol americà, no? I hem parlat, i tenim que ja acabar de matisar-lo tot, però tenim més hores de camp nosaltres, el Futbol Club Argentona. Lo que no sé, que això també és cosa del míster, no sé el Díaz, que entrenarà el primer equip i el que faran, però que nosaltres tindrem més hores per tot el futbol bàsic, pel primer equip, tindrem més hores de camp, això segur. El que no sé, això és la coordinació, que és la que ho porta tot també, a veure com acaba això, però segur que tenim més hores.
0: Rafa, canviarem els entrenaments o no?
3: El primer equip seguirà entrenant dos dies, el que augmentem 15 minuts cada sessió. Farem dues sessions de dues hores, dimarts i dijous. I després el preparador físic els hi donarà un treball dinàmic per fer voluntàriament els divendres, per intentar millorar una mica el to físic. I també l'altre dia vaig estar amb el Joel Acamo, que és el centre que ens patrocina a nivell de preparació física, i anirem més vegades a l'any allà a fer treball específic amb la maquinària que tenen d'última generació. L'any passat van anar una o dues vegades, aquest any anirem quatre o cinc mínim.
0: Mm-hmm. Clar, és una categoria més exigent, per tant també comporta fer alguns canvis, no?, per adaptar-se al nivell de competició.
3: Sí, és evident que nosaltres no volíem trencar la dinàmica, però sí que teníem de donar un passet endavant, perquè si no, potser no arribaríem. Hem fet aquest planning per intentar arribar amb el que farem, i esperem que així sigui, però la dinàmica dels dos entrenos encara no la volíem trencar, perquè bueno, és un acord que molts dels jugadors que en el seu dia vaig fitxar, un dels punts importants per portar-los era aquest motiu, no? Que teníem més dies lliures i no volíem trencar aquesta dinàmica, però sí que volem fer dos entrenos més llargs, de qualitat, i que ens serveixin, i si ja apretàvem bastant fins ara, doncs l'any que ve potser apretarem una miqueta més encara.
0: Sabem com ha quedat finalment la Lliga Elite?
3: S'està jugant encara la promoció d'ascens, tant de primera a Lliga Elite, que pujarà o el Vilafranca o l'Igualada, i s'està jugant també la promoció de Lliga Elite a Tercera Federació, que l'està jugant el Poble Mafumet i el... Qui era l'altre? Ostres, no.
0: El Prat, Sant Mauro?
3: Sant Mauro. Sant Mauro. Sant Mauro, que va eliminar el Prat al final. O sigui, després tenim la incògnita del Lleida, que és un equip històric que té problemes econòmics i està amb molt risc de desaparèixer. L'altre dia vaig llegir un article que donaven una miqueta d'esperança un altre cop perquè potser no desapareixés, però clar, té un deute bastant gran, i si no el paga dintre d'un plaç de dies molt curtet, doncs potser desapareixerà.
0: El Lleida, que estava a Tercera Federació,
3: i va baixar.
0: Va quedar últim.
3: Correcte.
0: I per tant li tocaria jugar a Lliga Elite, sí. Però encara no sabem, perquè està pendent de si continua o no continua.
3: És això, exactament. És una llàstima, perquè és un club històric, un club que havia jugat a primera divisió als anys 90 i més de 30 anys a segona divisió. És un club professional amb un estadi de 15.000 persones seient, però clar, és, en l'article que vaig llegir, la problemàtica que tenen és que si aquest club desapareix, em sembla que deien que costa 250.000 euros a l'any el manteniment del camp. Imagina't això amb un camp buit, que deixen, abandonen el camp, el deixen que o sigui, és una situació complicada.
0: Clar, No, clar, vull dir, un històric que quan estàs a unes esferes molt altes ho pots assumir, però potser en categories així costa clar. Més, no?, la gestió econòmica d'un club com el Lleida.
3: Sí, totalment, estan en un lloc que no els hi pertoca i tenen pressupost, però no els hi arriba per lo que desitgen en realitat.
0: Bé, si la cosa flueix i finalment pot tirar endavant, estaríem davant també d'un desplaçament històric, l'Argentona jugant al camp del Lleida.
3: Sí,
0: la temporada
3: sí.
0: Vinent. A l'Antoni ja se li cau la bava.
2: Se posava la pell de gallina, no? Home, imagina't.
0: Però tornaríem...
2: Arribar a l'Argentona, arribar a jugar un partit de Lliga oficial al camp del Lleida, pues imagina com pot ser, no? Espectacular.
0: Actualment
2: però no per part meva, sinó ja. Per part d'aficionats i dos que m'he trobat. També és un desplaçament que deixaria molta gent, o ens agradaria a tots a molta gent, no?
0: És a dir, estem parlant que l'Argentona està fent història, però que la història encara... té moltes pàgines per escriure, no? Una hipotètica seria aquesta, però també altres equips històrics de Lliga Elit, per exemple.
3: Bueno, tenim el Vic, tenim el Prat,
1: la Pobla Mafumet.
3: Sí, la Pobla Mafumet,
2: Castelldefels,
3: n'hi han uns quants equips que tenen historial de tercera divisió i
0: Sabadell B,
3: correcte.
2: L'Horta també està.
3: L'Horta, que és un històric.
2: També és un històric.
3: L'Horta, Can Vidalet, el Manlleu, que són... Sí. Manlleu i Vic són dos clubs de l'Osona que són superpoderosos i bueno, seria un... És una lliga que el que tenim de comptar és que és un privilegi que puguem estar aquí. Intentarem competir-la el millor que puguem i sobretot gaudir-la, perquè és una experiència que no sabem quan es tornarà a repetir i la
2: pot,
3: tenim
2: i
3: de gaudir.
2: I el que pot durar, no?
3: Sí, exactament.
0: Us satisfà no haver-vos de trobar amb el Sant Joan de Montcada o el Martinenc?
2: En part sí, a mi i a Manu sí.
3: Bueno, al final el que va passar amb el Sant Joan de Montcada ho tenim de deixar com a futbol i el temps ho va esborrant tot i no... És una cosa que no la tenim de donar més importància i també les coses canvien, ells em fan saber que aquest any han tingut un comportament bastant millor que l'any anterior i no sé, tampoc som esportistes, felicitar-los perquè han pujat de categoria i que ho gaudeixin.
0: Fixant-nos més poder en la part esportiva, són poder equips que ja sabem, no? Ja ens hem enfrontat i ja sabem una mica la rivalitat, tot i que tampoc no sé com dir-ho, tampoc serveix de res perquè moltes vegades els equips canvien i hi ha canvis d'entrenador o de rol. Et planteges davant d'un equip que ja ha jugat però que és diferent, no? Dels que hi ha a Lliga Elit, Rafa, tu ja vas mirant vídeos a YouTube, hi ha algun que coneixis particularment?
3: Sí, i tant. Bueno, aquestes, des de que vam assolir l'ascens m'he fet un fart de veure partits de Lliga Elit, tant en directe dels actuals com els que estan gravats. Tenim, avui en dia tenim la possibilitat a YouTube, com has dit, queden gravats molts partits i ja han pogut veure molts equips. És evident quan ho veus que el nivell puja, veus partits amb més qualitat, amb més to físic i tot passa una mica més ràpid i millora una mica, però també et dic que hem jugat amb molts dels equips que estan a Lliga Elit, bé amb lligues anteriors, amb promocions o amb pretemporada i sempre hem competit amb ells. No, cap equip ens ha passat per sobre, però també et dic que competíem però ens costava molt de guanyar o treure punts, per així dir-ho, no? És el passe que tenim de donar endavant, tenim de poder competir i treure punts amb ell. Una cosa és anar a competir cada setmana, perdre amb honor, però perdre o empatar i amb això no ens donaria per salvar-lo. Tenim de donar aquesta passeta endavant per poder competir i tenir el nivell suficient com per guanyar partits i treure els punts de 3 en 3, que és el que donaria la possibilitat de poder estar lluitant com han estat tots els equips aquest any, que ha sigut una lliga super, super igualada, la més igualada de Catalunya amb diferència.
0: Segur que contestaran Rafa, però també l'Antoni i l'Antonio podeu opinar sobre la següent pregunta. Aquesta temporada, a l'inici, recordo el setembre de passat, no? Quan començàvem, elogiàvem o dèiem que havíem aconseguit fer una plantilla de jugadors molt àmplia, no? Jo crec que això també ha donat aire en moments clau de la temporada, en baixes, és a dir, jo crec que ha sigut un factor que ha anat molt bé. Com ha de ser l'equip de cara a la temporada vinent? Ha de seguir la mateixa línia?
3: Bueno, l'any passat van començar amb 24 jugadors de plantilla, la pretemporada. Aquest any els números no variaran gaire. Anirem amb una plantilla de 23 aproximadament, una dalt, una baix, per aquí estaran els números. Tenim de veure a veure com va el tema de fitxatges i d'altes i baixes i acabar d'enllestir-ho.
1: Jo penso que baixes no té que donar moltes, perquè així tindrem més la gent més del poble i tot això, però una plantilla que sigui àmplia és millor que no una curta, és el millor. I hem estat així sí, tot l'any i...
2: Una prova l'hem de tenir com van començar la temporada, no? Van començar la temporada gràcies a la plantilla que teníem àmplia, i t'ho havíem comentat més d'una vegada, pues l'equipeta va plantar cara i va anar sumant punts, i quan va donar compte molta gent, de 10 partits només havien perdut un, i allò ja et marcava una mica el que podia ser la temporada, no? Vol dir que la plantilla era important. Després va passar, bueno, sempre hi ha alguna baixa, però hem sabut tornar-nos a reposar gràcies al míster i al seu treball, pues, hem sabut tornar-nos a col·locar a puesto, i mira, la prova està que al final ho hem aconseguit.
0: Ara parlarem d'aquestes altes i baixes, encara hi ha jugadors o reunions pendents per confeccionar l'equip. Rafa, tens por que de cara a l'inici de la temporada vinent a Lliga Elit l'equip, ho dic en el sentit que deies fora de micro que mantindrem bastant el bloc d'aquesta última temporada amb petits retocs, alguna baixa, alguna alta, tens por que al setembre la competició doni un cop de realitat a l'equip? Pot passar això?
3: Bueno, sí, clar, podria passar. Treballarem molt, moltíssim, perquè no passi, però sí que podria passar, i tenim venim de 4 temporades fantàstiques que sembla que visquem en un conte, perquè l'esport no, normalment no sempre és així, i està sempre per la part de dalt i lluitant per el somni de pujar, i puges una categoria i puges una altra, arribes a fer fites històriques un any rere l'altre. L'any que ve ens podem trobar una altra realitat, com tu dius, i lluitar per la part baixa d'una categoria molt, molt dura, i tenim de preparar-nos sobretot mentalment per afrontar això i seguir lluitant com bons esportistes per assolir un repte diferent, que és aguantar una categoria molt dura, i ens mourem normalment per la part baixa de la categoria, i acostumar-nos a que abans guanyaven, empataven, perdien un cada 3 mesos i ja era una mica drama. Doncs ara imagina't si perds 4 seguits. Ho tenim de saber gestionar i preparar-nos per això, perquè pot venir tranquil·lament, és que no seria res estrany.
1: Però què t'anava a dir, Miquel? Que això, lo que la gent té que tindre clar, que l'Argentona està en una categoria que és sobrepassada. Nosaltres estem més de lo que teníem que estar, i nosaltres començarem la lliga, i passi el que passi, si tenim que baixar una altra vegada, que no volem, però si no passa res, aquest home ja li he dit jo que guanyi o perdi, estarà tot l'any aquí a l'Argentona. Nosaltres estem convençuts de que això és una categoria que l'Argentona, penso per mi, penso que no tindria que estar. En gastos, en tot, que són molts gastos. I sort, que els jugadors no cobren. Que el problema que tenen per fitxar és això. La gent vol cobrar i aquí no paguem. Això és el problema. Si no tindrien una plantilla, pues la que volguessin, però no es pot.
0: Suposo que serà una temporada en el que, no sé fins quin missatge voldràs transmetre, però que recali una mica el regal aquest, no? És una competició històrica, i no sé, una mica fins quin objectiu, no? Una mica passat aquesta temporada, l'objectiu era la permanència i al final, inesperadament, s'ha aconseguit el títol, no? És a dir, anem a Lliga Elit, mantenir categoria, de moment, sí, i passi el que passi, no?
1: Home, clar, l'objectiu...
0: I aprofitar aquest regal, no?
2: Seria un èxit, seria un èxit contra la categoria.
0: Aprofitar aquest regal que tenim de jugar una categoria d'aquestes... d'aquestes alçades, no? L'únic equip de la comarca del Maresme a una categoria d'aquestes.
3: Sí, bueno, l'únic
2: Maresme
3: i el primer en la història de la competició. Cap equip del Maresme ha estat mai a Lliga Elit. Tenim l'honor de ser els primers i, com tu dius, pugem amb dos objectius. Primer, poder competir, fer un equip i una plantilla i preparar aquesta plantilla per poder competir a la categoria i després anar a assolir el que seria un gran èxit un altre cop de mantenir la categoria. Però tampoc volem anar de víctimes, eh? No volem dir no, és que aquí no es cobre, no. Anem a treballar i no venim a fer,
1: bueno, però això està clar,
3: a fer un passeig militar. El que volem fer és preparar-nos bé per competir i per seguir donant totes les sorpreses. El Llinton ha sigut un equip petit sempre a la segona catalana, a la primera catalana, i ara la Lliga Elit ho seguirà sent. I volem seguir donant sorpreses i gaudint de la categoria, com han dit.
0: Vinga, anem a les xarxes, que ja heu anat anunciant alguns fitxatges. Com s'ha cuinat el fitxatge d'en Sohaib, no? Que crec que és de Mataró,
3: sí.
0: Que arriba, pel que he pogut veure, de la Kings League.
3: Bueno,
0: juga
3: a la Kings League i juga a Federat també. Ara mateix ens estem donant compte que tenim de començar a conviure amb la Kings League, no? Fa una temporada o dues els equips es tancaven i els jugadors que volien jugar a la Kings League, els equips federats els hi tancaven les portes i ja no podien combinar les dues coses, no? La Kings League tira molt a nivell mediàtic, són nanos joves, tenen 300 seguidors a Instagram i fitxen per la Kings League i en un mes tenen 5.000, vale? Doncs això, tenim de començar a conviure amb això. Jo aquest estiu li he donat una volta. I per què? Perquè de les 8 opcions que tenia jo com a primeres opcions de fitxatges, de les 8 primeres, 6 estaven a la Kings League o han estat o han tingut alguna relació amb la Kings League. Si jo tinc de tatxar tots aquests nanos, doncs no podríem tirar endavant. O sigui, se m'acaben els recursos perquè són nanos de proximitat, a nosaltres també ens compensa perquè guanyen una mica de diners amb la Kings League i ja no és una prioritat guanyar-los amb el club de futbol que juguen. I si adquireixen un compromís de compromís amb l'equip nostre també, doncs per què no? També arribes a la conclusió i dius, ostres, jo no li prohibeixo als altres jugadors que vagin a fer crossfit o que vagin a fer pàdel o que vagin a esquiar o a fer bici, que tenen molts riscos de lesionar-se i per què els hi tinc de prohibir que vagin a la Kings League? Si no em fallen amb el club, doncs farem aquesta... podran conviure. I el que em deies d'en Soja, doncs és un nano que té un talent grandíssim, jo el conec des de fa molt de temps i aquest any doncs ha donat un passet endavant també amb el nivell que té. Ha fet molt bona temporada al seu equip, al Cirera, i a la Kings League s'ha sortit, o sigui, és un nano que és molt, molt atractiu, és molt bon noi, això m'ho fan saber gent que el coneixia abans que jo, i és un nano que ja fa 2 mesos o 3 vaig tenir un primer contacte amb ell i ho teníem bastant, bastant a prop i ho vam tancar fa un parell de setmanes.
0: Quina posició ocupa?
3: És un jugador de mitja punta cap endavant, pot jugar de 8, de 10, de mitja punta, pot jugar d'extrem, pot jugar de fals 9. Fals 9 és un jugador de la part davantera de l'atac, és un jugador ofensiu.
0: Ja fa setmanes que ho anem dient, de fet ho heu dit avui, la realitat d'un equip com l'Argentona que no té la capacitat per pagar els jugadors i a una categoria com Lliga Elit. Rafa, tu que has anat buscant, desconec si has contactat ja amb molts jugadors o no, però per conèixer una mica la realitat, no? És a dir, el fet de quan tu trasllades, vas a trucar a la porta i dius, mira, som l'Argentona, no hi ha una aportació econòmica, però et dono la possibilitat a Lliga Elit, què pesa més? T'has trobat amb aquesta situació?
3: Sí, i tant.
1: Cada setmana.
3: Em trobaré i em trobo i em vaig trobar, perquè fa temps que ens maneguem amb aquesta problemàtica, entre comilles, que potser no ho és, perquè potser el no tenir diners ens fa ser un club més pur i més sincer que els altres, però sí que és veritat que jo et puc dir que aquest any les dues primeres opcions que tenia més clares, claríssimes, molt receptius, quan jo entro en contacte amb ells ràpidament et contesten, quedes per fer una reunió sense cap problema, però quan arriba l'hora de parlar de diners ja veus que canvien les cares i després són negatives. És amb el que tinc de conviure. Aquí ho tenim clar, el preci ho parlem moltes vegades, i que a Argentona tenim de tenir nanos que vulguin estar a l'Argentona, que vulguin estar de veritat per l'estil de... el model de portar un equip que tenim i com ens cuiden i com vivim amb passió aquest esport i estem demostrant que sense tenir pressupostos altos ni medis tampoc que siguin espectaculars es poden fer bé les coses i pujar categories i disfrutar molt, i és el que estem fent, i el que pugui pujar el nostre vaixell benvingut sigui, i el que no vulgui doncs té les portes obertes, i aquí no, tampoc ens enfadem a ningú que vulgui, que vulgui marxar.
0: També és un moment de comiats i toca agrair el compromís de peces que deixen el club, com en Peque.
3: Sí.
0: I en Luis Morenilla.
3: Sí, així és.
0: Què ens podeu explicar d'aquestes sortides i una mica com s'està treballant per cobrir?
1: Bueno, pues son dos personas que lo han donat tot per el club, dos persones, bones persones, i a mi em sap greu, no? Perquè en Peque ha tingut una criatura, jo no sé la raó per què ha sigut, però bueno, ha sigut ell, i bueno, agrair-li les dues temporades que ha estat amb nosaltres, i res més. Argentona és casa seva. I penso que bueno, que li vagi bé on te vagin. O en Lluís, nosaltres volem que es quedi al segon equip, a veure si ho convencem perquè es quedi, si pugem, a veure si es queda al segon equip. I el Peque, pues, que li vagi bé on te vagi, i ja està. Però són bones persones i
0: formen part ja de la història del club. L'afició pot respirar tranquil·la perquè s'ha confirmat la continuïtat de peces clau com l'Albert Grohl, en Sergi Sánchez i sobretot el màxim golejador de la temporada, que és en Víctor Justos.
3: Sí.
0: És la base ideal per començar a construir el nou projecte?
3: Bueno, aquests quatre jugadors que has dit són els capitans, i van començar les reunions amb ells com no podia ser d'una altra manera. Són jugadors que per la trajectòria i la seva manera de ser, el rol que tenen a l'equip, sabien que per la nostra part estaven renovats automàticament, i només són reunions molt fàcils que només tenim de parlar una estoneta i confirmar que ells volen continuar, parlem una mica de l'any següent i cap endavant. Són institucions dintre de...
1: Però que hi ha més, ja aniran sortint, però hi ha més.
0: Hi ha més, sí, ha no, més. No? Sí, sortirà. Ho teniu guardat i aneu publicant.
1: Sí, ho haurà publicat, però hi ha més.
3: Correcte.
0: La banqueta també es reforça i tindrà l'Aitor Hernández, em sembla, com a segon entrenador del primer equip. Com ho repartireu les tasques i què suposa doncs aquesta incorporació a la banqueta?
3: Bueno, l'Aitor, en el moment que a mi em confirma Peque que sí que ho vol deixar de veritat, jo començo a rumiar la possibilitat d'incorporar un segon entrenador, i de cop i volta em surt la persona de l'Aitor, que és un exjugador de l'equip, una persona que no ha deixat mai d'estar relacionada amb l'equip. Surt moltíssimes fotos de les victòries d'aquest any, a la celebració Olot de la Lliga, i jo crec que és la persona ideal per cobrir aquestes tasques i desempenyarà les mateixes funcions que feia en Peque, que és ser la meva mà dreta i consultar totes les decisions. Al final, l'última decisió sempre la prenc l'entrenador, però ells tenen molt a dir en tot això i al nivell de preparar entrenaments i moltíssimes coses. És un noi que ens aportarà molt, segur. I és de la casa i sentiment de pertinença.
1: Va ser una sorpresa, per la junta directiva.
0: Sí?
1: Sí, de veritat que sí. Quan es va dir que era l'Aitor, va ser una sorpresa, molt content. La veritat és que va ser molt content. Una persona de club. També ha sigut pare ara, també, que això era un problema també, però bueno, tenim que agrair a la seva dona també.
0: És que això de la paternitat,
1: sí.
0: Noi?
1: Home, és normal, és normal. Però bueno, tenim que agrair-li que hagi dit que sí, i una persona també que serà clau per l'entona.
0: Mm-hmm. Fitxatges, què ens podeu avançar? Novetats? Breaking news?
3: ho anireu veient per les xarxes, ¿vale? Perquè és que n'hi ha algun més ja de tancat, però n'hi ha uns altres que estan en negociacions i tampoc hem acabat de fer les reunions amb els jugadors de la plantilla actual i no volem desvelar. El que sí puc dir des d'aquí, i que estiguin tothom tranquils, que els canvis a dintre de l'equip seran molt, molt lleus aquest any, que és l'any que més gent de la plantilla quedarà per continuar l'any següent, l'any de potser menys canvis de les sis temporades que porto jo amb l'equip.
0: No sé si tinc un avió aquí darrere, però fa un soroll, no sé si el sentiu o què, però deixeu-me preguntar-vos també, Rafa, o els que esteu aquí, data màxima per tancar la plantilla, la tenim?
3: Bueno, màxima no. A mi, jo acabaré reunions a principis de la setmana que ve, però potser no, aquesta no sigui la data de tancar la plantilla 100%. L'experiència em diu que durant l'estiu passen cosetes,
0: vale.
3: Després, a lo millor a l'agost se t'ofereixen jugadors que tenien la mira més alta posada en dos categories més alta i els hi surt malament i després tornen a buscar equip. Per això a lo millor deixem una porteta una miqueta oberta, deixarem la plantilla gairebé tancada en breus, en 2-3 setmanes màxim, abans de que acabi aquest mes farem una reunió per la programació de la temporada vinent, de la pretemporada i la primera presa de contacte amb els jugadors nous i cos tècnic nou, i a partir d'aquí el que et dic, aquest any potser es deixa una porteta oberta per si cal alguna incorporació més d'última hora.
0: Però sí que és important tenir una mica el bloc tancat o saber ja una mica quines figures tenim per no?
3: Sí.
0: Mentalitzar-nos ja que al setembre quan comenci o...
3: Totalment, Miquel, més o menys el que et vull dir és que si volem ser 23, a lo millor tanquem el juny amb 22 jugadors i deixem la porta oberta per un possible jugador
1: que vingui
3: o que es tingui de decidir, perquè a vegades n'hi ha jugadors que t'agafen com una bona opció però si surt per fer una prova a segona federació i la fan a l'agost i després a finals d'agost saben si jugaran o no jugaran, i més o menys és això el que vull dir, que no tancarem. Jo cada any tancava a primers mitjans de juny, amb aquestes dates ja estava tancant plantilla, perquè tenia pressa de tancar, de preparar l'any que ve i de fer-ho tot massa ràpid. L'experiència em diu que no tingui pressa, vaig fent, però intento donar passos ferms i que siguin positius i intentar no equivocar-te, perquè és el moment clau perquè l'any que ve sigui un èxit un altre cop. Aquest mes és clau, és més important de lo que la gent, de lo que la gent pensa.
0: Suposo que la temporada començarà mitjans, finals de setembre. Entenc que la federació ha d'anunciar una mica el calendari també juliol, bueno,
1: ara
0: dins del mes de juliol.
1: Tenim una, em sembla que a final de juny o a primer de juliol tenim una reunió a Barcelona que parla de aquesta categoria només. Tenim que parlar a la federació i jo penso que començarà igual que l'any passat, a mitjà de setembre o així.
3: Sí.
1: Però primer hi ha una reunió que no saps encara...
0: Que ja anireu per saber
1: sí,
0: que és el que puguin.
1: Tenim que anar.
0: Ja. És informativa. És...
1: Bueno, ahir va tota la
0: tot el pack, eh? Anireu a presentar-vos allò. Som bueno, el Futbol Club Argentona.
1: Ja et coneixen.
0: Ja us comencen a tema, no? Una mica o no?
3: Sí, també al setembre dic que començarem a jugar a la Copa Catalunya, perquè aquest any, com campions de Lliga, em sembla que del cap de setmana del 12-13 de setembre ens incorporem a la tercera ronda de la Copa Catalunya. O sigui, nosaltres encara estem de pretemporada, però comencem ja una competició que també pot ser molt maca i,
1: home,
3: i a veure si podem passar algunes eliminatòries i compaginar-la amb la Lliga.
0: Això no havia passat mai, no?
1: Bueno, la Copa Catalunya...
0: La Copa Catalunya?
1: No. I ara com que passem les dues primeres eliminatòries, no les juguem, però també els equips que vinguessin aquí estaran bé, també.
0: Home, estem parlant d'equips...
1: Clar.
0: De què?
3: Sí, bueno...
0: Tercera
3: no,
0: divisió?
3: No, fins de... professionals. Des de la Copa Catalunya es juga des de quarta catalana, des de la més baixa a la més alta. L'any passat va haver un equip de primera catalana, el Can Juliu, que va passar quatre rondes i es va acabar enfrontant al Barça Atlètic.
1: Bueno, i el Bingham Atlètic de Madrid.
3: Sí, això va ser Copa del Rei.
1: Ah, sí, veritat, Copa del Rei, sí.
0: Sí, perquè l'Atlètic de Madrid aquí
1: sí,
0: no...
1: Sí, Copa del Rei, sí.
0: Copa del Rei és possible? O sigui, hi hauria opcions de...
3: Per l'any següent seria possible, depèn com quedem classificats a la Lliga Elite, podríem entrar a la Copa del Rei, que això seria ja... Si la Copa Catalunya està bé... Clar, és que amb això que estem parlant estem veient una mica la dimensió de a on t'hem portat aquest equip i a on te l'hem portat sense diners, que és el més històric.
4: No hem fet com el Lleida.
3: Sí.
0: A vegades diuen allò de vigila que somies, que a vegades es fa realitat, no?
2: Bueno, però si fos per mi, si dieu el que somio, igual jugaríem la final de la Copa Catalunya contra el Barça, imagina't.
0: Sí, però em sembla que el Barça últimament, no? Aquestes competicions no
3: la juguen,
0: envien
3: els filials,
2: sí.
3: Barça, Espanyol i tal, envien els filials, però bueno, segueixen els equips professionals com Andorra, el Nàstic de Tarragona, tots aquests equips sí que participen.
0: Ja. Abans de començar la temporada fareu partits amistosos i fins a quin punt és important, no, els amistosos per preparar la temporada?
3: Bueno, és molt, molt important. La pretemporada és una part fonamental de l'èxit de la temporada, sempre ho dic, però sobretot és molt important per agafar el to físic, perquè l'equip s'assabenti de a què volem jugar i com ho volem fer, que ja la majoria ja ho sabran perquè mantindrem una base supergran, però els pocs que vinguin nous, siguin 3 o siguin 5, s'acostumin ràpidament i aquesta pretemporada ens té de donar ales perquè la Lliga després funcioni perfectament. Farem una pretemporada molt, molt exigent amb equips de nivell de Vilassar de Mar de Tercera Federació, amb el Júpiter, amb el Sabadell, o sigui, amb Tossa, amb equips molt, molt i molt bons, o sigui, una pretemporada molt maca també perquè comencin a gaudir futbol la gent del poble i voltants, perquè farem molts partits a casa quan encara ells estan de vacances a l'agost i nosaltres ja estarem corrent pel camp i jugant amb equips de primer nivell.
0: Antonio, vols fer una crida a captació de socis o no?
1: Bueno, jo sé que la gent està parlant molt per l'any que ve i la gent jo sé que haurà més socis que l'any que aquest any, no? Jo també el que volia, per acabar també ja, és que aquest dissabte que la gent vingui al camp a veure el segon equip, que és tan important com el primer, que el segon equip és tan important com el primer i està jugant la classificació per pujar de categoria. i a veure si aquest dissabte un primer municipal també, i que bueno, que continuarem i endavant.
0: Que s'ha de jugar, no? Tot i l'avantatge d'una 3.
1: Ara sí, el partit s'ha de jugar, però bueno, ho tenim bé, però que la gent baixi al camp i a disfrutar d'un altre èxit de l'Argentona.
0: Vinga, i en el cas de pujar seria
1: tercera catalana.
0: Rafa, algun consell pel segon equip?
3: Bueno, ho fan molt bé, tenen un equipàs. Jo conec a molts nanos d'aquest equip perquè els hi havia entrenat quan eren nens també, i tenen un tros d'equip per la categoria en la que estan, i portaven algun any també molt a prop de l'ascens, i l'any passat van arribar a la promoció també, i jo crec que aquest any no se'ls escaparà, i de cara al club doncs seria un èxit total, rotund, històric, que els dos amateurs, l'A i el B, pugegin la categoria el mateix any. Jo poques entitats de Catalunya crec que poden dir això. Això vol dir que el futbol amateur d'Argentona està molt, molt i molt sa, a més amb la majoria de gent de la casa, i aquest sentiment de pertinença que és una prioritat per nosaltres. I tot això també vull donar-li valor als entrenadors de la base, que tot aquell treball que fan ells després dona fruits passant els anys, dona fruit amb aquests jugadors que ara sent ja adults i amateurs doncs segueixen competint i logran èxits com han fet aquests dos equips aquest any.
1: S'està treballant molt bé, la veritat, Miquel, s'està treballant molt bé, des de la coordinació, entrenadors, des del primer equip, des de l'escoleta fins al primer equip. Jo penso que la gent no pot tindre ninguna queixa, perquè la gent que està contenta. Deixarem un club ben posicionat.
0: Hi ha eleccions a la directiva l'any que ve?
1: L'any que ve nosaltres ja tenim que plegar.
4: Farem un Florentino.
1: Nosaltres la veritat que ja és l'any que ve, és l'any que toca ja eleccions, i tenim que animar la gent també que...
0: Va, ja veurem què passa.
1: Ja, però tenim que espavilar abans, perquè si nosaltres no volem, tenim que fer alguna cosa. És que aquesta gent jove, no? Aquest any hem incorporat una persona, en Cookie, a la directiva, que també farà moltes coses i està fent coses ja, però té que entrar gent jove ja, perquè l'Argentona continua millor que està.
0: Bé, nois, no sé si voleu afegir alguna cosa més. Antoni?
2: Jo agrair el que ha fet l'Argentona aquest any amb el míster, veure la il·lusió del poble. La gent ha estat molt entusiasmada, la gent s'ha volcat, ha col·laborat molt amb el primer equip i amb el segon. Els play-offs, o sigui, la final de temporada del primer equip era un èxit, allà on anàvem i la gent que ens recolzava, i llavors pues, el segon equip, he anat al camp desplaçament de l'Alella i aquest dissabte ha passat al camp del Masnou Atlètic, i la veritat, veure desplaçat d'Argentona més de 200 persones, com era el segon dia o 250, i el primer dia a l'Alella igual eren més de 300, vull dir, veus que molta gent jove, que vol dir que estan visquent el que estem visquent nosaltres, i veure tot això pues, anima molt, i ja s'està formant per fer una grada jove, una grada que doni color als partits, tant desplaçaments a casa com a fora. S'està coent això, i bueno, si això fa pues, surt, vol dir que el poble està viu, el poble està content, està il·lusionat, veus la gent pel carrer, et felicita, et saluda. Bueno, pues aquesta felicitat ha sigut molt important per aquest any, i sobretot per mi, no? Ja amb tants anys que porto aquest club, veure això pues, ha sigut espectacular per mi part.
0: S'ha notat la venda de samarretes o no?
2: Sí, sí. També sí? Puc dir que sí. Sí,
0: fa goig,
2: sí.
0: No, veure...
2: Sí, no, veu gent bufanda, samarretes...
0: La gent pel carrer, ja només la gent que porta la samarreta del Barça, sinó sí. La samarreta de l'Argentona.
2: No. I vindo al camp el dissabte i veu gent amb samarretes de l'Argentona. Dissabte mateix allà al camp del Masnou Atlètic doncs hi havia molta gent amb samarreta de l'Argentona i bufanda. Sí, sí, això vol dir alguna cosa. Això vol dir alguna
0: cosa. I tant.
1: Algo hem fet bé.
2: Algo estem
0: clar
2: fent.
0: Clar que sí, clar que sí. La història continua.
2: Sí,
0: la
2: història esperem continua. Que continuï.
0: Escolteu, moltes gràcies per venir. M'ha fet molta il·lusió tancar la tertúlia amb vosaltres tres aquí a l'estudi.

0: que la gent ho va vivint, la gent ho va vivint.
1: I això, doncs, a partir del setembre, tot i no estar aquí, no, amb aquesta aturada, ho seguiré des de prop i espero que comenceu molt bé la temporada. La que em reenganxi ja us atraparé, que em vingueu a explicar com va tot plegat.
2: Moltes gràcies, Miquel, i que vagi tot bé.
3: Gràcies per posar-nos veu tot l'any.
1: Gràcies, que vagi molt bé, bon estiu.
3: Igualment.

0: Doncs què? Quina pel·li anem a veure?
1: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
2: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Els teus pares són dependents i l'administració no t'ofereix cap recurs? No reps resposta de l'administració? El soroll del carrer no et deixa dormir i l'Ajuntament no actua? La síndica de Greuges de Catalunya defensa els teus drets davant de l'administració. S'hi pot adreçar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva nacionalitat i edat, i també empreses i associacions. Resol queixes i consultes d'àmbits com salut, habitatge, educació, i t'hi pots adreçar via web, telèfon o presencialment. Queixa't. Transforma. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Aquest estiu, compra prop i arriba lluny.

Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a

0: cada matí Tic-Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño. That's right.
1: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
2: Que vingui algú.

0: Ampules, tots del migdia. El Papa Lleó XIV critica la crispació política i la desqualificació permanent de l'adversari des del Congrés en la primera intervenció d'un papa a les Corts. El pontífex també ha condemnat l'avortament i l'eutanàsia i ha fet una crida a la pau i a l'acollida d'immigrants. Un discurs de mitja hora que ha acabat amb una ovació dels assistents. Trump emplaça Israel i l'Iran a aturar de forma immediata els atacs, els primers des de l'entrada en vigor de l'alto el foc a l'abril. Els rebels hutis del Iemen, alineats amb l'Iran, s'han sumat a l'escalada amb un atac contra Israel. L'Iran fa responsable els Estats Units de l'increment de les hostilitats. Això mentre Trump demana contenció a Netanyahu, de moment sense resultats, i demana a l'Iran que accepti un acord per acabar amb el conflicte. La Unió Europea reclama una desescalada immediata. El president xinès Xi Jinping ha aterrat a Corea del Nord en una visita poc habitual, la seva primera visita a Pyongyang en gairebé 7 anys. Xi es reunirà amb el líder nord-coreà Kim Jong-un. Incertesa i recompte freca al Perú, amb el 85% dels vots escrutats imposa la candidatura de la dreta, Keiko Fujimori, per poc més d'un 2%. Algunes projeccions, però, vaticinen la victòria final del candidat d'esquerres, Roberto Sánchez. Catalunya lidera Europa i Amèrica un assaig clínic innovador per frenar els símptomes de l'Alzheimer en fases inicials. Consisteix en una intervenció quirúrgica poc invasiva per drenar el líquid del cervell que causa aquesta demència. La consellera d'Interior anuncia una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per estudiar la possibilitat de reforçar la vigilància a la zona franca després d'un nou tiroteig mortal. Núria Parlon també planteja la voluntat d'endurir la legislació en relació amb les armes de foc. El govern invertirà 28 milions fins al 2029 en més de 400 actuacions per arreglar camins rurals. Un pla plurianual que en 4 anys ho posarà a abordar 419 actuacions de 300 ajuntaments i consells comarcals. Tot i això, el pressupost ha quedat curt per cobrir totes les peticions dels ajuntaments i un 20% han quedat excloses. I avui arriba a Disney Plus la sèrie que va guanyar l'últim festival de la sèrie de Cannes, Alice i Steve. Entre les estrenes més destacades a les plataformes de streaming també hi trobem l'última temporada de El Immortal o El Juego de l'Assassino.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Demà arrenquen les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet amb la presència de dos equips catalans. Demà començarà el Palau Blaugrana, la primera entre el Barça i el Tenerife, i demà passat dimecres la segona entre el València i el Joventut, que ahir va eliminar el Baskonia. Florentino Pérez guanya les eleccions a la presidència del Real Madrid i continuarà dirigint el Club Blanc després d'aconseguir el 65% dels vots per un 35% de l'altre candidat, Enrique Riquelme. El Madrid té previst fer oficial també en les pròximes hores el fitxatge de José Mourinho.
0: I el temps tarda de sol a l'oest i al sud del país, nuvolades a punts del terç nord i algun ruixat local Pirineu. Al Pirineu, la temperatura puja una mica més, uns 2 o 3 graus respecte a ahir. Demà el termòmetre perdrà el que guanyi avui.
1: Trescat Info.

0: acompanya.
1: Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
0: Xarxa, compra i descobreix
2: Catalunya!
3: Mira aquest iaio tot tatuat. Però on va?
4: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
5: Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
6: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
7: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
6: Diputació de Barcelona.
8: Doncs què? Quina pel·li anem a veure?
9: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
10: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, trobem-ho en català. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
11: La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

Hola, hola, què tal? Soc en Jordi Ninus i vull enviar una salutació a tots els oients del Tic Tac de Ràdio Argentona amb Miquel Carabaño. Ei, molts petons, molta música. Adeu, adeu!

És la música de Tasmin Archer i amb ella anem posant el boni final a només 12 minuts per l'una del migdia. Un matí en el que hem estat acompanyats de l'Oriol Marfà, també de Carola Ortiz. Amb ells dos hem parlat del recital, presentació, cert, d'aquest diumenge al Viver d'Argentona. Hem fet el final de temporada de la tertúlia esportiva amb Antoni Rabassa, Antonio Gómez i Rafa Garro. Amb ells tres hem parlat de com estan confeccionant la temporada vinent. Doncs res, jo ho deixo aquí. Me'n vaig a buscar l'ombreta, que aquí a l'estudi, amb tanta màquina desprenent calor i tot tancat, crec que s'ha convertit això en una petita sauna. Doncs res, busqueu la fresca. I aneu per l'ombra de cara a les pròximes hores. Que tingueu molt bona tarda i jo crec que em posaré sota la palmera. Amb en Pep Lladó. Gràcies per ser-hi. Fins demà a les 10. Adéu-siau.

0: matí de 10 a 1 del migdia. Tic-tac, presentat per Miquel Carabaño.
1: Ràdio Argentona.
2: Allò que et sona bé.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM.
3: M'hauria agradat viure en una masia perduda entre alzines i pins vora el mar. Allà a l'Empordà, amb una barca petita per sortir a pescar, m'hauria agradat. M'hauria agradat que per aquella finestra mai hagués pogut veure aquell cotxe daurat frenar massa tard.

La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, 104.6 FM.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: crispació política en un discurs inèdit al Congrés dels Diputats. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Missatges clars i directes, però també molt espai per poder llegir entre línies en el discurs del Papa Lleó XIV aquest matí al Congrés com a cap d'estat del Vaticà, Joan Botà.
2: El pontífex ha arrencat defensant el dret a la vida tal com l'entén l'Església davant una cambra que ha aprovat els drets a l'eutanàsia i l'avortament. Ha defensat l'acollida dels immigrants en ple procés de regularització extraordinària i ha criticat el rearmament del món en un discurs en què ha enaltit la llengua castellana sense fer cap referència a la resta de llengües cooficials.

0: sortirà en renou pel poc pes del català en la visita del Papa a Catalunya demà i demà passat.
1: Connectem amb el Congrés, Dani Sainz de Aja i Paula Brujats.
2: Lleó XIV ha fixat la seva posició sobre alguns dels temes que marquen l'agenda política espanyola. Per una banda, ha defensat l'acollida i la integració de les persones migrants i ha deixat clara la seva aposta per la pau i en contra de les polítiques belicistes. De l'altra, ha reclamat protegir la vida, ha dit, des de la concepció a l'ocàs i ha fet un toc d'atenció a tota la classe política quan ha demanat rebaixar el to.
3: És urgent construir una cultura de la reciprocitat. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario.
4: Doncs com a mínim avui els diputats sí que han fet cas al Papa, han aparcat l'enfrontament i s'ha vist un aplaudiment unànime i inèdit de totes les bancades. Tothom es fa seu al discurs del pontífex, el govern espanyol i el PP creuen que avalen les seves polítiques. En canvi, Junts i Esquerra han marcat diferències a favor del català i en contra de PP i Vox.
5: La defensa de la dignitat humana.
6: Suscribir des de la primera a la última de sus palabras.
7: Parlar la llengua de la terra que t'acull és un meravellós acte de respecte.
8: Han aplaudit un discurso que aquí setmana a setmana apeten.
1: Al Catalunya Migdia d'avui ens fixarem en els preparatius de cara a demà, quan el Papa arribarà a Catalunya, i en les afectacions que ja hi ha sobretot a la ciutat de Barcelona.
0: Abans aquesta tarda, Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals al si de l'Església. Al matí el pontífex ha demanat a l'Església espanyola escoltar i reparar les víctimes. En aquest context, Miquel Hurtado, pioner en la denúncia d'abusos a Montserrat, lamenta.
9: Prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes, que tenim un perfil públic i que li podem fer preguntes incòmodes.
1: Però visita del Papa a banda, l'altre gran tema del dia és la guerra a l'Orient Mitjà. L'Iran dona per acabada l'escalada de les últimes hores amb Israel, en què tots dos països s'han atacat mútuament. Jerusalem, Jordi Brascó.
10: Un intercanvi d'atacs que va començar ahir a la tarda i que s'ha allargat fins aquest matí, en què tant l'Iran com Israel han demostrat que no toleraran que es creuin certes línies vermelles, malgrat això posi en perill l'alto el foc vigent i vagi en contra de la voluntat de Donald Trump.
1: Un estudi clínic innovador, però encara en fase molt incipient, sobre l'Alzheimer, liderat des de Catalunya, busca aturar els símptomes de la malaltia en fases inicials. Badalona, Mònica Mas.
11: Bon dia, es tracta d'un assaig amb 10 pacients pioner a Europa i Amèrica que s'està fent a l'Hospital Germans Trias de Badalona. La cirurgia vol evitar l'acumulació de la proteïna beta-amiloide del cervell, que és la que està al darrere d'aquesta demència. Es fa un drenatge des dels ganglis del cervell fins al sistema sanguini per evitar aquesta acumulació, una operació poc invasiva i que podria arribar a frenar si es demostra l'Alzheimer.
1: I el Departament d'Interior es planteja reforçar la seguretat a la zona franca després d'un nou tiroteig mortal ahir en ple carrer, molt a prop d'on ja n'hi va haver un altre crim fa un mes.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, també apunta que...
12: No descartem treballar en una necessitat que tenim, a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
1: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
13: Bon dia.
1: El president del Madrid, Florentino Pérez, guanya les eleccions a la presidència i, per tant, podrà continuar sent el president.
13: Amb un 65% dels vots, el seu rival, Enrique Riquelme, va treure el 35% dels vots. Florentino es prepara, per tant, aquesta setmana a presentar José Mourinho com a entrenador del Madrid i explicarem al Catalunya Migdia la resta de plans de futurs esportius que té pel Club Blanc. I el Barça i la Sisa Joventut afronten aquesta setmana les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet, demà Barça-Tenerife i dimecres Penya València.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia, doncs a aquesta hora destaquem que un accident a la C63 entre Lloret de Mar i Vidreres provoca retencions d'uns 3 quilòmetres en tots dos sentits de la marxa. Es dona pas alternatiu en aquest punt. A la resta de carreteres, sense retencions destacades, tret d'alguns punts habituals a les rondes de Barcelona i a l'AP7 a Barberà, en tots dos sentits de la marxa.
1: I ens falta el temps.
15: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Com em seten la setmana? Francesc Mauri, bon dia.
16: Bon dia, bona hora. Tranquil·la, sense gaire moviment i de fet tota la setmana serà bastant tranquil·la. Aquesta tarda potser algun ruixadet al Pirineu, demà la tarda més ruixats al Pirineu, dimecres però sobretot dijous i divendres marxarien gairebé del tot, sempre bastant sol a molts indrets, sobretot de la costa, i la setmana l'encetem amb un augment de la temperatura que perdrem de cara a demà, però que el tornarem a recuperar a l'acabar la setmana.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
16: Bon dia.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. Avui el Congrés dels Diputats s'ha sentit això per primera vegada.
3: Señoras y señores, vengo ante todos ustedes como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Católica.
1: Per primera vegada un papa s'ha adreçat al conjunt de la classe política espanyola. Lleó XIV no ha deixat passar l'ocasió per fer una crida a rebaixar la crispació política. Però el pontífex ha anat molt més enllà. Ha deixat clara la posició del Vaticà i de l'Església Catòlica en molts dels temes que es debaten en aquesta cambra. Ha criticat l'avortament, també l'eutanàsia. Ha defensat, en canvi, la regularització dels migrants i s'ha pronunciat en contra del rearmament. Anem al Congrés dels Diputats. Dani Saideaja, bon dia.
2: Bon dia, Òscar.
1: Quins són els missatges més destacats que ha fet el papa en el seu discurs?
2: Doncs si dissabte només arriba a Madrid, el papa ja va alertar contra els populismes i la polarització, avui Lleó XIV ha aprofitat que tenia davant diputats i senadors per demanar-los que rebaixin el to de la discussió política.
3: La pluralitat política no debería degenerar en descalificació permanente del adversario. La firmeza no exige desprecio. La discrepància no conlleva humiliación.
2: En el seu discurs, el papa ha tingut missatges que tant es poden llegir com un aval o com una crítica a banda i banda de l'hemicicle. Per una banda, s'ha referit al drama migratori, ha demanat dignitat i una acollida amb garanties d'integració.
3: Por ello, es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran.
2: També ha defensat la pau com a exigència moral i ha carregat contra les polítiques belicistes.
3: Preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional.
2: I per l'altra banda, el papa s'ha pronunciat clarament en contra del dret a l'avortament i a l'eutanàsia, el que ha anomenat cultura del descart.
3: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
2: Lleó XIV ha estat rebut al Congrés amb els honors d'un cap d'estat com a líder que és de la ciutat del Vaticà. Era la primera vegada que un pontífex trepitjava l'hemicicle i va ser una petició directa de Robert Prevost enmig d'una agenda molt atapeïda del seu viatge de 7 dies a l'estat espanyol.
1: Bé, doncs, tot i que el papa, com hem sentit, ha repartit contra tothom, la resposta de l'hemicicle ha estat unànime. Més de 7 minuts d'aplaudiments, aquests que sentim, dels aplaudiments més llargs que es recorden al Congrés dels Diputats, en una imatge inèdita d'un congrés que per un matí ha aparcat la discussió política. Han estat 50 minuts de pau entre els diputats. Seguim el congrés ara, però, amb la Paula Brujats. Paula, bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia.
1: I a la sortida, tots els grups polítics s'han fet seu el discurs de Lleó XIV i ningú s'ha sentit interpel·lat per les crítiques que ha fet el papa, no?
4: Sí, podríem dir que avui tot ha estat inèdit, des del convidat fins a la reacció unànime dels grups. És clar que hi ha matisos, però tothom ara porta el discurs del papa cap al seu terreny i s'agafa on li convé. El primer, el govern espanyol, que ho llegeix com un aval del Vaticà a les seves polítiques.
5: En los dos grandes debates, la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
4: El ministre Bolaños, que minimitzava el discurs de Lleó XIV contra l'avortament i l'eutanàsia, que és on s'agafa justament el líder del PP per alinear-se amb el papa.
6: Sí, yo lo único que puedo es suscribir desde la primera a la última de sus palabras. Acredita que el papa tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones.
4: I fins i tot Vox, els més incòmodes amb el missatge social del papa, avui venen que estan alineats.
17: Se distingue perfectamente entre el discurso y la política práctica. A mí, de hecho, me gusta la política migratoria del Estado Vaticano. Si uno entra ilegalmente o con violencia, pues tiene multa, tiene cárcel.
4: De fet, han estat els diputats de Vox i del Partit Popular els que han allargat l'aplaudiment dins l'hemicicle en un gest hipòcrita, segons el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.
8: Que han aplaudit un discurso que aquí semana a semana abuchean y vetan con sus votos. Un discurso que habla de bien común y que sanciona a aquellos que dicen que alguien porque viene de fuera es menos.
4: I al moment reivindicatiu del matí l'ha protagonitzat Junts per Catalunya. Míriam Nogueras ha aprofitat la salutació al Papa per demanar-li, en anglès, que faci servir el català durant la seva visita a Catalunya.
7: Parlar la llengua de la terra que t'acull és, considerem, un meravellós acte de respecte i d'amor, i li hem desitjat que gaudeixi molt la visita a la nostra nació, a Catalunya.
4: Conscients que era una cita històrica, avui tothom ha volgut ser a la foto, excepte els diputats de Podem i el BNG que han plantat el pontífex. Tampoc han vingut al Congrés els expresidents Zapatero, imputat, i Felipe González. José María Aznar sí que hi era, però ha marxat a l'inici del discurs del Papa, al·legant que tenia un viatge, i Mariano Rajoy sí que s'ha quedat fins al final. De fet, li ha tocat seure al costat del president Salvador Illa.
1: Bé, doncs, a banda d'aquest discurs al Congrés dels Diputats, el Papa ha fet més coses avui a Madrid. Per exemple, ha demanat als bisbes espanyols que s'escoltin les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església i que reparin els danys provocats. Ho ha dit des de la seu de la Conferència Episcopal poc abans de trobar-se amb víctimes de pederàstia. Algunes associacions, però, denuncien que s'ha exclòs les veus més crítiques, Marriera.
18: Sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, el pontífex ha demanat a la plana major de l'Església espanyola prevenció i canvis per acabar, diu, amb aquesta plaga.
3: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado. Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación.
18: A la tarda es reuniran víctimes d'abusos sexuals en una trobada privada. Algunes associacions de supervivents s'han concentrat davant l'anunciatura per demanar que també s'escoltin les veus més crítiques. És el cas del primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, Miquel Hurtado.
9: Prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan tractant el seu trauma en privat, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes, que tenim un perfil públic, que denunciem en els mitjans de comunicació la mala gestió dels casos de l'Església i que li podem fer preguntes incòmodes.
18: A més, denuncien que el govern espanyol manté en un calaix la llei perquè els delictes de pederàstia no prescriguin.
1: Bé, doncs el Papa, que continuarà avui amb la seva agenda a Madrid, també demà, però demà a mig matí, arribarà a Catalunya, a Barcelona. I el desplegament de seguretat per rebre'l ja es fa notar en alguns punts de Barcelona. Des d'aquest matí hi ha restriccions per estacionar a l'entorn de l'Estadi Olímpic i també a Ciutat Vella. També s'han col·locat algunes tanques que compliquen el pas de vianants i que causen molèsties a botiguers i a veïns, Miquel Jarque.
19: El dispositiu està en marxa i es nota perquè hi ha més patrulles uniformades que circulen a peu i també en moto. Al Palau Episcopal, on dormirà el Papa Lleó, s'estan instal·lant càmeres exteriors per reforçar la seguretat. A la plaça de la catedral hi ha una estesa considerable de tangues pendents de col·locar. La Maria és veïna del barri i treballa a la farmàcia, precisament de la plaça de Sant Agustí. Les restriccions l'afecten de ple.
20: Bueno, puc entendre, però és un movidón que vingui el Papa. A la feina també ens causa un movidón. Treballo en una farmàcia i també per on podrem entrar, per on podrem sortir, ens agafa com a ciutadà de Barcelona, pues, molesta.
19: Entre els comerciants avui hi havia confusió perquè contra el que estava previst sí que s'ha pogut fer la càrrega i descàrrega de mercaderies. Pel que fa a les vendes, no creuen que hi hagi gaire canvis. És el que pensa la Mireia Sobirà, responsable de la cereria més antiga de la ciutat, la cereria Sobirà, al carrer Llibreteria.
21: No hem notat una venda diferent perquè vingui el Papa. No ho hem notat. Hem notat més el Primavera Sound, que hi ha molta gent de fora que ens ve a comprar, que no pel Papa.
19: I entremig de tot això, turistes, guies i veïns que esperen que amb el pas de les hores les molèsties vagin a més a mesura que es vagin incrementant també les restriccions del dispositiu al bus.
1: Però atenció també si sou barcelonins, perquè també han començat les restriccions a la mobilitat per aquesta visita papal. Des d'aquest matí hi ha restriccions de trànsit i d'estacionament al voltant de la catedral i de l'anella olímpica de Montjuïc, Joan Garcia.
22: Dimecres serà el dia fort, es tallarà tot el carrer Rosselló des de Diagonal fins a la Pan i tots els carrers que travessen en aquest tram. També es tancarà el quadrat de carrers al voltant de la Sagrada Família i només es podrà arribar a Montserrat amb cremallera o aeri i amb reserva prèvia. Es reforça tot el transport públic, es canvien algunes parades de busos interurbans i es tanca el bicing de les zones més pròximes als actes.
1: És un quart de tres de la tarda. A la segona hora del Catalunya Migdia analitzarem més coses del que ha dit el papa avui en el seu discurs al Congrés. Però a l'actualitat del dia no només hi ha papa. Quan falten menys de 24 hores pels exàmens de selectivitat, el Departament de Recerca i Universitats diu ara que no reforçarà el personal dels tribunals on es fan les proves. Aquest any la selectivitat coincideix amb unes circumstàncies excepcionals. No només aquesta visita del papa que us hem estat explicant, sinó que també demà hi ha una nova jornada de vaga al sector educatiu, on també estan convocats els 2.400 professors que formen part precisament dels tribunals de la selectivitat, Sara Canyete.
0: Sí, el Departament diu que després de valorar la situació han decidit no buscar personal extra. Els sindicats han endarrerit les protestes per no afectar l'inici dels exàmens i alguns fins i tot han fet una crida a no perjudicar els estudiants. I també el govern que insisteix que l'entrada i sortida de les proves i els actes del papa no coincideixen, però demanen als estudiants, això sí, que es desplacin amb més temps. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats i són declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta, no?
0: Demà, més de 45.000 alumnes comencen aquestes proves, una xifra rècord i que creix per cinquè any consecutiu. El model d'examen no canvia respecte al curs passat i tampoc els criteris de correcció que s'indicaran a l'inici de cada prova. Entre les novetats es farà una prova pilot de control aleatori amb detectors de dispositius electrònics com mòbils o rellotges intel·ligents per evitar que els estudiants copiïn.
1: I anem ara a la informació internacional. Israel i l'Iran s'han intercanviat atacs per primera vegada des de l'inici de l'alto el foc al mes d'abril, en una escalada de la tensió a l'Orient Mitjà que es produeix just quan es compleixen 100 dies des que va començar la guerra i que posa a prova els intents recents de Donald Trump de posar fi a aquest conflicte. Després d'unes hores de bombardejos, l'Iran assegura que ha acabat els seus atacs contra Israel. El règim de Teheran ha fet responsable als Estats Units de l'increment de les hostilitats. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
11: Bon dia. De moment, i si no hi ha cap novetat en les properes hores, tot apunta a que el que d'entrada podia semblar la represa de la guerra total a l'Orient Mitjà quedarà en una demostració de força per part tant de l'Iran com d'Israel, que en aquestes últimes hores han volgut deixar clar on són les seves línies vermelles. El llançament d'una vintena de míssils per part del règim iranià a diferents punts d'Israel ha estat respost amb una operació a gran escala contra infraestructura militar i energètica per part de l'exèrcit israelià. Prèviament, ahir, l'atac d'Israel a Beirut havia activat la represàlia que l'Iran portava anunciant feia temps, i aquest és segurament un dels grans dubtes que deixen les últimes hores. Estem davant d'un nou escenari en què cada atac israelià a la capital del Líban serà contestat amb míssils iranians cap a Israel, i si és així, com pot aguantar un alto el foc de per si ja tan difícil de mantenir? Per aquest motiu, des del règim iranià reclamen a Donald Trump que hi posi de la seva part. Ismail Vajai és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran.
23: El que és important per a nosaltres és que s'estableixi la responsabilitat dels Estats Units com a part de l'acord d'alto el foc del 8 d'abril.
11: De fet, ahir Donald Trump va assegurar que demanaria a Netanyahu que no ataqués l'Iran, però el primer ministre israelià és en any electoral i no respondre a un atac amb míssils al seu propi territori hagués estat una sorpresa. Les relacions entre els dos líders, teòrics aliats, es presenta tan inestable com la treva.
1: I precisament Donald Trump ha urgit tant l'Iran com Israel que es deixin d'atacar immediatament. I malgrat l'escalada en la tensió de les últimes hores, ha defensat que les negociacions finals per la pau estan en marxa i que s'haurien de moure ràpid. El president dels Estats Units va intentar ahir, sense èxit, convèncer Netanyahu perquè no reprengués els atacs. Washington, Oriol Serra, bon dia.
24: Bon dia. Al president dels Estats Units se li compliquen cada cop més les coses a la guerra de l'Iran, sobretot perquè el seu principal aliat, Israel, no obeeix les seves directrius. En primer lloc, no bombardejar el Líban i tot seguit no atacar l'Iran. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, però, ha mantingut els atacs contra ambdós països malgrat les demandes de Trump. Amb l'escalada de la guerra, Donald Trump ja no té l'argument d'una treva fràgil que ha anat prorrogant mentre l'Iran no acceptava les condicions dels acords proposats per Washington. Hores d'ara, tant l'Iran com Israel han senyalitzat una aturada de la tongada de bombardejos de les últimes hores. Això podria donar oxigen a l'administració Trump, però podria ser això un recés d'unes hores.
1: Passant 20 minuts de les dues, encara en informació internacional, recepció al president xinès Xi Jinping amb gran pompa a Corea del Nord, on no hi anava des de fa gairebé 7 anys. El règim nord-coreà aspira a consolidar la relació imprescindible per fer front a les pressions de Washington sobre el seu programa nuclear. En la seva arribada a Corea, Xi s'ha declarat a punt per portar les relacions a un nou nivell. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
12: Bon dia. Kim Jong-un ha rebut Xi Jinping a peu d'escaleta a l'aeroport.
13: Xi Jinping zouxia qianti, hong Kim Jong-un qinxie guoshou wenhongjun.
12: Guàrdia d'honor, criatures amb poms de flors aclamant el president xinès a la plaça central de Pyongyang, engalanada per a les grans ocasions, inclosos dos retrats simètrics de tots dos líders. Màxims honors per al gran protector i aliat històric de Pyongyang, la Xina, que amb aquesta visita mira de recuperar ascendent sobre Kim Jong-un, perquè el líder nord-coreà els últims anys s'ha acostat a Moscou, motiu de preocupació per a Pequín. Va enviar soldats nord-coreans a combatre el front d'Ucraïna a canvi de cooperació militar russa, també armament a canvi de combustible, però una eventual pau a Ucraïna podria fer que la relació amb Moscou deixés de tenir rèdits. Recuperar una aliança fluida amb Pequín és el que li convé ara a Kim Jong-un. Xi ha parlat a Pyongyang de portar la relació a nous cims, de més comerç i més intercanvis, a una coordinació estratègica. El president xinès tampoc li entusiasma el programa nuclear nord-coreà, que a Tòquio li serveix de justificació per a rearmar-se.
1: I al Perú, freca freca electoral en el recompte de la segona volta de les eleccions presidencials. Amb el 90% escrutat, la dretana Keiki Fujimori avança per menys d'un punt al candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez. Però bona part dels vots que queden són de la zona rural i, per tant, es podria capgirar aquest resultat. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
14: Acabades les presidencials peruanes, eufòria entre el fujimorisme. Una primera enquesta a peu d'urna donava la victòria a la candidata conservadora Keiko Fujimori, però també ja vaticinava una lluita cos a cos, vot a vot, mil·límetre a mil·límetre, contra el candidat progressista Roberto Sánchez. Eufòria que durava poc, 4 hores més tard, cop de timó i sorpresa per un nou recompte ràpid d'actes oficials electorals que al Perú se'l considera molt fiable. Amb un aparent empat tècnic, qui celebrava però sense esperar ja quasi com a nou president del Perú, era Sánchez, mentre Fujimori demanava paciència, calma i serenitat fins a escrutar-se, deia, el 100% dels vots.
15: Hay una ventaja importante que reafirma la voluntad del pueblo que quiere democracia y justicia.
16: Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda. Por tal razón, serán días largos hasta conocerlo.
14: El vot urbà al Perú és fujimorista, clarament per majoria, però el del món rural i d'una bona part de les zones allunyades de Lima, la capital del Perú, és progressista. Un país fragmentat entre realitats econòmiques, socials i ideològiques ben diferents. Caldrà esperar, doncs, dies o setmanes per saber qui serà el proper president o presidenta del Perú.
1: I a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida continuem amb més coses.
25: Catalunya migdia.
26: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
27: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
28: Però tu en saps d'anar amb moto?
27: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
28: I què?
27: Que em vaig trencar una cama.
28: Apa!
27: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
29: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
30: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, La Salle Campus Barcelona.
31: La casa nostra,
2: ja és casa teva.
3: Que bé, que bé.
2: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
4: Tranquils, que no ens avorrirem.
2: La casa nostra. Avui, estrena de la segona temporada a la plataforma 3Cat. I aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
5: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
6: Catalunya migdia.
1: D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Recta final del judici contra David Sánchez, el germà de Pedro Sánchez. Les 7 acusacions presenten avui els informes finals i insisteixen que el lloc de feina de la Diputació de Badajoz va ser fet a mida, era innecessari i que va ser una decisió política per fabricar una plaça al germà de Sánchez. Són les últimes hores d'un judici que quedarà vist per sentència probablement demà. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
7: Bon dia. Les acusacions no es mouen ni un mil·límetre i sostenen que la Diputació de Badajoz va fer un vestit a mida per contractar David Sánchez. Qualifiquen el procés de farsa i acusen els implicats de fer el paperot per donar aparença de legalitat al procés. És la tesi de José María Bueno, de Manos Limpias.
8: Estamos ante un puesto innecesario, no pedido por nadie en la Diputación, que los mismos creadores no saben ni para qué sirve. Y además este puesto tenía un dueño absoluto desde antes de que se sacara l'oferta pública d'empleo, que era el hermanísimo.
7: Bueno, repit que el procés va arrencar per una querella del seu pseudo-sindicat amb retalls de premsa i ha carregat contra la Fiscalia per no acusar. L'advocat del PP ha denunciat pressions, Alberto Durán.
9: Este procedimiento ha tratado de ser torpedeado por tierra, mar y aire.
7: I ha afirmat que la plaça es va crear per ordre directe de Pedro Sánchez.
9: Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
7: Després vindrà el contrapunt dels informes de les 11 defenses i també la Fiscalia. El Tribunal no ha permès avui a la defensa de David Sánchez tornar-lo a interrogar. El seu advocat ho ha demanat, ja que inicialment no li va preguntar sobre l'accés a la Diputació perquè els fets estaven prescrits. Les acusacions, però, van demanar nous delictes per aquells fets, a davant de 3 a 6 anys la petició de presó.
1: Per cert, coincidint amb aquesta recta final del judici al germà de Pedro Sánchez, el jutge del cas Leire cita a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. La interrogarà el dia 10 de juliol per una conversa de WhatsApp en què l'exmilitant socialista parla de reconduir els atacs al president i donar el tomb a la situació. Ho havia demanat divendres la Fiscalia Anticorrupció. El jutge Santiago Pedraz també imputa l'advocada Letícia de la Hoz, a qui s'investiga per un presumpte intent de suborn a Carmen Pano, l'empresària que va dir durant el davant del tribunal del cas Mascaretes que havia portat 90.000 euros a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid. I tornem a Catalunya perquè aquí, amb l'Hospital de Can Ruti al capdavant, prova la seguretat d'una cirurgia pionera a Europa i Amèrica que podria frenar l'Alzheimer en estadis inicials. Es tracta d'un assaig clínic amb 10 pacients. Mònica Mas, bon dia.
17: Bon dia.
1: En què consisteix aquest assaig?
17: Doncs mira, un dels detonants de l'Alzheimer és l'acumulació de la proteïna beta-amiloide al cervell perquè, amb l'edat, alguns ganglis linfàtics deixen de funcionar i s'acumulen residus d'aquesta proteïna que acaba danyant les neurones. La doctora Carmen Higueras, cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias, explica que l'operació consisteix a ajudar a drenar aquest líquid cerebral cap al sistema sanguini.
18: Quan estem segurs que aquest gangli és actiu, llavors fem una sutura a una petita vena del coll. Això fa que aquest líquid se'n vagi directament al sistema venós. És una intervenció molt exigent tècnicament, però és poc invasiva pel pacient.
17: L'assaig va dirigit a pacients amb Alzheimer en fases inicials, però que ja comencen a manifestar deteriorament cognitiu. La Maria és la germana de l'Antonio Reyes, de 67 anys, un dels dos pacients operats amb aquesta tècnica.
28: Antes no se le entendía lo que hablaba, y ahora puedes tener una conversación con él como antes no podías tener. Escribir, se lo había olvidado de escribir, ahora escribe su nombre, ahí poco a poco, no es de que sí, que hace 3 meses nada más.
17: Els germans Trias ara s'estan seleccionant ja el tercer i el quart pacient per sotmetre'ls a aquesta nova tècnica. Els primers estudis clínics, que s'han fet principalment a la Xina, han mostrat resultats preliminars prometedors amb millores en paràmetres cognitius i biomarcadors.
1: Pràcticament 2:15 de la tarda, el Departament d'Interior es planteja reforçar la seguretat a la zona franca a Barcelona després de l'assassinat ahir a trets d'un home al ple carrer. És el segon crim d'aquestes característiques al mateix carrer en menys d'un mes. La consellera també proposa endurir la legislació que regula les armes de foc. Santa Coloma de Gramenet, David Àngela.
0: Els Mossos investiguen si els dos tirotejos, que podrien tenir relació amb la revenja relacionada amb el narcotràfic, estan vinculats. De fet, segons la consellera Núria Parlon, la policia contempla totes les hipòtesis. Davant d'aquests fets, Parlon abordarà la situació amb l'Ajuntament de Barcelona per reforçar la vigilància en aquesta zona i també valorarà l'enduriment i l'equiparació amb Europa de la legislació pel que fa a la tinença d'armes de foc.
3: Just ara, quan passem la visita del Papa, farem una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que hem de reforçar, reforçant doncs tota l'estratègia Campai a la zona de Zona Franca, que creiem que pot ser una eina útil, i per altra banda no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
0: Ahir, cap a les 9 del vespre, al carrer Mineria de la Zona Franca, un pistoler va disparar 4 trets per l'esquena contra un home i va fugir del lloc dels fets. La víctima va morir a l'acte.
1: Més coses. El preu de l'habitatge continua encarint-se aquest any 2026, però ho fa amb una petita moderació, Jordi Canal.
4: El primer trimestre l'increment va ser del 10,5% de mitjana respecte al mateix període de l'any passat, amb tot el percentatge és lleugerament inferior als precedents. Durant els tres últims mesos del 2025, aquesta pujada va ser del 10,9%, 4 dècimes més, i la resta de trimestres de l'any passat els augments de preu van superar l'11,5%. Tot plegat són dades de l'índex de preu de l'habitatge que calcula l'Institut Espanyol d'Estadística i que permet veure les variacions del cost de l'habitatge al llarg del temps.
1: I el govern impulsa un pla pilot per restaurar i recuperar algunes plantes i corall al litoral català. Ja han començat a fer mostreig a la Costa Brava. L'horitzó està posat a l'any 2030. Tossa de Mar, Laia Claret, per què?
6: Doncs perquè és la data que ha fixat Europa perquè s'hagi actuat sobre el 30% dels hàbitats que estan degradats a Catalunya. El pla per treballar-hi s'ha batejat com a PEREMCAT i Sergi Racero és el cap de Servei de Protecció i Conservació del Medi Marí.
10: L'objectiu és establir uns indicadors de referència de quin seria l'estat òptim de conservació d'aquests hàbitats. Després, establir una diagnosi de quin estat es troben. De cara a l'any 2027 ja començarem doncs, a definir quins són els impactes i pressions que tenen aquests hàbitats i quines accions s'ha de fer.
6: El pla se centra en quatre ecosistemes per la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques. Són els que detalla Júlia Costa, coordinadora del projecte PEREMCAT.
11: Els fanerògames, o sigui, els fons de posidònia, tot això que són plantes marines. Els segons són macroalgues, els boscs de macroalgues. Després també tenim els fons de crapissà o rodòlit. I l'últim és el fons de coralligen.
6: La inversió és de 3 milions d'euros.
1: Passen gairebé 3 minuts a 2:15. Fem una pausa i de seguida la cultura.
25: Catalunya migdia.
19: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
20: Ocasión Plus.
21: Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
2: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
2: Ets una genocida del temps.
3: La millor hora del dia.
0: Catalunya migdia.
4: I comencem la cultura amb un clàssic de l'estiu. Set espectacles internacionals formen la segona edició del Flash de Tardor, la proposta barcelonina del Temporada Alta. L'objectiu és presentar peces potents i variades del teatre europeu i llatinoamericà que es podran veure entre el 16 i el 29 d'octubre. Barcelona, Valeria Obereda.
5: El tret de sortida el donaran la italiana Mama, un retrat cru però irònic de la maternitat dirigida per Enrico Janiello, i la noruega How Romantic. Sentim Narcís Puig, director del Temporada Alta.
6: Un espectacle amb bastants ballarins, molt energètic, d'aquests on l'esgotament físic de l'intèrpret és important per la peça.
5: Més propostes: La Santa, del lituà Óscar Skornusovas, amb una reflexió sobre el patriarcat; la comèdia Petróleo, de la companyia argentina Piel de Lava; i la brasilera Deserto, a partir de fragments de l'obra de Roberto Bolaño. També la revisió de Neva, que ara se'ns presenta com Navegar por el Neva, del xilè Guillermo Calderón.
6: Agafen el repartiment original d'aquesta obra. Han passat molts anys, han passat moltes coses, i a part de seguir explicant la història, hi ha aquesta altra capa del pas del temps i com afecten els canvis dels membres d'aquesta companyia.
5: La majoria de les obres es podran veure per primera vegada a casa nostra i també a l'estat espanyol.
4: I ara, un llibre. L'escriptor anglès establert a Catalunya, Matthew Tree, reconstrueix la figura del seu pare al llibre Gairebé tot. La troballa d'uns diaris personals van ajudar-lo a descobrir parts desconegudes d'un home que no va arribar a conèixer mai bé del tot i de qui guardava no gaires bons records. Barcelona, Montse Camps.
7: El títol Gairebé tot es refereix a que hi ha un punt que ja no pots descobrir-ho tot, però la lectura dels diaris personals del pare, escrits des del 1943 al 1954, un adolescent que va créixer en un Londres bombardejat, que va treballar de zelador, però que alhora va arribar a escriure tres novel·les, el van fer veure que aquell home que de petit l'humiliava i insultava al mateix temps i que era un home afectuós, era així per una raó.
8: Pots entendre fins i tot que una persona t'insulti i t'humili un cop que sàpigues fins a quin punt estava frustrat i trist en la seva pròpia vida.
7: Un llibre colpidor sobre les arrels que diu l'ha servit per trobar una certa pau i que espera que interpel·li el lector.
8: M'agradaria pensar que el lector tindrà la sensació també d'estar descobrint moltes coses que no coneixia. Potser coses sobre la seva pròpia vida familiar, sobre ell mateix o ella mateixa. És a dir, espero que sigui una història catàtica en aquest sentit.
7: Gairebé tot es presentarà en anglès a la Fira de Frankfurt per fer recorregut internacional.
4: I ara anem a Girona. Perquè ja s'embolica l'adjudicació de la gestió del cinema Truffaut. El col·lectiu de crítics, que l'ha gestionat durant 25 anys, ha anunciat que presentarà un recurs al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Ho fan contra la resolució que n'atorga la gestió a una empresa del Baix Camp. Girona, Núria Peraire.
9: Presenten el recurs per irregularitats en la forma de les bases, per la valoració dels projectes i perquè es perd l'esperit del servei públic, diuen, i amb el recurs el procés d'adjudicació a la nova empresa s'atura fins que el tribunal resolgui. De moment, el col·lectiu gironí manté el Truffaut obert fins que es trobi una solució pels quatre treballadors. A la Junta de Govern local es va aprovar el canvi de mans de la gestió perquè Junts i Esquerra, que té el regidor de Cultura, consideren que no hi ha més opcions legals. Guanyem, en canvi, creu que per interès general es podia aturar el procés. El vicepresident del col·lectiu de crítics de cinema de Girona, Àngel Quintana, ha llegit un comunicat on critiquen l'actuació de l'àrea.
10: També volem deixar constància que aquesta situació no s'hauria produït sense l'actuació de la regidoria i l'àrea de cultura, que ha actuat en desídia i absoluta passivitat davant dels fets exposats.
9: El Truffaut és un cinema a preus assequibles i de pel·lícules en versió original.
4: I no deixem l'audiovisual, ara però, a la petita pantalla. Alice i Steve, la sèrie que va guanyar l'últim festival de sèries de Cannes, arriba avui a Disney Plus. És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb la segona temporada de La Casa Nostra a 3CAT, Marc Garriga.
1: Alice i Steve no només es van dur l'abril passat el premi a millor sèrie a Cannes Série, sinó també el de millor repartiment i el premi del jurat jove. Narra el d'alta baix que viu una dona quan veu que el seu millor amic comença a sortir amb la seva filla de 26 anys. Evidentment intentarà boicotejar la relació, però només aconseguirà que el seu amic es converteixi en el seu pitjor enemic. També s'estrena la sèrie Todos Nuestros Años a Prime Video dimecres, un drama romàntic juvenil estiuenc sobre primers amors basat en un llibre que es va convertir en supervendes gràcies a TikTok. I avui mateix arriben nous capítols de La Casa Nostra, la sitcom clàssica amb tocs de comèdia romàntica de 3CAT, dirigida per Dani de la Orden. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a plataformes, destaquen Esquadrón Letal a Movistar Plus a partir d'avui, un thriller d'acció policial protagonitzat per Jackie Chan, i Por encima de tu cadàver, dimecres a Prime Video, el remake d'un film que va causar furor a Sitges fa 5 anys, la noruega El viaje, una comèdia negra salvatge sobre una parella que ja no se suporta.
4: I més cine.
11: Es día de cine, hoy vamos al lugar.
4: Perquè torna la festa del cinema amb entrades a 3,50 € des d'avui i fins dijous, Montse Mas.
12: Més de 50 cinemes catalans participen en aquesta edició que, a més d'oferir cinema a preu reduït, aposta pel talent jove català amb un espot oficial inèdit, un musical d'homenatge al cinema clàssic fet pels alumnes de l'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. Des de l'organització recorden que les entrades a 3,50 € es poden comprar directament a la taquilla i que les sessions en 3D o sales especials poden tenir suplement.
0: Catalunya migdia.
4: Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
13: Bona tarda.
4: Amb la victòria a les eleccions del Madrid de Florentino Pérez.
13: No hi ha hagut gran sorpresa. Florentino seguirà sent el president del Real Madrid, tot i que Riquelme ha pessigat.
14: Aquí sigo. Los socios me conocen, aquí estoy para defender al Real Madrid. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
15: Esto para nosotros no es el final, esto es el principio. Hemos parado la venta del club. Y que sepa el madridismo y los socios del Real Madrid que van a seguir pudiendo ir al menos cada 4 años a votar a las urnas como hoy han decidido.
13: Florentino Pérez ha començat el 6è mandat consecutiu a la presidència del Madrid i Enrique Riquelme en només 2 setmanes de campanya ha aconseguit el 35% dels vots a les eleccions d'ahir. El president del Madrid treu ferro, el terç de socis que no l'han votat i ja s'ha posat a treballar amb un munt de carpetes pendents. Marcos García.
16: Sobretot l'entrenador. Caldrà veure quan anuncia el Madrid Mourinho. Ahir Florentino hi va insistir, el portuguès va confirmar que accepta l'encàrrec.
14: Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
17: Sí, por supuesto.
16: José Mourinho té previst viatjar demà cap a la capital de l'estat després d'un període breu de vacances. Abans de desplaçar-se cap a Madrid, Mou ja ha donat l'okay a renovar Rüdiger i ha donat també el vistiplau als fitxatges de Konaté i Dumfries. A més, està pendent del Galàctic, pel qual Florentino vol oferir 150 milions d'euros. Va dir que seria a partir de demà. Doncs el president blanc està impressionat amb Olís, del Bayern. Els bavaresos no volen ni sentir-ne parlar de deixar marxar el francès. També li agraden a Florentino Vitinha i João Neves del PSG i persones ben connectades amb el president del Madrid ens diuen aquest migdia que no descartem un nom sorpresa, un nom que no hagi sonat encara.
13: Veurem, doncs estarem pendents de les pròximes hores a veure quin pot ser aquest nom sorpresa. Hi ha una cosa que fa pinta que no canviarà gaire, que és aquesta fixació de Florentino amb el tema Negreira.
16: Sí, és el tema més important a nivell institucional, ens diuen per a Florentino. Vol insistir amb UEFA i FIFA pel cas Negreira. L'informe de greuges que diuen a Madrid que han recopilat el Club Blanc ja està acabat i enviat a FIFA i UEFA. El Madrid vol arribar fins al final per denunciar el que consideren títols que creuen que li han pres i que li haurien de retirar al Barça. I segona qüestió que Florentino també vol afrontar, la idea de vendre un 5% del club, així que plantejarà un referèndum per fer-ho possible.
13: Bernardo Silva és un dels noms del mercat de fitxatges del Barça, juntament amb Julián Álvarez. Semblava que estava molt avançada la incorporació del portuguès però cap al Barça, però a les últimes hores hem sentit el jugador i no ha estat gaire contundent amb la seva possible arribada al club blaugrana, Ramon Salmurri.
18: No, tot el contrari. Són paraules des de la concentració de la selecció portuguesa i una mica de context per entendre-les. Bernardo Silva va boig per venir al Barça, està disposat a fer un esforç econòmic molt important per aconseguir quadrar els interessos tant del Barça com del jugador, que la seva prioritat és sí o sí vestir de blaugrana. I el Barça ha tingut alguns dubtes en aquest trajecte, però finalment, pel que sabem, el Barça havia acabat donant el sí. Almenys era l'última informació. Doncs bé, declaracions de Bernardo Silva des de Portugal.
19: Tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía y no voy a hablar de un club si no he tomado mi decisión y si no estoy fichado en ese club. Entonces tengo mucho respeto por todos los equipos. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante. Y el día que tome mi decisión la vas a saber.
18: Doncs, paral·lelament a l'interès del Barça, on sí que el volen, i el volen de veritat, o el volen molt i no han dubtat en cap moment de tot aquest recorregut, és a l'Atlètic de Madrid, que és una de les altres opcions que té el futbolista damunt la taula.
13: Dos apunts més al voltant del Barça, un molt ràpid. Araújo el tenim per Barcelona avui.
18: Sí, va notar unes molèsties dijous a la sessió d'entrenament amb la selecció de l'Uruguai. Ha viatjat a Barcelona per tractar-se i mirar-se amb els seus propis especialistes. El seu entorn parla d'una petita lesió, d'una petita molèstia al bessó, però això sí, tornarà dimarts i volarà amb la selecció de l'Uruguai a la concentració ja de cara al Mundial.
13: I un d'econòmic, el Barça necessita més diners per acabar el Camp Nou, segons una informació del diari Ara.
18: I per això estudia demanar una ampliació de la finançació de l'Espai Barça. No arriba als 1.450 milions de demanats a Goldman Sachs i haurà de necessitar més diners per compensar una desviació de pressupost i poder acabar així la reforma de l'estadi i totes les instal·lacions que conformen aquesta nova distribució. Aquesta desviació se situaria entre els 300 i els 400 milions d'euros i ara la Junta Directiva del Barça estudia si demanar una assemblea extraordinària el mes de juliol per tractar aquesta qüestió o bé esperar-se a l'entrada de la nova Junta amb Joan Laporta i fer-ho a l'Assemblea Ordinària del mes d'octubre.
13: Del futbol al bàsquet. Perquè la sisa Joventut i el Barça disputaran les semifinals dels play-offs pel títol de l'ACB. El Joventut, de fet, es fa gran a la pista del Bascònia i accedeix a aquestes semifinals 3 anys després. Els badalonins, Ernest Macià, van guanyar el tercer partit ahir a la pista vitoriana.
20: Bon dia, doncs va ser una nit memorable, una tarda memorable ahir a Vitòria. El Joventut de Badalona, que amb el factor camp en contra va dominar durant pràcticament tot el partit amb un Ric Rubio magistral que va superar la millor anotació en l'època ACB, un partit en què més va moure ell sol l'equip i en què, evidentment, tots els seus companys se'n van beneficiar ahir sense la necessitat que jugadors com Cameron Hanna estiguessin tan encertats. Al final del partit, sens dubte, el gran protagonista era Ricky Rubio, uns anys després que l'any 2008 també a Vitòria hagués guanyat el seu primer gran títol en el que va ser la seva eclosió en el món del bàsquet.
21: Hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
20: També al vespre escoltàvem a Dani Miret. Tàcticament va ser un bany del tècnic català davant de Galbiati, el tècnic campió de la Copa, un equip amb jugadors d'Eurolliga que es van estavellar sistemàticament contra els sistemes del Joventut. És, per tant, la primera semifinal per a Dani Miret com a primer entrenador que ja mira a València, un rival teòricament superior.
22: És molt difícil de guanyar, però tenim possibilitats. I les possibilitats que tinguem i creurem, no sé quantes, no sé si dir-te que en tenim a 5 partits un 10%, un 20%, no ho sé. Crec que amb el cor que tenim farem el que estigui a les nostres mans i més i farem que la nostra gent estigui orgullosa d'aquest equip.
13: Doncs dimecres jugarà la Penya, el primer partit de semifinals, i demà ho farà el Barça, Ernest.
20: Aquesta setmana, doncs, Barça i Penya jugaran les semifinals a la Lliga ACB. Dimarts, dijous i dissabte al Barça. Els dos primers partits al Palau a les 8 del vespre i el tercer dissabte a Tenerife. I la Penya, dimecres, divendres i diumenge. Els dos primers partits a fora, a València, el partit de diumenge a l'Olímpic de Badalona. Sobre el Barça, aquest matí ha parlat Nicola Provítola. Ha respost una pregunta del nostre company de 3CAT, Víctor Rabanyini, sobre el seu futur, com en el cas de Satoranski, com en el cas de Vesely, com en el de Billy Hernán Gómez, que sembla ja que té un preacord amb el Baskonia. En el cas de la Provítola, sembla també que el club no li ha notificat que compta amb ell i la Provítola busca ja alternatives.
2: Intentamos hablar, pero no, así que mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs, es Tenerife y es lo mejor para el equipo.
13: I precisament com que el Barça de bàsquet juga demà al Palau Blaugrana, el Barça d'hoquei no podrà gaudir del factor pista contra l'Igualada en el cinquè i definitiu partit per decidir qui passa a la final de l'hoquei Lliga, Vilcadilla.
1: Sí, exacte. Inicialment el Barça havia previst que jugués igualment al Palau dimecres, però les finals de la Lliga d'hoquei patins començaran divendres a Riazor, al millor de 5 partits, i la federació considera que aquest Barça-Igualada s'ha de disputar demà per garantir que qui guanyi tingui temps de recuperar-se i viatjar a Galícia. De manera que finalment el partit es disputarà demà a les 7 de la tarda a Blanes, a la Selva, a 76 quilòmetres i una hora en cotxe de Barcelona. El Barça ja ha enviat un correu als socis oferint-los dues invitacions gratuïtes per anar-hi. Tot plegat després que l'Igualada guanyés els blaugranes ahir per 2-1 en el quart partit i deixés empatada la sèrie a dues victòries per cada equip. Sentim un dels golejadors de l'equip de la noia, Biel Llanes.
3: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
1: Amb aquesta victòria d'ahir de l'Igualada, doncs, tot es decidirà demà a Blanes. Qui guanyi s'enfrontarà al Liceo a la final.
13: A parlar de futbol i dels ascensos que s'estan jugant i disputant aquests dies. El Sabadell, que es va classificar divendres per la final dels play-offs per pujar a segona divisió, després d'eliminar el filial del Madrid, Biel, ja sap qui serà el seu rival.
1: Sí, serà el Zamora, que ahir va igualar el 2-0 en contra del partit d'anada contra el Villarreal B, i com que la pròrroga va acabar amb el mateix resultat, va passar a l'equip de Castella i Lleó, que va quedar més ben classificat a la Lliga regular. L'anada d'aquesta final d'ascens a segona serà dissabte a l'estadi Ruta de la Plata a les 9 del vespre i la tornada a la nova Creu Alta el divendres 19 de juny també a les 9.
13: I en canvi, per l'Europa, s'ha acabat el somni.
6: S'ha acabat tot just ara, final del partit a Balaïdos, el Celta Fortuna que ha guanyat l'Europa per 3-2.
13: Així un arrabal Francesc Ripoll ahir al Tot Gira. L'equip de Gràcia ha quedat fora dels play-offs d'ascens a segona divisió després de perdre el partit de tornada a Balaïdos contra el filial del Celta de Vigo.
1: Sí, un partit que es va decidir a la pròrroga després que al final dels 90 minuts s'arribés amb empat a 2 al marcador amb 2 de Jordi Cano, un d'ells de penal, i 2 més d'Hugo González per part dels gallecs també des dels 11 metres. El 3-2 definitiu el va fer Ángel Arcos a l'inici de la segona part de la pròrroga. Després del partit, el bigolejador dels graciencs, Jordi Cano, es mostrava abatut i orgullós a parts iguals.
23: Doncs, molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion, però per altra banda orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica, som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
13: I el Badalona jugarà la final dels play-offs d'ascens a la segona federació.
1: Sí, i això que el partit d'anada havia perdut per 4-1 al camp del Cornellà, però ahir, en el partit de tornada, es va imposar 3-0 i es va acabar classificant després d'una pròrroga sense gols per haver quedat en millor posició durant la Lliga regular. Ara s'enfrontarà el Compostela, l'anada diumenge que ve a les 5 a Terres Gallegues.
13: 7 minuts, una mica més. Si seran les 3 de la tarda, farem una pausa i després...
6: S'acaba el partit, el Barça guanya de 20, 37 a 17 al Bidassol.
13: El Barça guanya la Copa d'en Vol.
24: Catalunya migdia. Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
25: Hola.
26: Hola.
27: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà?
5: és una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
8: Sí.
7: I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
8: Molt bé.
7: Arribarem a tot?
8: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
9: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
10: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
25: Doraemon!
10: El teu gat còsmic torna a casa. El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
25: Visca! Visca!
10: Doraemon, el 15 de juny disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
25: A volar!
26: Catalunya migdia. El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
27: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
26: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
27: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Marquès amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
26: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
27: Amb la nit dels ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
26: Lleó XIV a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
27: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
27: Som 3CAT.
13: El Barça en vol guanyar la Copa i ara es prepara per la Final Four de la Champions, Sergi Camps.
28: El Barça suma la 30a Copa del Rei, la 13a consecutiva, després de passar per sobre del Bidasoa 37-17. Un parcial de 7-0 a l'inici, que els bascos marquessin el seu primer gol al minut 11, van desequilibrar la final. El pivot blaugrana Ludovic Fàbregas parla de la defensa de l'equip.
29: Hem estat molt bé a la defensa, també amb un gran Emil, i molt content per totes les sensacions d'avui. Crec que hem fet un partidàs des de l'inici fins al final i crec que això és molt important per nosaltres, per la confiança i per el que tenim la propera setmana en Colònia.
28: El proper cap de setmana la Final Four de Colònia.

0: Amb motor, Marc Márquez torna a guanyar i s'acosta a 72 punts al líder de MotoGP, Marco Bezzecchi, Dami Aguilar.
1: Ha estat un cap de setmana brillant, reservant-se quan calia, superant una caiguda per fer la pole position, sorprenent el seu rival directe a la cursa sprint de dissabte i imposant el seu criteri del pneumàtic posterior a la cursa de diumenge per guanyar. Quan va baixar de la moto va dir victòria cara, 226 dies després.
2: Siempre que hay una lesión, hay la primera semana que lo ves todo muy oscuro, ahí me siento en un columpio mirando a casa y intento entender el que solo, no hablo con nadie, pero intento entender el que necesito, siendo autocrítico y siempre siendo realista de la situación que tenemos. Entonces, lo que necesito ahora es seguir con la mentalidad de Mugello, que esta victoria no me lleve a la trampa de querer más.
1: És que tenim al davant un pilot diferent, que serà menys transparent en l'execució, que segurament no liderarà totes les sessions, només les importants, i que ens avisa que els dos caps de setmana que vindran ara seran durs. Necessita probablement 30 dies més per recuperar-se i això voldrà dir cap a l'agost. També té la sort dels campions. En una pista molt propícia, 5 rivals directes van quedar eliminats al primer revolt per un accident propi d'una taula de billar. El tro de Cervera està remuntant, encara que ell no vulgui dir-ho.
0: En tenis, Alexander Zverev guanya Roland Garros, primer títol de l'Alemanya en l'obert francès, però no exempt de polèmica, Marta García.
3: Victòria de Zverev per 3-7-2, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1 i primer títol de Roland Garros per a l'Alemany que en la Philippe Chatrier havia perdut abans la final del 2024. No és només la primera Copa dels Mosqueters per a Zverev, diabètic que conviu amb esta malaltia en l'esport d'elit, sinó que amb este triomf suma també el seu primer gran slam i ho fa en el lloc més especial per a ell. This court
4: is so special. Aquesta pista és molt especial per mi i ho és de moltes maneres. Aquí he viscut els millors moments de la meva vida, però també hi he viscut els pitjors. Encara recordo estar en aquella cantonada fa 4 anys amb 4 trencaments de lligament i 2 fractures d'os. Vaig perdre la semifinal fa 2 anys, però avui finalment tinc un final feliç. Així que moltes gràcies a tota l'afició. Thank you very much to the
3: crowd. És curiós que, malgrat lo destacat del títol, no haja sigut portada principal en l'equip, diari esportiu per excel·lència. La Copa del Metz, campió de la Champions femenina d'handbol, ha acaparat tota l'atenció. Mira Andreeva, la campiona femenina de Roland Garros, ha felicitat en xarxes el finalista, Flavio Cobolli, però no el campió. Algunes rareses de la victòria d'Alexander Zverev, sobre el qual planeja també l'ombra de la violència domèstica amb 2 denúncies de 2 exparelles.
0: I Montserrat, acabem presentacions a diferents entrenadors. Comencem al Sabadell de waterpolo.
5: Sí, ha presentat aquest matí els dos entrenadors dels dos equips de cara a la nova temporada, Albert Espanyol com a tècnic de l'equip masculí i Enric Arnella de l'equip femení. I en futbol sala, avui s'ha presentat el nou entrenador de l'Indústria Santa Coloma, Jorge Vargas, deixa el filial de l'equip colomenc per entrenar l'elit per primera vegada a la seva carrera. Vargas ha estat 7 temporades el tècnic del filial i ara agafa les regnes del primer equip de l'Indústria.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia, les 7 més esports al Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
6: Són les 3.
7: Viu la ràdio.
8: Ràdio Argentona, 104.6 FM. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
7: Viu la ràdio.
8: Ràdio Argentona, 104.6 FM.
9: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Radio Argentona.
1: Radio
0: Argentona. 54.6.
1: FM.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Moments d'òpera.
2: Benvinguts al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Del 4 al 21 de juny torna un dels títols imprescindibles de Mozart, en aquest cas al Gran Teatre del Liceu. Avui, Le nozze di Figaro.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: Le nozze di Figaro és una òpera bufa, per tant còmica, dividida en quatre actes amb música de Wolfgang Amadeus Mozart i llibret en italià de Lorenzo da Ponte, tot i que basat en la comèdia teatral de títol homònim de Pierre de Beaumarchais de l'any 1784, que és la segona part de la comèdia El barber de Sevilla. L'estrena de l'òpera va ser a Viena l'1 de maig del 1786. Podríem dir que amb un èxit relatiu, més aviat discret, tant és així que al cap de pocs dies de la seva estrena es va programar un títol, en aquest cas de Vicent Martín i Soler. A Catalunya va arribar Le nozze di Figaro el 4 de febrer del 1916, també al Gran Teatre del Liceu, teatre que l'acull del 4 al 21 de juny en una nova producció signada per Marta Pazos i amb una forta presència de talent local. En quant als personatges principals que intervenen a Le nozze di Figaro de Mozart, Figaro, precisament, el nostre protagonista, és el criat i del comte d'Almaviva, a qui va ajudar-lo a casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla, la primera part de l'obra de Beaumarchais i que posteriorment transformaria en òpera, entre d'altres, Gioachino Rossini. El paper de Figaro és un paper per baríton o baix baríton amb molt de carisma. Susanna és la criada de la comtessa d'Almaviva, promesa de Figaro i objecte de desig del comte d'Almaviva, paper per soprano que demana flexibilitat vocal i agilitat.

El comte d'Almaviva és l'antic Lindoro, que va aconseguir casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla. Ara, ja madur, convertit en baix baríton o baríton, ha de tenir autoritat, elegància i, per descomptat, agilitat vocal. La comtessa d'Almaviva, de nom Rosina, està enamorada del comte, el barber de Sevilla, i encara n'està enamorada ara, a les noces de Fígaro, però està dolguda per les fugides nocturnes del seu marit. Paper el de la comtessa per soprano lírica, que ha de cantar amb una enorme elegància i un excel·lent sentit del fiato, la respiració típicament mozartiana. Cherubino és un patge de la noblesa, adolescent, que desperta del seu sentiment amorós i, en conseqüència, té tot el dia les noies al cap. És un paper de nen cantat per una mezzosoprano que ha de dominar la coloratura. Marcellina és la criada del doctor Bartolo, poc important, al barber de Sevilla, que ara apareix com la seva antiga amant i mare de Fígaro. És un paper aquest per mezzosoprano. El doctor Bartolo és l'antic tutor de Rosina, ara el metge del Palau, que s'acaba descobrint que és el pare de Fígaro. Paper el de Bartolo per baix còmic de relleu relatiu. Don Basilio és el sacerdot de qüestió de reputació, el barber de Sevilla, ara mestre de música de Susanna, un tenor que té àrea pròpia que s'acostuma a suprimir. Destacarem també la part de Barbarina, la filla del jardiner Antonio, que està enamorada de Cherubino, paper per soprano, i Antonio, el jardiner del comte d'Almaviva, paper per baix còmic secundari. També hi ha un notari, que és Don Curzio, un paper còmic secundari, en aquest cas per tenor. En tot cas, Bon Marché, molt orgullós de conèixer Espanya en l'època en què des de França se la veia com un país exòtic i quasi perillós, va voler demostrar les seves familiaritats amb Sevilla i la seva gent escrivint la comèdia El barber de Sevilla l'any 1774, no exempta de certa sàtira social, ja que els assumptes d'amor de l'incapaç comte d'Almaviva ha de resoldre'ls el seu criat, el despert i intel·ligent Fígaro. Bon Marché va donar una prova més dels seus coneixements sobre Espanya en una segona part, Les noces de Fígaro, que la censura va mantenir amagada fins que, per desig personal de Maria Antonieta, va donar pas a l'obra teatral l'any 1784, on, entre somriures i gràcies, s'ocultava un missatge molt més dur contra els injustos privilegis de la noblesa. De fet, l'obra va estar prohibida per tota Europa, però l'emperador Josep II d'Àustria, el germà de Maria Antonieta, sempre atent a donar una imatge liberal i tolerant, va decidir autoritzar la conversió en òpera de la citada peça teatral, encara que va procurar que les escenes més reivindicatives no apareguessin de manera explícita en aquesta òpera. Mozart va convertir la història de Beaumarchais en una òpera còmica italiana sense cap mena de relació musical amb Sevilla o amb Espanya. De fet, la complexitat de l'òpera va fer que el seu èxit a Viena fos relatiu. En canvi, a Praga va convertir-se en un èxit rotund i els diumenges per la tarda es ballaven peces extretes de la partitura en els balls populars de la ciutat, la qual cosa va motivar que l'empresari de l'òpera italiana a Praga sol·licités a Mozart i el seu llibretista Lorenzo da Ponte una nova òpera, i així naixia un títol també indispensable al catàleg operístic de la cultura occidental, com és el Don Giovanni, que s'estrenava l'octubre del 1787. En tot cas, avui el nostre protagonista no és Giovanni, sinó Fígaro. Per tant, anem a situar-nos a l'inici de Les noces de Fígaro de Mozart.

0: 5.
1: A l'inici de l'òpera, Fígaro i Susanna, la seva promesa, criats del comte d'Almaviva els dos, prenen mides de l'habitació que ocuparan en casar-se per poder col·locar-hi el llit, tal com sentim ara mateix de fons. Susanna no vol que s'instal·lin en aquesta habitació, ja que està a prop de l'habitació del comte, que suposa el seu matrimoni. La festeja, i no només això, sinó que exigeix el seu dret a cuixa, encara que havia renunciat públicament a ell en el cas que ella es casés. Inicialment, Fígaro vol convèncer Susanna i li narra tots els beneficis de situar-se en aquella cambra, però l'astuta Susanna desplega tots els seus arguments i fa que el seu estimat Fígaro s'adoni dels riscos als que està sotmès a la seva xicota dormint tan a prop de la cambra del comte. Luca Pisaroni és Fígaro, el mateix Fígaro que, per cert, podrem escoltar al Gran Teatre del Liceu, mentre que Christine Karch interpreta a Susanna, amb dos dirigits per Yannick Nezet-Séguin, amb l'Orquestra de Cambra d'Europa.

Figaro, en sentir els arguments de Susanna, pensa que si el comte d'Almaviva vol ballar, se vol ballare, ho farà al so que ell toqui. Dit d'altra manera, Figaro diu que no estarà sotmès a les ordres del comte, un argument realment revolucionari si tenim en compte que l'òpera és del 1786. El baríton Luca Pisaroni és de nou Figaro. Sí.

Apel·lant a la venjança, és a dir, la vendetta, venen a exigir un antic acord pel qual Figaro ha de casar-se amb Marcellina o bé pagar-li una quantitat molt alta de diners. Susanna i Marcellina, en veure's i sabent que es detesten, canten un duet via resti servita, excepte les meves deferències, de fingida cortesia. Realment, però, les dues dones es diuen de tot menys paraules boniques.

Susan era Christiane Karg i Anne-Sophie Bonhoeffer era Marcellina, les dues dirigides per Yannick Nezet-Séguin amb l'Orquestra de Cambra d'Europa. Després d'aquest encontre entre les dues rivals apareix el jove Cherubino, el patge del comte, que s'ha d'amagar quan entra a la cambra el seu senyor. Abans, però, el jove Cherubino mostra el neguit en el que viu. Non so più cosa son, cosa faccio, ja no sé ni el que sóc ni el que faig. I que cada cop que veu una noia diu el cor li comença a bategar amb força.

0: Aquest querubino era la mezzo Angela Brower. Quan el comte apareix, Querubino s'amaga. En creure's a soles amb Susanna, el comte ofereix molts diners a la jove a canvi d'una cita, però ella rebutja aquests diners. Acte seguit apareix Don Basilio, mestre de música i organista del Palau, així que el comte s'ha d'amagar també. Don Basilio explica a Susanna l'interès que té el comte per ella i l'interès que té Querubino, amagat en aquesta mateixa habitació, per l'esposa del comte. El comte, en sentir-ho, reapareix enfurismat.
1: Cosa sento? Posto andate e scacciate il seduttor. Posto andate e scacciate il seduttor.
0: Com sentim, el comte ple de fúria amenaça amb acomiadar Querubino, però quan el mateix Querubino surt del seu amagatall entén que ha estat testimoni de la seva escena amb Susanna i canvia d'actitud. Ara apareix Figaro al costat d'un grup de camperols que agraeixen al comte l'abolició d'un dret feudal, el dret de pernada, el dret de cuixa, per entendre'ns, en què un senyor tenia dret a passar la primera nit de noces amb les serventes que vivien a casa seva. Una barbaritat des de la nostra perspectiva, però un costum que existia en el passat. I Figaro li demana que el casi amb Susanna. Promet fer-ho per la pressió que exerceix la presència de tanta gent i per desempallegar-se de Querubino, el nomena oficial del seu regiment i acte seguit li ordena partir cap a Sevilla com a soldat. És quan Figaro, en saber que Querubino serà oficial, li canta Non più andrai farfalone amoroso i ironitza amb el jove assegurant que se li ha acabat anar darrere de les noies, ara s'haurà d'acostumar a les marxes marcials pel fang. És el baríton Luca Pisaroni.
1: Non più andrai farfalone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle trovando riposo, narcisetto adoncino d'amor. Delle belle trovando riposo, narcisetto adoncino d'amor.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici del segon acte de les noces de Figaro de Mozart, la comtessa lamenta les infidelitats del seu espòs. Porge amor, qualquer istoro, dona'm amor, diu, algun remei. Un preciós lament en el que la comtessa enyora la càlida relació que tenia amb el seu marit. Canta la comtessa en la veu de la soprano Sonia Yoncheva.

Després d'aquesta preciosa i meravellosa escena, arriben Susanna, que és la donzella de la comtessa, i Figaro. Tots tres tramen un càstig pel comte. Acorden disfressar Cherubino de donzella per citar-lo amb el comte al jardí, fent-li creure que es veu amb Susanna. De manera que un cop atrapat Infraganti, el comte ja no podrà oposar-se a les núpcies entre Figaro i Susanna. Figaro surt de la cambra i entra Cherubino, que li demana consell a la comtessa. Assegura trobar-se molt desorientat i diu que no entén les reaccions del seu propi cos. En presència de les dones, de sobte està gelat i de cop és tot foc. Canta la mezzosoprano Angela Brauer.

Acte seguit, la comtessa i Susanna el disfressen de dona i citen al comte una entrevista amb Susanna, a la que en realitat assistirà Cherubino.

En aquest moment apareix el comte i Cherubino s'ha d'amagar de nou en una habitació, cal recordar que va vestit de dona. La comtessa li diu al comte que és Susanna qui s'ha tancat el vestidor i ell intenta tirar la porta al terra, mentre Susanna, també amagada, ajuda a sortir de l'habitació a Cherubino i es posa ella al seu lloc. Finalment la comtessa confessa al comte que és Cherubino qui està amagat, però en obrir la porta on s'amagava no hi ha Cherubino sinó que apareix Susanna. I tant la comtessa com el comte es queden realment molt sorpresos. Aleshores, la comtessa, recuperant la calma, li diu que tot respon a una trama per posar gelós al comte. Per acabar d'embolicar la troca, entra en escena el jardiner Antonio i es queixa que algú ha trepitjat les flors i ha trencat els testos saltant des d'una finestra. Acte seguit, apareix Fígaro i diu que ha estat ell, però Antonio mostra uns papers que va perdre qui va saltar per la finestra, que resulten ser les credencials de Cherubino. Fígaro diu que Cherubino les hi va donar perquè faltava un segell, però el comte no queda convençut amb l'explicació, cal recordar que inicialment el comte ha sabut dels desitjos de Cherubino per la comtessa. Per si no n'hi havia prou amb aquest embolic, en aquest mateix moment apareix Bartolo i Marcellina, de nou, i reclamen al comte el compliment de la seva demanda, les seves noces amb Fígaro. I és el que escoltarem tot plegat, tot seguit, aquest plegat final, aquest embolicat final del segon acte on intervenen fins a 8 personatges d'aquesta òpera són Thomas Hampson com a comte, Sonia Yonxeva com a comtessa, Christian Karg com a Susanna, Luca Pizzaroni com a Fígaro, Philip Sly com a Antonio, Maurizio Muraro com a Dr. Bartolo, Anne-Sophie von Otter com a Marcellina i Rolando Villazón com a Don Basilio, tots dirigits per Yannick Neset-Seguin l'any 2006.

0: Moments d'òpera.
1: El tercer acte de la Enots di Figaro de Mozart comença quan el jutge Don Curzio exigeix a Figaro el compliment del contracte amb Marcellina, pagant-li una gran suma de diners, però com aquest no els té, l'obliga a casar-se amb ella. Figaro s'excusa dient que ell és de família noble i que no pot casar-se sense una autorització dels seus pares. Assegura que són desconeguts perquè uns bandolers el van robar quan era petit. Com a prova d'aquesta noblesa, mostra un senyal en el seu braç dret, una taca de naixement. Aleshores, Marcellina reconeix la marca i diu que Figaro és el seu fill, que va desaparèixer poc després de néixer i que Bartolo és el seu pare, així que ja no ha de casar-se amb ella. Quan arriba Susanna i veu abraçats Marcellina i Figaro, colpeja el seu enamorat i Marcellina li explica la nova situació. Però ara nosaltres canviem d'escena.

De nou, la comtessa Melangiosa està trista. En trobar-se sola esperant a Susanna, recorda els vells moments del passat, preguntant-se què se n'ha fet d'ells. De nou canta Sonia Yoncheva.

Acte seguit apareix Susanna. La comtessa li dictarà una carta pel comte amb l'objectiu de desplegar la trama conspirada a l'acte anterior, és a dir, confondre el seu marit i citar-lo amb Cherubino vestit de dona. En definitiva, una trama per descobrir les infidelitats del comte. Precisament és en aquest moment quan podrem gaudir de la canzoneta solària, el moment en què la comtessa dicta a Susanna la carta, un dels exemples més sublims del classicisme vienès en la mà d'un dels seus majors genis, Wolfgang Amadeus Mozart. Escoltarem ara aquest duet en les veus de Sonia Yoncheva com a comtessa d'Almaviva i Christian Karg com a Susanna.

0: entre aquestes camperoles es troba Querubino, però vestit de dona. Antonio, el jardiner i el comte el reconeixen com que el comte ho ha autoritzat. Se celebren les noces entre Figaro i Susanna i entre Bartolo i Marcellina.
1: Ecco la marcia! Andiamo!
0: I durant el ball, Susanna passa al comte la nota que va escriure dictada per la comtessa, fixant una cita per aquella mateixa nit. L'agulla amb la que està tancada la carta ha de ser retornada com a senyal de conformitat. El pla és que aquesta nit no es trobi amb Susanna o amb Querubino, sinó que es trobi amb la mateixa comtessa, així que intercanvia la seva roba amb la de Susanna. L'acte tercer, doncs, acaba amb els cants feliços dels acabats de casar.

quart i darrer acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera L'Inozio di Figaro de Mozart, situat ja a l'inici del quart acte, quan Figaro sorprèn Barberina buscant l'agulla que segellava la carta, ja que el comte la va entregar a la jove perquè la hi donés a Susanna, però l'ha perduda. Figaro interpreta aleshores que Susanna s'ha citat amb el comte. Empipat convida a Bartolo i Basilio a ser testimonis d'aquesta cita i els adverteix sobre la infidelitat de les dones. Figaro és Luca Pisaroni. Occhi, uomini incauti e sciocchi.

Malgrat la gelosia de Figaro, arriben la comtessa i Susanna amb els vestits intercanviats. Susanna, en quedar-se sola, mostra el seu neguit amorós mentre espera el seu estimat, a qui espera tenir entre els seus braços. De bien y non tardar o gioia bella, assegura, canta Christian Karg.

0: Recte final de les noces de Figaro de Mozart, quan ara es produeix una trobada realment complicada d'explicar, però ho intentarem. Cherubino, que havia quedat amb Barbarina, veu la comtesa, que anava disfressada de Susanna, i intenta besar-la, però en aquest moment arriba el comte, i és ell qui rep el petó. Aquest li respon amb una bufetada que encaixa Figaro, que s'havia acostat a veure què passava. Per venjar-se del comte, Figaro comença a coquetejar amb Susanna pensant que era la comtesa, però quan aquest la reconeix li declara el seu amor, i Susanna s'enfada pensant que el seu espòs no l'havia encara reconeguda. Quan se n'adona, la parella s'abraça i això enfurisma el comte, que confon Susanna amb la comtesa. Quan es descobreix la situació, el comte demana perdó a la seva esposa per les seves sospites i per la seva mala conducta. La comtesa el perdona i acaba l'acte amb una alegre festa. I així és com acaba l'obra en què Beaumarchais anomenava la Folle Journée, el dia boig, en què entre bromes i riures va quedar destrossat el prestigi de la noblesa i es va obrir el camí de la Revolució Francesa. Aquest és, doncs, el final també de L'Enzo di Figaro, l'obra mestra de Mozart i la seva primera col·laboració amb el llibretista Lorenzo da Ponte, títol que del 4 al 21 de juny podrem gaudir al Gran Teatre del Liceu. Tornem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Avui és el dia que tanquem la tertúlia esportiva, però seguirem molt pendents de cara a les pròximes setmanes a com es va confeccionant la temporada vinent per part del Futbol Club Argentona. Ja ens van anunciant i ens van donant petits detalls a través de les xarxes socials, però avui doncs, volem tancar i ho fem tinguent a tres persones que doncs, em fa molta il·lusió que avui estiguin aquí, així que saludem a l'Antonio Gómez, al Presi, a l'Antoni Rabassa i també a l'entrenador, en Rafa Garro. Què tal?
1: Bon dia, Miquel.
2: Bon dia.
0: Com
2: bon dia.
0: Esteu?
2: Bé, home, com és que estem? Contents d'haver acabat la temporada i esperant la pròxima.
0: Ara que ja fa uns dies que vau fer la rua de campions, ha baixat una mica el suflé o no? O encara esteu allò...
1: Bueno, hem baixat la del primer equip. Ara també tenim que comptar que tenim una altra que és la del segon equip.
0: La del segon equip aquest cap de setmana ha guanyat, no? Em sembla?
1: Sí.
0: 1-3?
1: 1-3. Ara falta aquest cap de setmana que juguem aquí a casa.
0: Falta la tornada?
1: Sí.
0: I per, llavors l'eliminatòria està molt ben encarrilada,
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, ja està,
0: no?
1: Si guanyem ja pugem a tercera catalana també.
0: Tercera catalana, tu.
1: No parem.
2: El segon equip. Déu-n'hi-do.
0: I després també hi ha categories inferiors, juvenil o cadet o
1: sí,
0: així que també...
1: Sí, hi ha categories que estan jugant també el play-off, per play-off, per l'ascens i això, però molt bé.
0: Uh-huh. Mira, aquests dies ja sabeu que aquí fem un seguiment esportiu, no només del futbol, sinó que també del bàsquet, de l'handbol, i si veieu una mica les notícies que hem anat traient, Déu-n'hi-do quina

0: any esportiu a Argentona, el bàsquet també mantenint categories, alguns pujant de categoria, l'Argentona una cita, bé, un fet històric. Déu-n'hi-do l'esport argentoní, quin bon nivell que té, no?
1: No sé, vol dir que es treballa bé, no? Senyal que tant el futbol com el bàsquet, però les coses es fan bé, i si es fan bé, els resultats surten, i contents del que estem fent nosaltres, la planificació que teníem, i bueno, entre tots, doncs hem arribat on hem arribat.
0: Parlem de futbol, que és el vostre camp, no?
1: Normalment sí.
0: Vinga, no sé per on començar, perquè hi ha moltes coses. Títol aconseguit, ascens a Lliga Elit, en Rafa aquests dies té molta feina. Com van les reunions, la preparació de cara a l'equip de la temporada vinent?
2: Bé, va bé, ho estem fent amb calma, no ens volem precipitar, però tampoc ho podem deixar. Estem fent reunions amb tots els jugadors de la plantilla i mirant la possibilitat de possibles incorporacions, que no seran gaires, però les que siguin, el desig és que sumin molt per afrontar la temporada que ve.
0: Per cert, l'última tertúlia que vam fer intervenir també el regidor d'Esports, deia que faria una aposta per la gespa. Crec que a través de les seves xarxes socials tots per Argentona ha anunciat una inversió de gairebé 287.000 euros per renovar la gespa del municipal. Quina valoració en feu d'aquest suport econòmic, d'aquesta millora del camp?
3: Bueno, eso es una, está clar que és una millora pel camp i pel futbol, no? Estem contents, el que no sé exactament quan la canviaran, van dir que per millor pel Nadal o així, però bueno, nosaltres estem contents i penso que l'Ajuntament també, amb el regidor que tenim, estan treballant molt bé amb nosaltres.
0: Se sap si és gespa artificial, natural?
3: Serà la gespa artificial.
0: Gespa artificial. Serà el mateix que tenim fins ara, però...
3: Renovada.
1: Sí, perquè ara els últims d'això que hi ha de gespa... Aquestes últimes que ja hem vist nosaltres ja té un altre nivell, ja és una altra història de gespa, que sigui sintètica o sigui artificial, i ja és un altre tipus de gespa, i llavors bueno, esperem que ho tens a la posi d'aquest tipus, que és el que s'està posant ara. El cautxo ja no es posa, per tant han d'anar modernitzant-se, esperem.
0: Rafa, és una millora a nivell de cara als entrenaments i a la competició?
2: Sí,
0: el canvi de gespa?
2: De tot en general, sí, el canvi de gespa serà un pas molt important perquè sobretot els nanos, que recordem que estan 300 nanos entrenant diàriament allà, i quan la gespa es fa malbé, el pitjor és el risc de lesions, no?, que podem patir, i amb la gespa nova doncs tornarem a començar una etapa molt bona, perquè quan el camp està amb gespa nova, doncs la qualitat del joc pot millorar moltíssim, i la comoditat en tots els sentits.
0: De cara a la temporada vinent, com es gestionarà les hores del camp municipal? Sabem que és una categoria diferent. S'haurà... De fet, una de les coses que hem comentat aquesta última temporada és que compartíeu camp amb altres equips, amb altres clubs, que entrenàveu dos a la setmana. És a dir, teníeu un modus operandi diferent a clubs històrics o de categories que podien entrenar i disposaven de l'espai totalment. La gestió canviarà a partir de la temporada vinent o no?
3: Bueno, la gestió em sembla que ja hem parlat amb el regidor, i nosaltres compartim camp amb el futbol americà, no? I hem parlat, i tenim que ja acabar de matisar-lo tot, però tenim més hores de cal nosaltres, el Futbol Club Argentona. El que no sé, que això també és cosa del míster, no sé el Díaz, que entrenarà el primer equip i el que faran, però que nosaltres tindrem més hores per tot el futbol bàsic, pel primer equip, tindrem més hores de camp, això segur. El que no sé, això és la coordinació, que és la que ho porta tot també, a veure com acaba això, però segur que tenim més hores.
0: Rafa, canviarem els entrenaments o no?
2: El primer equip seguirà entrenant dos dies, el que augmentem 15 minuts cada sessió. Farem dues sessions de dues hores, dimarts i dijous. I després el preparador físic els hi donarà un treball dinàmic per fer voluntàriament els divendres, per intentar millorar una mica el to físic, i també L'altre dia vaig estar amb el Joel Acamo, que és el centre que ens patrocina a nivell de preparació física, i anirem més vegades a l'any allà a fer treball específic amb la maquinària que tenen d'última generació. L'any passat van anar una o dues vegades, aquest any anirem 4 o 5 mínim.
0: Mm-hmm. Clar, és una categoria més exigent, per tant també comporta fer diferents alguns canvis, no?, per adaptar-se al nivell de competició.
2: Sí, és evident que nosaltres no volíem trencar la dinàmica, però sí que teníem de donar un passet endavant, perquè si no, no potser no arribaríem. Hem fet aquest planning per intentar arribar amb el que farem i esperem que així sigui, però la dinàmica dels dos entrenos encara no la volíem trencar, perquè bueno, és un acord que molts dels jugadors que en el seu dia vaig fitxar, un dels punts importants per portar-los era aquest motiu, no? Que teníem més dies lliures i no volíem trencar aquesta dinàmica, però sí que volem fer dos entrenos més llargs, de qualitat, i que ens serveixin, i si ja apretàvem bastant fins ara, doncs l'any que ve potser apretarem una miqueta més encara.
0: Mm-hmm. Sabem com ha quedat finalment la Lliga Elite?
2: S'està jugant encara la promoció d'ascens, tant de primera a Lliga Elit, que pujarà o el Vilafranca o l'Igualada, uh-huh. I s'està jugant també la promoció de Lliga Elit a Tercera Federació, que l'està jugant el Poble Mafumet i el... qui era l'altre? No.
0: El Prat, Sant Mauro?
2: Sant Mauro, que va eliminar el Prat al final. O sigui... i luego, després tenim la incògnita del Lleida, que és un equip històric que té problemes econòmics i està amb molt risc de desaparèixer. L'altre dia vaig llegir un article que donaven una miqueta d'esperança un altre cop perquè potser no desapareixés, però clar, té un deute bastant gran i si no el paga dintre d'un plaç de dies molt curtet, doncs potser desapareixerà.
0: El Lleida, que estava a Tercera Federació...
2: I va baixar.
0: Va quedar últim.
2: Correcte.
0: I, per tant, li tocaria jugar a Lliga Elite, sí. Però encara no ho sabem, perquè està pendent de si continua o no continua.
2: És això, exactament. És una llàstima perquè és un club històric, un club que havia jugat a primera divisió als anys 90 i més de 30 anys a segona divisió. És un club professional amb un estadi de 15.000 persones seient, però clar, és, en l'article que vaig llegir la problemàtica que tenen és que si aquest club desapareix, em sembla que deien que costa 250.000 euros a l'any el manteniment del camp. Imagina't això amb un camp buit. Què deixen? Abandonen el camp, el deixen o sigui, és una situació complicada.
0: Clar. No, clar, vull dir, un històric que quan estàs a unes esferes molt altes ho pots assumir, però potser en categories així costa clar. Més, no?, la gestió econòmica d'un club com el Lleida.
2: Sí, totalment. Estan en un lloc que no els hi pertoca, i tenen pressupost, però no els hi arriba per lo que desitgen en realitat.
0: Mm-hmm. Bé, si la cosa flueix i finalment pot tirar endavant, estaríem davant també d'un desplaçament històric, l'Argentona jugant al camp del Lleida.
2: Sí, sí,
0: la temporada
2: sí.
0: Vinent. A l'Antoni ja se li cau la bava.
4: Se posava per la pell de gallina, no? Home, imagina't.
0: Però tornaríem...
4: Arribar a l'Argentona, arribar a jugar un partit de Lliga oficial al camp del Lleida, pues imagina com pot ser, no? Espectacular.
0: Actualment
4: però no per part meva, sinó ja. Per part d'aficionats i dos que m'he trobat. També és un desplaçament que desitjaria molta gent, o ens agradaria a tots a molta gent, no?
0: És a dir, estem parlant que l'Argentona està fent història, però que la història encara... té moltes pàgines per escriure, no? Una hipotètica seria aquesta, però també altres equips històrics de Lliga Elite, per exemple.
2: Bueno, tenim el Vic, tenim el Prat,
3: la Pobla Mafumet.
2: Sí, la Pobla Mafumet,
4: Castelldefels.
2: Castelldefels, n'hi han uns quants equips que tenen historial de tercera divisió i
0: Sabadell B,
2: correcte.
4: L'Horta també està.
2: L'Horta, que és un històric.
4: També és un històric.
2: L'Horta, Can Vidalet, el Manlleu, que són... Sí. Manlleu i Vic són dos clubs de l'Osona que són superpoderosos i bueno, seria un... És una lliga que el que tenim de comptar és que és un privilegi que puguem estar aquí. Intentarem competir-la el millor que puguem i sobretot gaudir-la, perquè és una experiència que no sabem quan es tornarà a repetir i la
4: quan,
2: tenim
4: i el que pot durar, i el que pot durar, no?
2: Sí, exactament.
0: Us satisfà no haver-vos de trobar amb el Sant Joan de Montcada o el Martinenc?
4: En part sí, a mi i a Manu sí.
2: Bueno, al final el que va passar amb el Sant Joan de Montcada ho tenim de deixar com a futbol i el temps ho va esborrant tot i no... És una cosa que no la tenim de donar més importància i també les coses canvien, ells em fan saber que aquest any han tingut un comportament bastant millor que l'any anterior i no sé, tampoc som esportistes, felicitar-los perquè han pujat de categoria i que ho gaudeixin.
0: Fixant-nos més poder en la part esportiva, són poder equips que ja sabem, no? Ja ens hem enfrontat i ja sabem una mica la rivalitat, tot i que tampoc no sé com dir-ho, tampoc serveix de res perquè moltes vegades els equips canvien i hi ha canvis d'entrenador o de rol. Et planteges davant d'un equip que ja ha jugat però que és diferent, no? Dels que hi ha a Lliga Elit, Rafa, tu ja vas mirant vídeos a YouTube, hi ha algun que coneixis particularment?
2: Sí, tant. Bueno, des que vam assolir l'ascens m'he fet un fart de veure partits de Lliga Elit, tant en directe dels actuals com els que estan gravats. Avui en dia tenim la possibilitat a YouTube, com has dit, queden gravats molts partits i ja han pogut veure molts equips. És evident, quan ho veus, que el nivell puja, veus partits amb més qualitat, amb més to físic, i tot passa una mica més ràpid i millora una mica. Però també et dic que hem jugat amb molts dels equips que estan a Lliga Elit, bé amb lligues anteriors, amb promocions o amb pretemporada, i sempre hem competit amb ells. No, cap equip ens ha passat per sobre. Però també et dic que competíem, però ens costava molt de guanyar o treure punts, per així dir-ho, no? És el pas que tenim de donar endavant. Tenim de poder competir i treure punts amb ell. Una cosa és anar a competir cada setmana, perdre amb honor, però perdre o empatar, perdre, empatar, i amb això no ens donaria per salvar-lo. Tenim de donar aquesta passeta endavant per poder competir i tenir el nivell suficient com per guanyar partits i treure els punts de 3 en 3, que és el que donaria la possibilitat de poder estar lluitant com han estat tots els equips aquest any, que ha sigut una lliga super, super igualada, la més igualada de Catalunya amb diferència.
0: Segur que contestarà en Rafa, però també l'Antoni i l'Antonio podeu opinar sobre la següent pregunta. Aquesta temporada, a l'inici, recordo el setembre de passat, no?, quan començàvem, elogiàvem o dèiem que havíem aconseguit fer una plantilla de jugadors molt àmplia, no? Jo crec que això també ha donat aire en moments clau de la temporada, en baixes... és a dir, jo crec que ha sigut un factor que ha anat molt bé. Com ha de ser l'equip de cara a la temporada vinent? Ha de seguir la mateixa línia?
2: Bueno, l'any passat van començar amb 24 jugadors de plantilla, la pretemporada. Aquest any els números no variaran gaire. Anirem amb una plantilla de 23 aproximadament, una dalt, una baix, per aquí estaran els números. Tenim de veure a veure com va el tema de fitxatges i d'altes i baixes i acabar d'enllestir-ho.
3: Jo penso que baixes no te queda una molta, perquè així tindrem més la gent més del poble i tot això, però una plantilla que sigui àmplia és millor que no una curta. És el millor. I hem estat així sí, tot l'any.
4: Però volem tenir com van començar la temporada, no? Van començar la temporada gràcies a la plantilla que teníem àmplia, i t'ho havia comentat més d'una vegada, pues l'equipet va plantar cara i van anar sumant punts, van anar sumant punts, i quan va donar compte molta gent, de 10 partits només havien perdut un, i allò ja marcava una mica el que podia ser la temporada, no? Vol dir que la plantilla era important. Després va passar, bueno, sempre hi ha alguna baixa, però hem sabut tornar-nos a reposar gràcies al míster i al seu treball, pues, hem sabut tornar-nos a col·locar a puesto, i mira, la prova està, que al final ho hem aconseguit.
0: Ara parlarem d'aquestes altes i baixes, encara hi ha jugadors o reunions pendents per confeccionar l'equip. Rafa, tens por de cada cara a l'inici de la temporada vinent a Lliga Elit, l'equip? Ho dic en el sentit que deies fora de micro que mantindrem bastant el bloc d'aquesta última temporada, amb petits retocs, alguna baixa, alguna alta. Tens por que al setembre la competició doni un cop de realitat a l'equip? Pot passar això?
2: Bueno, sí, clar, podria passar. Treballarem molt, moltíssim, perquè no passi, però sí que podria passar, i venim de quatre temporades fantàstiques que sembla que visquem en un conte, perquè l'esport no, normalment no sempre és així, i està sempre per la part de dalt i lluitant per el somni de pujar, i puges una categoria i puges una altra, arribes a fer fites històriques un any rere l'altre. L'any que ve ens podem trobar una altra realitat, com tu dius, i lluitar per la part baixa d'una categoria molt, molt dura, i tenim de preparar-nos sobretot mentalment per afrontar això i seguir lluitant com bons esportistes per assolir un repte diferent, que és aguantar una categoria molt dura, i ens mourem normalment per la part baixa de la categoria, i acostumar-nos a que abans guanyaven, empataven, guanyaven, perdien un cada 3 mesos i ja era una mica drama. Doncs ara imagina't si perds 4 seguits. Ho tenim de saber gestionar i preparar-nos per això, perquè pot venir tranquil·lament. És que no seria res estrany.
3: Però què t'anava a dir, Miquel? Que això, el que la gent té que tindre clar, que l'Argentona està en una categoria que és sobrepassada. Nosaltres estem més de lo que teníem que estar. I nosaltres començarem la Lliga i passi el que passi. Si tenim que baixar una altra vegada, que no volem, però si no passa res. Aquest home ja li he dit jo que guanyi o perdi, estarà totalment aquí a l'Argentona. Nosaltres estem convençuts de que això és una categoria que l'Argentona, penso per mi, penso que no tindria que estar. En gastos, en tot, que són molts gastos. I sort, que els jugadors no cobren. Que el problema que tenen per fitxar és això. La gent vol cobrar i aquí no paguem. Això és el problema. Si no tindrien una plantilla, pues la que volguessin, però no es pot.
0: Suposo que serà una temporada en el que, no sé fins quin missatge voldràs transmetre, però que recali una mica el regal aquest, no? De dir, és una competició històrica, i no sé una mica fins quin objectiu, no? Una mica passat aquesta temporada, l'objectiu era la permanència, i al final, inesperadament, s'ha aconseguit el títol, no? És a dir, anem a Lliga Elit, mantenir categoria, de moment, sí, i passi el que passi, no?
3: Home, clar, l'objectiu...
0: I aprofitar aquest regal, clar, no?
4: Seria un èxit contra la categoria.
0: Aprofitar aquest regal que tenim de jugar una categoria d'aquestes alçades, no? L'únic equip de la comarca del Maresme a una categoria d'aquestes.
2: Sí, bueno, l'únic...
4: Maresme i
2: Vallès. I el primer en la història de la competició. Cap equip del Maresme ha estat mai a Lliga Elit. Tenim l'honor de ser els primers, i com tu dius, pugem amb dos objectius. Primer, poder competir, fer un equip i una plantilla, i preparar aquesta plantilla per poder competir a la categoria, i després anar a assolir el que seria un gran èxit un altre cop de mantenir la categoria. Però tampoc volem anar de víctimes, eh? No volem dir no, és que aquí no es cobre, no. Anem a treballar i no venim a fer,
3: bueno, però això està clar,
2: a fer un passeig militar. El que volem fer és preparar-nos bé per competir i per seguir donant totes les sorpreses. Argentona ha sigut un equip petit sempre a la segona catalana, a la primera catalana, i ara la Lliga Elit ho seguirà sent, i volem seguir donant sorpresa i gaudint de la categoria, com han dit.
0: Vinga, anem a les xarxes, que ja heu anat anunciant alguns fitxatges. Com s'ha cuinat el fitxatge d'en Sohaib, no? Que crec que és de Mataró,
2: sí.
0: Que arriba, pel que he pogut veure, de la Kings League.
2: Bueno,
0: juga
2: a la Kings League i juga a Federat també. Ara mateix ens estem donant compte que tenim de començar a conviure amb la Kings League, no? Fa una temporada o dues els equips es tancaven i els jugadors que volien jugar a la Kings League, els equips federats els hi tancaven les portes i ja no podien combinar les dues coses, no? La Kings League tira molt a nivell mediàtic, són nanos joves, tenen 300 seguidors a Instagram i fitxen per la Kings League i en un mes tenen 5.000, vale? Doncs això, tenim de començar a conviure amb això. Jo aquest estiu li he donat una volta i per què? Perquè de les 8 opcions que tenia jo com a primeres opcions de fitxatges, de les 8 primeres, 6 estaven a la Kings League o han estat o han tingut alguna relació amb la Kings League. Si jo tinc de tatxar tots aquests nanos, doncs no podríem tirar endavant. O sigui, se m'acaben els recursos perquè són nanos de proximitat, a nosaltres també ens compensa perquè guanyen una mica de diners amb la Kings League i ja no és una prioritat guanyar-los amb el club de futbol que juguen, i si adquireixen un compromís de compromís amb l'equip nostre també, doncs per què no? També arribes a la conclusió i dius, ostres, jo no li prohibeixo als altres jugadors que vagin a fer crossfit o que vagin a fer pàdel o que vagin a esquiar o a fer bici, que tenen molts riscos de lesionar-se i per què els hi tinc de prohibir que vagin a la Kings League? Si no em fallen amb el club, doncs farem aquesta... podran conviure. I el que em deies d'en Soja, doncs és un nano que té un talent grandíssim, jo el conec des de fa molt de temps i aquest any doncs ha donat un passet endavant també amb el nivell que té. Ha fet molt bona temporada al seu equip, al Cirera, i a la Kings League s'ha sortit, o sigui, és un nano que és molt, molt atractiu, és molt bon noi, això m'ho fan saber gent que el coneixia abans que jo, i és un nano que ja fa 2 mesos o 3 vaig tenir un primer contacte amb ell i ho teníem bastant, bastant a prop i ho vam tancar fa un parell de setmanes.
0: Quina posició ocupa?
2: És un jugador de mitja punta cap endavant. Pot jugar de 8, de 10, de mitja punta, pot jugar d'extrem, pot jugar de fals 9. Fals 9 és un jugador de la part davantera de l'atac, és un jugador ofensiu.
0: Mm-hmm. Ja fa setmanes que ho anem dient, de fet ho heu dit avui, la realitat d'un equip com l'Argentona que no té la capacitat per pagar els jugadors i a una categoria com Lliga Elite. Rafa, tu que has anat buscant, desconec si has contactat ja amb molts jugadors o no, però per conèixer una mica la realitat, no? És a dir, el fet de quan tu trasllades, vas a trucar a la porta i dius, mira, som l'Argentona, no hi ha una aportació econòmica, però et dono la possibilitat a Lliga Elite, què pesa més? T'has trobat amb aquesta situació?
2: Sí, i tant.
3: Cada setmana.
2: Cada setmana. Em trobaré i em trobo i em vaig trobar, perquè fa temps que ens maneguem amb aquesta problemàtica, entre comilles, que potser no ho és, perquè potser el no tenir diners ens fa ser un club més pur i més sincer que els altres. Però sí que és veritat que jo et puc dir que aquest any les dues primeres opcions, les dues primeres que tenia més clares, claríssimes, molt receptius, quan jo entro en contacte amb ells ràpidament et contesten, quedes per fer una reunió sense cap problema, però quan arriba l'hora de parlar de diners ja veus que canvien les cares i després són negatives. És amb el que tinc de conviure. Aquí ho tenim clar, el preci ho parlem moltes vegades i que a Argentona tenim de tenir nanos que vulguin estar a l'Argentona, que vulguin estar de veritat per l'estil de el model de portar un equip que tenim i com ens cuiden i com vivim amb passió aquest esport i estem demostrant que sense tenir pressupostos altos ni medis tampoc que siguin espectaculars es poden fer bé les coses i pujar categories i disfrutar molt i és el que estem fent i el que pugui pujar el nostre vaixell benvingut sigui i el que no vulgui doncs té les portes obertes i aquí no, tampoc ens enfadem a ningú que vulgui, mm-hmm. que vulgui marxar. Mm-hmm.
0: També és un moment de comiats i toca agrair el compromís de peces que deixen el club com en Peque
2: sí.
0: i en Lluís Morenilla.
2: Sí, així és.
0: Què ens podeu explicar d'aquestes sortides i una mica com s'està treballant per cobrir...
3: Bueno, pues son dos personas que lo han donat tot per el club, dos persones, bones persones i... Y a mí me sap greu, ¿no? Porque en Peque ha tingut una criatura, yo no sé la raó per què ha sigut, ni, pero bueno, ha sigut ell y bueno, agrair-li les dues temporades que ha estat amb nosaltres i res més. Arrindona a casa seva. Mm-hmm. Y penso que bueno, que li vagi bé on te vagin o... En Lluís nosaltres volem que es quedi al segon equip, a veure si ho convencem, que es quedi si pugem, a veure si es queda al segon equip. I el Peque, pues, que li vagi bé on te vagi i ja està. Mm-hmm. Són bones persones i...
0: I formen part ja de la
2: sí.
0: història de,
2: sí, totalment.
0: Del club. L'afició pot respirar tranquil·la perquè s'ha confirmat la continuïtat de peces clau com l'Albert Grohl,
2: sí.
0: En Sergi Sánchez i sobretot el màxim golejador de la temporada, que és en Víctor Justos.
2: Sí.
0: És la base ideal per començar a construir el nou projecte?
2: Bueno, aquests quatre jugadors que has dit són els capitans i van començar les reunions amb ells com no podia ser d'una altra manera. Són jugadors que per la trajectòria i la seva manera de ser, el rol que tenen a l'equip, sabien que per la nostra part estaven renovats automàticament i només són reunions molt fàcils que només tenim de parlar una estoneta i confirmar que ells volen continuar, parlem una mica de l'any següent i cap endavant. Són institucions dintre de...
3: Però que hi ha més, ja aniran sortint, però hi ha més.
0: Hi ha més, sí, no? Més. Sí, ho teniu guardat i aneu publicant.
3: Sí, ho va publicant, sí. Però hi ha més.
2: Correcte.
0: La banqueta també es reforça i tindrà l'Aitor Hernández, em sembla, com a segon entrenador del primer equip. Com ho repartireu les tasques i què suposa doncs, aquesta incorporació a la banqueta?
2: Bueno, l'Aitor en el moment que a mi em confirma Peque que sí que ho vol deixar de veritat, jo començo a rumiar la possibilitat d'incorporar un segon entrenador i de cop i volta em surt la persona de l'Aitor, que és un exjugador de l'equip, una persona que no ha deixat mai d'estar relacionada amb l'equip, surt a moltíssimes fotos de les victòries d'aquest any, a la celebració a Olot de la Lliga, i jo crec que és la persona ideal per cobrir aquestes tasques i desempenyarà les mateixes funcions que feia en Peque, que és ser la meva mà dreta i consultar totes les decisions. Al final, l'última decisió sempre la prenc l'entrenador, però ells tenen molt a dir en tot això i al nivell de preparar entrenaments i moltíssimes coses. És un noi que ens aportarà molt, segur. I és de la casa i sentiment de pertinença.
3: Va ser una sorpresa, per la junta directiva.
0: Sí?
3: Sí, de veritat que sí. Quan es va dir que era l'Aitor va ser una sorpresa, molt content, la veritat és que va ser molt content. Una persona del club, també ha sigut pare ara també, que això era un problema també, però bueno, tenim que agrair a la seva dona també.
0: És que això de la paternitat,
3: sí.
0: Noi?
3: Home, és normal, és normal. Però bueno, tenim que agrair-li que hagi dit que sí i una persona també que serà clau per retornar. Mm-hmm.
0: Fitxatges, què ens podeu avançar? Novetats? Breaking news?
2: Ho anireu veient per les xarxes, ¿vale? Perquè és que n'hi ha algun més ja de tancat, però n'hi ha altres que estan en negociacions i tampoc hem acabat de fer les reunions amb els jugadors de la plantilla actual i no volem no volem desvelar. El que sí puc dir des d'aquí i que estiguin tothom tranquils, que els canvis a dintre de l'equip seran molt, molt lleus aquest any, que la, és l'any que més gent de la plantilla quedarà per continuar l'any següent, l'any de potser menys canvis de les sis temporades que porto jo amb l'equip.
0: No sé si tinc un avió aquí darrere, però fa un soroll, no sé si el sentiu o què, però deixeu-me preguntar-vos també, Rafa o els que esteu aquí, data màxima per tancar la plantilla, la tenim?
2: Bueno, màxima no. A mi, jo acabaré reunions a principis de la setmana que ve, però potser no, aquesta no sigui la data de tancar la plantilla 100%. L'experiència em diu que durant l'estiu passen cosetes,
0: vale.
2: Després, a lo millor a l'agost t'ofereixen jugadors que tenien la mira més alta posada en dos categories més alta i els hi surt malament i després tornen a buscar equip. Per això a lo millor deixem una porteta una miqueta oberta, deixarem la plantilla gairebé tancada en breus, en 2-3 setmanes màxim, abans de que acabi aquest mes farem una reunió per la programació de la temporada vinent, de la pretemporada i la primera pressa de contacte amb els jugadors nous i cos tècnic nou, i a partir d'aquí el que et dic, aquest any potser es deixa una porteta oberta per si cal alguna incorporació més d'última hora.
0: Però sí que és important tenir una mica el bloc tancat o saber ja una mica quines figures tenim per mentalitzar-nos ja que al setembre quan comenci o...
2: Totalment, Miquel, més o menys el que et vull dir és que si volem ser 23, a lo millor tanquem el juny amb 22 jugadors i deixem la porta oberta per un possible jugador que vingui o que es tingui de decidir, perquè a vegades n'hi ha jugadors que t'agafen com una bona opció però si surt per fer una prova a segona federació i la fan a l'agost i després a final d'agost saben si jugaran o no jugaran, i més o menys és això el que vull dir, que no tancarem. Jo cada any tancava a primers mitjans de juny, amb aquestes dates ja estava tancant plantilla, perquè tenia pressa de tancar, de preparar l'any que ve i de fer-ho tot massa ràpid. L'experiència em diu que no tingui pressa, vaig fent, però intento donar passos ferms i que siguin positius, i intentar no equivocar-te, perquè és el moment clau perquè l'any que ve sigui un èxit un altre cop. Aquest mes és clau, és més important de lo que la gent de lo que la gent pensa.
0: Suposo que la temporada començarà mitjans finals de setembre. Entenc que la federació ha d'anunciar una mica el calendari també juliol. Bueno, ara tenim el mes de juliol.
3: Tenim una, em sembla que a final de juny o a primer de juliol tenim una reunió a Barcelona que parla d'aquesta categoria només. Tenim que parlar a la federació i jo penso que començarà igual que l'any passat, a mitjà de setembre o així.
2: Sí.
3: Però primer hi ha una reunió que no s'ha encara...
0: Que ja anireu per saber
3: sí,
0: què és el que puguin...
3: Tenim que anar.
0: Ja. És informativa. És...
3: Bueno, ahir va tota la
0: tot el pack, eh? Anireu a presentar-vos, allò. Som bueno, el Futbol Club Argentona.
3: Ja et coneixen.
0: Ja us comencen a tema, no? Sí. Una mica o no?
2: Sí, també al setembre dic que començarem a jugar la Copa Catalunya, perquè aquest any, com campions de Lliga, em sembla que és el cap de setmana del 12-13 de setembre, ens incorporem a la tercera ronda de la Copa Catalunya. O sigui, nosaltres encara estem de pretemporada, però comencem ja una competició que també pot ser molt maca i,
3: home, clar,
2: i a veure si podem passar algunes eliminatòries i compaginar-la amb la Lliga.
0: Això no havia passat mai, no?
3: Bueno, la Copa Catalunya...
0: La Copa Catalunya?
3: No, i ara com que passem les dues primeres eliminatòries, no les juguem, però també els equips que vinguessin aquí estaran bé, també.
0: Home, estem parlant d'equips...
3: Clar.
0: De què?
2: Sí, tercer, bueno,
0: tercera
2: no, fins,
0: divisió
2: fins de... professionals. Des de la Copa Catalunya es juga des de quarta catalana, des de la més baixa a la més alta. L'any passat n'hi va haver un equip de primera catalana, el Can Juliu, que va passar quatre rondes i es va acabar enfrontant al Barça Atlètic.
3: Bueno, i va tocar el Barça i el Vic amb l'Atlètic de Madrid.
2: Sí, això va ser Copa del Rei.
3: Ah, sí, veritat, Copa del Rei, sí, sí.
0: Sí, perquè l'Atlètic de Madrid aquí no...
3: Sí, Copa del Rei, sí.
0: Copa del Rei, és possible? O sigui, hi hauria opcions de...
2: Per l'any següent seria possible, depèn
3: la
2: com quedem classificats a la Lliga Elit, podríem entrar a la Copa del Rei, que això seria ja... Si la Copa Catalunya està bé... Clar, és que amb això que estem parlant estem veient una mica la dimensió de a on t'hem portat aquest equip i a on te l'hem portat sense diners, que és el més històric.
5: No hem fet com el Lleida.
2: Sí, sí, sí.
0: A vegades diuen allò de vigila que somies, que a vegades es fa realitat, no?
4: Bueno, però si fos per mi, si dieu el que somio, igual que veiem la final de Copa Catalunya contra el Barça, imagina't.
0: Sí, però em sembla que el Barça últimament, no? Aquestes competicions no...
2: No la juguen. Envien els filials.
4: Sí.
2: Barça, Espanyol i tal, envien els filials. Però, bueno, segueixen els equips professionals com Andorra, el Nàstic de Tarragona, tots aquests equips sí que participen. I...
0: Ja. Yeah. Mm-hmm. Abans de començar la temporada, fareu partits amistosos, sí. I fins a quin punt és important, no?, els amistosos per preparar la temporada?
2: Bueno, és molt, molt important. La pretemporada és una part fonamental de l'èxit de la temporada, sempre ho dic, però sobretot és molt important per agafar el to físic, perquè l'equip s'assabenti de a què volem jugar i com ho volem fer, que ja la majoria ja ho sabran, perquè mantindrem una base supergran, però els pocs que vinguin nous, siguin 3 o siguin 5, s'acostumin ràpidament, i aquesta pretemporada ens té de donar ales perquè la Lliga després funcioni perfectament. Farem una pretemporada molt, molt exigent, amb equips de nivell de Vilassar de Mar de Tercera Federació, amb el Júpiter, amb el Sabadell, o sigui, amb Tossa, amb equips molt, molt i molt bons. O sigui, una pretemporada molt maca també perquè comencin a gaudir futbol la gent del poble i voltants, perquè farem molts partits a casa quan encara ells estan de vacances a l'agost i nosaltres ja estarem corrent pel camp i jugant amb equips de primer nivell.
0: Mm-hmm. Antonio, vols fer una crida a captació de socis o no?
3: Bueno, jo volia... Bueno, jo sé que la gent està parlant molt per l'any que ve i la gent, jo sé que haurà més socis que l'any que aquest any, no? Jo també el que volia, per acabar també ja, és que aquest dissabte que la gent vingui al camp a veure el segon equip, que és tan important com el primer, eh? Que el segon equip és tan important com el primer i està jugant la classificació per pujar de categoria, i a veure si aquest dissabte un primer municipal també, i que bueno, que continuarem i endavant.
0: Que s'ha de jugar, no? Tot i l'avantatge d'una 3.
3: Ara sí, el partit s'ha de jugar, però bueno, ho tenim bé, però que la gent baixi al camp i a disfrutar d'un altre èxit de l'Argentona.
0: Vinga, i en el cas de pujar seria tercera...
3: Tercera catalana.
0: Rafa, algun consell pel segon equip?
2: Bueno, ho fan molt bé, tenen un equipàs. Jo conec a molts nanos d'aquest equip perquè els hi havia entrenat quan eren nens també, i tenen un tros d'equip per la categoria en la que estan, i portaven algun any també molt a prop de l'ascens, i l'any passat van arribar a la promoció també, i jo crec que aquest any no se'ls escaparà, i de cara al club seria un èxit total, rotund, històric, que els dos amateurs, l'A i el B, pugegin la categoria el mateix any. Jo poques entitats de Catalunya crec que poden dir això. Això vol dir que el futbol amateur d'Argentona està molt, molt i molt sa. A més, amb la majoria de gent de la casa. i aquest sentiment de pertinença que és una prioritat per nosaltres. I tot això també vull donar-li valor als entrenadors de la base, que tot aquell treball que fan ells després dona fruits passant els anys, dona fruit amb aquests jugadors que ara sent ja adults i amateurs, doncs segueixen competint i logran èxits com han fet aquests dos equips aquest any.
3: S'està treballant molt bé, la veritat, Miquel, s'està treballant molt bé, des de la coordinació, entrenadors, des del primer equip, des de l'escoleta fins al primer equip. Jo penso que la gent no pot tindre ninguna queixa, perquè la gent té que estar contenta. Deixarem un club ben posicionat.
0: Hi ha eleccions a la directiva l'any que ve?
3: L'any que ve nosaltres ja tenim que plegar.
4: Farem un Florentino.
0: Farem un Florentino.
3: Nosaltres la veritat que ja és l'any que ve, és l'any que toca ja eleccions i tenim que animar la gent també que...
0: Va, ja veurem què passa.
3: Ja, però tenim que espavilar abans, perquè si nosaltres no volem, tenim que fer alguna cosa. És que aquesta gent jove, no? Aquest any hem incorporat una persona, en Cookie, a la directiva, que també farà moltes coses i està fent coses ja, però té que entrar gent jove ja, perquè l'Argentona continuï millor que està.
0: Bé, nois, no sé si voleu afegir alguna cosa més. Antoni?
4: Jo agrair el que ha fet l'Argentona aquest any, en el míster, veure la il·lusió del poble, la gent ha estat entusiasmada, la gent s'ha volcat, ha col·laborat molt amb el primer equip, amb el segon, els play-offs, o sigui, la final de temporada del primer equip era un èxit, allà on anàvem i la gent que ens recolzava, i llavors pues, el segon equip, he anat al camp desplaçament de l'Alella i aquest dissabte ha passat al camp del Masnou Atlètic, i la veritat, veure desplaçat d'Argentona més de 200 persones, com era el segon dia o 250, i el primer dia a l'Alella igual eren més de 300, vull dir, veus que molta gent jove, que vol dir que estan visquent el que estem visquent nosaltres, i veure tot això pues, anima molt, i ja s'està formant per fer una grada jove, una grada que doni color als partits, tant desplaçaments de casa com a fora, s'està coent això, i bueno, si això fa pues, surt, vol dir que el poble està viu, el poble està content, està il·lusionat, veus la gent pel carrer, et felicita, et saluda, bueno, pues, aquesta felicitat ha sigut molt important per aquest any, i sobretot per mi, no? Ja amb tants anys que porto aquest club, veure això pues, ha sigut espectacular per mi part.
0: S'ha notat la venda de samarretes o no?
4: Sí, sí. També sí? Puc dir que sí. Sí,
0: fa goig,
4: sí.
0: No, veure...
4: No, veu gent, bufandes,
0: la
4: samarretes...
0: La gent pel carrer, ja només la gent que porta samarreta al Barça, sinó la samarreta de l'Argentona.
4: No. I vindo al camp el dissabte i veu gent amb samarretes d'Argentona. Dissabte mateix, allà al camp del Masnou Atlètic, doncs hi havia molta gent amb samarreta d'Argentona i bufanda. Sí, això vol dir alguna cosa.
0: I tant.
3: Algo hem fet bé.
4: Algo estem
0: clar
4: fent.
0: Que sí, clar que sí. La història continua.
4: Sí,
0: la història
4: esperem continua. Que continuï.
0: Escolteu, moltes gràcies per venir. M'ha fet molta il·lusió tancar la tertúlia amb vosaltres tres aquí a l'estudi. Mil gràcies a en Rafa per tota la temporada, que sempre que hem necessitat doncs, ens ha atès. Antoni, doncs, també moltes gràcies per venir els dilluns aquí. I a l'Antonio també. No, ni molt menys. Que tingueu bon estiu, que vagi molt bé. Jo al setembre ho seguiré des de casa, també la paternitat fa que hagi de fer una aturada i tot plegat, però heu aconseguit una mica el que li deia a l'Antoni, que un cap de setmana, un diumenge a les 11 abans d'anar a dormir, haver de mirar el mòbil a veure què havia fet l'Argentona, no?
4: Bueno, però és el que et deia jo abans, no? Que la gent ho va vivint,
0: I això, doncs, a partir del setembre, tot i no estar aquí, no, amb aquesta aturada, ho seguiré des de prop i espero que comenceu molt bé la temporada. La que em reenganxi ja us atraparé, que em vingueu a explicar com va tot plegat.
4: Esperem que tot vagi bé.
3: Moltes gràcies, Miquel, que vagi tot bé.
2: Gràcies per posar-nos veu tot l'any.
0: Gràcies, que vagi molt bé, bon estiu.
2: Igualment.

0: Avui tenim l'estudi ple de talent i de bones propostes per aquest cap de setmana. Ens acompanya l'Oriol Marfà, membre dels Amics de la Poesia, i la cantautora i clarinetista Carola Ortiz. Bon dia a tots dos.
1: Bon dia a tothom. Bon dia.
0: Què
2: bon
0: tal?
2: Dia.
0: Com esteu? Com porteu les calors?
2: Bé,
0: sí?
2: Jo avui he passat fred i tot.
0: Has passat fred i tot? Què dius? No m'ho crec.
1: Sí, sí, els que vivim a muntanya... Bueno, jo visc a muntanya i els vespres refresca, eh?
2: Sí.
0: Sí?
1: Encara sí.
0: Doncs benvingut sigui la fresqueta, no?, d'aquests dies. No sé, l'hora... una tarda a les 7, que sol fer bona temperatura, no?, per un esdeveniment que ara parlarem.
1: I tant, i sota d'una arbreda fabulosa...
0: La xupluc de...
1: Que provoca refredament evaporatiu... doncs
2: el tècnic enginyer
1: baixa 3 o 4 graus
2: forestal,
1: sí.
2: Està parlant.
1: Sí.
0: Vinga, parlem d'aquest recital, aquesta presentació, recital, presentació, concert, d'aquest diumenge, que tindrà lloc a l'ermita del Viver, on la poesia persa i la música en directe es donaran de la mà. Com neix aquesta iniciativa de portar Argentona aquest recital basat en el llibre de la Copa d'Or de Hafez de Shiraz?
1: Mira, la cosa és, primer, les ganes de fer coses, i segon, la bona relació que tenim amb Bibop Edicions, de l'Ella, que publica uns llibres que se'n diuen Envinats, i un dels últims que han publicat ha estat la Copa d'Or, que precisament és un recull de poesia de Hafez de Shiraz, que és un poeta persa del segle XIV, molt notable, i del qual em va traduir versos escollits el poeta Manuel Forcano.
0: Quines característiques diries que té el poeta persa?
1: Mira,
0: és molt similar als poetes d'aquí, o no?
1: Però primer, que és del segle XIV, i segon... Sí. Que els poemes fan referència, els del llibre vull dir, fan referència al vi i a l'amor, el binomi vi i amor, i per tant, doncs, és una tria, diguem-ne, molt, no llaminera, no?, en aquest sentit. Uh-huh. Em sembla que poden ser de molt interès, i a més, doncs engrescaran, entenc, a la gent.
0: Ja. Yeah. Per fer-ho en un entorn com l'ermita romànica del Viver, i amb una proposta com aquesta, tindrem a la Carola. Carola, portaràs tu la música. Què significa per tu participar en aquest projecte i portar aquesta sonoritat tan particular?
2: Sí, mira, em va fer molta il·lusió que l'Oriol em contactés, i jo no sabia qui era Hafez de Shiraz, però sí que... vaig investigar una mica i vaig veure que és un poeta místic, cosa molt important a dir, el misticisme lligat a l'islam, que seria el sufisme, en aquest cas, i aleshores, bueno, vaig contactar amb aquest músic que conec molt bé, que és sufi, i li vaig preguntar si ell coneixia Hafez de Shiraz, i em va dir, home, i tant, com no, perquè... com tu deies, Oriol, que és molt notable, però jo encara afegiria més, de fet, per la gent de Pèrsia, Afganistan, Pakistan, tota aquesta zona, Iraq, que seria, doncs el bressol d'aquest sufisme. Hafez de Shiraz inclús seria com, més que un poeta, seria gairebé com un profeta, no?
0: Uh-huh.
2: Un referent.
0: Uh-huh.
2: I aleshores, doncs, bueno, va, la meva intuïció, doncs, em va guiar bé, perquè li vaig preguntar amb ell, i a l'Ikram Khan, que està aquí al Cartells, que potser haureu vist per aquí a Argentona, i ell toca el rabab. Val? El rabab és un instrument de, no se sap ben bé, però entre 3.000 i 5.000 anys d'antiguitat. És un instrument que ens ve, diguem-ne, d'aquestes societats, doncs, més ancestrals, no?, de la cort afganesa, en aquest cas. I és un instrument que, quan sona, doncs et transporta en una altra realitat, en un altre univers.
0: Mm-hmm. Pertany a la família de corda?
2: És un instrument de corda. Seria com l'avi del sitar, que potser la gent coneix més el sitar pel Ravi Shankar, pels Beatles i tota aquesta, no, fusió que van fer als anys 70, em sembla, o 60. I aleshores doncs, el rebap és més antic encara. I llavors té aquestes cordes simpàtiques, té 23 cordes en total, si no m'equivoco, i té moltes cordes simpàtiques i és un instrument molt peculiar. Aleshores, jo amb l'Ikram he tocat amb contextos així més, diguem-ne, relaxats, amb jams, amb festes, però així en concert mai. I aleshores vaig pensar, doncs mira, que seria l'ocasió de preparar un programa especial per aquesta iniciativa de l'Oriol, tan suculenta, com has dit tu, no? tan preciosa, no sé, va semblar molt interessant.
0: Per tant, serà música inèdita, entenc?
2: O sigui, inèdita per mi, diguem-ne, perquè jo mai en públic he tocat aquestes cançons, però són música tradicional paixtun i música tradicional afganesa, i després farem també algun cant tradicional català i sefardí.
0: I totes acompanyaran la lectura, no?, d'aquests textos, o no?
1: Sí, bueno, el Manuel Forcano el que farà fonamentalment és presentar el llibre i, en tot cas, recitar alguns versos. Però el gruix, diguem-ne, de l'activitat té molt a veure amb la música i el lligam de la música amb la poesia del Hafez.
0: L'acte serà aquest diumenge a partir de les 7, una mica l'estructura de l'esdeveniment, una mica els tempos, no?, per saber una mica com anirà. Quina és l'escaleta?
1: Bueno, l'escaleta és, a part d'una presentació, una intervenció primera de Manuel Forcano, que és l'autor del llibre, i ens introduirà en l'autor i també en els poemes, no?, i a continuació intervindrà ja la Carola i l'Ikram i anirem intercalant, oi? Doncs intervencions de música i algunes breus lectures de poemes. Bueno, i després em sembla que al final l'Ikram ens farà, ara ens ho explicarà la Carola. No?
2: Sí, l'Ikram al final, clar, perquè doncs això, no?, que estic explicant, que és un instrument que ni jo mateixa, que sóc músic, sabia el que era abans de veure'l, doncs ens explicarà una mica la història d'aquest instrument i també una mica la seva història com a sufi i com a practicant d'aquest Hafez de Shiraz, que seria aquest referent, no?, com una figura referent en aquesta cultura i el que una mica per ell representa, que penso que també és interessant, no?, que ell doni aquesta visió personal des d'una persona, diguem-ne, local, no?
0: Oriol, tu no sé si has pogut llegir una mica aquests textos, de què parlen. Parlaves que parlen una mica
1: parlen d'una manera molt planera, i són fragments de poemes
2: són
1: més llargs.
2: Són fragments, sí.
1: I aquesta tria està feta sobre la temàtica del vi i l'amor. Per tant, ens movem sempre amb aquestes dues coordenades.
0: És a dir, és molt planer, no se'n va allò que dirien en castellà, por los cerros de Úbeda,
1: i
0: han de fer un...
1: Són molt entenedors i molt captivadors. I no se'n va pels cerros de Úbeda.
0: Reserva prèvia, em sembla, que s'ha de fer sobre aquest esdeveniment.
1: Sí, sisplau. Bueno, fins ara, diguem-ne, tenim... hi ha moltes reserves fetes, encara en queden unes poques, i llavors des d'aquí faig una crida a la gent que pugui estar interessada, que s'afanyi a trucar al telèfon 679-68-8937, repeteixo, 679-68-8937, o que enviï un WhatsApp a través d'aquest mòbil i que faci la seva reserva. I ja dic que queden poquetes places. L'aforament és de 100 persones i ja passem dels 80.
0: Funciona com a format de taquilla inversa.
1: Sí.
0: Això funciona millor que pagar un preu simbòlic.
1: Ens sembla que d'aquesta manera donem la llibertat a les persones que vinguin a valorar el que han pogut veure i aportar el que puguin. Val? I d'aquesta manera doncs, intentem compensar les despeses.
0: Carola, quin repte t'ha suposat preparar una mica el repertori? Ha estat difícil?
2: Home, déu-n'hi-do, sí. Jo pensava que seria més fàcil, però clar, perquè aquí són dos mons, no? Jo vinc del jazz, de la música clàssica, diguem-ne, vinc com d'una escola molt particular, però per sort, com que he tocat molt amb músics de la

0: ocasions. I també volia recalcar que home, l'espai és bastant màgic i bastant suggerent, artístic, poètic, perquè a més en Darío, que seria el regent del Viver actualment, també és poeta. Vull dir que jo penso que tot l'ambient, el fet que sigui el Viver a dins de l'ermita, que té aquest punt també de la sacralitat, de la que parlàvem de Jafés, també penso que serà molt... molt màgic i també em fa molta il·lusió conèixer el Manel Forcano, que ja l'he vist amb el Savall, però no he parlat mai amb ell, i compartir un projecte així em fa molta il·lusió. Sí.
1: Bé, el Viver va agafar amb força, no? L'hem d'aprofitar, no? Amb el permís d'en Darío i anar fent petites trobades com aquestes. De fet, la Carola, crec que ja t'has fet una casa allà, sí. Més o menys.
0: Sí.
1: No?
0: Perquè... De fet, per això t'he dit, va, posa El seguirem rodant, que és una poesia d'en Darío i que, a més, té un videoclip molt xulo que està rodat al Viver, en el que es veu l'Ikram i es veu el Rabab, també. Vull dir que, si voleu... curiosejar també a nivell visual de com serà...
1: Sí, anar al canal de YouTube i veure el videoclip, no? de la cançó aquesta.
0: Sí.
1: Oriol, alguna proposta més de cara a aquest estiu, a banda d'aquesta?
2: De cara a l'estiu no, però de cara a la tardor i hivern sí, perquè enguany tornem a fer el certamen de poesia.
3: Viu la ràdio. Ràdio Argentona t'acompanya. Ràdio Argentona.
4: 104.6 FM.
3: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona. D'aquí a breus instants us oferirem en directe el ple municipal.

0: maig i el vam passar doncs, a dia 8. En el ple el començarem, que donaré la paraula a la regidora Mariona Pasqual perquè pugui fer un minut, puguem fer un minut de silenci.
1: Gràcies, senyora alcaldessa. En compliment de la moció aprovada per aquest consistori l'any 2020 i d'acord amb el protocol de dol davant de les violències masclistes, l'Ajuntament d'Argentona convoca aquest minut de silenci com a acte de reparació simbòlica i rebuig absolut. Condemnem el feminicidi de la jove de 33 anys comès el passat 17 de maig a Figueres. Volem expressar el nostre condol més profund i el nostre escalf a la família, amistats i entorn de la víctima. Aquest no és un cas aïllat ni un succés imprevisible. És la manifestació més extrema de la violència masclista i un exemple de violència institucional per omissió del deure de protecció. Com a administració local, defensem que la seguretat de les dones requereix un compromís transversal per treballar de forma coordinada. La erradicació d'aquesta xacra és responsabilitat política, institucional i col·lectiva. Instem a la ciutadania a no girar la mirada i activar els canals de suport davant qualsevol indici de violència masclista o LGTBI-fòbica. Recordem els recursos gratuïts, permanents i confidencials a l'abast de tothom. Tenim el telèfon d'atenció a les violències masclistes, que està a les 24 hores del dia, el 900-900-120, el d'emergències, 112, i el Servei d'Atenció Municipal, que és el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el SIAT. Es convida les persones assistents a guardar un minut de silenci.

0: Doncs ara sí que passarem a l'ordre del dia del ple. Vull donar també la benvinguda no només a la secretària que ens acompanya, sinó també a l'interventor, en Roger, per si hi ha alguna qüestió que ha de matisar. El primer punt, com sempre, doncs és poder aprovar les actes anteriors, que en aquest cas hi ha la número 4 del 27 d'abril i la número 5 de l'11 de maig. Alguna qüestió de les actes? Doncs vots a favor. Som 16, tots els presents. El següent punt és donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, si hi ha alguna qüestió al respecte. És també donar compte dels decrets d'alcaldia, del 10 d'abril al 10 de maig. Digui, senyor Bova.
1: Sí, senyora alcaldessa. Miri, en els decrets d'aquest període hi ha un decret concret que parla del trasllat d'un treballador de joventut que passa a cultura, i en aquest decret també s'esmenta que es licitarà el servei d'activitat per a joves a una empresa externa, i ens diuen que ho posaran en pràctica a partir de setembre. Voldrien saber en quin tempos estem i com està aquest tema, perquè el setembre és aquí a tocar i no veiem que potser estigui prou madur el tema.
0: Sí, li passo la paraula a la regidora, a veure si que avui la tenim a fònica després del cap de setmana de festa, bueno, de festa en el poble, no d'ella. Gràcies, a veure si no, ja ho complementaré.
2: Gràcies, alcaldessa, per aclarir-ho. Està a punt de sortir, però encara no està acabat. Anirem un pèl tard. Normalment el casal també l'obríem a l'octubre, a principi d'octubre, eh? Però jo crec que hi arribarem.
0: No sé si hi ha algun altre decret, alguna altra qüestió. El següent és donar compte expressa al ple doncs, dels decrets d'alcaldia que així ho requereixen. En aquí tenim el primer decret, doncs és el relatiu a l'aprovació que es fa per decret de la liquidació del pressupost general de l'exercici 2025. En aquí els comptes del 2025 s'hauran de portar doncs, a la Comissió Especial de Comptes, que es prepararà en aquests mesos perquè així doncs, després de l'estiu puguem posar data i Serveis Econòmics pugui fer tots els documents per preparar-ho. El tancament, doncs, el resultat pressupostari ha estat de 947.774,45 €. Això vol dir que els ingressos han estat superiors que la despesa efectivament realitzada. S'ha de tenir en compte doncs, que del resultat es produeix que 1.700.000 es van fer servir de romanent per despeses del 2025, en això vol dir doncs, consums, factures d'intervenció de gossos, partides d'inversió i romanent afectat, entre d'altres, i també ve detallat en aquests informes. I el romanent de tresoreria final del 2025, ja ho vam portar aquí, ha estat de 3.269.493,65 €, que aquest doncs, és l'import, una mica el fons de maniobra doncs, que l'Ajuntament té. L'altre decret doncs, és bueno, una comissió de serveis d'un agent de policia, en aquest cas doncs, que va adjunt al treball de caporal. En aquí també comentada que totes les vacants que estan dins doncs, el que és la provisió de llocs ja estan cobertes, per tant tenim totes les places en aquest cas en posició de gent. Hi ha també la delegació d'un casament en el regidor Joaquim Capdevila i també un altre en el regidor Héctor Travessa. No sé si hi ha alguna qüestió al respecte. El següent punt que hi ha de l'ordre del dia és donar compte al ple del període mitjà de pagament del primer trimestre. En aquí el període mig de pagament es troba dins dels terminis. Els terminis és que han d'estar en un màxim de 30 dies i estem doncs, que no arribem a 12 en el període mig de pagament. Hi ha alguna qüestió? Senyora Mar Rodríguez.
3: A veure, nosaltres ens hem mirat l'informe i prenem coneixement de l'informe, però ens crida l'atenció que tot i la majoria dels pagaments estan dins de termini, a final del trimestre hi hagués 145 factures pendents fora del termini legal de pagament, per un import de 209.000 euros.
0: Això és la morositat, és l'altre punt.
3: Perdó, vale.
0: Sí?
3: Sí, sí.
0: Aquest està així. Pues seguim amb l'altre punt i així també li dono resposta de l'informe de morositat, tant de l'Ajuntament com de la companyia d'aigües. En aquí el màxim de dies són 60, en aquest cas doncs, estem a uns 32 i una mica més a l'Ajuntament i a uns 25 que no arriba a aigües. I llavors la resta són doncs, aquestes office que portem a ple i que llavors el que fan doncs, és que s'allargui més el tema del pagament, per tant aquests no estan dins d'aquest període. El següent punt és donar compte, en aquest ple hi ha moltes coses econòmiques, també per això hi ha aquí l'interventor, és donar compte de l'execució pressupostària corresponent al primer trimestre del 2026, on també hi havia doncs, tot d'informes. Una mica per posar en context aquí ens escolta, doncs l'Ajuntament està obligat a presentar trimestralment uns informes d'execució al Ministeri d'Hisenda. Aquest primer trimestre el que es conclou doncs, d'aquests informes és que s'han reconegut ingressos per valor de quasi 6 milions i s'han reconegut obligacions de pagament per valor d'uns 3.900.000. Si tanquéssim, o sigui, els fons líquids a 31 de març, o sigui, la tresoreria real estava en 8.780.000 i en el tancament del primer trimestre el romanent de tresoreria, o sigui, si tanquéssim en aquell moment, doncs estava en 5.810.000. Si a 31 de març també tanquéssim doncs, els comptes, vull dir que ja no existissin més o que véssim aquí, el saldo pressupostari seria positiu i tindríem un marge d'uns 390.000 euros. Tot això el que es conclou l'informe d'intervenció i que detalla és que en el primer trimestre es compleix l'objectiu d'estabilitat, es compleix també l'objectiu del deute públic i es valora que el tancament, si se segueix doncs, amb aquests controls, doncs, el tancament del 26 es podria complir amb la regla de la despesa, la qual no pot superar el 3,5%. No sé si hi ha alguna qüestió. Ara sí que passaríem doncs, a la part doncs, de propostes que s'han de portar a votació. La primera part doncs, és la modificació relativa al règim de dedicació exclusiva dels membres de la corporació. En aquí s'ha de fer una correcció, una esmena, que la dic i després votarem l'esmena i després la proposta. Aquí és doncs, que modifiquem l'apartat A, que és fixar el nombre màxim de membres electes que aquest mandat poden tenir la dedicació exclusiva doncs, amb l'alcaldia, amb el regidor Quim Capdevila i amb el regidor Joan Garatxana. Aquest, quan acabi doncs, la seva situació d'IT o quan acabi excedència. I aquí és doncs, perquè a partir del dia 2 de juny, ha de dir, no dia 3, el senyor Xavier Collet doncs, passarà a percebre només el concepte d'indemnitzacions per assistència doncs, als plens i com a portaveu de la formació Tots per Argentona. No sé si hi ha alguna qüestió. Doncs s'hauria de votar primer doncs, corregir doncs, que en vez de dia 3 que posava és el dia 2 de juny. Vots a favor? Doncs... tots els presents, ara sí que som 17, que s'ha incorporat el regidor Travessa, i llavors doncs, amb aquesta proposta i d'aquest dia doncs, votar la proposta de canvi de règim. Vots a favor? I aquí també 17, tots els presents. Ja t'hem jubilat. El següent doncs, és aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit. Són, mira, que abans parlàvem, doncs, aquestes factures que encara queden amb algun procediment doncs, que encara no s'havia regularitzat. Són factures del mes de febrer, moltes d'elles ja anem en mica doncs, solucionant, com el tema de la deixalleria, que hi és, temes d'informàtica, que hi era, ja cabré també Junqueras, i el tema del manteniment d'àrees de lleure. Bàsicament és això, és per un valor de 60.102. Són factures d'aquestes, que encara queden en procediment no arreglat. Sí, vots a favor? Pues aquí hi ha la Susana López. Sí, el PP, Junts, bueno, el govern en aquest cas, en Bernat Calvo i Unitat. Abstencions, el PSC i la Maria Mercè Juan. El següent punt és l'aprovació del préstec d'aquest any 2026 per poder fer front a les inversions que hi han establertes en el pressupost. Bueno, no totes, perquè només hem fet una tria, també després explicarem el tema que portem també aprovació d'un pla econòmic financer i per tant també això. És una mica la tria que hem fet. Aquesta operació de crèdit que portem a aprovació és per valor de 2.339.899,97. Aquí és aprovar aquest préstec que es fa amb el Banc de Sabadell i que té en aquest cas una carència el primer any de lo que són els interessos. Amb aquest crèdit el que es pretén és poder fer front als imports que falta per al subministrament d'instal·lació de càmeres de vigilància a la via pública, en aquest cas la compra d'armilles de seguretat també per la policia, 12.000 euros en inversió en equipaments informàtics, 80.000 per poder fer projecte de en aquest cas, i mirar de les obres de rehabilitació de l'edifici de l'antiga Velcro, 100.000 euros per inversió de material escenotècnic per la sala, 30.000 euros, que això ho portem cada any, amb inversió en equipaments educatius i 30.000 més en equipaments esportius, 150.000 pel projecte de la fase 2 de la zona esportiva, 12.000 per adquirir nou enllumenat de Nadal, 54.400 que és la part que toca en aquest cas a l'Ajuntament per poder tirar les obres d'urbanització del carrer Sant Ramon, 300.000 en tema de renovació d'asfaltat i voreres, que en aquest cas serà més per voreres, 768.000 que és per a la part que aquest any preveiem amb les obres dels carrers de Madà, 50.000 amb inversió en jocs infantils i espai públic, 50.000 amb espai públic, però que en aquest cas és més per temes d'obra, 15.000 per mobiliari urbà, 50.000 amb l'arranjament del solar situat al costat del CAP, que és el pàrquing, i hi ha 300.000 euros, 644, que són per tots els contractes que tenim ja fet i que porten en aquest cas una part d'inversió també en tema d'espai públic i altres opcions que hi ha. No sé si hi ha alguna pregunta. Agafo paraules i si no, anirem contestant. A veure, la senyora Mercè Juan. Digui.
4: Aviam, són preguntes que tinc a fer, no sé si a vostè o a l'interventor. Sí. Aviam, tenim un dipòsit a termini de 3 milions d'euros a CaixaBank i ara en demanem un préstec de 2.300. I segons he llegit el PEF que heu fet, el fet de fer inversions en crèdit afecta la regla de la despesa. No sé, és que no sé com conjugar-ho tot, eh?
0: Sí, en aquest cas suposo que podrà explicar, però si no tenim els diners no es poden fer les inversions.
4: Ah, i... sí, ho tenim.
0: Espera, ara ho explica en Roger.
5: Aquesta que està contemplat dintre el PEC, o sigui, quan aquest PEC ja s'ha fet, amb el pla econòmic financer s'ha fet amb el préstec que ja ha comptat. Llavors, tot el que surt en el PEC que té, teòricament, si tot es compleix i el que posa la memòria es complís, no hi hauria de problema. És decisió política, si endeutar-se més o endeutar-se menys. Però en principi està tot contemplat a dintre.
0: En aquí, sí, per complementar, això només és una part perquè s'ha hagut d'escollir amb quines coses donaven prioritat perquè no es podien fer totes, doncs per lo del PEF igualment, doncs també en aquest cas vam tenir una reunió amb serveis econòmics per anar una mica doncs valorant amb quines sí, doncs ens veiem capaços, doncs perquè ja estan moltes engegades i enviat, doncs es aniran veient o s'han d'acabar de complementar, com és, no sé, la fase 2 de la zona esportiva, que ja està doncs el projecte a la casa i s'haurà de fer doncs dins d'aquest any, o temes dels asfaltats o voreres de carrers, que també, i llavors o contractes, doncs que tenim, és això.
4: Sí, però tenim diners com tenim, jo crec que no hi ha problemes de tresoreria, i tenint aquest dipòsit a termini i donat a l'estat d'execució d'inversions que portem des de l'any 2023, que és força baix, calia endeutar-se amb un altre crèdit?
5: No correspon a mi això, és que no...
4: Perdó,
0: Jo crec que el tema de l'endeutament és un tema de govern, si viablement i econòmicament es pot fer, nosaltres creiem que sí, després puguem rebatre si l'estat d'execució és baix o no, però precisament el que ens ha passat és que hem fet més inversió que la que es venia fent i no hi ha manera de finançar-ho si no és amb un crèdit perquè no tenim diner. En aquest cas el marge que tenim doncs és molt, molt poc. Per tant, això és polític, per això ho portem aquí a votació.
4: Una altra, la darrera pregunta. Heu consultat a Finances Ètiques les condicions d'un crèdit? Perquè veig que aquest l'heu fet a través de la Diputació.
0: Normalment és la manera que tenim de fer-ho hàbil. Diputació ens dona aquest any de carència d'interessos. És una manera que Serveis Econòmics es troba, en aquest cas, doncs, conforme i es troba que està bé fer-ho i jo em refio de lo que diuen els tècnics de la casa en aquest cas.
4: Perfecte.
0: Sí. Senyor Joan Bova.
1: Sí, en aquest préstec que vostès demanen fan el plantejament de la segona fase de la zona esportiva. Ens podria dir què pensen fer-hi aquesta segona fase?
0: Sí, jo crec que es va quedar que era la PAMTRAC, ha entrat el projecte fa una setmaneta a la casa perquè s'ha estat treballant, no sé si vol afegir alguna cosa al regidor Garatxana.
6: Això, tot això el Consell d'Esport ja ha estat explicat i llargament esmentat tota la situació problemàtica que havíem tingut amb tot el tema de les pistes, fins i tot en algun moment, fins i tot em sembla que algun partit com el PP celebrava o es congratulava de que no sortís el tema de les pistes de pàdel perquè com ja havíem manifestat i havíem compartit doncs no acabàvem de veure la viabilitat de la gestió i ja havíem dit que el segon, que la segona fase llavors el que engegàvem era tot el tema d'un PAMTRAC per tot l'aspecte d'activitats rodades.
1: I, perdó, no s'han plantejat a posar-hi alguns lavabos perquè seguim tinguent els usuaris d'aquella zona de lleure familiar, en diem nosaltres, més que zona esportiva, sense cap tipus de lavabo per poder-hi anar?
6: Bueno, com en diguin vostès, no ho sé, al final és una zona esportiva i ara mateix no s'ha plantejat. Tampoc, igual que no es planteja un altre bar, ja que n'hi ha dos, normalment la instal·lació està oberta i per ara no s'ha plantejat. Veurem si hi ha la necessitat o no, però en principi no està plantejat.
1: I llavors tenia una segona pregunta, que és, a vostès volen fer actuacions a l'edifici Velcro? I no s'han plantejat primer modificar el POM abans de fer qualsevol actuació a l'edifici Velcro, perquè aquella zona està afectada pel POM.
0: Sí, segurament s'haurà de portar la modificació. Ara el que fem és posar els diners i s'haurà d'encarregar un projecte i evidentment s'haurà de modificar el POM, segur.
1: I vostès no pensen posar a debat a tots els grups municipals quina és la idea de la Velcro? Vostès actuen i pensen que la seva és la idea única?
0: No, és que encara no tenim res encarregat, llavors abans d'encarregar doncs es comentarà amb tothom, amb les reunions que tenim de comissió de territorials que fem per decret. En aquest cas ara el que hem fet és dir, vale, ja tenim que posar els diners per poder-ho tirar endavant. Encara no està res, se'ls convocarà.
1: Que aquesta és una actuació de posar el carro davant dels bous, però bueno.
0: Sí, igualment nosaltres ho comentarem, hi haurà la reunió per poder buscar doncs aquest consens més ampli, però ja està clar que qui busqui l'enderroc no trobarem en aquest cas doncs el consens, perquè el que s'intenta fer en allà ara és una proposta de projecte diferent.
1: Bé, però penso que hauríem de posar-ho sobre, sí, la taula, i malgrat uns estiguem pues, a partir de l'enderroc i uns altres no, posar-ho sobre la taula i potser podem arribar a un consens de la... Doncs fem un enderroc parcial, hi ha moltes maneres de plantejar-ho. Jo crec que un dia hauríem de fer aquest debat i posar-ho sobre la taula.
0: Se'ls convocarà.
1: Estem a final de mandat i ja tocaria.
0: Sí, encara queden mesos, no pateixi, se'l convocarà.
1: Gràcies.
0: No sé si hi ha alguna qüestió més del crèdit... Doncs passaríem a la seva votació. Vots a favor. En aquest cas és la Susana López, el govern i en Bernat Calvo. Sí? Abstencions. La resta de formacions. Sí? El següent punt doncs, és aquesta proposta que també hem anat parlant, que és la proposta en el ple per aprovar aquest pla econòmic financer de l'Ajuntament per als dos anys, que és 2026 i 2027. En aquí, per posar una mica en context a la gent que també doncs, ens escolta, intentaré res, una mica resumit, i si hi ha qüestions després les anirem resolent. Els comptes municipals es regulen per unes regles fiscals que venen en aquest cas doncs, del Ministeri d'Hisenda. Si dic alguna cosa que no correspon, suposo que l'interventor ja després me fa el matís. Aquestes doncs, marquen un percentatge de topall, d'increment de la despesa executada respecte a el que s'hagi fet l'any anterior, o sigui que ens regulen la despesa. Dins d'aquesta regulació de la despesa, també s'hi contempla no només la despesa corrent que tenim doncs, per serveis, per despeses financeres, per sous, etc., sinó també la despesa executada amb inversions, vol dir la realitzada. Els comptes abans explicats del tancament del 2025 doncs, recullen que la despesa realitzada el 2025 en inversió ha estat superior al percentatge que s'estableix des del Ministeri i també doncs, de la que es venia fent, o sigui, del Ministeri respecte a la que es venia fent els anys anteriors. El 2023 doncs, va haver-hi una inversió executada

0: que diu doncs, és que l'estalvi de l'Ajuntament és positiu, vol dir que com sempre anem justos, per això entre els ingressos superen molt poc les despeses corrents, per tant tenim un estalvi net de 392.000 euros només, i un altre, en aquest cas, punt a favor és que el deute no arriba al 37%. Amb el crèdit que ara, en aquest cas, s'ha aprovat, doncs arribarem al 50%. Sabent doncs, que tenim un màxim d'endeutament d'un 75%. És per aquest incompliment, per haver executat, en aquest cas, més inversió que el que es venia fent, que estem obligats a fer i aprovar aquest pla econòmic financer. Això comporta un control trimestral acurat de la despesa, que ja s'ha passat també doncs, el del primer trimestre ara, el qual doncs, l'interventor, que en aquest cas estan aquí, doncs, haurà de realitzar aquest control. I el pla doncs, també acota que la inversió que es podrà fer el 2026 no pot superar els 2.700.000, en aquest cas doncs, estem amb 2.300.000 si ho executem tot, i el 2027 no podrà ser superior als 3.200.000, sempre doncs, que es vagi complint la resta de condicionants, no només aquest. Abans de donar la paraula en aquest cas doncs, al regidor Collet perquè pugui explicar doncs, aquestes inversions executades en aquests anys que hem dit, jo vull donar expressament les gràcies a tot l'equip de serveis econòmics, ja que en aquest cas, ara que tenim doncs, la dotació de recursos en el departament humans, doncs, hem pogut aconseguir doncs, tenir a temps doncs, aquests números i doncs, poder respondre també a temps doncs, en aquestes desviacions doncs, que a vegades, si haguéssim vingut més tard, doncs, no podríem haver corregit. I per tant, doncs, vull donar les gràcies en els serveis econòmics. Ara dono la paraula al regidor Collet.
1: Gràcies, alcaldessa. Bé, primer volia explicar també una mica des del meu punt de vista el que ens ha passat, no? Perquè el fet que em deia l'alcaldessa que hem invertit més del compte, doncs resulta que això trenca el que es diu la regla de la despesa, que el que ens marca és un topall en funció no de com està la situació econòmica de l'Ajuntament, no si l'Ajuntament està molt endeutat o no, si l'Ajuntament econòmicament està bé o no, sinó de l'execució que es va fer l'any anterior. I per tant et marca el màxim que pots fer, no per la situació pròpia, sinó per el que ha passat en l'any anterior. I això és una mica il·lògic, no? Perquè si algun any, doncs, pel que sigui, per les situacions que siguin, doncs, és un mal any a nivell d'execució, doncs, això et marca un límit molt petit per l'any següent. I per tant sembla que no pots millorar aquesta execució de les inversions, no? És una mica absurd. I em sembla que el lògic seria limitar aquesta inversió doncs, en funció de la situació econòmica que hi hagi a l'Ajuntament. Bé, dit això, es pot comprovar, i l'alcaldessa ha dit alguns números, que un el rectificaré, deia que es pot comprovar que la inversió doncs, ha anat creixent tant a l'any 2024 com a l'any 2025. A l'any 2024 la inversió efectiva feta són de 2.029.000 euros. 2.029.000 euros el 24. I aquí és un tema trencar la regla de despesa perquè el 25 s'ha superat els 3 milions d'euros, 3.070.000 euros, és a dir, que entre el 2024 i el 2025 hem posat més de 5 milions en inversió. 5 milions en inversió, els hem posat, vull dir que s'han executat, que estan pagats i per tant que és inversió que els ciutadans i les entitats han pogut veure en l'espai públic, en els equipaments, etc. Per tant, és una bona notícia, és una bona notícia. Tot i que això ens limitarà ara doncs, a l'execució properes, no? Però és l'execució que està feta, per tant, és una bona notícia. En un punt anterior hem aprovat l'execució pressupostària del primer trimestre del 2026. I el primer trimestre del 2026 doncs, hem executat amb inversions 600.000 euros. I això vol dir que si mantenim aquest ritme el 2026, doncs complirem amb el que se'ns demana des d'intervenció, aquest pla econòmic i financer, per tant, invertirem molt, però estarem a dintre d'aquest límit que se'ns marca. I bé, dit això, doncs, per concretar, aquests 3 milions que el 2025 hem posat en inversions, doncs faré menció de les que són despeses més grans, les despeses més grans que s'han executat, per exemple, els punts de recàrrega dels vehicles elèctrics, el projecte de la biblioteca municipal, la rehabilitació de la masia de Can Barrau, alguns s'estan fent, alguns ja s'han fet, alguns

0: encara no s'han acabat, ara aquest 2026 els anem acabant, la col·locació de plaques solars a l'escola del Cros, la reurbanització de la zona esportiva, inversions diverses en equipaments esportius i educatius, obres a la piscina municipal, adquisició de la plaça que hi ha al final del carrer Doctor Samsó, el solar, que en un futur serà una plaça, l'adquisició d'habitatges socials, que els vam pagar aquest 2025, la millora de la xarxa d'aigua, aquí també hi ha hagut un treball important amb la companyia d'aigües, i aprofito per dir que si el 2023 estàvem amb unes pèrdues del 50%, ara el 2025 estem amb unes pèrdues del 22-23%, una cosa així. Per tant, s'ha fet molt bona feina entre els serveis territorials i la companyia d'aigües. Es va executar també l'enllumenat del camí de Madà, inversió en enllumenat públic, es va canviar a LEDs una tercera part, ara aquest 2026 farem les dues terceres parts que falten, reurbanització de carrers, i aquí ja s'ha vist també obres als carrers Samsó i Doctor Ferrero, asfaltats de parts de carrers, aquí evidentment també s'inclou zones que no són del nucli, com les ginesteres, voreres que també s'han anat arreglant. Tot això són obres d'inversió que s'han anat fent, que evidentment fan falta fer-ne moltes més, i que aquest 2026, doncs, ho seguirem fent. Em sembla que ja està. Gràcies.
1: Doncs ara, si hi ha qüestions... Digues.
0: És que volia acabar també agraint als serveis territorials tota la feina que s'ha fet, però també als altres departaments de l'Ajuntament, els serveis econòmics, els serveis jurídics, perquè si hem pogut executar tot això des dels serveis territorials és perquè hi ha hagut un bon treball coordinat, interdisciplinar entre totes les àrees, i això és un bon símptoma de tot l'Ajuntament, de que es fa molt bona feina en general. Gràcies.
1: Sí, perquè els tràmits costen, però bueno, ens anem sortint. Doncs ara sí, si hi ha qüestions al respecte, si jo no sé respondre, doncs a veure si en Roger, en aquest cas, doncs... Digui, senyora Mercè.
2: Gràcies. Aviam, agafant el PEF, d'acord? Jo primer vull preguntar, el PEF es pot entendre com una tutela financera?
3: No sé què vols dir.
2: Ho posa el document, tutela financera.
3: El que fa el PEP és, sempre hem de tenir bé des d'una estimació. Estimem com tancarem en base al passat i intentarem complir això. I posem els paràmetres per complir aquests límits que ens marca la llei. Tutela vol dir que estem tutelats, nosaltres hem de remetre comptes. Aquest pla tenim 5 dies per remetre'l, un cop l'aproveu, si l'aproveu. Hi ha 5 dies per remetre al Ministeri d'Hisenda i també s'ha de remetre tutela. S'aprovi que o no, l'ha de validar, tutela financera i el Ministeri. Que podrien dir, ui no, doncs mira, anem a ser més restrictius o no, jo crec que no hi haurà problema, però sí, clar, estem tutelats.
2: D'acord, i més cosa. Aviam, de les dades del PEF, m'ha sorprès que dels ingressos del 2023, 2024, 2025, l'estat d'execució del promig és d'un 57,90, sent el 2025 l'estat d'execució d'ingressos de menys del 50%.
3: En general, vols dir?
2: Sí.
3: Sí,
2: llavors, com és que ingressem un 48% menys del que tenim pressupostat? Pregunto. Són dades que estan allà i m'han sorprès.
1: Perquè a vegades hi ha taxes que no es compleixen, com poden ser sancions que has previst o llicències d'obres.
3: En aquest cas, hi havia els mossos i molt petits.
1: Sí, eren taxes.
3: Les taxes d'urbanitzacions
1: que no s'han complert.
3: Són 3 milions que després no es fan, clar, això destrossa el...
1: Vale. Les quotes urbanístiques, és veritat.
2: I amb les despeses passa fet i fet el mateix.
3: Sí, però si, per exemple, el pressupost aquest any, ho dic de memòria, però si posem que es faran 6 milions de despeses, quan se'n fan 3, doncs, clar, l'execució és de 50, aquestes partides molt grans.
2: Vale. Llavors, més cosa amb això. Entenc que heu fet el deteriorament de valor de crèdits que s'ha contemplat per Can Raimí, Can Cabot i potser per Sostre Cívic. Si hem d'avalar, som avaladors de la hipoteca que faci Sostre Cívic, d'acord amb el conveni que es va fer.
3: No
2: està això contemplat.
3: No hi ha res.
2: Sí, a la...
1: Nosaltres no avalem en aquest cas...
2: Assumim la hipoteca a partir del cinquè impagament.
1: Bueno, però en el cas de que passi aquesta casuística, que potser serà l'any 2030, doncs ja haurà passat el PEF, potser. Vull dir que no, no és aquest el concepte. I jo crec que nosaltres va quedar clar i ho va deixar molt clar l'interventor de que això no és així. O sigui, en el cas de que hi hagi un impagament, en aquí el que es farà doncs és, si hi ha cinc de seguits, es mirarà si es busca un altre gestor o es mirarà què es fa, però és una casuística que ara amb aquest PEF no entra.
2: Vale. I Can Raimi i Can Cabot? Que això és més proper, em sembla a mi. Hi ha algun tipus de provisionament? O...
3: De moment aquí no estan contemplats.
1: Clar. Vale. Això és la realitat d'ara, de lo que hi ha el 2026 i lo que hi haurà el 2027.
2: Suposo que si canviessin amb aquests informes trimestrals que hem de presentar es podria actualitzar, no hi hauria problema.
3: Sí, no, no, això ara... O sigui, aquest pas és per complir-lo. S'haurà d'anar mirant com encabir-ho tot aquí dintre. Si ara, jo què sé, entres una subvenció per fer una biblioteca i doncs, pues això desquadra tot aquest pla. S'ha d'anar encabint tot dintre d'aquest. És una eina.
2: Perfecte. Després, sobre l'estat d'execució d'inversions, fent el promig des del 2023 fins a aquest primer trimestre, el promig és del 15,47%. Sí que s'han fet coses, sí. Però hi havia 56 milions d'euros pressupostats per inversions i se n'han fet 8.600.000.
1: 56 milions, no.
2: 56 milions des de l'any 2023 en pressupost per inversions.
1: Bueno, clar, perquè hi ha els 6 milions de la biblioteca, és que n'hi ha de grans.
2: Perdó, però fixeu-vos-hi, O sigui, l'any 2025 l'estat d'execució d'inversions és del 15,61, sobre 19 milions que estaven pressupostats. O sigui, no arribem ni al 20%. La meva pregunta és, per què pressupostem tant d'inversió si sabem com a ajuntament que no ho podem assumir? Pregunto.
1: El senyor Collet, sisplau.
0: Sí, gràcies. Bé, això ja n'hem parlat altres vegades. Pressupostem tant perquè mirem cap al futur, no mirem només el que podem fer aquest any. Hi ha projectes que s'han de preveure i per tant s'han de preveure en els pressupostos per poder engegar-los. I per tant, doncs, és això, perquè fem una planificació no només una mirada curta d'aquest any, sinó que fem una planificació més llarga. I per tant, sí, es fa un pressupost molt gran perquè volem tirar endavant moltes coses i n'executem un 15%. Però clar, és que aquest 15%, ho he dit abans, aquest 15% el 2025 van ser 3 milions. En els millors anys d'altres mandats es feia un milió i algo, i poc. I el 2024 van ser 2 milions, per tant executem molt. I executem molt també, en part, perquè també fem una mirada llarga i perquè també volem, en el pressupost, incluïm doncs, molts projectes. Alguns són de recorregut més llarg i per tant no els podem executar ara, però els tenim en compte i treballem ja.
2: Perfecte.
1: No sé si hi ha més qüestions del PEF. Doncs passaríem a l'aprovació d'aquest pla econòmic financer que tal com hem dit és per l'exercici 2026, que és aquest, i el 2027. I en aquest cas, doncs, tal com ha dit també l'interventor, s'ha doncs, de trametre al Ministeri en 5 dies. Vots a favor? Gràcies. El govern i la Susana López. Sí, abstencions, la resta de formacions. Sí. Sí, jo crec que l'interventor, doncs, si...
3: Sí, no teniu cap pregunta.
1: Tot el que ve ara ja no és a nivell econòmic. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Ara el següent punt, donaré la paraula a la regidora de Gent Gran, la regidora Montse Cervantes, perquè és l'aprovació inicial del pla estratègic d'Argentona, Vilamiga de les Persones Grans.
4: Gràcies, alcaldessa. Primer de tot, demanaria disculpes a tothom que m'escolti, ja sigui des d'aquí o des de casa. Ja n'hem parlat d'aquest pla, aquest pla es va acabar de fer a finals, bueno, pràcticament a l'últim termini de l'any passat, i ens faltava fer aquest pas, que per un motiu o per altre no ha arribat fins aquest mes de maig, tot i que ho hem passat al juny. És una aprovació inicial, el qual donarà peu o donarà valor a qualsevol persona que vulgui fer-hi aportacions. Aquest pla de la gent gran realment va ser una detecció de les principals preocupacions de la nostra gent gran i com volen encarar el futur. El marc estratègic està dividit en 5 línies. La primera és fer un espai públic més accessible, agradable i segur per a les persones grans. La segona, que els preocupava més, és millorar el transport públic. La tercera, augmentar els espais i activitats de lleure per a persones grans. La quarta, millorar el sistema d'atenció a les persones grans en situació de vulnerabilitat, soledat i risc social. I la cinquena, millorar la informació i la participació de les persones grans. Per iniciar aquest pla, que ja ho estem fent, però ara estem fent seguint els passos com s'han de fer, hem fixat alguns objectius. Fer un pla executiu de reforma i accessibilitat de les voreres, detecció d'aquells indrets on falten zones de descans, repensar el model de local social dels veïnats, promoure conveni amb residències per emergències socials del municipi, promoure grups de suport i ajuda mútua per a les persones cuidadores, capacitar i acompanyar la taula de la gent gran, una de les que està més activa és la taula de salut, i elaborar fulls informatius temàtics, a part de fer xerrades informatives també temàtiques. Aquest és un resum dels principals eixos que hi ha. El resultat d'aquest procés, que han estat amb sessions participatives amb professionals, entitats i amb les mateixes persones implicades, ha fixat les 5 línies estratègiques, 20 objectius i 65 accions claus, de les quals s'hauran d'anar prioritzant per implementar-les i que serveixi com a motor de la resta de les accions. Doncs això, una vegada que estigui aprovat, farem una jornada oberta a totes i a tots que vulguin saber com queda el pla i com va marxant.
1: Moltes gràcies. Jo crec que és una feina que teníem pendent de poder anar estructurant una mica també aquesta regidoria i que això doncs servirà per un llarg recorregut, no només d'aquest any i aquest mandat. Si hi ha qüestions, preguntes, digui, senyor Bova.
5: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Sí, en aquest pla de la gent gran, està francament bé, el que sí que vostè ha mencionat la taula de la gent gran. Jo sempre li insistiré en el tema de la taula de la gent gran. És una taula participativa que no sabem mai les persones que assisteixen, les que poden assistir. Per què no ho estructurem d'una vegada amb un consell de la gent gran? Tenim el consell d'esports, el consell d'educació. Per què no fem un consell que seria reglamentar la gent gran d'Argentona? Gràcies.
1: Sí, senyora Cervantes.
4: És molt bona proposta. En prenc nota. El que estem fent ara és estructurar el servei perquè no sigui que depengui d'un polític, o sigui que hi haurà dues persones que lideraran aquesta regidoria, a part del tècnic que farà totes les tramitacions. Per tant, un cop tinguem dotat això, trobo molt bona proposta fer el Consell de la Gent Gran. Prenc nota.
1: No sé si hi ha alguna qüestió més. Senyora López.
6: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, primer de tot felicitar la regidoria per aquest pla, pel començament del tràmit administratiu i dels punts bàsics que té aquest pla, que em semblen tots totalment correctes i que s'han de desenvolupar i treballar i que segurament no es podrà fer tot el que ens voldria fer de cop, vull centrar en el tema de la protecció a les persones vulnerables, a les persones grans amb vulnerabilitat. També és molt important la protecció, com bé ha dit la regidora, a les persones cuidadores d'aquestes persones amb necessitats de dependència, i vull fer una proposta que segurament ja estarà contemplada, però que m'agradaria que ens mirem una mica al nostre ajuntament proper, el de Mataró, que va fa uns anys que va desenvolupar un protocol de detecció de maltractament a persones grans, que tenen una oficina concreta per desenvolupar aquest protocol i que ara estan mirant de desenvolupar també un altre protocol dintre de les residències. Tot i que la majoria del maltractament a persones grans es fa dintre de l'àmbit familiar i social. Per tant, està molt bé això de vigilar i d'estar atents a la vulnerabilitat. Hauríem d'estar molt atents també a les persones cuidadores, a la càrrega que porten a sobre i a donar-los eines per no caure a vegades en negligències no volgudes que acaben desenvolupant amb maltractaments. Per tant, volia destacar aquest tema que em preocupa molt i que si la regidora o l'equip tècnic necessita algun tipus d'ajuda en aquest sentit, pot comptar perfectament amb el poc o molt que conec d'aquest tema, que penso que és bastant. Gràcies.
4: Doncs moltes gràcies, regidora, perquè sí que és veritat que quan vaig fer el resum de l'any de serveis socials a la part de gent gran, el maltractament, si no recordo si era un 8 o un 9%, i era en l'àmbit familiar, i era per gent gran.
1: No sé, em sembla que ja no hi ha més paraules. Doncs passaríem a l'aprovació inicial d'aquest pla estratègic per en aquest cas Vilamiga de les persones grans, i això estarà amb informació pública per qui vulgui fer propostes o suggeriments que seran ben acollits. Vots a favor? Són 17 tots els presents. Sí. Ens hem de felicitar, està bé, sí, una feina llarga. El següent punt de l'ordre del dia és poder aprovar l'increment de la neteja de l'equipament de la piscina municipal per la temporada d'estiu. En aquest cas ja sabeu que des que estem a govern el que es va fer és assumir amb el contracte que hi ha de neteja, i el que es fa és aquesta modificació a l'estiu perquè a l'equipament se'n pugui fer càrrec la mateixa empresa que tenim contractada per la neteja. No sé si hi ha alguna qüestió. Doncs passaríem a aprovar aquest increment, que és un total de 770 hores, que és des del 25 de juny al 6 de setembre, que és quan estarà obert el servei de la piscina municipal. Vots a favor? Som 17, tots els presents. Ara ja passem en el moment que hi ha una moció, que és del Partit Popular. No sé si aquí la defensa, el senyor Raül.
7: Gràcies, senyora alcaldessa. El Grupo Municipal del Partido Popular presenta para su debate y aprobación la siguiente moción relativa al estado de las plazas de San Miguel del Cross, especialmente a la zona con suelos de madera, que presentan un deterioro evidente y suponen un riesgo para los usuarios. La exposición de los motivos es la siguiente. En San Miguel del Cross constituyen un espacio fundamental para el ocio, el desarrollo y la convivencia de las familias del barrio. Sin embargo, en los últimos meses se ha constatado un deterioro progresivo de varios de estos espacios, en particular de aquellos que cuentan con superficies de madera. Dichas superficies presentan grietas, desgastes, astillas, desniveles y otros desperfectos que pueden provocar caídas, cortes o lesiones a los vecinos y vecinas que los utilizan. Este estado no solo reduce la calidad del espacio público, sino que compromete la seguridad, un aspecto que debe ser prioritario. Además, existen actualmente alternativas de pavimentación más seguras, duraderas y adecuadas, como las superficies de caucho continuo, losetas amortiguadoras o materiales certificados conforme la normativa europea EN 1177 sobre absorción de impactos. Por todo ello, se considera necesario que el Ayuntamiento actúe de manera urgente para garantizar que la Plaza de San Miguel del Cross cumpla con los estándares de seguridad y accesibilidad que merecen sus usuarios. Vale. Por ello, pues, referimos las siguientes peticiones. Realizar una inspección técnica completa de los parques infantiles de San Miguel del Cross, con especial atención a aquellos equipados con suelos de madera. Redactar un informe de evaluación que detalle el estado actual, los riesgos detectados y las actuaciones necesarias para su reparación o sustitución. Proceder a la reparación inmediata de los elementos que supongan un riesgo para los usuarios. Sustituir progresivamente los suelos de madera deteriorados por superficies más adecuadas y seguras y certificadas. Incluir estas actuaciones en el plan municipal del mantenimiento de espacios públicos, garantizando revisiones periódicas y actuaciones preventivas. Informar a los vecinos del barrio sobre el calendario previsto de actuaciones y mejoras. Muchas gracias.
1: Moltes gràcies. A mi m'agradaria una mica doncs, posar en context a la gent que ens escolta el motiu doncs, del vot, en aquest cas, doncs, que com a govern farem. Fa ja, jo crec que més d'un any, que en aquest ple doncs, van venir tot de veïns del veïnat del Cross, els quals doncs, estaven una mica insatisfets doncs, de la feina que estaven fent en el veïnat, i el que vam fer com a govern doncs, és crear unes reunions cada dos mesos amb aquests veïns, no perquè no vinguin al ple, perquè poden venir igual i expressar les seves opinions, sinó també per tenir un tracte doncs, més directe amb ells de tot el que comportava la gestió que estaven portant en allà al veïnat, no només amb el tema de l'espai públic, sinó amb altres accions que hi ha. Aquestes reunions s'han estat fent amb més o menys assiduïtat, però amb gent bastant fixa, i en aquestes reunions, en aquest cas doncs, el regidor Raül Tornay, com a president de l'Associació de Veïns, doncs, igual que altres veïns, doncs, també hi ha format part. Quan vostè va presentar ara aquesta moció perquè vinguéssim aquí en el ple i aprovar-la, quan la vam rebre, doncs, una mica l'hem trobat oportunista i partidista, perquè el dia 5 de maig vam estar reunits en aquest veïnat del Cross, on vostè doncs, també va poder ser i es van treballar, tinc l'acte aquí, perquè de totes fem actes, doncs, diferents temes. Un dels temes doncs, és, evidentment, doncs, aquestes fustes que estaven deteriorades i altres elements doncs, de l'espai públic que el regidor i jo, igual que els canvis que s'han fet de sentit en el veïnat, doncs en aquest cas doncs vam poder explicar doncs com els estàvem abordant i quina temporalitat doncs tenien. Entre ells hi havia aquest de les fustes. Les fustes, com vam entrar a govern, ja era un tema que venia de l'altre mandat, es va fer una primera actuació i va durar molt poc perquè no va donar resultat, i amb el pressupost del 2026 i uns és un dels 50.000 euros que s'han posat per temes d'espai públic, doncs hi entra doncs, poder fer aquesta substitució amb uns materials que va explicar en aquest cas el regidor que duren més, tal com vostè demana aquí. És per això que ens sobta que vostè com a regidor del Partit Popular i que va estar present en aquesta reunió com a president de l'associació faci servir doncs el que allà el govern parla amb els veïns de com anirem actuant perquè ens ho presenti com a moció perquè s'aprovi. Jo crec que això no és el motiu. Vull dir, vostè, si vol presentar coses, les presenta, però ha de saber que les coses que allà nosaltres com a govern parlem, si vostè va com a president o com a regidor. Si va com a regidor, llavors, igual que els altres regidors tampoc hi poden assistir, li hauríem de dir doncs, que no hi assisteixi, que hi assisteixi algun, en aquest cas, algun veí que sí, doncs, que pugui atendre la defensa dels veïns, que és totalment lícit, i vostè ha vingut fins ara a totes les reunions, i altres membres del veïnat, i en aquest cas doncs, se li ha respectat perquè està com a president de l'Associació de Veïns. És per tot això i que nosaltres, en aquest cas, doncs, no votarem a favor d'aquesta moció, perquè és feina que el govern ja està treballant, que amb els parterres, amb els veïns i amb altres circumstàncies que hi ha, no només aquestes, igual que altres veïnats que també ens reunim d'aquí d'Argentona. Per tant, el vot en aquest cas doncs, serà en contra. Sí, senyor Ornay.
7: Gràcies, senyora alcaldessa. Primero, bueno, me parece extraño que si no fuera presidente de la asociación de vecinos no se me dejara entrar en la reunión. Me está diciendo que no me dejarían entrar en la reunión como vecino del CROSS por ser regidor. Bueno, vale.
1: Me parece com a regidor.
7: Com a regidor.
1: Com a regidor, igual que els altres no hi poden entrar.
7: No, sí, correcto. Me parece una norma rara, pero bueno. Vale, entonces, yo le puedo demostrar que el vídeo que pasemos se hizo antes de la reunión que hicieron vosotros en el CROSS. Según, sí, el vídeo se hizo antes, lo puedo enseñar, ¿vale? Después, cuando se acabe el pleno.
1: Que parlem de la moció, no parlem del vídeo. Parlem de la moció i les fustes.
7: Bueno, jo para que lo sepa. Aparte, en el 2023... El tema de las fustas, que hay personas mayores que se están cayendo. De hecho, no me extrañaría que a lo mejor les llegara alguna denuncia esta semana, ¿vale? Porque ha habido otro incidente. Llevamos desde el 2023 que cogimos al señor Chivicullet, ¿vale? Con varias personas que no voy a nombrar, ¿vale? Y dijimos, esto está mal y es peligroso. Se ha hecho a los 2 años y pico, ¿vale? Haciendo algo desde nuestro punto de vista con riesgo y riesgo aprobado porque hay gente mayor que se ha caído, se ha hecho daños, han caído niños. Se hizo una intervención mal hecha, que ha quedado peor, se ha gastado un dinero que no ha servido para nada. Y esta moción es simplemente ni es oportunista ni es nada, porque es algo que se lleva pidiendo desde el 2023 al gobierno nuevo. Y es simplemente para intentar asegurarnos, por favor, que es lo que le interesa a la gente del barrio, es que antes de que terminen el mandato, esas maderas se sustituyan por algo más eficaz y que no constituya un peligro para los vecinos. ¿Vale? Gracias.
1: Bueno, jo crec que assegurar-ho és perquè ja ho hem parlat amb els veïns. Igualment, doncs, també passo la paraula al regidor Collet i després doncs, passem la paraula a qui me l'ha demanat.
0: Sí, gràcies, alcaldessa. A veure, per situar una mica en els veïns que no ho coneixen, potser. Estem parlant de la plaça del CROSS, la plaça cèntrica, on hi ha una part de la pavimentació que està feta amb làmines de fusta. Està feta d'aquesta manera no perquè sí, sinó perquè en aquella zona això permet que l'aigua de la pluja doncs, es coli per sota d'aquestes làmines i pugui drenar cap al subsol, perquè a la plaça no hi ha canalització, no hi ha embornals per recollir l'aigua de pluvials. I per tant aquesta aigua s'ha de treure d'aquesta manera i per això hi ha aquestes fustes. I per això és complicat i ens ha sigut complicat trobar una solució de què fer-hi. La veritat és que l'any 2024 hi vam fer-hi una actuació que ens semblava que podria millorar-ho, la veritat és que no va anar bé, doncs realment aquelles fustes estan malament. L'actuació que finalment s'hi ha de fer és una actuació que val diners i per tant no la podem fer ni en brigada ni en manteniment, sinó que hi hem de dedicar-hi bastants diners. I això és el que hem fet en el pressupost del... durant el 2025 vam estar, he dit, doncs, mirant a veure què s'hi podia fer. En el pressupost del 2026 vam incloure aquests diners, un pressupost que el grup del Partit Popular no va aprovar. I justament ara, per incloure-ho en el pressupost no n'hi ha prou. Tothom sap o tothom hauria de saber que després has de tenir els diners. Això és el que hem fet avui, aprovar aquest préstec en el qual està inclòs aquesta actuació amb l'espai públic i aquest préstec que el Partit Popular també ha decidit no votar-lo a favor. Per tant, aquí la garantia de que les coses es facin la dona el govern i la donem perquè, de fet, amb tot el que estan demanant nosaltres ja ho estem fent i per això també és el motiu de que no hi votarem a favor. Una cosa que també em sembla que s'ha d'aclarir és que aquest espai no és una zona de joc infantil. no és un espai de joc infantil, no ho és. Per tant, aquesta normativa europea que ens surten aquí, això és per jocs infantils. I aquestes solucions de cautxú i aquestes coses són per jocs infantils. No és adequat per aquesta zona que nosaltres estem parlant. D'això em sembla que ja n'havíem parlat també alguna vegada. I llavors el que demanen a les peticions és fer una inspecció completa. Aquesta inspecció s'ha fet i ja li he dit que portem temps amb els tècnics mirant quina és la solució que hi hem de posar-hi. Redactar un informe d'avaluació, aquest informe és un pressupost que també sabem el que ens costarà i els serveis tècnics ja han estat treballant per poder-lo tenir. Procedir a la reparació immediata és el que farem quan tinguem aquest crèdit que ara avui hem aprovat. Substituir progressivament, bé, doncs això és el que farem, incluir aquestes actuacions al pla municipal de manteniment, bueno, és el que fem també, informar tots els veïns, és el que vam fer en aquesta reunió del mes de maig. Per tant, és que el que ens està demanant ho estem fent i per això ens sembla que és oportunista, perquè ens demana justament el que sap que estem fent. Em sembla que la garantia els veïns ja la poden tenir per part del govern. Gràcies.
1: Senyor Vinyas.
8: Sí, bueno, per explicar, nosaltres ens abstindrem. Estem d'acord amb el Partit Popular de que està malament, és evident, però també estem d'acord amb vostès, i no, que no serveixi de precedent, amb que és una actitud oportunista i d'alguna manera populista, tal com ens té acostumats el Partit Popular. Per tant, no donem suport a aquest tipus d'actuacions. Sabem, perquè d'altres vegades ja s'ha anat parlant, que s'han anat fent intervencions, que se'n seguiran fent, i per tant, no, és una moció que no toca, senzillament. Gràcies.
9: Jo primer dic que intervindria, sí, després que no, gràcies, alcaldessa. Nosaltres sí que donarem suport, perquè fora banda de com s'ha obtingut la informació, el que sigui, hi ha una realitat en aquesta plaça, i és que fa anys que les fustes estan aquí, i els veïns també a nosaltres també ens han reclamat i s'han reunit amb nosaltres perquè s'arreglessin. Per tant, votarem a favor.
1: Senyora López.
6: Bé, jo també és per justificar el meu vot, que és una mica el mateix sentit que Unitat. Evidentment, jo tinc molt clar que aquestes fustes s'han de reparar. M'ha vingut aquesta pregunta al cap, si tan malament estan i també és un problema de seguretat, potser s'hauria de tancar l'espai durant un temps mentre no busquem una solució. Tancar amb unes tanques o amb un... no sé. Això també seria una cosa que es podria valorar. Però... bueno, però és que, clar, són... I el que em fa abstenir-me en aquesta moció, tot i que estic totalment d'acord que això s'ha de reparar, és aquesta manera de... O sigui, la política es fa posant sobre la taula solucions i sí que és veritat que s'ha de fer publicitat d'aquestes solucions que posem a sobre la taula, perquè al final algú acabi decantant el vot cap a nosaltres perquè pensen que som nosaltres els que els sí solucionarem el dia a dia en unes futures eleccions, no? I es decantin per nosaltres. Però una cosa és això i una altra cosa és un aprofitament d'una representativitat que se'ns va donar fa molts anys, una representativitat que se li va donar al senyor Tornall en una reunió que jo també hi era, on es va posar en dubte ja en aquell moment com podia estar representant un partit i a la vegada ser president de l'associació, però és veritat que no es va presentar ningú més. Per tant, és un representant de l'associació de veïns del barri El Clos legítim, però les persones han de saber quan tenen un barret posat al cap i quan se l'han de treure. I jo a vegades sí que veig aquest aprofitament, jo m'estimo molt el senyor Tornall de manera personal, però sí que veig a vegades aquest aprofitament del seu càrrec com a president de l'Associació de Veïns, i ho he vist aquest cap de setmana amb uns cartells que hi ha a la plaça del barri anunciant un acte del Partit Popular a l'Associació de Veïns. Jo tenia entès que aquestes reunions de partits polítics no es fan en aquests espais, però això també volia que algú m'ho expliqués. Però bueno, per això, perquè jo penso que algú s'està s'està traspassant límits que no s'haurien de traspassar. I penso que es poden demanar les coses, com jo he demanat al regidor que es faci neteja del càntir, de sota el càntir, i que s'asfalti, que diu que ho ha recollit i diu que ho intentaran valorar, com s'ha demanat que es faci neteja dels parterres i també s'ha fet, i es pot demanar, com demanen coses també unitat i es demanen en reunions i no cal fer publicitat de cada cosa que es demana sense necessitat d'arribar a creuar o a donar la sensació que es creua aquesta línia. Per tot això que he dit, estic totalment d'acord que aquesta actuació s'ha de fer el més aviat possible. Per això també és un dels motius i més. Sempre diuen, no, votes tot a favor del govern. Bueno, és que jo abans de votar coses a favor del govern, doncs m'asseguro que hi hagi coses en pressupostos o que el crèdit aprovi coses que a mi m'interessen que es faci, que pràcticament tot el que sigui que fer avançar el poble m'interessa, i per això voto a favor. Per tant, primer intentar votar a favor de les coses que són interessants pel poble, després intentar fer propostes que siguin positives i després saber quin barret et toca en cada moment, i com que penso que aquí no s'ha actuat així, per això faré una abstenció.
1: Sí, senyor Tornai, per al·lusions.
7: Gràcies. Vale, primero decir bueno, que las puertas de la asociación de vecinos en su momento... hay unos motivos que no voy a dar, ya daré explicaciones, pero en su momento ya dije que cualquier entidad tenía las puertas abiertas. Evidentemente hay una responsabilidad civil que paga el que sí que soy yo como presidente, y una responsabilidad que es mía como presidente de ese local. Y entonces lo único que pedía a las diferentes partidos políticos, incluso asociaciones, que podían hacer lo que quisieran, ¿vale? Siempre y cuando estuviera, en este caso sería yo el responsable, por ejemplo, o en cualquier caso que no se podían hacer reuniones privadas en el que estuviera cualquier grupo que fuera, por ejemplo, grupo socialista. Tiene que entender que un local que está cedido a una entidad no se puede ceder para usos privados, ¿vale? Creo yo, y si me equivoco, oye, pues ¿me entiendes? Creo que no se puede usar privado porque de esa manera podrían venir a lo mejor pues otras asociaciones y cada semana pues estar usándola cuando allí tenemos cosas, tenemos el ordenador, tenemos historias que tiene la asociación de vecinos. Bueno, entonces las puertas de la asociación de vecinos están para cualquier entidad pública, siempre que sea un evento de puertas abiertas. Vale. Cuando me presenté presidente de la asociación de vecinos, no era regidor, ¿vale? Fue un año antes. Entonces, el conflicto, digo, para usted señora Susana, quizá el conflicto se creó después. ¿Hay un tipo de conflicto? ¿Es ilegal, señora secretaria?
10: D'entrada, no, si no hi ha un conflicte d'interessos,
7: vale,
10: que s'ha de valorar cada actuació.
7: Vale, però en principi no és il·legal, no? Bueno, vale. I a veure, un moment. I nada, simplemente volver a repetir que esta moción estaba prevista antes de la reunión que tuvieron en el CROSS y no por eso no la vamos a presentar. ¿Por qué? Porque ya como presidente de la asociación de vecinos estábamos muy cansados, y en este caso los vecinos del CROSS, de pedir muchísimas cosas, deficiencias que han habido, y no hacer caso. ¿Y qué pasa? Que debido a las reiterados accidentes que han habido personas mayores y de niños, queremos asegurarnos simplemente de que esto se acabe arreglando y no quede, está en el presupuesto, porque eso de estar en el presupuesto yo ya me lo conozco de sobra. Entonces lo que queremos es que simplemente nos aseguremos de que se acabe realizando. Punto. ¿Vale? Venga.
1: Senyora Mar Rodríguez.
9: Gràcies, alcaldessa. per al·lusions, perquè he aixecat la mà abans de temps, perquè ja sabia que sortiria amb nosaltres per aquí. Jo personalment, així li he traslladat al company Frank, li vaig comentar que vaig contactar amb l'alcaldessa perquè uns veïns del Cros em van enviar un cartell on sortiu els tres regidors del PP i que tindreu una reunió en el local social dels veïns del Cros. Personalment vaig contactar amb l'alcaldessa i li vaig dir que jo no ho veia correcte, perquè l'any passat, com bé has comentat, Raül, nosaltres vam demanar tenir una reunió amb veïns que són del Cros, que també poden fer ús del local social del Cros, perquè són veïns d'allà, i ens van demanar una reunió amb el PSC per, bueno, doncs per explicar-nos les seves inquietuds i la seva problemàtica que tenien en el barri. I jo vaig contactar amb tu, Raül, primer de tot, per deferència i perquè entenia que el president de l'associació eres tu, per veure si podíem fer ús d'aquest local. I bueno, inicialment la resposta va ser negativa, perquè deies que teníeu coses, teníeu ordinadors, teníeu cosa que també ens sorprèn, perquè també hem fet altres reunions a les Ginesteres amb els veïns de les Ginesteres, hem demanat permís al president de les Ginesteres, ens ha obert el local, ens ha deixat fer la reunió i no hi ha hagut cap problema, perquè és un equipament, entenem que és públic, tot i que ho estigui fent ús una associació en concret. Aleshores, la meva queixa a l'alcaldessa és aquesta, que si nosaltres com a PSC, davant d'una demanda de veïns del Cros, no podem tenir una reunió en el local de l'Associació de Veïns del Cros, que és un equipament públic, i que l'única possibilitat de tenir aquella reunió era que fossis tu, que ens vas dir que sí que ens ho deixaves al final, però que havies estat tu, i vaig dir, home, no pot estar el regidor del PP en una reunió del PSC amb veïns i veïnes del Cros. Això és coherent. I ho vam deixar aquí perquè vaig demanar aleshores al regidor Collet que ens fes el favor de deixar-nos un altre local, i va venir ell a obrir-nos i vam fer aquesta reunió. El que nosaltres plantegem com a PSC, i així li hem traslladat tant al regidor Collet com a l'alcaldessa, és que si aquest local l'any passat el PSC no el va poder fer servir per tenir una reunió amb els veïns del Cros, qui diu el PSC, Unitat o qualsevol altre partit, per què el PP si pot tenir una reunió amb els veïns del Cros en aquest mateix local? Per tant, aquest dret, si el tenim tots, el tenim tots o no el tenim ningú. I aquí és on ve la confusió dels barrets, perquè sembla ser que el ser president de l'Associació de Veïns del Cros pot anar a aquesta reunió, no sé si com a regidor o com a president, però tindran la deferència o l'avantatge o la gran sort de que els regidors del PP es podran reunir amb els veïns del Cros al local social del Cros. I aquesta, ja ho hem parlat abans, ho he parlat amb el Frank i així els hi vaig traslladar a l'alcaldessa i al regidor. I ho dic aquí públicament perquè se sàpiga de primera mà com ha anat el tema. Gràcies.
1: Senyora López, hi ha paraules, senyor Tornai.
6: No, a veure, vinc a dir una mica el que ha dit la senyora Rodríguez. O sigui, si la condició perquè algun grup polític pugui fer una reunió al local de l'Associació de Veïns del Cros és que hi sigui el president, que és membre regidor del Partit Popular, és que clar, és que em sembla que vostè mateix, senyor Tornai, ens està donant la raó a la resta, als grups que no estem d'acord amb aquest doble paper. Perquè clar, és que no puc entendre que vostè hagi d'estar present en una reunió, sigui pública o no sigui pública. La feina que es fa des de la política és feina per i davant del poble. Per tant, sigui una reunió pública, sigui una reunió privada, són equipaments municipals o equipaments del poble, per tant estan al servei del poble, i no entenc la diferència entre que sigui pública i privada. És com si ara vostè diu, farem una reunió amb els veïns del PP, però la senyora alcaldessa us diu, sí, us deixo la sala de plens, però jo haig d'estar present. És que seria absurd, no? Doncs aquí estem dintre de la mateixa situació. Després el tema d'anar a les reunions, jo entenc que vostè ha d'anar a la reunió com a veí, com podria anar jo també com a veïna del barri del Cros. Però ara, si jo vaig a la reunió com a veïna del barri del Cros i em poso a parlar en aquella reunió com a regidora, doncs no, a vegades hem de tenir molt clar quin és, i és molt difícil tenir els dos papers i poder treure i posar-se un altre barret. No passa res, ens podem equivocar i ja està. Però crec que ha estat un error garrafal presentar aquesta moció i després posar aquell cartell convocant els veïns del barri al local, que jo sé perfectament que fa un any que no es va deixar el PSC, i vostè sí que li deixa al PP. Per què? Perquè el PP sí que confia que no li tocarà l'ordinador, en canvi el PSC sí que li podrà tocar l'ordinador. És que, o que vostè estarà present a la reunió del PP, clar, collons, si és del PP, perdó, si és del PP, clar que estarà present a la reunió. És que crec que no té, bueno, té molts de té sentit, però no és el sentit correcte.
1: Sí, hi ha el senyor Collet. No, hi ha el senyor Collet. Un momentet.
0: Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, a veure, s'ha explicat que fa un any hi va haver aquest conflicte entre el Partit Socialista i el Partit Popular. El govern en aquell moment el que vam intentar va ser mediar i donar facilitats i la possibilitat de que qualsevol grup, igual que qualsevol entitat, pugui tenir un lloc de reunions. I per fer això, i a més això ho podríem ara extendre a molts altres casos, és important ordenar els espais que té l'Ajuntament, que té el municipi, que tenim com a poble, ordenar els equipaments, ordenar-los, tenir-los en condicions i saber quin és l'ús adequat per cada un d'ells, perquè no es pot fer qualsevol cosa a qualsevol lloc. I en aquell moment, en el Cros, no teníem un altre espai per poder-ho fer. Hi havia el local de l'Associació de Veïns, hi havia el local del Casal d'Avis, que tampoc era el lloc, hi havia el Polivalent, em sembla que ja hi era, no estava inaugurat, tampoc era el lloc més adequat, però vam intentar trobar una solució. En la negativa que hi va haver-hi, doncs, per no deixar el local, vam trobar la solució provisional de fer aquesta reunió que demanava el Partit Socialista en l'espai Polivalent. Però vull remarcar que ja en aquell moment estàvem treballant per arreglar un altre espai, per arreglar l'espai que hi havia, que des de feia molts anys estava deixat, descuidat i en molt males condicions, arreglar l'espai que hi ha al costat del consultori. Allà hi tenim uns despatxos que els vam arreglar, vam treure les parets que hi havia, els tabics que hi havia al mig, ho vam treure per fer-lo més ampli i poder tenir un espai de reunions per als veïns i pels grups i per les entitats. I vam habilitar aquell espai, aquell espai està disponible. I per tant, el que és més lògic és que es facin servir els espais pel que estan destinats. I un local cedit a una entitat, no té sentit que aquesta entitat el cedeixi a un altre partit polític, a més del mateix color del president. No té sentit. El Partit Popular hauria de saber, jo crec que sap, que les coses s'han de demanar formalment, tothom, tots els grups ho fem, volem fer una reunió tal dia, tal lloc, volem fer una reunió en un altre espai, i el govern no té cap problema en cedir-ho, per això estem ordenant els espais i arreglant-los, però en cada lloc s'ha de fer en els espais que correspon. I tenim aquest espai adequat, l'únic que hauria de fer el Partit Popular és haver-ho demanat, i se li hauria cedit aquest espai que està destinat a això, a fer reunions amb els veïns, no un espai cedit amb una entitat. No és l'espai correcte i no és la tramitació correcta que s'hauria d'haver fet. I aquí hi ha un problema, evidentment, de conflicte d'interessos. Gràcies.
1: Sí, senyor Tornai. M'anim? Sí, si engega el micro, no sé si està engegat.
7: Vale. Gràcies, senyora alcaldessa. Pues no sé, senyor Collet. Bueno, solo decirle que la decisión no fue mía. Yo tengo un equipo, ¿vale? Tenía tres personas más que fueron sobre todo las que se opusieron ferozmente, porque yo hubo un momento de conflicto en el que les dije, oye, vamos a dejárselo y eso nos podemos reunir en el Cros, y la decisión fue de que no, ¿vale? No fue una decisión mía. Después, yo hace un mes creo que íbamos a hacer la reunión, señor Cullet, y le pedí al local Polivalent, igual que hicieron la reunión la señora Mar, y me lo denegó. Vale.
0: Es que l'espai Polivalent no és l'adequat, és al costat del consultori. L'espai Polivalent claro, es fa servir per altres coses, senyor Tornai.
7: Vale, vostès sí que poden fer la reunió, no? Ells van fer la reunió també, però nosaltres no podem fer la reunió.
1: Que no la van fer en aquest espai. Bueno, hi ha una confusió d'espais.
7: Vale.
11: Que li està comentant el regidor Collet que el Polivalent no és l'espai on te van fer la reunió.
7: No, ells van fer una reunió allà també. Sí.
11: Però perquè no n'hi havia en un altre en aquell moment.
7: Sí. Que por cierto, quisisteis echar a una chica que era... bueno, és igual. Vale, no quiero entrar en el tema, ja està. No, fuera. Mira, bueno... Señora López, el local está cedido a la asociación, ¿me entiende? Entonces, yo firmo como responsable, ¿vale? Entonces, visto el desviamiento de tema que ha habido aquí, ¿vale? Para no hacer caso, en verdad, al problema que hay realmente, que la gente se está haciendo daño, las personas mayores están cayendo y que los niños están cayendo, ¿vale? Pero yo les voy a responder, ¿vale? Esos locales están cedidos, entonces yo soy el responsable. Entonces, al final, si yo, por ejemplo, digo, hostias, yo no puedo dejar, creo que no puedo dejar que hagan reuniones privadas. Y, por ejemplo, señor Cullet, que a lo mejor es el responsable en este sentido y tal, pues me dice, no, Raúl, es que tú no puedes prohibir esto, ¿me entiendes? Entonces, a lo mejor se hubiera... podemos llegar a haber hablado, pero si el señor Guillén no me dijo, no, Raúl, tú no puedes prohibir esto, porque creo que lo que estaba diciendo tenía coherencia, a lo mejor ahora, incluso, no sé, a lo mejor ahora, pues a lo mejor lo hubiera hecho de otra manera, ¿vale? Bueno, puede ser, visto el revuelo que se está formando, o a lo mejor los problemas que se ocasionó en su momento y tal, ¿vale? Y solamente decirte que sí que es verdad, pero, o sea, permiso no me pediste, me pediste las llaves. Que no te digo que sea, me dijiste, oye, he hablado con el ayuntamiento para que me den las aves que quiero hacer la reunión ahí. O sea, no tuviste una conversación conmigo primero y después con el ayuntamiento. Pero de todas formas, Mar, mira, te digo una cosa, de verdad.
1: Sisplau, acabem la intervenció i Mar, si algú té alguna cosa a dir, li passo la paraula, vale. Sisplau. Si no, l'altra gent no sap de què parlem.
7: I bueno, y solamente dejar claro que la reunión, igual que solo dejé claros a ellos, a todo cualquier partido, tiene las puertas abiertas para hacer cualquier tipo de reunión, no solamente partidos políticos, sino asociaciones que sean algo referente a, pues, que en el CROSS o quieran exponer algo, siempre y cuando sea abierto y no sea algo privado. ¿Vale?
0: Gracias.
1: Senyora Mercè Juan.
2: Sí, jo anunciar que el meu vot serà favorable pel contingut. Els barrets que s'hagin de dur, els conflictes d'interessos possibles, jo crec que aquesta valoració l'haurà de fer el senyor Tornai personalment, però l'objectiu de la moció és ben bé un altre.
1: Doncs si no hi ha res més, passem a la votació. Senyor Fragoso.
12: Sí, gracias, señora alcaldesa. No, seré breve. Al final, el sentido de la moción era sobre el tema de las maderas y hemos estado más hablando de que si el local sí, si el local no, y al final el sentido era las maderas. Es verdad, como dice Raúl, desde 2023 se la ha ido pidiendo al señor Cullet. Vimos coherente de presentar una moción y ya está. ¿Que ustedes dicen que es oportunismo? Pues es oportunismo. O sea, a nosotros nos da igual. Al final es que se solucione. Referente a... O se me ha hecho escuchar y si no es así, perdónenme, que si yo voto las cosas coherentes, ha entendido Susana, y yo, o sea, nunca la voy a criticar si vota las cosas del gobierno que está gobernando, porque yo hacía lo mismo y a mí sí que me criticaban. Cuando yo estaba sentado allí, donde está ahora la señora Merced, el grupo que está gobernando ahora, por votar las cosas a favor de cuando estaba Esquerra, CUP, etcétera, etcétera, que yo veía buenas para el pueblo, a mí se me criticaba. Pero bueno, yo la entiendo, a las cosas que está haciendo Susana. Oye, son cosas buenas para el pueblo, pues lo votamos a favor. Como con nosotros no tienen ese diálogo, no tienen esa confianza, no nos dan... no hay mucha comunicación, pues bueno, hacemos lo que vemos coherente nosotros y ya está. ¿Y qué era lo otro? Y ya me parece que ya está. Y bueno, y que quede claro que mañana en San Miguel del Cross nos hará la reunión en el local pertinente, ya hemos buscado otra ubicación, porque también es verdad que pedimos el local... Para poderlo hacerlo, estuvo hablando Raúl con la persona adecuada allí de San Miguel del Cross, que está del ayuntamiento, y se nos denegó el lugar. Entonces, ya hemos buscado una ubicación y mañana será la reunión, pero no en el local.
1: Sí, si no hi ha res més, doncs que tanquem el debat ja, senyora López. Per parlar de les
13: fustes, no del local.
1: Doncs digui, senyora López.
13: No, jo... Sabent que està tot en marxa, li torno a demanar al regidor que si realment hi ha un perill, que es faci un perímetre de l'espai i que si se salva mentre es fa la intervenció. Vull dir que es pot fer una cosa entremig, si pot
0: sí,
13: ser.
0: Farem una valoració d'aquest
13: vale?
0: risc. Sí.
13: És...
0: sí, gràcies.
1: Doncs, vots a favor de la moció?
14: Què, havies de dir algo? Tres del Partit Popular, un del PSC i un de la Maria Mercè Juan. Abstencions, tres d'Unitat i la Susana López, i en contra Bernat Calvo i el govern. Espera, que ara ha de comptar la secretària. Crec que quedem 8 en contra. Sí?
10: 8 en contra, 5 a favor i 4 abstenció. Per tant, queda desestimada.
14: Queda desestimada. Gràcies. Aquí acabaria l'ordre del ple. Ara, abans de passar el torn de paraules en els regidors de

ja fa molts plens doncs, que aquesta inquietud surt i crec que val la pena doncs, poder una mica explicar-ho. L'Ajuntament té competències en el que és el manteniment de rieres i torrents que passen pel nucli urbà, és a dir, per trams urbans. En aquest cas, doncs, hi ha un contracte de manteniment de rieres i amb aquest contracte doncs, es fan diferents trams, segons en aquest cas doncs, els tècnics valoren, i els exemples serien el torrent de Can Bartrina, el de Madà, el de Can Riera, el de la Feu, el de la Pastanaga, el Clarà, entre d'altres. Això és el que ens toca de competència, el que és doncs, l'Ajuntament. L'ACA, que és l'Agència Catalana de l'Aigua, té la competència del manteniment de les rieres que passen fora dels nuclis urbans. Per tant, el manteniment de la riera d'Argentona és competència de l'ACA. Hi havia una actuació prevista amb dos trams del nostre terme municipal per l'any 2025, però com tota administració, l'ACA també ha de passar uns tràmits i amb l'empresa contractada que havia de fer-ho doncs, va haver-hi uns endarreriments. I ara això està previst doncs, fer-ho a finals d'estiu i a la tardor del 26, perquè quan hi ha el tema de nius d'aus doncs no es pot fer. Llavors, quan han desencallat el procediment, no s'ha pogut fer i es farà de cara a finals d'estiu i a la tardor. És una actuació doncs, que en aquest cas té un pressupost de 26.000 euros més IVA. Això està publicat doncs, si es busca amb lo de l'ACA. Els mitjans de comunicació, en aquest cas doncs, locals, els de la casa, això ho van anunciar. Una notícia va ser la del març del 25 i l'altra la del desembre dient doncs, que hi hauria aquest endarreriment. A part d'això, l'ACA, en aquest cas, doncs, també hi ha diverses accions doncs, que està portant a terme, que són projectes que també s'han anat anunciant i que són entorn doncs, a lo que és la restauració fluvial i ecològica de lo que és el terme doncs, que transcorre entre Argentona, Mataró i Cabrera. En aquí hi ha un projecte, aquest projecte en aquest cas està ara, que finalitzarà en breu doncs, la seva exposició pública, per tant segueix els tràmits i bueno, doncs, quan sigui el moment doncs de que s'hagi de portar a terme, suposo que ens aniran doncs, informant de quina part ens correspon a lo que és el tram doncs, que pertany a la riera d'Argentona. A part d'això, doncs, també s'estan anant ara a reunions al Consell Comarcal. El Consell Comarcal doncs, també té diferents projectes que s'han anat anunciant i diferents propostes entorn doncs, a la recuperació doncs, del tram de riera i sobretot d'Argentona. Alguna d'elles doncs, parlava també doncs, del tram d'Argentona, però no el de Dosrius, per tant, també hi havia aquí alguna qüestió doncs, que els ajuntaments no veien bé, perquè nosaltres també recollim l'aigua de dalt, per tant, si s'actua aquí i a dalt no, doncs, també tenim un problema. I tots aquests projectes i reunions, i que ara s'ha creat doncs, una comissió a la qual doncs, hi anem, i hi estem, i la regidora, doncs, en aquest cas, que també hi és, doncs, la Mariona Pasqual, doncs, també ho pot comentar. Ara mateix són moltes propostes que estan i projectes, però hi ha un escull amb temes de finançament, de a qui li toca què si són trams de riera. I per tant aquest és una mica el que està encara més immadur i els altres doncs, sí que doncs, suposo que veurem doncs, dins del 2026 i dins del 2027 doncs, algunes actuacions doncs, que sí que ens van arribar. Bueno, he cregut oportú que ara que sí que anàvem tinguent informació una mica clarificada, perquè també hi ha hagut moltes coses que a vegades surten de notícia i que després són projectes que es queden al calaix o perquè són en fons europeus i no s'acaben doncs, consolidant, doncs poder-ho explicar i que qui necessiti més informació, doncs si ens envia un correu a mi o a la regidora, doncs li podrem detallar encara amb més detall. L'altre punt, abans de que passaré la paraula també doncs, a la Montse Cervantes i a en Sergi Blanco per unes informacions també i agraïments. Aquí sí que m'agradaria parlar, en aquest cas doncs, en nom del govern municipal, doncs, volem fer una especial menció i un reconeixement, en aquest cas doncs, molt sincer, a tots els clubs esportius d'Argentona per als extraordinaris resultats i èxits que han assolit durant aquesta temporada. Els seus triomfs no només són motiu d'orgull per a les entitats i els esportistes, sinó que també contribueixen a portar el nom d'Argentona arreu del país i a atraure visitants al nostre municipi gràcies doncs, a les competicions, tornejos i esdeveniments que s'hi organitzen.

0: organitzen, que n'hem tingut uns quants. Volem destacar la magnífica temporada del Futbol Club Argentona amb l'ascens a la Lliga Elite, no? Em sembla que és Elite, i amb la il·lusió encara ben viva per poder aconseguir també algun ascens, crec, a Tercera Catalana, que s'ha de jugar també d'aquí uns dies. Felicitem també igualment el Club de Bàsquet d'Argentona, en aquest cas campió de Barcelona, i amb grans resultats, tant en categories masculines com femenines, consolidant-se també en aquesta Copa Catalunya. I també volem reconèixer, n'hi ha uns quants que aquest any hem tingut opció de poder-li agrair, doncs volem reconèixer l'Olímpic d'Argentona, que recent conqueridor de la Copa Catalunya Femenina de Futbol Sala, i així com els Bocs d'Argentona, que continuen competint al màxim nivell i es troben a les portes d'aquesta nova final. La nostra felicitació s'estén també en el Club de Handball d'Argentona, que aquest cap de setmana han tornat a demostrar la seva capacitat organitzativa i esportiva amb un gran torneig, i el Club de Patinatge d'Argentona, que continua portant esportistes a aquestes fases finals dels campionats nacionals. Però més enllà dels resultats, volem posar en valor aquest esforç, la dedicació i els valors que hi ha darrere de cada entrenament, de cada partit i de cada competició. Gràcies als clubs, als esportistes i als entrenadors, i a les juntes que estan al darrere, als voluntaris també, i molt especialment aquestes famílies que fan possible que tants infants i joves apostin per l'esport i ho facin des d'Argentona. Com a govern municipal ens sentim especialment orgullosos d'haver apostat de manera decidida i ferma per la millora i la inversió d'aquesta zona esportiva. Creiem fermament que aquestes inversions donen suport i estan alineades amb l'excel·lent salut esportiva que viu el nostre municipi, i els resultats d'avui són també aquesta demostració que quan una comunitat creu en l'esport, els fruits arriben. Per això volem reiterar el nostre compromís de continuar treballant i invertint en equipaments i espais esportius de qualitat, accessibles per a tothom i pensats per seguir fomentant aquesta pràctica esportiva, aquesta convivència i els hàbits saludables. Llarga vida a l'esport argentoní, felicitats a tots els clubs i gràcies per fer-nos sentir orgullosos de ser d'Argentona. Ara passaria la paraula a, no sé si la vol primer la Montse Cervantes i després al president de la companyia.
1: Bé, ens afegim, no, suposo tots, a aquestes felicitacions. Recordar també, si no, recordar també que d'aquests nois, d'aquests nens, perquè són uns nens de 10 anyets de bàsquet que van guanyar campions de Catalunya, se'n van a Madrid a jugar al campionat d'Espanya. I ens fa molta il·lusió perquè, clar, són nens que els hem vist néixer, al igual que els altres. Vull dir, molt bé, Joan, tenim una bona cantera. Jo agafo la paraula, permeteu-me tots, per donar les gràcies a totes i a cadascuna de les persones que han participat a la Diada de la Flor, ja sigui fent catifes, passejant, ajudant-nos a la reconstrucció de les coses que ens han fet malbé, de les que no. És una cosa que ja quan poses la floreta dius, a veure el que dura, sap molt de greu. Vull dir, començar així sap greu, però ho acabes fent i ho fas amb il·lusió. Volia destacar o donar les gràcies a Diables, a les AFAS, de les Fonts, del Bernat, de l'Escola Argentona, de les Llars d'Infants, a Garrinada, al CAU, als veïns i veïnes de l'Àngel Guimarà, a l'ANC i al Consell per la República, a Argengats, a l'amic Dani, que és amic dels Argengats i que fan tres catifes, al veïnat del Molí, als geganters, que tenen molta paciència en arrossegant centenars de persones per totes les catifes, i a tots, crec que no m'he deixat a ningú, a tots i a totes les persones que ens han ajudat com a voluntàries des de tota la setmana, des de les 7 del matí pràcticament fins a les 11 de la nit, personal de la casa, personal de l'Ajuntament, i em sembla que no em deixo ningú més. I moltíssimes gràcies a tot per un fet tan lluït on han passat més de 4.000 persones pel municipi i això ens hem de felicitar tots perquè ho fem molt bé. Gràcies.
2: Sí, gràcies, alcaldessa. Bueno, no, és per donar una explicació i una confirmació de que podem procedir a l'obertura, ho comentàvem amb la Isa Sunyer també, fa un ple o dos plens, una mica de la font lúdica de la plaça Montserrat. Només volia explicar breument una mica com ha sigut el procés. La font dels sortidors de la plaça Montserrat van deixar de funcionar especialment per dos motius, un per la situació de sequera que es va tenir que prendre aquesta decisió dràstica i l'altre també, i més quan ho hem anat a reactivar, per l'estat d'abandonament que tenia la instal·lació. Informar, perquè al final és diner públic, informar i dir una vegada més que la sinergia Companyia d'Aigües, Ajuntament i Serveis Territorials especialment funciona, l'encomana singular funciona i així ens podem dotar de pressupost per poder desenvolupar projectes. Entre ells, doncs, aquesta millora que potser l'Ajuntament amb els recursos, destins i pressupostos no hauria pogut fer, doncs, a través de la Companyia d'Aigües com a instrument sí que pot fer. S'instal·la la font lúdica, finalment hi haurà l'obertura entre el 19 i el 20 de juny, el període serà similar al de la piscina municipal, al de tancament, i explicar que no solament és una instal·lació d'equips nous, amb un dipòsit d'aigua, amb uns sistemes, sinó que també hi haurà un sistema de polsador i un sistema de, hi haurà un horari que es publicarà quan ho consensuem per fer un ús de la font, que no sigui un ús indefinit. No? És a dir, que no hagi sequera no vol dir que ho hem de restringir tot ni obrir tot, però és a dir, jo penso que és un bon instrument el que tenim per poder fer la plaça millor i que puguin utilitzar tothom els brolladors. I no només és l'obertura, sinó que és també l'objectiu que tenim de poder reutilitzar l'aigua que s'utilitza, la qual pel propi sistema torna a caure en el dipòsit que hi ha de 5 metres cúbics d'aigua. Esperem que no se'n perdi gaire d'aigua. Tenim el compromís des de Companyia d'Aigües de fer el seguiment, perquè, a més, a part de millorar la instal·lació i fer-la nova, a més hi haurà, en aquest primer període d'aquest exercici, els següents ja s'acordaran en governs i de més, hi haurà el manteniment per part de la Companyia d'Aigües, perquè ha d'haver-hi un control gairebé diari, analític, microbiològic, de legionel·la, químic de l'aigua, al final és un joc, però hem de vigilar que aquest joc no es converteixi en un problema. Per tant, hi haurà un control sanitari de l'aigua, hi haurà un control del consum d'aigua, al qual aquesta aigua serà reutilitzada pel mateix sistema dels brolladors i també utilitzar l'aigua pel rec, i dir que conjuntament amb serveis territorials, doncs la Companyia d'Aigua farà un control d'aquesta instal·lació, que esperem de veritat, sobretot seran els més petits, però que tothom en pugui gaudir i que Argentona tingui un punt més, doncs, no de refugi climàtic perquè no ho és i no ho hem de confondre, però sí un punt més per poder-se refrescar doncs, en aquest període d'estiu. Això és tot.
1: Sí, perdoneu-me, és que he comès un error. Dins dels agraïments m'he deixat els joves del PFI que ens han fet tota aquesta exposició que heu vist a damunt de la mina, tan preciosa, que han arreglat el jardí del Museu del Càntir. També ens hem deixat el museu, part molt important dels millors museus de la província de Barcelona. I, com no, i parlant del pla de la gent gran, a la nostra gent gran, que ha obert el casal amb l'exposició de totes les feines que fan durant sempre, perquè van renovant, i on fan peces com aquesta que porto i que evidentment me l'he posat en honor a elles. Perdoneu, me'ls havia oblidat.
0: Sí. Al, perdona? Sí, agafi el micro, senyora Sunyer.
3: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Mira, hi ha un grup també de joves que ha fet una catifa que es diu Argentona Antifeixista. Em sembla que no l'has nomenat, només...
0: Van engarrinada.
3: Ah, no té res a veure amb la garrinada, només era per això.
0: Vale. Doncs ara, després dels agraïments, agafaré la paraula del torn, doncs, que vulguin fer preguntes. Sí, hi ha algú més? He agafat per aquesta part d'aquí, no? Doncs, senyora Mar Rodríguez.
4: Gràcies, alcaldessa. Senyor Collet, és per vostè. Com ja sap, el mes d'octubre el president de l'Associació de Veïns de la Ginestera va presentar una instància. Se'm sent? Sí, no? Gràcies. El que des del PSC hem preguntat reiteradament sobre aquesta qüestió als plens de novembre, febrer i el mes d'abril. En totes aquestes ocasions vostè ens ha respost que s'estava recopilant la informació necessària i que era una qüestió complexa que requeria temps. En aquesta instància es demanava el detall del pla de manteniment i neteja de l'urbanització, així com la informació relativa al contracte i als serveis que presta l'empresa encarregada d'aquest manteniment. Avui som al mes de juny i segons ens ha confirmat el president avui mateix, perquè li hem preguntat, encara no ha rebut resposta. I per aquest motiu, aprofitant que avui tenim un ple al principi del mes de juny, li preguntem què impedeix, després de més de 8 mesos, donar resposta a una sol·licitud que fa referència a un contracte de manteniment i neteja que l'Ajuntament ha de conèixer, controlar i supervisar per garantir-ne el correcte compliment. I per altra banda, si ens pot indicar avui una data concreta en què aquesta informació serà facilitada als veïns de les Ginesteres, perquè sincerament ens costa entendre que després de tant de temps encara no ens disposi d'una informació que hauria de formar part del seguiment ordinari d'un contracte municipal. Gràcies.
5: Sí, senyora Mar Rodríguez, té tota la raó. No hi ha res que ho impedeixi, senzillament el volum de feina i que jo no he posat una data perquè això estigui fet, perquè anem molt plens de feina, tots els tècnics molt plens de feina i m'ha semblat que havíem d'acabar coses més urgents. Em comprometo que aquest mes de juny estigui. És veritat. És informació que forma part del contracte, però no és una informació que es tingui a mà, sinó que s'ha d'ordenar, s'ha de posar en ordre, i això és el temps que de moment no hem trobat, jo no he trobat el moment per fer-ho, però abans de tenir el ple següent, que és el del maig, el de juny, doncs estarà contestat.
4: Li agrairé perquè, com vostè diu, evidentment ens comenta que té altres coses que són més urgents, però ha d'entendre que pels veïns de les Ginesteres, després de 8 mesos, això també és important. Gràcies.
0: Senyor Isidre Vinyas.
6: Gràcies. Bona tarda, senyora alcaldessa. L'altre dia, ja fa no uns dies sinó unes setmanes, potser, a l'entrevista de la Roda Política a la ràdio, va anunciar la intenció de construir entre 20 i 25 habitatges en un solar municipal situat davant de la zona de Baró de Viver. Entenem que són els terrenys del PA13 Serra Lledó. Va dir que eren terrenys municipals que eren nostres, concretament. Recorda. Tot i que sabem que el tema està en marxa, d'aquest polígon d'actuació, són terrenys que al nostre entendre estan pendents de cessió, urbanització, etc., i per tant sense disponibilitat per ara, ja em corregirà si m'equivoco. És cert que el POM admet habitatge dotacional junt amb altres usos que amb tota probabilitat seran els principals. És una mica agosarat, per tant, anunciar la intenció de construir habitatge dotacional sense cap planificació global de l'espai. Quins altres usos consideren? Són compatibles, etc. Estem parlant de 7.000 metres quadrats, no és una parcel·la petita. Ens ha sabut greu enterar-nos per la ràdio, ja que en aquests temes saben perfectament que som molt proactius i que per poc que puguem els donarem suport. Fins i tot la periodista li va preguntar si estaven disposats a col·laborar amb nosaltres i no va voler concretar la resposta, és a dir, era una magnífica ocasió per dir doncs, col·laborarem, però no va voler. Pot repassar l'entrevista. Doncs bé, encara que no ens ho preguntin i tant els hi faci la nostra opinió, els hi donarem aquí davant de tothom perquè no ens hem d'amagar de res i perquè la ciutadania sàpiga que també hi ha altres alternatives, que no hi ha un pensament únic. Per nosaltres és una pastilla molt important, en la que pot perfectament conviure habitatge dotacional amb altres usos, com l'esportiu, per exemple. Però com no tenen cap proposta ni planificació esportiva, és a dir, no saben segurament què caldria posar-hi. La prova del que diem la tenim en el tractament i ordenació de la zona esportiva municipal, però això ja n'hem parlat altres vegades i avui no toca. Centrant-nos en el tema de l'habitatge, fa 2 anys Unitat va dedicar un butlletí a l'habitatge i al repte de disposar-ne de lloguer assequible al poble. L'objectiu era arribar al 10% dels habitatges actuals, en tenim 5.000 a Argentona, per tant, el que tractàvem d'intentar aconseguir arribar en 10 anys a 500 pisos de lloguer assequible. I posàvem negre sobre blanc, és a dir, dèiem quants i on. El butlletí, si no el tenen, el podem fer arribar, trauran més idees, segurament. Doncs miri, en el PEA 13 proposaven concretament 30 habitatges dotacionals de lloguer i per a joves i famílies amb risc d'exclusió social. Creiem que la ubicació i la distància al centre, 2 quilòmetres a la plaça Nova, així com la mida dels terrenys, són 6.000 metres de cessió, amb un ús previsible, segons el POUM, d'equipament esportiu, el fan molt més adequat per a joves que per a sèniors, al nostre entendre. Però vostès aboquen habitatge a sèniors sense explicar per quina raó. Van deixar-ho anar sense dir per què en aquest lloc, no? Unitat proposa, és a dir, sempre amb la nostra línia de ser proactius, proposem una ubicació millor per fer habitatge sènior d'HPO o dotacionals, però que requereixen, evidentment, feines, és a dir, no són senzills. El primer, per exemple, podia ser el PM3, el Sant Cris, són molt més adequats per la proximitat al centre, però clar, s'ha de negociar amb carreteres, és un tema que és complex, no? El segon, el mateix centre parroquial. Hi ha espai de sobres i el president de la Conferència Episcopal Tarraconense, el senyor Joan Planelles, ja va oferir públicament la seva col·laboració desinteressada per construir habitatge dotacional a les seves propietats. És a dir, ja hi ha un interès per part d'ells. Això va sortir, em sembla, que les notícies diverses vegades. El butlletí esmentat ja n'hi proposàvem en el centre parroquial, ja n'hi proposàvem nosaltres 15 per gent grans, doncs té un potencial aquell àmbit de 3.400 metres quadrats i ara mateix només n'hi ha de 2.000 consolidats. Per tant, hi ha una edificació potencial. De la Belco ja n'hi parlo, per no encetar un altre meló, però també entenem que un mínim de 30 hi podrien anar perfectament. En resum, per enèsima vegada els diem que estem disposats a col·laborar en trobar solucions al problema més greu que té la Catalunya dels 8 milions, que no és altre que el de l'habitatge de lloguer assequible. Són temes en què hem d'anar junts, potser no ho saben, però una mica en sabem d'urbanisme i podríem ser útils nosaltres i evidentment tots els grups del consistori. Aprofitin, per exemple, els contactes al Parlament que els poden oferir Esquerra o el PSC mateix. Si no entenen que amb això hem d'anar junts, s'estrellaran una vegada i una altra, com ara, proposant habitatge per a sèniors en un lloc que al nostre entendre no és el més adequat. Gràcies.
0: Sí, gràcies. No recordo, perquè l'altra vista fa molts dies, si vaig dir que no volia parlar amb vostès, tampoc sé ni amb quin to ni com ho vaig fer, ja ho repassaré.
6: No va voler concretar res quan la periodista li va oferir l'oportunitat.
0: Però no sé en quin marc m'ho va dir, per tant ja ho escoltaré. Que la intenció és posar-ho aquí, jo crec que això ho podem dir, no? Vull dir, és una intenció, aquí no estem dient res que sigui ferm. Per tant, jo crec que si la intenció que estem treballant és en poder-ho fer, doncs jo crec que sí que ho puc poder traslladar en una entrevista, igual doncs com vostè, tots els opcions que hi han i que segur que tot són totes molt vàlides, de les opcions que Argentona té doncs per fer habitatge. Quan hi hagi alguna cosa més fer, perquè és que no hi ha res, encara hem de tenir moltes reunions telemàtiques amb serveis jurídics doncs per veure si és viable, no només en aquest lloc, sinó potser en alguns altres, i de quina fórmula, doncs jo crec que sí, doncs que ho podrem traslladar i poder valorar quan tinguem una proposta ferma. Jo crec que és una idea que ara tenim, que l'estem valorant i que, bueno, més detall, jo crec que sí que el regidor Collet potser pot explicar.
5: Sí, gràcies, alcaldessa. Compartim l'anàlisi de que és un tema, un problema important, cabdal, el més important segurament que tenim com a societat i com a municipi. A partir d'aquí, algunes valoracions que fa vostè, entengui que no les compartim. Tenim planificació, tenim projectes i els anem executant. Vostè fa una llista de projectes que està clar que no es poden executar tots de cop, per tant anem començant a poc a poc. Precisament el que ha dit de l'entrada del poble al costat de la MOPU, doncs és una possibilitat, però la complicació urbanística és gran. Què passa en aquest polígon 13 que vostè ha mencionat? Doncs que està tot molt a punt, el projecte d'urbanització està aprovat, el projecte de reparcel·lació està pendent d'un informe que ens semblava que ja el podríem tenir i s'ha endarrerit una mica i per tant els propietaris suposo que hi estan treballant perquè els interessa ells i ens interessa a nosaltres. Per tant, no és agosarat haver anunciat doncs, que hi havia aquesta intenció, però també volíem fer-ho amb la boca petita, perquè és veritat que encara no ha acabat i no tenim l'últim tràmit fet, i per tant doncs estem treballant-hi perquè en les properes setmanes es pugui fer. I a partir d'aquí explicarem el projecte, de fet ja ho hem anat explicant amb els grups, i si vol en parlem de quines són les necessitats a nivell d'habitatge que cal cobrir. Jo em sembla que hem anat cobrint diferents fronts durant aquests 3 anys i ara tocava el front sènior, diguem-ho així. I ens sembla que és encertat fer-ho així. Podem discrepar amb això, però em sembla que l'important és treballar i avançar en aquest tema, i després d'aquest doncs vindran altres projectes que podran complementar aquesta necessitat que hi ha. Ens sembla, vam començar amb un habitatge d'emergència, vam continuar amb habitatges socials, hem continuat amb habitatges en principi per gent jove, però que no està limitat, per tant qui podrà entrar-hi segons com vagi les adjudicacions, doncs gent gran, i ara estem plantejant habitatge sènior. Podem parlar-ne de si és el lloc més adequat o no, nosaltres ens semblava que sí, però en tot cas amb l'important sí que estem d'acord, i jo voldria ressaltar això, i evidentment que comptem amb les seves propostes, però també li demanem que ens deixi treballar amb les prioritats que ens sembla a nosaltres que són les correctes ara. Gràcies.
0: Digues, senyor Vinyas.
6: Sí, sí, evidentment ens posarem d'acord en moltes coses amb aquests temes, però el que ens dol és que una altra vegada torna a passar el mateix. És a dir, vostès deixen anar un titular, però deixen anar un titular sense valorar la conseqüència d'aquest titular. És a dir, el poble ja es farà la idea de que allà s'hi faran pisos, però aquella peça són 7.000 metres. Vull dir, abans de decidir aquestes coses s'ha de fer una proposta d'ordenació. Què hi anirà allà? Tenen pensat? Sí, quan els deia jo del tema esportiu, és a dir, sí, tenen alguna intenció de fer algun tipus d'actuació? Jo crec que tot això té que estar abans pensat, abans de dir farem 30 pisos o 25. No sé. No, escolta'm, que endrecem això, i evidentment amb la intenció de que al final allà hi aniran pisos. Quins són els més adequats? Si l'ús és eminentment esportiu, el sentit comú diu, home, posa més aviat gent jove, està a 2 quilòmetres del centre, vull dir, és per ells segurament serà molt més adequat, tenen una escola bressol al costat, vull dir, això són les coses que parlaríem si ens sentéssim en una taula, però no, vostès deixen anar un titular i que passi el que sigui. En fi, no sé, és que ja és un tema del que ja hem parlat moltes vegades.
0: Per al·lusions? Senyor Garatxana, per al·lusions al que ha comentat.
7: Més que per la planificació esportiva, jo crec que, i també li reitero, crec que va ser fa 2 o 3 setmanes, el felicitava i li agraïa l'aportació que va tenir aquí davant de la gent, que no era una aportació fàcil. Li vaig manifestar la meva intenció de que, o el meu criteri, que això era el que mancava en la política, ser valent, ser agosarat, però també crec que li vaig dir en aquell moment, i li reitero ara mateix aquí davant de tothom, i és que les formes per poder treballar de forma conjunta també són importants. Sempre té algun estirabot, sempre té alguna cosa o té algun retret. D'aquesta manera, almenys per la meva part, jo li demanaria que si realment la intenció és treballar conjuntament, amb mi només m'ha de dir simplement de parlar-ho, de comentar-ho. No cal el retret, no cal el comentari ni l'estirabot. Jo només, ja dic, li vaig dir en aquell moment, el torno a felicitar davant de tothom, però a mi aquesta part, igual que vostès alguna vegada m'han retret doncs, que parlés amb l'alcaldessa o alguna forma o així, doncs, també li demanaria doncs, que s'ho estalviés, perquè així tampoc genera línies de treball conjuntes.
6: Avui he procurat ser...
8: Ja, també l'hi reconec.
6: Ah, gràcies.
7: És cert, ha estat més modulat, però tot i així, ja li dic que a mi l'estirabot se'l pot estalviar i simplement dir-me de parlar-ho, de comunicar-ho, de treballar-ho i no tindrà cap mena de problema.
0: Ara m'ha demanat la paraula el senyor Bava.
9: Sí, primer una puntualització amb el senyor Blanco. Bé, agraïm que finalment aquest any sí s'hagin escoltat la insistència del grup d'unitat d'obrir la font de la plaça Montserrat. Primer estàvem reticents, després gràcies a la companyia d'aigües s'ha aconseguit. I només expliqui'm el funcionament del pulsador. Suposo que hi haurà un horari on aquest pulsador serà efectiu. O sigui, no serà el pulsador a qualsevol hora del dia, no?
2: Sí. Bé, la iniciativa, no? Aquí anem de titulars i veig que aquí hi ha bastanta precampanya. A veure, la iniciativa dels sortidors de la plaça Montserrat ha sigut gràcies a diferents partits que ara mateix no els estem donant veu, que jo penso que són tots, però bueno, si algú s'ho vol apropiar, que s'ho apropi. El pulsador anirà en una franja horària, és a dir, hi ha un doble control. Dins, si el pulsador l'apretes fora de la franja horària, no anirà. Si l'apretes dins la franja horària, anirà. I com he dit, pactarem els horaris de funcionament amb el govern i us els traslladarem.
9: Queda aclarit. Jo penso que aquest comentari que estem en campanya electoral se'l podria estalviar, perquè vostè sap de sobres que hem insistit moltes vegades amb aquest tema dels sortidors. Deixem-ho aquí.
2: Campanya o precampanya? He dit precampanya, no he dit campanya.
0: Anem mirant de fer pregunta i resposta, sisplau.
9: Un altre tema. Fa un any aproximadament es va espatllar la climatització de la Casa Gòtica. En aquell moment van derivar personal de la ràdio a treballar aquí a l'Ajuntament Vell. Aquest any tornem a estar igual. Clar, la ràdio té un veritable problema, no poden tenir les finestres obertes perquè entra soroll. Voldríem saber quin calendari tenen, si solucionen aquest tema de climatització, com ho pensen solucionar. En el cas de la ràdio tampoc els pingüins són massa efectius perquè produeixen un soroll en l'equip tècnic. Si ens poden explicar com tenen aquest tema.
0: Sí, sabíem que hi hauria la pregunta perquè vostès avui han anat a la ràdio. Ara passo la paraula a la regidora Mariona Pasqual, que és un tema que la climatització de molts equipaments és vella, igual que va passar amb la sala. És veritat que la Casa Gòtica també necessita una inversió molt gran i ara el que farem és una actuació puntual, també una mica amb el crèdit i el diner que s'ha pogut anar aprovant.
10: Val, moltes gràcies per la pregunta i gràcies, senyora alcaldessa, per cedir-me el torn. Jo faré una breu introducció i després de com s'ha gestionat més aviat a nivell tècnic, el meu company Xavier Collet em complementarà, d'acord? Bé, la climatització de ràdio, com bé diuen, si l'any passat ens vam trobar que no s'hi podia estar i vam traslladar l'equip, van estar de fet en aquest edifici. I bé, aquest any ja s'ha fet un pressupost, en principi s'ha acceptat i es posarà en marxa. Matitzar una cosa, els pingüins no aniran a control. A control va aire condicionat, on hi haurà pingüins serà a dalt la redacció. Perquè tot, com és lògic, a ràdio, si han de ser aparells que no facin soroll, si no servirien de res. I aquesta preocupació, de fet, va ser un dels temes que es va tractar també al Consell de Mitjans Extraordinari que es va fer, que alguns dels regidors van assistir en representació dels seus grups. I per això la meva obligació, considero com a regidora, és vetllar per l'àrea i si hi ha temes que preocupen, dotar de l'espai per parlar-ne i per això vam crear aquest Consell Extraordinari que es va convocar, jo crec que una setmana vista o alguna cosa així, més o menys, no? Perquè hi havia temes que s'havien de tractar. I aquest va ser un dels temes que va sortir, ho vam comprovar els propis que hi érem, vull dir que eren les 7 de la tarda i no estàvem passant fred, per dir-ho d'una manera suau. I bé, i llavors tot això es va tractar i em vaig comprometre a posar fil a l'agulla i aquest i altres temes els he anat enfilant i aprofito per dir que jo, de fet, aquí que vaig desconvocar el Consell que era demà passat, perquè ja vam tractar l'extraordinari, l'ordinari vam dir de passar-lo i vaig dir que ja convocaríem una comissió per tractar temes que ja sabien que es van tractar en l'extraordinari, però com que hi ha temes que ja s'estan enfilant, espero convocar-la veient què tenim resolt i què no tenim resolt, perquè potser la convoco i al cap d'una setmana tenim un tema que hem estat treballant la comissió. D'acord? I pel que fa als timings i tot això us explicarà millor el regidor Collet.
5: Sí. Bé, com s'ha dit, els aires condicionats en els equipaments estan molt malament en general i tenim problemes cada estiu que els anem solventant amb els contractes i el manteniment que es va fent. i a l'espai, a l'edifici de la Casa Gòtica no és un cas diferent, i l'any passat ja vam tenir aquests problemes, i aquest any i el que està clar també és que no podem fer una intervenció integral perquè val molts diners i perquè caldria fer un projecte de tota la casa conjuntament, la Casa Gòtica conjuntament amb Cal Ametlla. Evidentment l'espai que ocupa la ràdio allà no és el millor lloc. L'any passat em sembla que era, ja vam fer inversions, o l'any 2024 ja vam fer inversions, doncs, per adequar-lo una mica més, i ara farem aquesta. No serà provisional, però no serà la que tocaria fer tot l'edifici perquè és molt més cara. I aquesta actuació, doncs, ja està pressupostada, ja està encarregada, i la farem, doncs, aquestes properes setmanes. Espero que abans que acabi el mes de juny estarà feta, i combinarà aparells d'aire condicionat a la planta baixa amb encara l'ús d'alguns pingüins a la planta alta, on si fan una mica de soroll, doncs, no impedeix el continuar treballant. Això és el que tenim previst, doncs, ara, i suposo que això com una setmana es quedarà fet.
0: Sí, jo també afegir un momentet, senyor. Jo també afegir que a finals de maig, quan va haver-hi aquella onada de calor, doncs una mica, o abans, no sé, que va venir la primera, tant el regidor de Recursos Humans com jo, doncs, vam fer la petició, doncs, a PRL, que són els que vetllen, doncs, també per riscos laborals, perquè elles, en aquest cas les persones que estan allà, vetllessin, doncs, per tota aquesta feina. Vull dir que ells també estaven, en aquest cas, doncs, treballant la possible solució.
9: Sí, i l'altra pregunta és pel senyor Collet. Senyor Collet, restem a l'espera de l'informe extern de la poda.
5: Fa una setmana el regidor Bernat Calvo me'l va demanar i vam confirmar que encara no estava presentat, està fet i no està presentat, això fa una setmana, i ho vaig comunicar de la persona que se n'encarrega de l'Ajuntament, de dir-li que l'entri per registre ja, i no sé si ho ha fet. Però demà ho tornarem a mirar, i si està entregat els hi passem de seguida.
0: Senyora Isa Sunyer.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, per un costat vull preguntar pel manteniment, perquè hi ha uns bancs, un banc que es va posar ara fa un any, diria, o fa un any i mig, que està al peu de les escales de l'església, que és un banc fantàstic, és de fusta combinada, però clar, és un banc que no està pintat i per tant deu estar, doncs, impregnat amb oli, o bueno, la qüestió és que necessita ja un manteniment. I és una pena, potser ja ho han fet, però és una pena perquè està molt malament, perquè el sol no perdona la fusta, i si no està pintat, aquella fusta necessita diari. També el banc de dalt, el banc de l'inici de l'escala, li passa el mateix. Era només saber si ho tenien previst i si no, si podien donar un manteniment d'oli. I aquesta proposta, bueno, és un prec que suposo que ja sé la resposta, però no deixaré de dir-la, pel senyor Garatxana, regidor d'Educació. Ens trobem amb unes temperatures excel·lents per aprendre, perquè són molt altes, perquè no són les condicions per treballar, però tampoc per aprendre, i menys per infants de 3 fins a 12 anys, que és el que ens passa a les escoles avui. La Generalitat sembla ser que no aposta per resoldre el tema, o millor dit, sí que aposta, perquè ara fa poc, no ho sé dir el temps, potser és un mes o 3 setmanes, va anunciar unes ajudes la Generalitat per dotar d'una climatització espais, però espereu, que no és totes les escoles, evidentment, algunes escoles, i només dintre de les escoles els espais comunitaris, o la biblioteca, o el menjador, o potser, doncs, algun altre espai. Evidentment, he mirat la selecció i nosaltres no hi érem. Argentona no està seleccionada, al Maresme només hi ha 2 poblacions, Mataró i Canet de Mar, i dintre de Mataró només hi ha 2 centres i a Canet de Mar només n'hi ha un. Vull dir que realment és una ajuda, però és una ajuda molt minsa, que evidentment no donarà ni corregirà aquest problema tan seriós que tenim. No sé si des de l'Ajuntament es podria fer un esforç, potser, doncs, per adequar algun espai comunitari de les escoles, i ja sé que tornarem a parlar del pressupost, de que no tenim, de que... però clar, és un tema recurrent en aquests últims anys, és un tema greu i els nostres infants, doncs, bueno, ja no dic infants, ja vull dir, els joves fins a 12 anys, els preadolescents, és increïble perquè, bueno, perquè no es pot aprendre amb aquestes condicions. Volíem saber si d'aquest tema tenen alguna proposta, si no en poden fer cap o què és el que pensarien fer. Gràcies.
0: Amb referència a lo dels bancs, ens ho apuntem, que és el que li anava a contestar el regidor Collet per mirar de passar-ho manteniment. I ara passo la paraula al Garatxana, regidor.
7: Bé, bueno, sembla que no tenim la mateixa informació. Justament la setmana passada en els diversos consells, tant al Consell de les Fonts com en el Consell Municipal, aquest tema es va abordar i es va explicar una mica tota la problemàtica que tenim. Nosaltres en els equipaments de propietat, com són l'escola Bressol, com bé saben, el segon any de mandat, el primer vam ficar pingüins, el segon doncs, vam fer tota la climatització dels centres, són centres nostres, no era una problemàtica nova del 2023, portaven arrossegant-la molts anys amb cops de calor i amb problemàtica fins i tot a treballadors doncs, que són, no són directament de l'Ajuntament, però que els anem nosaltres subrogant. I en aquest sentit aquest equip de govern doncs, va apostar per això. I ho dic perquè anteriorment els antics grups de govern això no ho van abordar tampoc. Ara volem traslladar una problemàtica que són les escoles de primària, la qual aquesta inversió ja m'ha explicat diverses vegades i està a la llei de 12 de 2009 d'educació que ho diu molt clar. La nostra responsabilitat és manteniment i la seva és la d'inversió. En aquesta línia nosaltres hem rebut una subvenció que es diu RAM. És una subvenció que nosaltres vam trucar directament a la directora de Serveis Territorials, la Neus Bolbuena, agrair-li també doncs, la deferència que va tenir d'escoltar-nos, on li fèiem una proposta. Aquest RAM el que vol és allargar la vida útil dels centres i el que li demanàvem és una addenda perquè és una... Bueno, és una subvenció bastant restrictiva, l'Ajuntament ens han concedit més de 200.000 euros, però amb uns objectes molt, molt, molt específics subvencionables. I no hi entren ni patis ni aires acondicionats. Els hi demanàvem això, a veure si podíem anar a algun lloc on te poguessin fer aquesta addenda o un canvi, una modificació per nosaltres fer la feina, no teníem cap problema i poder abordar almenys d'inici aquesta problemàtica. Ens van dir que el propi departament tenia tres línies d'actuació, una era aquesta, d'allargar la vida útils dels equipaments, una altra línia de treball, que és la d'equipaments nous, i una tercera, que està parlant de la climatització dels centres educatius. Per això dic que no tenim la mateixa informació, com vostè deia, perquè aquesta línia que parlava de les climatitzacions, ells tenen molt clar el que volen i el que es pot fer. La climatització amb aires acondicionats, el departament sempre ha manifestat que això no és l'adequat, sempre parla d'aires, de ventilacions creuades i ara té un pla de, em sembla que són 8 anys, on a banda de doncs, fer una primera actuació de ventilacions en els equipaments, el que vol és invertir, per mi és una fal·làcia, també ho dic, vol fer que tots els equipaments, els 25.000 centres educatius, els vol dotar d'aerotèrmia. És l'aposta del departament, però estem parlant, i són números que en trasllada la pròpia directora, 1 milió d'euros per equipament educatiu. Si amb l'aprovació dels pressupostos, si podran ser reals o no, jo ja dic, per mi és una fal·làcia, jo crec que serà inviable. Em va explicar fins i tot que el que estan mirant és de fer un contracte entre l'empresa pública i empresa privada, com s'està fent amb les plaques solars dels instituts. I així li podria donar doncs, més informació que es va donar, ja li dic, en el Consell d'Educació i en el Consell de l'Escola de les Fonts, perquè va sortir aquest tema, però que el departament té molt clar que la inversió els hi toca a ells. Algú que nosaltres, en el meu cas, els hi hem traslladat des del primer moment en què cada mes de maig venen a reclamar allò que les famílies doncs, tenen la queixa i el mes de setembre i l'octubre. És una realitat. No entrarem en el fons de la qüestió de les temperatures, dels horaris de les escoles ni res, simplement li dono la informació. És una informació perquè nosaltres hem anat, ens hi hem apropat, hem treballat, però també perquè hem exigit doncs, que aquesta inversió la faci el propi departament, que és a qui li pertoca, i no per esperar-ho, no per, sinó ja dèiem, nosaltres fèiem la feina amb els diners que ens donaven, però ens ho han prohibit totalment. I recordem que, igual que doncs ara mateix, també en el Consell dèiem que donem suport a totes les vagues que estan havent-hi a nivell educatiu, i justament per motius com aquest, perquè no només reclamen sous com alguns ens sembla que es quedin, sinó que parlen de les condicions laborals i les condicions que tenen els infants a les aules. Això també ho reclamen. Per què? Perquè li toca al departament, on tenen els seus propis treballadors i els alumnes que haurien de climatitzar les aules. A partir d'aquí ens vam comprometre, per exemple, i hem començat aquests dies, ja fa dies, amb les escoles per veure diferents necessitats dels punts de calor, per veure zones d'ombratge necessari, però l'ombratge tant per espais exteriors com perquè no hi hagi tant d'impacte en les façanes de les pròpies aules. Tot i així, crec que el tema de les climatitzacions de les aules els hi pertoca al departament. Entenc que podem pensar que ho podríem fer de forma proactiva, etcètera, etcètera, però el desplegament i el projecte i la inversió econòmica no tenim la capacitat ara mateix. No sé si vol alguna dada més o per la ciutadania, però crec que el nostre compromís també és exigir a qui li toca cada cosa.
0: Doncs crec que fins aquí el torn de preguntes dels partits. Ara passarem al torn de paraules del públic i agrair la presència de la secretària. Sí, si voleu aixecar el braç al públic i vulgui participar. No? Joan, si et vols apropar en el micro...

0: Sí. Bona tarda. Jo entenc que la feina de l'Ajuntament sempre ha sigut i té que ser solucionar els problemes dels argentonins. I que tenim dues persones per vetllar que això es compleixi, que és la secretària i l'interventor. L'any 2018 es va aprovar en ple municipal un canvi de nom d'un carrer perquè passés a dir-se Passeig de la República. Si no s'ajustés a llei, la secretària hagués dit que no en aquell moment, o l'interventor no hagués imputat el cost de les plaques dels carrers que va imputar en els pressupostos perquè corresponia. No eren uns pressupostos per fer unes bombes, per tirar bombes o comprar pistoles, era per canviar la rotulació d'un carrer. L'interventor ho va assignar com corresponia i la secretària, doncs, entenc jo que no va fer aquest seguiment. I al no fer el seguiment va deixar de fer les funcions que veritablement li corresponen, que és fer complir les lleis. Això jo ho hagués demanat a la secretària en el seu dia, que com està això i per quin seguiment havia fet. Però aquí ens trobem amb un agreujant. I l'agreujant és el següent, que el regidor Bernat Calvo, que en la seva vida professional també és secretari d'Ajuntament, sap com funciona i sap el que pot fer i el que no pot fer. I una de les obligacions que tenia i té el secretari o la secretària és fer el seguiment del compliment dels acords de plens municipals. Això no s'ha donat. I resulta ser que un problema, que era un immens problema i que es tenia que solucionar ràpidament, resulta ser que portem 3 anys i Correus, els bancs, els notaris i tothom, amb un li fan servir una cosa, a l'altre li fan servir una altra adreça, a l'altre li fan servir una altra adreça, quan el més senzill hagués sigut fer els tràmits administratius que la secretària de l'Ajuntament tenia que haver obligat, perquè els polítics no sou, teniu fallos i no podeu entendre moltes coses, però la secretaria de l'Ajuntament està per vetllar que es compleixi la llei. Quan es va aprovar en ple municipal que es canviés el nom del carrer i passés a dir-se Passeig de la República, automàticament, que ja estava aprovat, automàticament tenia que haver-se iniciat els tràmits administratius. Portem 3 anys i els veïns es diu que estan tots d'acord. No estan tots d'acord. Ni a tothom se'ls ha convocat. O sigui, el que no pot ser és que allarguem la problemàtica o una problemàtica que té uns veïns i aquí no passa res, perquè bueno, jo no sé, jo diria que aquests senyors que estan afectats tindrien que, a mi només em mou que es trepitgi la memòria democràtica, però amb uns altres els hi mou, els tindria que moure una ambulància que es perd, un paquet que no t'arriba, uns amics que venen a visitar-te i es perden i fan turisme per Argentona sense arribar-te. O sigui que demano a l'Ajuntament que iniciï els tràmits administratius per solventar aquest tema. Gràcies.
1: Sí, passaré la paraula al regidor Bernat Calvo.
2: Hola, bona nit, gràcies per la intervenció. Bé, algunes puntualitzacions del que s'ha comentat és a veure, la secretària entenc que ha fet perfectament la seva feina perquè d'acord amb el Reial Decret del 128-2018, que és el que regula les seves funcions, com a habilitada nacional secretària. La seva funció, els informes que ha de fer, clar, no són sempre en tots els expedients, i en alguns casos, i pel canvi de nomenclàtor, en principi no és un cas d'informe preceptiu. En canvi, sí que va fer l'informe preceptiu quan li tocava, que és quan es van fer, quan uns veïns van fer un recurs administratiu contra el canvi d'acord. Tot i que va arribar tard, però sí que es va fer el seu informe, que el seu informe precisament el que proposava per defectes procedimentals administratius de l'any del procediment que es va fer l'any 2018, proposava acceptar el recurs i declarar l'anul·labilitat de l'acord per manca de... No es va notificar, no es va comunicar als veïns, per tant, com a persones interessades hi tenien dret, a més de la manca de motivació, del que recordo jo de l'informe. Ara no tenim la secretària aquí, però sí que recordo bé l'informe aquest que va fer ella quan li tocava. En canvi, aquí sí que hi ha potser una petita confusió quan es parla de qui és l'òrgan competent per executar l'acord dels òrgans, però per executar els acords que prenen els òrgans de l'Ajuntament, sigui el ple, Junta de Govern local, és l'alcalde el qui li toca. Em sembla que està l'article 21.2R de la llei de bases de règim local. En allà diu que és la perfilo a l'alcalde qui li correspon executar els acords, en aquest cas, diguéssim, del ple, perquè va ser un acord a ple. Però això és un acord que es va prendre el 2018, per tant, que hem d'anar a aquell moment del 2018, hi havia un altre govern, després el 2019 va entrar un altre, bueno, un govern que era més aviat una continuïtat, per tant potser hauria de ser aleshores en allà on s'hauria d'il·lucidar aquesta qüestió, no? Si es va complir tot l'acord, bueno, jo sé que es van fer els canvis de placa, per tant suposo que més o menys es va complir l'acord, però no veig que hi hagi, però en tot cas que no és la secretària qui li correspon executar els acords del ple, d'acord? Però sí que va fer el seu informe que proposava l'estimació dels recursos. La nostra funció ara és doncs, resoldre aquests recursos que fa molts anys que els mateixos veïns ho esperen. I es va donar audiència a tots els interessats, per tant, tots els veïns, tots els que van voler, això es va publicar, es va fer a més una aprovació inicial i per tant tots els veïns han tingut l'oportunitat en aquest procediment de recurs d'intervenir. S'ha publicat, s'ha comunicat, es va reunir els veïns, vull dir que tots han tingut l'oportunitat per raó per bé d'intervenir. Per tant, no hi ha cap dèficit procedimental aquí. Moltes gràcies.
1: Si no hi ha més paraules, donarem per acabat el ple. Moltes gràcies i ens veiem a finals de juny.

0: Ràdio Argentona.
1: Amb els temps que corren, és el millor que pots escoltar.
0: Ràdio Argentona.
1: Els millors èxits.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina, si no?

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: buscar en la tele.
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, ràdio

0: Argentona és xarxa.
1: Connecta't amb els serveis del teu ajuntament a través d'internet i les xarxes socials.
0: El Facebook del Servei de Promoció Econòmica.
1: facebook.com/sempreajuntamentargentona.
0: A la pàgina web del Museu del Canti.
1: museucanti.org.
0: El Museu del Canti al Facebook.
1: facebook.com/museu.d'Argentona.
0: I segueix el museu al Twitter.
1: twitter.com/museudelcanti.

0: una hora i el Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: una segona hora del programa en la qual estarem molt pendents d'aquest incendi que crema a una cooperativa de fruita, la cooperativa La Pràctica, a Lleida. Les flames són a tocar d'algunes cases i estan cremant milers de pelots de fruita i connectarem en directe per saber l'abast i evolució d'aquest incendi en el que treballen des de les 10:15 els bombers de la ciutat.
1: En aquesta última hora del dia també escoltarem Biel Mesquí.

0: Ens visita Toni Padilla amb la seva visió particular del món de l'esport. Avui es fixarà en dos escenaris, d'una banda al Bernabéu, i no per la visita del Papa d'aquesta tarda, sinó per les eleccions a la presidència d'aquest cap de setmana, i de l'altra al Madison Square Garden, perquè els Knicks poden aconseguir el títol de l'NBA, i això, segons Toni Padilla, és extraordinari. De seguida ens ho aclareix.
1: I el nostre convidat que avui tindrà l'última paraula del dia és una persona que podríem dir que avui obre una nova etapa a la seva vida. I en aquest moment vital d'impàs el saludarem al tram final del Catalunya Nit i serà ell qui tindrà avui l'última paraula del dia. Vinga, va, ens queden 57 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
0: Ja escoltem d'entrada les veus que han marcat fins ara aquest 8 de juny. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: Com la resta de veïns de la zona, ens estem apartant de les flames perquè la intensitat del foc és molt, molt gran i l'escalfor arriba a gairebé un centenar de metres de distància. El que està passant és que estan cremant milers de palots de fruita de la cooperativa La Pràctica. És una cooperativa que ja ha tocat de Lleida. De fet, està a tocar del barri de Ciutat Jardí. Els bombers estan patint perquè el foc no saltés a les cases.
4: Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre.
5: Ahí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
6: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
7: Prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes que denunciem en els mitjans de comunicació la mala gestió dels casos de l'Església i que li podem fer preguntes incòmodes.
8: Puc entendre, però és un movidón que vingui el Papa a la feina, també ens causa un movidón. Com a ciutadà de Barcelona, pues, molesta.
9: Intentar arribar una miqueta abans, si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que, i tenir després el temps que faci falta, no?
10: Antes no se le entendía lo que hablaba y ahora puedes tener una conversación con él como antes no podías tener. Escribir, se lo había olvidado de escribir, ahora escribe su nombre, ahí poco a poco, no sé qué decir, que hace 3 meses nada más.
11: Són dues incisions, una a cada costat del coll, petitetes, d'uns 3 o 4 centímetres, i llavors des d'aquí podem accedir als ganglis cervicals i a les petites venes. És una intervenció que pel pacient és poc invasiva, dura unes 3 hores, i el pacient està ingressat 24 hores i el dia següent pot marxar cap a casa.
12: Aquí se acabaron las conjeturas, el interés de los medios de comunicación, incluso las ganas de poder derrotar a un gobierno. Aquí estamos en una sala de justicia. Todos los indicios están mutilados. A ver si resulta que se va a tener que ir a vivir a una tribu porque resulta que es el hermano de no se sabe qué, porque en este momento ni se sabía.
13: Just ara, quan passem la visita del Papa, farem una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que hem de reforçar, reforçant doncs, tota l'estratègia Campai a la zona de Zona Franca, que creiem que pot ser una eina útil, i per altra banda no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
14: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.

Ja som a punt d'arribar als 70 cineclubs federats en territoris de parla catalana i m'agradaria dir que els cineclubs som un espai clau per la difusió del cinema en versió original, per la promoció del cinema català i també per la presència del català a les nostres pantalles.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
4: 22 d'octubre de 1977.
3: I el número de la sort, el...
4: 11.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
5: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
0: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
5: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Marquès amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
0: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
5: Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
0: Lleó XIV a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya Nit.
6: La luna se reía.
0: Les notícies.
6: La luna.
0: Sota la llum de la lluna.
6: Dejar de aparecer. Muy guapa iluminada.
0: Amb Manel Elias.
6: Hasta el amanecer.
0: I Agnès Marquès.
6: La luna sonreía.
0: Catalunya Ràdio.
6: Y

És pràcticament impossible que, si heu estat mínimament vius l'última dècada i heu sortit una miqueta en algun xiringuito, algun club, qualsevol bar, celebració, no hagi sonat aquesta cançó o, per exemple, aquesta altra. Això dirigim-me a la gent que es mogui per Catalunya, però és que podríem estar parlant de qualsevol país d'Europa, pràcticament. Posem-n'hi un altre per posar-ne només tres, eh?

0: Són cançons del cantant català Álvaro Soler. Aquí tenim el plaer de poder saludar ara mateix. Álvaro, què tal, com estàs?
1: Què tal? Com estem? Pues la veritat que superbé, gràcies per convidar-me.
0: No, gràcies a tu per atendre'ns, perquè sabem que aquests dies deus anar de bòlit, perquè, clar, sentim tots aquests temes i més, que em podríem posar, ja ens imaginem que tu d'actuacions en portes unes quantes, però no sé si com la de demà.
1: No, tens raó, tens molta raó. La veritat que tinc molta sort de que m'hagin convidat a cantar a la vigília del Papa aquí a l'Estadi Olímpic, a Barcelona, i, bueno, és un honor per mi, perquè és casa meva, és per la Sagrada Família, són coses molt, molt maques, i, home, és històric, això.
0: Clar, demà és aquest acte, a més que és el que la gent s'hi pot apuntar, que de fet van volar les entrades, 40.000,
1: sí.
0: 40.000, crec que n'hi havia, o sigui, tindràs l'estadi olímpic...
1: Sí.
0: Ple...
1: Sí, sí, serà com Bad Bunny.
0: Exacte, sí, sí. No sé si tu portes caseta o alguna cosa o no.
1: No, nosaltres no portem caseta, però portem cadira del Papa i moltes altres coses. portem la creu de la Sagrada Família, quasi, és veritat.
0: Clar que sí. Això que deia, demà deu ser l'acte més multitudinari i el que la gent que volia, sense gaires invitacions prèvies, podia intentar ser-hi. Com et va arribar a tu la proposta de ser a Montjuïc en aquesta vigília, on poc després vostra, puc dir que sereu taloners, els músics que hi participeu, taloners del Papa. Com t'ha arribat a tu la proposta?
1: Pues em va arribar directament del director musical, que és el Pablo Cervián, i amb el Pablo ja hem fet moltes coses musicals junts i al final, pues mira, em va trucar i em va dir, oi, t'agradaria fer això? M'han dit que volen que toquis tu i jo pues, li vaig dir que sí immediatament, o sigui, clar que sí.
0: Clar, i què has preparat? No sé si us fan indicacions de què sí que podeu dir o què no dir o què tocar o què no tocar. És lliure? Com fas el repertori demà?
1: Home, és totalment lliure, la veritat. O sigui, jo ja em van proposar de fer el Mismo Sol i jo realment és la cançó que a mi té més sentit perquè al final la cançó del Mismo Sol uneix a tanta gent de diferents cultures i és una cançó que al final és bueno, té un missatge molt, molt maco. I per això té molt de sentit cantar aquesta cançó. I ho cantem amb un cor molt maco, de gospel també, o sigui, serà una versió diferent a l'original, que em fa molta il·lusió fer, també.
0: El Mismo Sol. Això d'indicacions de com comportar-te a l'escenari o això, no sé si us n'han fet o no cal, perquè ja sabeu on sou. Perquè, clar, a tu t'ha vingut a veure gent de molts llocs, però gent que tu no sabies què pensaven ni com eren ni res, no? Evidentment, en canvi demà sí que hi ha un punt en comú, que és que en principi tots som fidels que segueixen el Papa.
1: Exacte, jo crec que, o sigui, sí, tinc molta família que també vindrà, amics... Serà un evento molt, molt guai i bueno, compartir l'escenari amb el Papa pues, és una cosa històrica, clar que sí.
0: Clar. Heu fet proves aquesta tarda, com han anat?
1: Sí, l'hem fet just ara i ara ja estic en el cotxe que hem sortit, però la veritat que és superbé, o sigui, estàvem veient una miqueta el so com estava tot, la banda és espectacular. I també faré una cançó amb Alfred García i llavors, pues, bueno, això serà una primícia també, perquè no l'hem fet mai junts, la cançó Estrella i bueno, pues, és la primera performance que fem i directament amb aquest escenari, no? O sigui, és guai, la veritat.
0: Clar, estareu també amb Sergio Dalma i l'Escolania, amb Sabor de Gràcia, Conchita...
1: Sí, exacte.
0: No sé si després vosaltres podreu tenir algun moment de trobada amb el Papa, amb Lleó 14. En principi actueu abans que ell arribi, sí. I es dirigeixi a tot el públic. No sé si després tindreu trobada.
1: No ho sé, la veritat. Això encara ho hem de veure. No ens han dit res d'una audiència amb ell, però bueno, esperem que sí. Seria molt maco.
0: A tu t'agradaria?
1: Sí, tinc la sort que jo vaig tocar el 2018 al concert del Vaticà de Nadal i ja vaig conèixer el Papa Francisco. Llavors és, bueno, és molt fort que tingui l'oportunitat de també conèixer un altre papa en una vida. I llavors pues, és algo, sí, molt especial.
0: Clar, això, i hi haurà pocs cantants que ho puguin dir. I com va anar aquella de Francesc al Vaticà?
1: Pues, bueno, increïble. Va ser, és que, clar, això en el Vaticà és una altra història, també. Sí. Hi havia molts artistes molt, molt coneguts, molt grans, però l'ambient era fantàstic, era molt maco, la gent sempre vol ajudar. És, bueno, la veritat que és un ambient que m'agrada molt i bueno, amb el Papa Francisco, pues, que també podíem parlar en espanyol, pues, va ser molt guai, la veritat, sí.
0: Doncs a veure com anirà demà. Per cert, que després deus haver de tornar... Tu ara estàs vivint a Alemanya, si no m'equivoco, i he vist que tens molts concerts ja a Alemanya programats.
1: Aquest estiu tenim molt a tot arreu en Europa i bueno, la setmana passada vam començar la gira dels festivals a Hongria i a Budapest, i ara pues, el dimecres i després, directament després de la performance amb el Papa, ens anem a Hamburgo.
0: Molt
1: que
0: bé.
1: Tenim el proper concert allà, sí. Fem gira.
0: I passaràs per Catalunya també l'estiu o encara no ho sabem o què?
1: Aquest any a Catalunya no, passarem a València, que bueno, està gaire a prop,
0: sí.
1: A Cullera, que tenim un festival molt gran, que es diu Cebra, i després a Tenerife també. Són els únics dos concerts que fem en Espanya aquest any. Però sí, Catalunya aquest any no. Mira, l'any Cap Roig vam fer fa dos anys, que m'encanta, i a veure si l'any que ve tornem.
0: Sí, si no, els teus fans que ens estiguin escoltant ara poden voltar tranquil·lament Tenerife, a València...
1: O si volen, Finlàndia, Helsinki també fem aquest any, que serà molt, molt divertit, segurament.
0: Doncs també, també.
1: O sigui, dona per fer un cap de setmana molt maco.
0: Perfecte, però abans hi ha aquesta parada a l'Estadi Olímpic amb aquesta vigília d'oració amb el Papa Lleó XIV. Estàs nerviós o què? O no? Tu ja el tens controlat, això de les masses?
1: Bueno, sí, no. O sigui, jo crec que ara que hem vist que tot ha sortit bé, el so està guai, la gent, bueno, pues, està preparada... Pues ja tot bé, ja puc dormir tranquil aquesta nit.
0: Perfecte, doncs demà aquí ho explicarem. Moltíssimes gràcies, Álvaro Soler, una abraçada.
1: Moltíssimes gràcies, vale, adeu.
0: Bona nit. Yo quiero que estés el mundo que conteste
2: del este hasta oeste y bajo el mismo sol. 2 minuts i arribarem a les 11:20 de la nit. Ara farem una pausa per la publicitat, però de seguida a la tornada connectarem en directe amb Lleida, al costat, a tocar d'aquest incendi que hi ha a la cooperativa agrícola La Pràctica de Lleida i en el qual estan treballant a aquesta hora 20 dotacions dels bombers, un incendi important de grans dimensions que ara de seguida ens explicarà com evoluciona el nostre company Pere Joan Álvarez.
3: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
4: Hola.
5: Hola.
6: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
8: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
7: Sense filtres.
8: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
7: Sense pèls a la llengua.
8: I a més també podem anar a sopar, eh?
7: Sense vergonya.
8: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
7: Però amb molta, molta cafeïna.
8: M'he posat nerviós, collons!
7: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
9: Som 3CAT. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
10: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Les 11:20, molt pendents del Catalunya Nit, d'aquest incendi que crema la cooperativa agrícola La Pràctica de Lleida, un incendi que s'ha declarat pocs minuts després de les 10. És quan han rebut l'avís als bombers que ara hi tenen 20 dotacions treballant en aquestes tasques d'extinció. Aquesta hora podem saludar el nostre company de Catalunya Ràdio a Lleida, Pere Joan Álvarez. Bona nit.
11: Hola, bona nit.
2: Quina és la situació que t'has trobat ara quan has arribat?
11: Doncs primer, molts curiosos amb els cotxes aparcats en doble fila en tots els carrers que donen en aquest punt, perquè la veritat és que el foc és visible des de molt lluny i crida molt l'atenció perquè al ser de nit es veuen les flames. Nosaltres les estem veient en un carrer que hi accedeix a la cooperativa La Pràctica i fa uns moments que la Guàrdia Urbana estava avisant a la gent que viu per aquí als costats, al costat d'aquesta cooperativa, de que marxés. I nosaltres tenim amb nosaltres un agent de la Guàrdia Urbana en directe. Senyor, bona nit.
12: Hola, bona nit.
11: El seu nom?
12: Agent 1201.
11: Agent, què estaven fent? Per què fan fora la gent?
12: Los bomberos han avisado de que hay posiblemente un depósito de un líquido muy inflamable. Y ante el riesgo de explosión estamos desalojando todos los vecinos hacia el final de la calle.
11: ¿Es un depósito de...?
12: No lo sé. Ara no sabria
11: de nitrogen, potser. El que sí que estan fent és, preventivament, amoníac. El que estan fent és fer fora la gent que viu aquí al costat, no fos que esclatés aquest dipòsit, no?
12: Sí, ante la possibilitat, i per curar-nos en salut, mejor que abandonen la zona de los vecinos, y si no pasa nada, mejor.
11: Què saben vostès de lo que està passant? S'està cremant la nau?
12: Ha caído parte de la nave. Y lo único que puedo decir es lo que puede ver usted. Yo estoy aquí conteniendo a la gente, que no son curiosos y nada más.
11: Doncs gràcies i bona nit.
12: Igualment.
11: Doncs això és el que ens diuen aquí en un carrer que hi accedeix al punt on s'estan cremant milers de palots. També afecta la nau de la cooperativa i, per tant, l'expectació és màxima. Molts veïns han hagut de sortir perquè la indicació dels cossos de seguretat han anat en aquest sentit, que marxessin perquè hi havia perill d'aquesta explosió. S'han sentit altres explosions, però formen part del mateix incendi dels palots i de totes les instal·lacions fruiteres, però aquest dipòsit és el que amoïna ara mateix els equips d'emergència i per això de forma preventiva estan desallotjant la gent que viu en les cases més a prop.